0: comenceu curs. Com està resultant aquest començament de curs?
1: Està resultant difícil. Vull dir, portem una demanda de el que seria una mica l'environament de l'espai, a l'espai de l'Espona, al centre de la dansa tradicional. Té unes mancances al cap dels anys, vull dir, es va inaugurar el 2011, per tant, portem 15 anys amb aquest espai i hi ha unes millores que s'han de fer. Aleshores, quan plou es mulla el parquet, tenim les aules que no funcionen, tenim tota una sèrie de demandes que hem demanat a l'Ajuntament i l'Ajuntament, evidentment, s'ha posat a fer-ho, però no s'ha posat les piles. Mm. És a dir, sabem que quan parlem amb l'administració té uns temps molt, molt lents i nosaltres el dia a dia ens devora. Per tant, hem començat l'escola amb una sala que no podem utilitzar i hi ha tota una sèrie de mancances que estem reclamant des del mes de març. Estem al mes de març, estem ara a finals de setembre, a mitjans de setembre, i hem començat el curs amb unes condicions bastant, bastant dolentes. Però també, igual que dic això, també dic que l'administració, en aquest cas l'Ajuntament i la Regió de Cultura, està al cas, s'estan posant. Però insisteixo, els termes, els tempos, per dir d'alguna manera, de l'administració i els tempos de l'escola són diferents. O sigui, estem arrencant amb condicions molt dolentes, però és veritat que hi ha una intenció per arreglar-ho. Mm.
0: Com ho solventeu, això?
1: Tenim dos espais, tenim dues sales. Aleshores, el que estem fent és duplicar la sala de baix i fer molts assajos a baix. Això vol dir canviar durant aquest cicle, aquests primers 15 dies del mes de setembre. Estem intentant que les classes no es dupliquen a la mateixa hora, sinó que les repetim una classe darrere l'altra, la qual amb les famílies és una mica una situació una mica de pertorbació. Perquè les famílies, quan s'apunten, saben que dilluns, per exemple, a les 8 tindran la classe. Si no la tenen 18 a dilluns a les 8 i han de passar a dimarts a les 6 de la tarda, doncs, encara que sigui temporalment, això és una mica... és un puzzle, no? És anar encaixant les peces familiarment quan t'havies fet la idea que aquella peça del puzzle encaixava el dilluns i no el dimarts. Per ara ho estem negociant amb una mena de, diguem-ne, de bona sintonia amb els pares. Però els pares i les mares comencen a estar una mica calents. Mm.
0: Clar, s'és conscient, a nivell també de ciutat, de tota la feina que hi ha al darrere dels balls que es veuen per festa, per exemple, per festa major, per l'esbar d'ensaire, de tota la feina que hi ha al darrere, que per tant és necessari aquests espais, aquesta disciplina, aquest treball...
1: Mira, la gent no és conscient, però sí que és veritat que nosaltres, en l'actuació que està passada de Festa Major, vam fer una cosa a nivell didàctic, per dir d'alguna manera, per demostrar que darrere del que surt de l'escenari hi ha molta gent. Aleshores, el que vam fer és que, abans de començar l'actuació, vam publicitar a les pantalles al lateral de l'escenari tota la gent que està al darrere de l'escenari, perquè tu veus els dansaires i les dansaires, però no veus la gent de majordomia, de producció, la gent de la junta, i aleshores era com els crèdits de la pel·lícula. Sabeu que quan fan els crèdits de la pel·lícula, al final sempre surt tota la gent que ha col·laborat. Doncs aquí vam fer-ho per avançat, és a dir, el que veureu del de l'escenari és gràcies a tots els dansaires, la directora artística, evidentment, però tota una sèrie de gent que no es veu. I això és una forma de mostrar tota la gent i tota la feina que hi ha al darrere d'una actuació, o en aquest cas d'una escola de dansa.
0: Una darrera pregunta respecte a aquesta qüestió. On estan els límits? Fins on podeu aguantar aquesta situació?
1: Sembla que no tinguem límits.
0: No límits.
1: No límits, exacte. El límit és l'infinit, perquè estem aguantant moltes coses, i com fem les coses a nivell passional, perquè tant el Josep com jo, que som d'entitats, invertim el nostre temps lliure, vull dir, la gent veu que, o la gent no sap, no? Vull dir que darrere una entitat, darrere el que salta de l'escenari, darrere una ballada de sardanes, darrere una actuació de l'esbar, l'únic que hi ha és temps personal. No l'únic que hi ha, el que hi ha, en singular, és temps personal. El temps personal que posem nosaltres de la nostra vida, després de treballar o després de la família, aquest temps s'inverteix en fer cultura popular.
0: Per tant, és la vostra passió.
1: Exacte.
0: No? Josep, vosaltres, clar, amb l'escola per aprendre doncs, a ballar, sardanes, vosaltres no teniu aquest problema, no? Perquè esteu al casal de la gent gran.
2: Bé, des de fa gairebé 30 anys estic col·laborant amb el casal de la gent gran, fent cursets de sardanes. Inicialment eren per la gent gran del casal. Ara, com que el casal també és centre cívic, doncs hi ha molta gent apuntada, i de fer una hora setmanal hem hagut de passar a fer-ne dues hores setmanals en número d'11, amb un total de 60 alumnes des de fa tres temporades. També, com deia el Joan Manel, a darrere de tot això hi ha una persona, hi ha unes persones, hi ha una feina que a vegades sembla que no es vegi, no? Igual que a l'hora d'organitzar una ballada de sardanes, doncs no és el fet d'arribar, dius, mira, tal dia hi ha sardanes, posar les cadires, venen els músics, sinó que abans d'arribar aquí, doncs hi ha doncs, tot un procés, doncs has de contractar les coples, ho has de fer en temps, has de fer un calendari de l'any per tenir totes les previsions que tinguis. Bé, hi ha tot un seguit de feina que, evidentment, això no es veu, no? I això ho fem les persones de les entitats i ho fem en els nostres doncs, temps lliure. No? Mm.
0: Perquè els vostres inscrits, estic entenent, per una banda Foment, que potser hi ha més, i no sé si a l'Esbart aquest any doncs encara hi ha més, o com és, o no, o com, quina és la tendència?
1: Va creixent. A nosaltres el número de nens va creixent. Quan vam canviar de l'espai, perquè abans físicament estàvem aquí, a l'Escardívol, perdre aquesta centralitat i anar a l'Espona, que està al Passeig de les Torres, vam perdre tota una sèrie de nens i nenes, i sobretot pel tema de la pandèmia, però posterior de la pandèmia, que ens ha costat remuntar-ho, actualment el número de nens i de nenes inscrits va creixent.
2: Mm. Doncs nosaltres també, aquests són els cursos que estem fent doncs, com el calendari escolar de setembre a juny, aproximadament, i també el que hem fet algun altre curset, hem col·laborat doncs, amb l'escola d'adults d'aquí que estan aquí en l'Escardívol, hem col·laborat amb el voluntariat per la llengua, bé, amb diferents coses, i ara, aprofitant que d'aquí un mes començarem els actes del centenari del Foment de la Sardana de Rubí, doncs també voldrem fer també algun altre curset obert a més gent perquè també puguin participar i puguin aprendre a ballar sardanes.
0: Ho teniu quantificat? És una pregunta que jo sé que ara estic posant sobre la taula, que potser no teniu les dades, però aquest creixement el podem quantificar respecte al 3 anys, 4, 5 abans? Els darrers 5 anys, o...?
1: No sé, però diguem-ne que teníem unes inscripcions del primer curs que anaven entre 5 i 6 nens, i enguany són 10. Vull dir, o sigui, el 5-6 seria diguem-ne, seria la normalitat. Mm. Pujar-ne 10, clar, aquest percentatge quasi és el doble, no? Però tampoc sé si és circumstancial, però és veritat que portem 2 anys pujant. Mm-hmm.
2: No, també nosaltres, en aquest cas, doncs, amb el Casal de la Gent Gran, aquesta col·laboració, com et deia, fa ja 30 anys que hi és, i bé, sé, hi ha hagut sempre molta demanda, i des de fa potser... Abans de la pandèmia, ja hi havia molta gent que s'apuntava, els havíem de dir que no, perquè no, a veure, l'espai és el que hi ha, el temps és el que hi ha, i al final la cosa, a base de, escolta, a veure, hi ha molta demanda, podem aconseguir alguna hora més, vaig aconseguir que em donguessin una hora més per poder ensenyar, i ara tenim 2 grups, una hora cada grup, ja dic, i també estem pràcticament al límit, no? Perquè amb més de 60 persones doncs és impossible, perquè per la cabuda de la sala, no? Però s'ha de dir a vegades, algú, mira, ho sento, però quan hi hagi alguna baixa t'avisarem perquè puguis venir. Això sí, en aquest cas, doncs, tots els participants són socis del Casal de la Gent Gran. Per això deia que, aprofitant el centenari, doncs també volem fer altres cursets obert a més gent. Mm.
0: Anem a veure què ballem aquest mes de setembre. Anem a veure què hi ha en aquestes agendes. Per exemple, Joan Manel.
1: Mira, al setembre, com comencem el curs, estem fent els assajos, però el 3 d'octubre ballem a la Sagrada Família. Tenim una actuació a l'Esbar Gaudí, que l'Esbar Gaudí pertany a el que seria l'Eixample i a prop del barri de la Sagrada Família, ens ha convidat a ballar. Aquesta actuació estava prevista per fer quan va venir el papa.
0: Ai, és la famosa...
1: actuació que tenia que fer l'Esbar davant del papa, al final, per una qüestió d'agenda i per una qüestió de tempos, i evidentment que vau veure que van sortir tot els drons i tota la història aquesta, va saltar. I com ens devien una, ens han passat aquí el 3 d'octubre, que és passada la Festa Major de Barcelona, passada la Mercè.
0: Mm-hmm. Aquesta és una. Anem a sardanes.
2: Sí, nosaltres la propera activitat és dins allà dels tocs de Sant Roc, que comencen aquest divendres. El divendres doncs, hi haurà doncs, en el celler l'acte, diguem-ne, inaugural doncs, de les festes dels tocs de Sant Roc. Hi haurà els diables, hi haurà l'Òmnium amb les seves corrandes. El dissabte a la tarda hi haurà un seguici des de la plaça 11 de setembre fins a la plaça del doctor Guardiet. Aquest seguici aquest any el coordina l'entitat Aplec de Rubí, que fa aquest any ha fet 25 anys. El coordinen ells, s'acabarà amb els tocs de Sant Roc, després doncs, els versots i tot. Bueno, i nosaltres com a sardanes serà el diumenge a 6:45 de la tarda que tindrem una nova ballada de sardanes, en aquest cas amb la cobla Ciutat de Cornellà, a 6:45 de la tarda.
0: S'interpretaran i es faran sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peces.
2: No, 9 peces, actualment fem les sardanes de 7 tirades, 9 sardanes de 7 tirades. Habitualment dins del programa intentem posar doncs, alguna de les sardanes dedicades a Rubí, que n'hi ha moltes. En aquest cas n'hi ha dues, que és la Rubí de Vila Ciutat, del Carles Rovira, i l'Ermita de Sant Mos, de la Laura Segalà. A més, sardanes que hi ha per tots els gustos, balladores, més sardanes que perquè la gent pugui disfrutar. I en aquest cas ja seria el dia 26 de setembre, que Aplec de Rubí, amb la col·laboració amb l'Escola de Sardanes Flor de Neu i el Foment de la Sardana, organitzen el 28è Aplec Sardanista de Rubí. Serà a 6:45 de la tarda a la plaça del doctor Guardiet, i en aquest cas hi haurà les cobles Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat. I en aquesta programació, a part de que hi haurà doncs, també sardanes dedicades a Rubí, com els 100 anys del Foment o Rubinenques i Rubinencs, hi haurà l'estrena de dues sardanes dedicades, doncs, una al Foment de la Sardana de Rubí, amb motiu del centenari, que portarà per títol Arrels de Rubí, del Ferran Carballido, i una dedicada als 25 anys de l'Aplec de Rubí, que portarà per títol Aplec Festiu, i és d'en Jordi Paulí. I s'acabarà aquesta pleca amb la sardana Aires de Rubí de Jaume Bonaterra.
0: Per tant, cita molt important amb aquesta estrena d'aquestes dues sardanes pel centenari.
2: Una pel centenari i l'altra pel 25 aniversari de la pleca de Rubí.
1: I jo vull destacar que això que fa el Josep Puigventut, el 25è aplec, 26è aplec, amb tres coples, és un fet extraordinari. És a dir, tenir una actuació amb tres coples és extraordinari, és un esforç molt gran. Tot el que dèiem al principi, de la feina que no es veu, o la feina que la veus dalt de l'escenari o a la plaça i dius, ah, mira, està, mira que xulo, està bé això. Congregar tres coples i fer aquesta trobada té una feina... Sí, extraordinària.
0: Sí, sí, sí. Amb la Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat.
2: És el que dèiem, que per arribar aquí sí, hi ha tota una feina prèvia que per poder-ho portar a terme. Sí, sí, sí. I jo només per avançar una miqueta, suposo que ens veurem abans, però també ja avanço que el dissabte 24 d'octubre començarem els actes del centenari del Foment de la Sardana. A les 6 de la tarda hi haurà una ballada de sardanes amb la cobla mediterrània a la plaça Catalunya, i a les 8 l'acte inaugural en el casino.
0: Per tant, que ens veurem abans, perquè nosaltres tornareu a venir justament d'aquí a un mes, i parlarem també amb la importància que té aquest centenari. De l'Esbart d'en Saire, què més tenim?
1: Tenim, mira, el dia 25 d'octubre, és a dir, el dia després de l'inici del centenari, nosaltres actuarem també al casino amb un programa que és la Maria Castells, i en col·laboració amb l'Esbart, o l'Esbart en col·laboració amb la Maria Castells. La Maria Castells és una cantautora, una cantautora jove, que es va inventar un espectacle, o diguem-ne un concert de les seves cançons, però amb una visió absolutament femenina. Què vol dir? Que tota la gent que surt de l'escenari, que l'ha produït i que l'elabora, són noies. Són les noies de l'Esbart d'en Saire de Rubí, amb la directora de l'Esbart d'en Saire de Rubí i amb la cantant, la Maria Castell. Portem ja un any fent aquest tipus d'actuació. Aquest any hem aconseguit que el casino ens obrís les portes, la qual estem absolutament encantats, i durant el que queda de trimestre fins a final de curs, fins a final d'any, tenim diverses actuacions amb la Maria Castell. És un espectacle molt intimista, molt maco, insisteixo, i exclusivament femení. Només són dones dalt de l'escenari mostrant els seus sentiments, com es senten, com evolucionen. Podria ser un espectacle molt bonic en aquest sentit. I aquesta seria l'actuació, per no desvetllar més coses, perquè com deia Estori, que ens continuarem veient, seria el tema, l'altre tema col·lateral del dia 24, doncs el dia 25 també continuarem amb el casino.
0: Doncs moltes gràcies a tots dos. per aquesta secció que ens posa aquí a la ràdio perquè a tothom li arribi doncs, quines són les actuacions i quina és la feina que hi ha al darrere, que això és molt important, no? Perquè forma part de la vostra vida i poseu allà la vostra passió i, per tant, això es veu també allà. Gràcies. Doncs Josep Puigventós, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I Manuel Camps, moltíssimes gràcies.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Ens veiem d'aquí un mes.
1: Exacte.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Avui fa anys Carlos Tarque, un dels millors cantants espanyols de rock que va aconseguir la glòria amb M Clan. Va néixer a Santiago de Chile 16 de setembre 69. Escoltem la versió acústica de Los Periódicos de Mañana. Carlos Tarque, felicitats!

0: Demà a la biblioteca es presenta aquest llibre, que ja veureu al YouTube, que estem fent vídeo, Un món de colors, de Maria Teresa Bultó i Vinyals, la Rubinenca, un treball d'investigació, de recopilació de noms, d'adjectius, de temes relacionats amb els colors i els seus derivats. Ho presentarà el seu vidu, en Pere Vilanova, que el tenim aquí a l'estudi. Pere, bon dia.
1: Bon dia. Bon dia a tothom.
0: De quin color et sents tu ara mateix?
1: Al moment, de color rosa, de moment.
0: De color rosa, aquí hi ha... Espera't. De color rosa hi ha molts matisos en aquest llibre.
1: Sí, aquí està el tema, diguéssim, de lo que explica el llibre. Vale. La gran diversitat de derivats que hi ha del color rosa i de d'altres colors.
0: Explica'ns una miqueta, mentre busco el rosa, m'hauràs de matisar, perquè trobarem molts roses aquí ara mateix.
1: Molts.
0: Explica'm una miqueta amb les teves paraules en què consisteix aquest llibre.
1: Bueno, realment és un llibre que consisteix en un recull de paraules, sobretot, diguéssim, dedicades a la nominació de color, de qualsevol tema i de qualsevol indret o de qualsevol cosa. Vull dir, és tan ampli i tan, diguéssim, divulgatiu que, diguéssim, jo ho qualificaria semblant a un petit diccionari,
0: sí,
1: però relacionat als colors, no? Classificat una mica així, no? Amb un ordre no tan específic com un diccionari, però sí amb un ordre, diguéssim, més o menys canalitzat perquè tothom pugui trobar en essència el que està buscant, diguéssim, del llibre.
0: Clar, per exemple, ara el Pere, que deia, doncs jo em sento rosa, has dit, no?
1: Sí.
0: Però clar, de rosa...
1: Rosa vull dir perquè estic, doncs, content i, doncs, potser per aquesta raó he dit rosa, no?
0: Doncs, però m'hauràs d'especificar. Perquè, per exemple, si obrim el llibre i comencen les primeres planes, parlant del color, diu rosa, que pot ser rosa càrnic, rosa clar, rosa fúcsia, rosa malva, rosaci, rosadenc, rosat, rosenc, salmó vell. De quin rosa estàs tu?
1: Sí, bueno.
0: De quin rosa et sents tu?
1: Per exemple, no sé, un rosa normal, un rosa calmó.
0: Un rosa...
1: Soc normal, jo, vull dir.
0: Com es va gestar, doncs, aquest llibre, doncs, que no només... Clar, us heu de fer una mica la idea que si s'obre, per exemple, l'índex, clar, hi ha que tenen a veure amb els colors locucions adverbials, nominals, dites, atributs, locucions, refranys, frases fetes, comparacions, endevinalles, topònims, que també podem llegir, muntanyes, rius, embotits i formatges, però també, per exemple, patologies, animals marins, amfibis, i tot això tenen a veure amb els colors de medicina, de veterinària, no? Per exemple, si ara parlava ell justament, en Pere, de rosa, i busquem locucions, refranys i frases fetes, en surt conservar-se com un rosa en remull, que és conservar-se molt bé, no? Home, aquesta sí que ho sabem. Veure tot de color rosa. Això sí.
1: Sí, és una frase molt comú.
0: Tenir una rosa a cada galta. Què seria això?
1: Vol dir que la gent a vegades es posa rosada, no? Vull dir, per la calor o per alguna cosa que se li ha dit, una reacció pròpia d'una persona.
0: Exacte, tenir la cara rosada. Per exemple, aquesta m'encanta. M'encanta perquè no hi ha roses sense espines.
1: Sí, una altra també.
0: No, hi ha felicitat completa que gràcies a aquestes espines de la rosa podem anar aprenent per la vida.
1: Sí, s'ha de tindre molt en compte. Sí.
0: Això també. El color rosa, l'amor s'hi posa. Primer tot són roses i flors, després tot penes i dolors. I també, per exemple, així amb rosa. I després ve l'explicació, no? Sortir triomfant, tenir bon èxit. Anirem llegint més, però com es va gestar aquest llibre? Com és que la Maria Teresa Bultó... Explica'ns una miqueta la història, no? Perquè crec que no va ser la primera idea fer el llibre.
1: No, bé, la intenció d'ella va ser, diguéssim, com una curiositat, en un principi, no? I com un divertiment, vull dir, va néixer així, vull dir, no era una qüestió de fer un llibre d'entrada, sinó fer, jo diria, com una col·leccionista. Col·leccionista de paraules.
0: Una col·leccionista. Hi havia com una mena de passatemps?
1: Sí, passatemps, però recollint-ho, i això ho va fer-ho a través, doncs, de recollir fulls i fulls i fulls que omplia ella, diguéssim, d'una forma arcaica, sense un ordre, diguéssim, massa, estipulat, però que a la llarga, esclar, això es va fer complicat, no? I es va haver d'organitzar i de posar una mica, doncs, en línia de que es pogués controlar tot el que ella havia recollit.
0: Clar, això respon de la Maria Teresa a un també enamorament de la llengua catalana.
1: Molt. Bueno,
0: no? Explica'ns primer això.
1: Ella era professora, Era professora de català i assessora de català. Per tant, vull dir...
0: El servei de normalització lingüística d'aquí, de Rubí.
1: Sí. I, per tant, vull dir, per aquesta raó també, doncs va ser que ella, doncs, va voler omplir una mica, potser, la part, diguéssim, que podria, diguéssim, implicar dintre de lo que és la població, amb una mica de la seva cultura mostrada una mica amb aquest llibre, però sense pensar que s'havia d'editar, no? Això va ser una cosa meva, vull dir.
0: Va, ella, i després ella va, recordem que va morir el 2021, crec.
1: 2021, sí.
0: Llavors, la idea d'editar el llibre va ser després.
1: Sí, la idea va ser meva.
0: Teva. Llavors, i ho vau comentar en vida alguna vegada?
1: No, mai, mai.
0: Però tu dius, això és molt bo.
1: Sí, vull dir, jo analitzant-ho quan ella va morir, vaig pensar, caram, quina mala feina de deixar una cosa. Penso que bastant important, no extraordinàriament important, però sí important, i deixar-lo aquí amb buit, no? Sense donar-li cap tipus d'utilitat, no?
0: Durant quants anys va estar la Maria Teresa en l'autor?
1: Per no dir quantitat, molts.
0: Molts. O sigui, jo suposo que vau començar vosaltres de jove, tu ets una persona...
1: Sí,
0: doncs,
1: Bueno, ella va començar, vull dir, quan estava... Perquè, aviam, la seva professió, diguéssim, de dedicar-se al català, va vindre una mica de gran, ja. Perquè primer va estar treballant, doncs, amb diferents empreses i tal, i al final, doncs, va dedicar-se a la llengua catalana, no? I a raó d'això... Vull dir, com que se l'estimava molt la llengua, a més, hi va dedicar tant de temps, vull dir, va pensar que, doncs, potser fent una cosa d'aquestes es distrauria i practicaria una mica el que és la llengua en aquest sentit.
0: Espera, i la Maria Teresa, quan buscava i trobava, doncs, alguna locució, com llegien, no?, peixos, per exemple, sí, que estan, sí, relacionats amb els colors,
1: sí,
0: això anava i t'ho deia? O anava i te deia, mira, Pere, he trobat això, sí, i això,
1: sí,
0: i això?
1: Sí, sí, ho comentàvem moltes vegades, sí, sí. I a més, vull dir, ella estava al cas de... Si hi havia alguna edició, diguéssim, que parlava de peixos, per exemple, doncs comprava el llibre. Comprava el llibre o comprava el que fos, diguéssim, relacionat, i d'allà en treia, doncs, tot el que podia recollir en el sentit que ella pensava que li podia ser útil.
0: Mira, vaig a improvisar, a veure, no sé si tinc disponible un moment a la PAM, perquè acabo de veure que hi ha endevinalles. PAM, no sé si pots entrar un moment. Mira, farem que entri un moment per posar un exemple d'endevinalles també, perquè això, clar, on trobava ella tot això? Perquè, per exemple, aquestes endevinalles, que és un joc que vaig a fer ara amb la PAM, jo no sé si ho feia també amb tu.
1: No, això era cosa... Les endevinalles va ser un recull que propi d'ella, sense... Bueno, alguna vegada m'havia comentat alguna cosa, però les va recollir ella de tot arreu, de tots els llibres que va trobar.
0: Va, els llibres va ser... en català, eh?
1: Sí, en català.
0: Va, PAM, benvinguda. Que estàs allà fent producció, t'he agafat, ara t'he enxampat un moment així, perquè he vist que hi ha endevinalles relacionades amb els colors.
2: Pues jo sóc molt dolenta, per ses endevinalles.
0: Sí,
2: m'acosten moltíssim.
0: No és gens fàcil, tampoc.
2: Però si damunt no és gens fàcil, l'estic arreglada.
0: No, però anem a posar-lo com a exemple, no? Un parell d'exemples, no és tant que ho endevinem, sinó...
2: Perquè quedi com no... Sí. La rúbia és tonta, no? Sí,
0: no. Sinó que és endevinalles que estan relacionades amb els colors... i que no és gens fàcil, eh? Jo ara acabo de llegir així alguna...
2: Clar, però, tu tens els resultats.
0: Sí, sí, ja ho sé, però bueno, és per fer una...
2: Va, fes una
0: vinga,
2: curteta,
0: vinga. Vinga, va. A veure. Ben blanca, vinc a la vida. Verda, em torno de seguida. Roja, soc quan ja no creixo. I negra, quan el món deixo.
2: Però he de dir...
0: Has de dir el que tu penses que pot ser això, és una endevinalla d'un objecte. Ben blanca, vinc a la vida. Verda, em torno de seguida. Això no sé si dona moltes pistes. Roja, soc quan ja no creixo. I negra, quan el món deixo. És complicada, aquesta.
2: D'una poma.
0: Podria ser, podria ser. Bé, mira, aniries bé, exacte. perquè, per exemple, t'he posat que la Maria Teresa, que això és el llibre. Vale? És, bueno, són endevinalles. Provem una més?
2: Vinga, no l'exercaré.
0: D'una fruita, vale? Que acabo de veure una fruita. Va.
2: Vinga.
0: Tinc punts i no sóc escrit. Surto molt i mai vaig sola. Puig porto una companyia que a mon costat també es posa. Em lliguen perquè no caigui, sóc blanca com carn i rosa i sent del tot acabada em diuen que no hi sóc tota.
2: No tens
0: idea. Espera.
2: Si m'abarreges endevinalles.
0: Espera't, aquesta no és de la fruita, te la doy la de la fruita, perquè acabo de veure la resposta. Rodó, rodonet, de fora verdet, de dintre molt dolç i ple de pinyols. Rodó, rodonet, pensa. És gran. De fora verdet. De dintre molt dolç. Encara que de vegades sap a cogombra. Tu agafes i dius, molt bé, això sap a cogombra. Molt bé. Ja està. Doncs és això, doncs moltíssimes gràcies. Pam. Doncs, veus com
2: puc anar a treballar ja?
0: Pots anar a treballar.
2: Gràcies.
0: Sí. Que té de tot. Clar, aquest llibre, Pere, clar, això és tota una vida i és tot un símbol, també. Perquè aquí hi ha recollit vivències, hores, moments compartits amb tots dos. I segur que molts d'aquests moments que poden passar pels teus ulls molt ràpid, no? I que han significat tota una vida, com dius tu, de quants anys hi ha aquí ficats de recull d'aquest llibre?
1: Molts anys.
0: Amb tot el que hi ha i tot el que suposa de locucions, us heu plantejat o t'has de plantejar després de portar-lo doncs algun lloc que tingui a veure, alguna institució que sigui catalana amant de la llengua, perquè això és increïble. No. Del que hi ha.
1: No, bueno, jo, a part, diguéssim, de donar-lo a conèixer, diguéssim, a la gent de Rubí, diguéssim, pensava, doncs, dedicar-ne cada un, diguéssim, dels seus exemplars als instituts de Rubí. Perquè en tinguin, diguéssim, una coneixença de l'obra que va produir, que va aconseguir una rubinenca, diguéssim, natural d'aquí, que penso que pot ser, doncs, interessant per donar a conèixer una mica que de la cultura, amb el nivell que sigui, doncs també hi ha alguna persona que s'hi dedica i ho exposa d'aquesta manera amb un llibre.
0: Clar, això aniria molt bé pels departaments també de català.
1: Sí, sí, dius, també. Sí,
0: instituts,
1: sí.
0: De les escoles d'idiomes, sí, també, sí. Perquè sí. És ampliar el vocabulari, i no només això, sinó tot el que té a veure amb un color en la llengua catalana.
1: Sí, sí, no, vull dir, jo, això és el que dius és correcte, però també hi ha un inconvenient, diguéssim, que actualment s'actua molt telemàticament, no? La gent ho troba tot, diguéssim, buscant-ho per internet, no? Mm. I llavors el paper queda una mica aparcat. No se li dona la importància que realment molta gent li dona, no? Mm. Pensa que això ho puc trobar, doncs, fent un clic a l'informàtica i t'ho dona, no? Però jo penso que el paper sempre, jo hi penso i crec bastant, sempre queda, diguéssim, com una cosa molt fixada, no? Que sempre ho pots trobar aquí mateix, no? No cal buscar-ho, ho tens aquí.
0: Clar, però hi ha locucions, hi ha formes catalanes que no és tan fàcil trobar-ho.
1: No, això. No per això. Vull dir que aquí està exposat sense haver de buscar por ahí, no?
0: Clar. El teniu. També, per exemple, que hi ha amb els cims, amb els topònims, amb el Montnegre de Mequinensa, el Pic Negre d'en Valira, el Port Negre de Pallars, el Port Negre d'Urgell, Grau Roig, Montroig, Pena Roja, Pic Rujat, i tot té... És un llibre molt extens, que podeu trobar, per exemple, a mi m'ha fet també molta gràcia amb els peixos, no? Perquè hi ha alguns que sí que és bàsic, no? La gambeta blanca, que ho trobes, l'anguila blanca, el corball blanc, la rajada blanca, el pop blanc, però també, doncs, el cranc blau, i te va explicant el que és, no? Però, per exemple, hi ha altres que són, per mi, que desconec, i probablement la gent que sigui que tingui un coneixement més profund de la llengua, per exemple, la xucla blanca, aurada grisenca, el fumadell, la morruda, el peix de plata, o sigui, és, sí, em sí, sembla...
1: S'ha de considerar que és extensíssim, eh? Vull dir que és una qüestió, diguéssim, d'ajuda, podríem dir, la gent que està treballant amb algun, no sé, alguna elaboració d'un escrit o una poesia o el que sigui, i pot buscar, diguéssim, aquí un complement d'una forma fàcil. Mm. Vull dir que ho trobarà, diguéssim, precisament guiat per l'índex que hi ha, en la matèria la pot trobar fàcilment.
0: Mm. Això ho has editat tu?
1: Sí. La portada l'he feta jo, o sigui, tot el que... Ella va fer tot el que és la part, diguéssim, escrita, és pròpia d'ella, no? Vull dir, no s'ha tocat res. S'ha fet intacte tal com ella ho va deixar. Però el que és les portades, la presentació, que faig una mica un pròleg, vull dir, hi ha una sèrie de coses que aquestes les hi ha portat jo.
0: Mm-hmm. El pas per acabar-ho d'editar, perquè jo suposo que te vas trobar en algun moment tot aquest material que potser tu ja pensaves que s'havia d'editar, què és el que et va decidir a fer aquesta edició?
1: Bueno, ho vaig prendre jo perquè vaig pensar que això, vull dir, si havia anat a Barcelona, diguéssim, a la biblioteca, diguéssim, de Catalunya, per fer la inscripció del llibre, i em van dir, home, de moment aquest llibre doncs no, tampoc no, com que vostè no és l'autor, ens comportaria una sèrie de problemes. I vaig pensar, bueno, llavors vull dir, perquè jo pensava inscriure'l per allò de que quedés registrat, no? Mm. I van dir que, bueno, de moment no li veiem necessitat, vull dir, vostè, en tot cas, guardi'l i a la millor potser més endavant i tal. Però jo vaig insistir, perquè vull dir, va ser una mica tossuderia per part meva de poder-la arribar a editar.
0: Mm. I això, demà ho presentes a les 6 a la biblioteca.
1: Sí, exacte. A les 6 de la biblioteca, i el Jordi Vilalta serà un dels presentadors, diguéssim, que farà, diguéssim, l'entrada de la presentació del llibre.
0: Mm. Que en Jordi Vilalta, que vas dir que va manifestar doncs, el seu interès, eh?
1: Sí, sí, també molt. Jo li vaig ensenyar el llibre al Jordi. I vaig dir, què et sembla? Perquè, esclar, vull dir, a veure, jo tampoc sóc un neòfit, diguéssim, en quant a publicar, no? I vaig dir, escolta, què et sembla? Vull dir, a veure, és un treball que jo valorava ja d'entrada, vull dir, perquè si no, no m'hagués preocupat tant per estar per ell, no? Mm. I li vaig ensenyar, perquè el Jordi és una persona, doncs, dedicada molt a la part, diguéssim, de la cultura, i de seguida va dir, carai, diu, això diu, és molt interessant, diu, per què no es publica això? Mm. I efectivament va ser que ell també em va donar una mica d'empenta i doncs pues, endavant jo, i vaig pensar, bueno,
0: ja ho tenies al cap, doncs ja et va animar i ja està,
1: ho haig de fer jo i ja està, avui.
0: Doncs pels amants de la literatura, també podíem dir-ho així, encara que sigui en format d'aquest tan específic, no? Perquè de la literatura catalana, dels amants de la llengua catalana, els que es volen deixar sorprendre de la riquesa tan gran, és la que ens ofereix la Maria Teresa Bultó i Vinyals, i també doncs, el Pere Vilanova, en aquest llibre, Un món de colors, que demà doncs, el podeu anar a la biblioteca, el podeu agafar físicament, el podeu fullejar tranquil·lament i gaudir, perquè us sorprendrà a cada full que aneu obrint doncs amb tot el que les paraules que hi ha que tenen sentit amb aquest color. Pere, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé demà.
1: Gràcies a vosaltres per donar-li publicitat, no en el sentit comercial, sinó en el sentit d'expansió i de coneixement del llibre.
0: Mm-hmm. I que hi ha hores i també hi ha molt sentiment aquí posat.
1: Sí, sí, no, vull dir, és una obra que realment, pel meu sentit, vull dir, va ser, diguéssim, això ho has de publicar, sigui com sigui. Mm-hmm. I efectivament, al final ho he aconseguit.
0: Felicitats.
1: Gràcies.

0: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
2: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.
3: Informatius de Ràdio Rubí.
4: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
5: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
6: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
3: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
7: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
8: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.

0: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
1: Rock and Classics, amb Esteve Balló. Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
2: Sardanes d'autor, cada dissabte a 2:15 del matí a Ràdio Rubí.

0: Uau, que flow, no? Let's go, let's go. Sandra Borrego, de la gent de Torre Bases, que parlarem d'aquesta agenda, en el moment de les assessories. Però què és això que sona? Per la teva sintonia
1: estava...
0: amb un flow, eh?
1: Estava
0: que estem aquí
1: flipant,
0: ballant.
1: Aquesta novetat, eh? Com us ocorreu des d'aquí?
0: José Malagón. José, què és això? Què és això? Ah, vale. Hosti, tu, aquest...
1: Una bona creació, eh?
0: Una bona creació d'intel·ligència artificial, tu. Anem a escoltar, perquè aquesta és la teva... Bueno...
1: La nostra, el servei de joventut, no? Serà
0: sí,
1: com
0: sí,
1: la intro.
0: Sí, sí, així quan entris tu...
1: M'encanta, m'encanta.

0: Vinga.
1: A mi em recorda una miqueta Bruno Mars, eh? Fixa't tu, bueno, salvant les distàncies moltíssim, eh? Perquè Bruno Mars és, però així, aquesta mena de flow, que aquest flow el teniu vosaltres també amb els joves i amb les assessories.
2: Ho intentem, o almenys arribar a ells. Tenim flow o no, no se sap, però bueno, almenys oferir serveis que li puguin ser útils.
1: Sí, i s'apropen molt o no?
2: Doncs sí, déu-n'hi-do. També intentem, a través de de totes les companyes, tant a la Torre Bassas, oferir aquesta informació, no?, de què tenim, com us podem ajudar, què necessiteu, més les companyes que van als instituts, més a les companyes que també van als diferents barris. Llavors això, intentem arribar i fer-ho saber. I si no, per les xarxes socials, sent més o menys influencers, intentem ser influencers, però,
1: doncs que
2: però positivos.
1: Hi han com 7 serveis, crec que n'hi han, ara em corregiràs tu, i un és l'assessoria jurídico-laboral.
2: Correcte.
1: I per què serveix això pels joves que...
2: Sí, dins que una dels serveis que oferim des de joventut és el punt d'informació juvenil. Llavors, dins d'aquest punt d'informació juvenil, on tu pots anar a demanar informació de manera gratuïta i confidencial sobre alguna cosa que et preocupi, que necessitis saber-ne més o el que, o investigar, doncs dins d'aquest punt d'informació tenim, per exemple, la que has mencionat, assessoria jurídico-laboral.
1: El nom té tema.
2: És un trabalenguas. Llavors, de què tracta? Tu pots fer consultes a una advocada de manera gratuïta, que això és prou interessant, per dubtes que tinguis que girin entorn del món laboral. Tema de les teves condicions de treball. Si tu sospites que potser el teu cap no està fent valer els teus drets, doncs tu pots consultar de això és normal, aquestes hores que estic fent de més són correctes, estan sent
1: això,
2: ben pagades, el tema de la nòmina no l'entenc, el tema de l'IRPF és correcte o no, m'afectarà després de fer la renda, perquè una de les coses que també la Isabel, que és l'advocada, t'ajuda és si tens dubtes fent la declaració de la renda. Llavors, esto és meravellós per veure si és correcte, si tot quadra, o potser pots demanar, no? Pot sortir més favorable del que tu pensaves. No?
1: O, de vegades, que els joves, no?, treballen unes hores, a millor en algun restaurant, algunes altres hores, i veure si allò a la renda els implica, si mereix la pena o no, no?
2: Exacte. O també si vols ser autònom, o si vols emprendre. Doncs això, t'informa també de veure com tu podries enfocar què papeleo necessites per fer-ho. Llavors, és com un acompanyament molt que recomanem un munt i que aquesta no és tan coneguda, aquesta assessoria, i és un recursazo.
1: Clar. O sigui, clar, està molt bé aquesta assessoria jurídico-laboral per tots aquests temes. I de vegades també, doncs, per reorientar-se també, perquè si estàs en aquella feina i dius, espera, no, és que jo vull reorientar-me, doncs tenir una assessoria formativa.
2: Ah, exacte, sí. Aquesta assessoria formativa la fan la Sàskia i el Mario, que són les dues persones dinamitzadores de l'Espai Jove Torre Bassas, i el que fan és orientar-te també a què puc, sobretot ens enfoquem, per no solapar també amb la gran tasca que fa Rubiforma, què puc estudiar després de quart de l'ESO, no? Pues mirem una miqueta els itineraris formatius que hi ha i pues veure a quins centres puc estudiar, quines són les assignatures que es fan d'aquest cicle que me flipa, però això és important saber quines són les assignatures que estudiaré per veure si et frustra o no, si encaixa amb el que tu vulguis o no, no? I entre altres exemples. També en aquesta assessoria t'ajudem a fer les preinscripcions, el tema de la matrícula. I també quan s'obre l'espai per sol·licitar beques d'estudis postobligatoris, també ajudem a tramitar-la. O sigui, no la tramitem per tu, sinó que estem al teu costat per indicar-te com fer-ho i poder-la demanar. I ja per l'any que ve, si la vols fer tu a casa o pel que sigui, super, i si no, pues et tornem a acompanyar sense problema, clar que sí.
1: Està molt bé, perquè parlaves, no?, dels estudiants de quart d'ESO, que moltes vegades es pregunten també cap a on volen anar, cap a on escoltar-se una miqueta, de vegades no està clar, no hi ha aquest temps per estar per tu, però, en canvi, teniu una altra assessoria, que és justament jo per mi, doncs per anar a aquest terreny d'averiguar-se, de veure quines són les teves passions o les teves emocions, perquè de vegades dius, és que no sé si ho podré fer, doncs jo per mi.
2: Exacte. Contem amb la Cecília de Gràcia, que és una psicòloga que porta amb nosaltres molts anys, i en aquesta assessoria el que sobretot ella acompanya és gestió emocional. Tema de si sents tristesa, si sents ansietat pels estudis, tema, ara hem vist molt el tema de dols migratoris, no? És venir a una ciutat nova, a un institut potser nou, tinc tristesa perquè he deixat gent potser allà, estic nerviós perquè no sé que em trobaré, bueno, tema d'autoestima, tots aquests aspectes de la teva vida més personal, més íntima, que et puguin remoure, ho podem parlar amb la Ceci perquè et doni una miqueta de tips, no? Per com gestionar. I això, tots els dilluns fem aquesta assessoria. Aquesta és la que tenim setmanalment, perquè té molt d'èxit i és molt demandada. Mm. I són 45 minuts.
1: Clar, ara parlaves justament, no?, també de aquests nous projectes, que de vegades signifiquen un desplaçament, i si has de fer un desplaçament, necessites un habitatge. Abans parlàvem a la tertúlia que no és fàcil, mm-hmm, però vosaltres teniu, justament pels joves, una altra assessoria d'habitatge jove.
2: Ah, exacte. Nosaltres anem, amb aquesta assessoria, anem de la mà amb ProUrsa, que són els expertos i són, és el servei que també fa assessorament a nivell municipal. Què ens vam trobar? Que els joves tenien dubtes també de com demanar el bo de lloguer jove, els ajuts que hi ha per als subministraments, a com apuntar-se a pisos de protecció oficial. Protecció oficial, no. Pisos de protecció. Sí? L'he dit bé, perdoneu. Tot un seguit de papers i burocràcia que de vegades no saps per on començar. També ens vam trobar que els joves tenien dubtes de drets com a persona que lloga a algun pis. Bueno,

0: descentralitzat del recurs del SAI, d'Igualtat, amb el que amb la tècnica d'allà el que fem és derivar persones que tinguin neguits, dubtes, més enllà de la seva orientació sexual o com comunicar-lo a la família, també persones que volen fer el trànsit, que necessiten també conèixer xarxa, conèixer altres entitats del col·lectiu, crear una bona comunitat, una xarxa segura per també desenvolupar-te com persona, no? I saber com tu mateix també i a la família, no? Mm-hmm. Involucrat.
1: Que és el SAIL LGTBI+.
0: Ah, exacte. Mm-hmm. I finalment, el sexològic, el consultori sexual, ho fem quinzenalment, també a l'Espai Jove Torre Basses, amb una sexòloga. Quins dubtes arriben? Doncs temes de canvis corporals, tema del plaer, també podem atendre parelles que en aquell moment no tinguin una bona comunicació o necessitin X. Llavors, totes les consultes són confidencials, això ho repetim molt perquè és interessant que no sàpiga tant si ets més joveneta com si no, d'allà no surt, és un espai segur i només derivarem altres serveis o ho comunicarem a famílies en casos complexos o que veiem que potser pot estar la persona en risc, que això no ens hi trobem tant, però això, que sàpiguen que poden venir i dir la seva de manera confidencial.
1: Estem parlant de tota l'estona que podeu anar, doncs, a aquestes assessories del Punt d'Informació Juvenil. Digues on, perquè que quedi ben remarcat, no? Que diguin, mira, presencialment o bé telemàticament.
0: Sí, abans d'això, perdona, Toni, que no t'he dit que tenim una última assessoria, que te la dic en una línia, que és el CIA. És un nou servei que fem amb el Servei de Salut Pública, que és el tema de servei d'informació sobre addiccions. Tants de pantalla, de consums, de substàncies... Llavors, tot això, com podeu demanar cita? A través del web de rubijove.cat, allà hi ha un apartat on podeu demanar informació, o sigui, cita, perquè us contactem i us donem la cita per fer la vostra petició.
1: Doncs, Sandra Borrego, moltíssimes gràcies. Continuarem parlant dels joves. Moltíssimes gràcies per venir.
0: A vosaltres sempre.
1: Nosaltres us deixem amb els serveis informatius. Demà, més Rubí al dia a partir de les 9.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que, com bé sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 16 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Comencem destacant que la C14 està tallada a Ribera d'Urgellet en tots dos sentits per un accident. La PB-2005 també està tallada a Torrelles de Llobregat en tots dos sentits per un altre accident. A l'autopista P7 hi ha lentitud i aturades de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A la B30, lateral de la P7, hi ha cua a Barberà en tots dos sentits. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. A la C-17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la 2 hi ha lentitud de Cornellà a Sant Joan d'Espí, sobretot en sentit Lleida. A la Nacional 240 hi ha retencions a Montblanc en sentit Lleida per obres, i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esma Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs, i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda. Avui al Connectats ens interessem per l'actualitat de l'aeroport del Prat. Parlarem amb Clàudia Custodio, que és membre de la plataforma Zero Port, per valorar l'anunci d'endarreriment de l'ampliació del Prat i de la manifestació prevista per diumenge. Continuarem amb bàsquet i la Supercopa Endesa 2026, que se celebra aquest cap de setmana al Pavelló Olímpic de Badalona. Parlarem amb Pablo Malo de Molina, director de comunicació de l'ACB. I acabarem amb literatura fantàstica per descobrir l'obra del sabadellenc Marc Catalán. Si em dessagno, queda't amb mi fins que em refredi. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: És moment de destacar el més important de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i comencem, com sempre, per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Durant el primer semestre de l'any, el turisme a Terrassa s'ha reduït en un 62%. En total, les visites als principals elements museístics han atret 48.862 persones durant els mesos de gener a juny de 2026, molt per sota de les 129.000 de 2025. Tot i aquestes xifres, la Masia Freixa, que va reobrir les portes el passat 23 de juliol en finalitzar les obres de rehabilitació integral de l'espai, en només 34 dies han comptabilitzat 4.727 visitants, una mitjana de 139 persones al dia. D'altra banda, han augmentat les visites a altres elements patrimonials, liderades per la Seu d'Ègara, amb 15.378 visitants, seguida del Castell Cartoixa de Vallparadís, que ha experimentat un creixement del 48%, amb 12.510 visites. Altres equipaments, com el Museu Tèxtil, també han registrat dades positives, però també una diferència sorprenent, ja que és l'únic actiu que ha rebut més visitants de fora de la ciutat, un 58%. Terrassa ha experimentat un creixement exponencial pel que fa a les pernoctacions, amb un total de 56.000, un 21% més respecte al 2025.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda. Sabadell actuarà en 32 espais de la ciutat per guanyar verd i flor. El nou pla de millora paisatgística compta amb una inversió de més de 1,8 milions d'euros i es farà en dues fases, la primera de les quals començarà ara i s'allargarà durant 6 mesos. Per aquesta primera fase s'actuarà en una dotzena de places, rotondes i eixos viaris. Es plantaran espècies més resistents a la sequera i amb menys consum d'aigua i també es reforçarà el manteniment de les zones verdes. La voluntat és que el verd tingui més protagonisme i que els espais mantinguin el color durant les diferents èpoques de l'any. La segona fase del projecte es desplegarà durant el 2027 i permetrà actuar en més espais de tots els barris de la ciutat. En conjunt, el projecte actuarà sobre més de 13.500 metres quadrats de la superfície urbana a Sabadell.
0: Gràcies, Pol. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Badalona ja ha adjudicat els 8 habitatges de lloguer assequible al barri del Gorg. Ho ha fet en un sorteig públic celebrat aquest dimecres al Vecín, tots ells situats al carrer del Progrés 245-269, una promoció d'habitatges d'obra nova construïda per Culmia. Es tracta de 4 pisos de 2 habitacions amb una superfície de 65 metres quadrats i 4 pisos més de 3 dormitoris amb un total de 84 metres quadrats. A l'acte s'ha convidat les 113 unitats de convivència que han complert amb els requisits: 39 participants per als pisos de 3 habitacions i 74 per als de 2. Abans d'iniciar-se el sorteig, l'alcalde de Badalona ha reconegut la dificultat actual d'accés a l'habitatge que pateix la classe mitjana del municipi. Xavier García Albiol ha reiterat el compromís del govern municipal per a l'adjudicació de més habitatges socials i de lloguer assequible en 7 noves promocions d'obra nova arreu de la ciutat. Les següents que s'adjudicaran a detallat seran els barris del Progrés i de Canyadó.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
4: Bona tarda. A Espanya es calcula que unes 900.000 persones viuen amb demència. Precisament per conscienciar sobre l'impacte d'aquesta malaltia, cada 21 de setembre es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer, enguany, sota el lema "Encara hi som, quan els records s'esvaeixen, l'amor, les emocions i la identitat continuen trobant el seu camí". En el marc, precisament, d'aquest 21 de setembre, l'AFABAIX, l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat, ha organitzat diverses activitats que s'allargaran durant els primers dies d'octubre per conscienciar la societat de la importància de seguir invertint recursos en aquesta malaltia per poder avançar en el seu tractament. La primera d'aquestes propostes ha estat aquest dimarts, 15 de setembre, i la propera serà divendres 18, entorn a les taules informatives que s'instal·laran a la plaça de la Vila, carretera de la Marina, amb avinguda Verge de Montserrat i Verge de Montserrat amb Coronel Sant Feliu. Podeu trobar tota la programació al voltant del 21 de setembre a arreu de la comarca i les activitats de l'associació a la seva pàgina web afabaix.org.
0: Gràcies, Víctor. I de retorn al Vallès, ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Castellà del Vallès ha donat a conèixer aquesta setmana els resultats dels pressupostos participatius 2026, un cop finalitzat el període de votació ciutadana que s'ha dut a terme de l'1 al 14 de setembre. Recuperació de camins històrics i fonts del municipi, presentada per l'associació veïnal El Pujalet, xarxa de rutes saludables de Castellà, proposada per Joan Bartrina, i millora dels accessos a les places Major i del Mirador, presentada per José Velasco, són les tres propostes que han obtingut més puntuació en la categoria d'inversions localitzades al nucli urbà. Pel que fa a la categoria de Sant Feliu del Racó i urbanitzacions, la proposta escollida és renovació de la plaça de Can Font, presentada per l'Associació de Veïns de Can Font, Can Avellaneda. Les quatre actuacions disposaran d'un pressupost total de 200.000 euros, a raó de 50.000 euros per cadascuna, i en total 1.359 persones han participat en la votació dels pressupostos participatius de 2026.
0: Gràcies, Albert. I anem ara fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. A Rubí, la pesta porcina s'ha cobrat una nova víctima. Rubí d'Arrel i el Centre Excursionista, els impulsors de la caminada nocturna, han decidit suspendre l'edició d'aquest any per les restriccions d'aquesta crisi sanitària. Es tracta d'una activitat molt coneguda que reuneix més d'un miler de persones al bosc de nit durant l'octubre. Les dues entitats estaven esperant una possible flexibilització de les mesures d'accés al medi natural, que finalment no ha arribat. Sentim Jordi Puig, president del Centre Excursionista.
7: Durant l'estiu semblava que apuntaven a que es podrien flexibilitzar i a més a final de l'estiu semblava que hi havia aquests bons senyals d'aquestes dues setmanes sense positius, i per això vam decidir si realment es flexibilitzaven les mesures, però finalment han sortit més positius i han descartat realitzar la nocturna. De fet, no tenim la possibilitat de fer-la.
6: Aquesta hagués estat la 19a edició de la caminada nocturna. Des que es va començar a fer, només s'havia suspès el 2020 per les restriccions de la Covid. Aquest 2026, la pesta porcina africana també ha obligat a suspendre altres activitats emblemàtiques de Rubí, com la travessa Rubí-Montserrat, la cursa de muntanya o la volta BTT.
0: Bé, doncs efectivament, com heu comprovat, no era la Mariona Jerez, sinó el David García. Us demanem disculpes. I ara sí, tanquem aquesta ronda d'actualitat amb la crònica de Sant Cugat. Sara Vella.
8: Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si s'ha elaborat amb intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova que han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Media, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. El pedagog, que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentat al Departament d'Educació, insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. Martínez proposa avaluar el procés que segueix l'alumne, per tant, més enllà del resultat final.
9: Tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: Tot a punt per la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge, que convoca Zero Port i que compta amb el suport de més de 210 entitats adherides. Una protesta que s'espera sigui multitudinària. Parlem amb Clàudia Custodio, membre de Zero Port, sobre la concentració i altres qüestions. Ho fem acompanyats de Luis Rodríguez, del Prat Ràdio. Molt bona tarda, Luis.
1: Bona tarda. Saludem a Clàudia Custodio, ella és membre de Zero Port. Què tal? Bona tarda, Clàudia, com estàs?
2: Hola, bona tarda, bé.
1: En primer lloc, quines expectatives teniu de cara a diumenge?
2: Doncs, primer, aquest diumenge hi hagi una participació massiva a la manifestació, com ja vam demostrar fa 5 anys per aturar aquesta proposta d'ampliar l'aeroport del Prat.
1: Fins a quin punt creieu que l'endarreriment que va anunciar ahir el ministre de Transports doncs pot marcar aquesta protesta de diumenge?
2: Clar, endarreriment, suposo que refereixes a l'allargament de la tercera pista.
1: Sí.
2: Sí. Bé, nosaltres pensem que en realitat això és només... aquest endarreriment es deriva del fet que ara mateix no poden posar sobre la taula la proposta d'ampliació que inclou una expansió territorial de l'aeroport, perquè estan pendents les compensacions ambientals de l'ampliació anterior, i això és Europa, no?, que ha dit que ho han de fer abans de poder posar qualsevol, de poder ampliar territorialment, com dèiem, l'aeroport. Tot i així, sí que la proposta aprovada ahir sí que inclou un pla d'inversions que planifica incrementar la capacitat operativa de l'aeroport, per tant, incrementar el volum de passatgers i el nombre d'operacions, i per tant, pensem, no?, ho entenem també com una ampliació que encara que no sigui territorial, però sí operativa, no ens podem permetre perquè segueix tenint molts impactes en el territori com en la vida de les persones que vivim a prop de l'aeroport. Per tant, pensem que el diumenge la protesta serà massiva i que això no representarà cap canvi, perquè el que necessitem és demostrar aquest rebuig frontal a qualsevol ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Respecte doncs, a això, a aquestes compensacions que comentaves, també, quines serien acceptables per vosaltres?
2: Pensem que les compensacions no són un mecanisme, tampoc. Al final, això el que planteja és quan es destrueix un espai natural per l'expansió, en aquest cas, d'una infraestructura, buscar un altre lloc on, diguem-ne, recrear les zones destruïdes. Ara mateix sabem que el delta del Llobregat està cobert amb 60% per ciment actualment, i que per tant dir que aquestes compensacions impliquen necessàriament com que no es traurà aquest ciment, no? Doncs fer ús de terrenys que per exemple ara mateix són agrícoles, per tant també té moltes controvèrsies aplicar aquestes compensacions, i per tant el que pensem nosaltres és que no s'ha de dur a terme cap activitat que requereixi compensacions que al final són falses i que no podran de les maneres substituir els espais naturals destruïts.
1: I que en tot cas tampoc es parla, i de fet això també ho reivindico a vosaltres, que en cap moment s'està parlant de les compensacions que encara hi ha pendents de l'anterior ampliació.
2: Exacte.
1: Per tot plegat sortiu diumenge als carrers, però també hi ha d'altres qüestions que voleu denunciar i que doncs, estan vinculades directament o indirectament a aquesta ampliació que es vol fer de l'aeroport de Prat, i en concret hi haurà 10 columnes organitzades des d'arreu del territori i amb 4 blocs temàtics. Expliqueu-nos doncs, això, quins són, com arribaran, quina serà la mecànica d'aquesta protesta de diumenge.
2: Exacte, de fet ara mateix ja tenim més de 10 columnes perquè cada dia se n'estan confirmant de noves que venen d'arreu del territori de Catalunya i també dels diferents barris de Barcelona. Ara mateix les columnes que tenim confirmades vindran de l'Hospitalet de Llobregat, de Cornellà, de Sant Boi i el Prat. També una columna que vindrà de Terres Gironines, una del Bany Montseny i una del Bages Vallès Occidental. I pel que fa a la ciutat de Barcelona, doncs hi ha columnes des del Clot Camp de l'Arpa, de l'Esquerra de l'Eixample, de Sants, de Gràcia, Vallcarca, de Pobla Sec, Ciutat Vella, de la Teixonera i de Sant Andreu. I esperem que els propers dies se'n puguin confirmar de noves. Pel que fa a la manifestació, comença a les 12 diumenge a la Cruïlla entre Passeig de Gràcia i Aragó. I allà ens organitzarem en diferents blocs temàtics. N'hi ha de moment 4, que són habitatge, educació, bloc ecofeminista i transport públic. I a més, hi haurà un bloc que anirà sobre rodes, és a dir, que consistirà en bicicletes i tractors, sí. I aquest bloc tindrà un punt de sortida diferent, sortirà a la plaça Espanya i s'unirà a la manifestació a peu a mig camí.
1: Per què heu triat precisament aquests punts, no? Plaça Espanya, Passeig de Gràcia a Aragó...
2: Doncs la Cruïlla de Passeig de Gràcia a Aragó l'hem triada perquè és on hi ha una de les estacions de Renfe més importants, i així facilitem tant l'arribada de persones com també reivindiquem que en lloc d'invertir en ampliació d'infraestructures com l'aeroport, si no s'ha de prioritzar la xarxa de rodalies i de transport ferroviari.
1: A banda d'això també, a diferència de fa 5 anys, quan es va fer aquesta multitudinària manifestació que va emplenar els carrers amb milers de persones, aleshores, aquesta protesta, per exemple, recordo molt que aquí al Prat va sortir a peu, des d'aquí des del Prat, perquè aquest cop doncs, heu optat perquè la gent s'hi trasllada amb tren. No sé si té a veure també amb aquesta protesta, amb aquesta reivindicació del funcionament de Rodalies, vaja.
2: També és veritat que l'última, no, la protesta de fa 5 anys, recordem que era una concentració al carrer Tarragona, per tenir una protesta estàtica, no? I per tant, sí que tenien que les columnes hi arribessin, doncs, diguem, no, al format des de manifestació i caminant, no? Aquesta vegada, com que hi ha la manifestació i inclou, no, un desplaçament, doncs, les diferents columnes han optat, perquè al final això també ha sigut autogestionat dels diferents pobles, d'arribar-hi doncs, per mitjà del transport públic i poder-se unir, així tenir energies per poder-se unir a la marxa, diguem-ne.
1: En aquella manifestació de fa 5 anys també vau expressar que seria necessari tornar a mobilitzar-se. Això ara es fa realitat, de fet ho destacau també a la roda de premsa d'aquest dilluns. Què ha canviat des d'aleshores i sobretot què canviarà mirant cap al futur, perquè doncs, tot i que aquest Dora 3 no recull el gruix gran per entendre'ns de l'ampliació, sí que en el proper document hauria de recollir-ho.
2: Clar, han canviat moltes coses, no? Fa 5 anys, recordem que quan es va fer la gran protesta ja s'havia retirat la proposta d'inversions d'ampliació, donant, no, aquest rebuig frontal, i en canvi aquesta vegada han fet servir una estratègia diferent. Veiem com hi ha hagut molta opacitat, s'ha aprovat aquest pla d'inversions sense cap tipus d'informació ni compartir cap tipus de document, s'ha aprovat pràcticament d'amagat i en canvi no s'ha aprovat just abans, no, de la manifestació. També sembla, no, que no, o sigui, que aquest pla d'inversions dels propers 4 anys, bueno, no ho sembla, no, sinó que no inclou aquesta expansió territorial que dèiem, però que faci que és una mica el pla del camí per poder incloure aquesta ampliació territorial en el proper d'hora, que seria els 4 anys següents, o sigui, a partir del 2032. No? Per tant, és una mena d'aposta una mica a llarg termini, no? Que al final acaba executant, no, l'ampliació i el reglament de la tercera pista, però primer a plan el terreny. De fet, ja s'ha licitat el pla director, que hauria ja com fer aquesta ampliació i, per tant, tot i que no s'hagi pogut incloure en aquest pla d'inversions, sí que la tenen prevista, no? Per tant, veiem com és una mica diferent. També és veritat que en el context de fa 5 anys, no, els colors dels diferents governs eren diferents. Hi havia uns governs de coalició que també tenien, doncs, potser una mica menys d'estabilitat i es podien com buscar les esquerdes, no, dintre dels diferents grups polítics. Ara mateix hem trobat una situació en què tant el govern de l'Estat de Barcelona com de la Generalitat de Catalunya com del govern de l'Estat és el Partit Socialista. Sí. I, per tant, això també, diguem-ne, que facilita aquesta presa de decisions si és que el que volen és, doncs, tirar-les endavant.
1: En cas que tiri endavant aquesta ampliació, que com deies, doncs això, el que es fa en realitat és retardar-ho 5 anys, però no es guarda el calaix com si que va passar això fa 5 anys. Quins efectes negatius tindria? Hem parlat del medi ambient, hem parlat també doncs, els efectes dels espais naturals del Delta, també de la crisi de Rodalies, però quins efectes també tindria respecte, doncs, per exemple, a l'escalfament global i també respecte al turisme, segons vosaltres?
2: Clar, o sigui, nosaltres estem molt preocupats, no?, perquè veiem com l'aeroport de l'infraestructura més contaminant de Catalunya a dia d'avui, i crec que ningú negarà que estem en una situació d'emergència climàtica, venim de l'estiu més calorós de la història, i per tant ampliar la capacitat d'una infraestructura que ja és, no, la principal font d'emissions de gasos d'efecte hivernacle en un context en què hem de fer és reduir-les el més ràpid possible per poder abordar la situació que vivim greu d'emergència climàtica és completament contraproduent i va en contra, no?, de garantir el futur, al final, tant de Catalunya com del planeta, no? Per tant, l'aeroport, o sigui, ampliar-lo va en contra de qualsevol acció per abordar l'emergència climàtica. A més, no, que l'aeroport del Prat és la principal porta d'entrada de turistes de l'estat de Barcelona com a Catalunya. Es calcula que el 80% dels turistes entren per la via aèria per l'aeroport del Prat. Estem en una situació molt, molt greu de sobreturistització, d'una aposta per un monocultiu turístic que l'únic que fa és que és de treball precari, mentre té un impacte molt greu en el mercat de l'habitatge, que està molt tensionat, i sabem que cada vegada és més difícil accedir a un habitatge digne. De fet, hi ha un estudi de la New Economics Foundation que demostra que connecta directament amb l'increment dels lloguers amb l'arribada de turistes per mitjà aeri a l'estat espanyol. Per tant, incrementar la capacitat de l'aeroport encara agraeixeria més la situació de crisi de l'habitatge i de sobreturistització de la ciutat de Barcelona i de Catalunya. Per tant, és molt perillós, no? I per això ja, no? Joan Boadas ja va dir en el seu moment que ampliar l'aeroport pot ser la decisió més important pel futur de Catalunya, per això, perquè té efectes en molts sectors diferents. No hem parlat tampoc dels efectes que té també en la salut de les persones que viuen en les poblacions circundants de l'aeroport. La seva activitat genera moltíssima contaminació acústica i també emet partícules ultrafines que estan vinculades directament a malalties cardiovasculars i respiratòries. Això no només al Prat de Llobregat, sinó a Viladecans, Gavà, totes les poblacions que es troben almenys en un radi de 10 quilòmetres de l'aeroport. Per tant, també incrementant l'activitat impactaria encara més i agreujaria aquests impactes en la salut de les veïnes.
1: A la presentació que vau fer dilluns també vau parlar d'una enquesta en la qual afirmava que la majoria de la població està en contra de l'ampliació. Quin paper creieu que hauria de tenir la ciutadania respecte a les decisions del futur d'una infraestructura tan important com és l'aeroport del Prat?
2: Home, el que està clar és que no pot ser que aquest tipus de decisions es prenguin d'amagat i sense informar-ne la ciutadania, no? I evidentment haurien de poder opinar perquè té un impacte molt clar en les nostres vides en tots aquests aspectes, no? Per tant, està clar que d'una banda hauria d'haver molta més transparència, però també la possibilitat d'opinar o de participar en aquest tipus de preses de decisions que sembla que es prenguin només de la mà dels lobbies empresarials, que és els únics a qui beneficia.
1: En aquest sentit, penseu que la manifestació de diumenge pot ser un punt d'inflexió?
2: Esperem que ho sigui, sí. I sabem que segurament no serà l'última, però sí, esperem que marqui, no, un primer rebuig clar, frontal, a aquesta proposta d'ampliació i que marqui, no, doncs això, un inici en aquestes, en les properes que vindran.
1: Quina resposta espereu per part de les administracions després?
2: Doncs és difícil, no, de saber, perquè com que hem vist que fins ara no han tingut en compte, no?, i que han pres aquestes decisions d'amagat, és difícil, però al final esperem que reaccionin, no?, i perquè si són moltes al carrer crec que no tindran altre remei que reaccionar d'alguna manera i que escoltin una mica el clam popular. Sí que hi ha alguns partits polítics minoritaris que han dit que suposen l'ampliació, però això és el que diuen, però en realitat el que han de fer és fer servir també els seus instruments que tenen de negoci, quan estan en posicions de poder per aturar, no?, aquesta ampliació. I aquest és el cas, per exemple, no, de Sumar, que en principi és part del govern de coalició i, tot i que diu que mostra sorpresa, no ha utilitzat totes les seves eines per poder aturar l'aprovació d'aquest pla d'inversions. Per tant, volem que les respostes no siguin només discursives, sinó que realment siguin efectives i tinguin implicacions polítiques.
1: De fet, també, dintre d'aquests partits que estan en contra de l'ampliació, hi ha el PP de Castelldefels, que no sé si us ha sorprès en aquest sentit.
2: Sí, és veritat que és un cas particular, perquè en general la línia del Partit Popular sí que és d'estar a favor de l'ampliació, però al final doncs veiem que Castelldefels, suposo que per interès, no, de mantenir la posició de poder, i veient que les veïnes estan en contra, no, de l'ampliació, doncs l'alcaldia de Castelldefels també hi està en contra. El que podria sorprendre, però també al final respon a una realitat local molt particular.
1: De moment, doncs, hi ha aquesta manifestació que teniu diumenge per endavant, amb 210 entitats adherides, 130 personalitats de l'àmbit acadèmic. Qui són, així, en termes generals?
2: Les entitats que adherides en tenim de tots els sectors. Hi ha sindicats de treballadores, hi ha també el moviment per l'habitatge, també la comunitat educativa, també tenim grups de, no, de sindicats també professionals de l'àmbit de la salut, a associacions de mares i pares, no? És un ampli ventall de col·lectius i d'entitats que donen suport o que estan en contra, no, d'aquesta ampliació. I pel que fa a les personalitats del món acadèmic, són investigadores també de totes les disciplines, no parlem només de l'àmbit de les ciències socials, però també enginyeria, ciències naturals, d'àmbit internacional i no només de l'Estat de Barcelona, que veuen que no té cap sentit fer aquesta ampliació i per tant també hi han donat suport a la seva firma a aquest manifest de rebuig a l'ampliació.
1: Tal com dèiem a l'inici, Clàudia, acabo amb aquesta pregunta. Al final el que s'està fent és un endarreriment de l'ampliació de l'aeroport del Prat i que per tant doncs, aquesta manifestació, ja ho indicaves tu, no serà l'última. Quins seran els propers passos per part de l'aeroport?
2: Al final nosaltres seguirem estant atentes i donant resposta al que pugui venir. Pensem que l'ampliació no s'acabarà fent perquè pensem que la podrem aturar. Aquest diumenge esperem ser moltes per demostrar primer, no, aquest contundent no a l'ampliació i veurem com ens hem de mobilitzar en el futur per aconseguir finalment aturar-la.
1: Doncs aquesta mobilització que arrencarà a les 12 a la Cruïlla de Passeig de Gràcia, també a Aragó, a Barcelona. Abans ja doncs, hi haurà les sortides que es faran des de les diverses columnes. Recordeu que aquí la del Prat sortirà pràcticament a 3:15 del matí, des de la sessió de Rodalies. I hem parlat amb Clàudia Custodio, que és membre de Zero Port, al respecte doncs, d'aquesta convocatòria que hi ha de cara a diumenge. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Connectats i molt bona tarda.
2: Gràcies.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectat.

0: la calle mojada, corriendo a la fàbrica donde trabajaba Manuel.
1: Qui no reconeix aquest tema, Te recuerdo, Amanda, del cantautor Víctor Jara, que precisament un dia com avui de l'any 1973 va morir acribillat després de ser torturat a l'estadi Xile de Santiago per les forces militars després del cop d'estat de l'11 de setembre encapçalat per Augusto Pinochet contra el govern del president Salvador Allende. Això va passar, com us deia, un dia com avui de fa 53 anys. Des d'aquí el recordem i ho fem amb aquest, un dels seus temes més coneguts, Te recuerdo, Amanda.

7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Anem acabant, entrem ja a la recta final d'aquest Connectats de dimecres i ens endinsem en el món de la literatura fantàstica. Ho fem de la mà d'en Pol Peiró, de Ràdio Sabadell. Coneixerem el llibre Si em desagno, queda't amb mi fins que em refredi, de Marc Català. Un univers literari que va més enllà de les pàgines i que també incorpora un projecte musical creat expressament per a l'obra.
1: Avui parlem amb Marc Català, nascut a Sabadell l'any 1986, biòleg i doctor en biomedicina. La seva trajectòria professional ha estat estretament vinculada a la recerca biomèdica clínica i actualment treballa en el desenvolupament de dispositius diagnòstics. Però darrere de tota aquesta faceta científica hi trobem també un apassionat de la literatura, la música i especialment de la fantasia. És l'autor de Si em desagno, queda't amb mi fins que refredi, una obra que ens endinsa en un univers fantàstic. Hola, Marc, què tal?
2: Hola, bona tarda, què tal?
1: Bona tarda. Una pregunta. Què porta a un biòleg i un doctor en biomedicina a escriure fantasia? Tu, que potser estàs acostumat al rigor i a la recerca científica, què t'ha portat a endinsar-te en aquest món?
2: Sí, doncs la veritat és que abans que la ciència, la literatura, el cinema, la música, etcètera, doncs sempre han sigut les meves passions, l'art en general. I bueno, sempre m'ha agradat moltíssim la literatura de terror, la literatura fantàstica. I llavors el 2017-2018, que jo estava vivint a Londres per feina, estava fent el doctorat i estava allà, doncs vaig començar a escriure relats de terror i ciència-ficció, que vaig acabar autopublicant a través d'una editorial d'autopublicació. Però bueno, allò ja va donar com una mica un pistoletazo de salida a que la literatura i l'escriptura doncs passessin a formar part de la meva vida. I doncs arrel d'això, ara estreno la meva primera novel·la.
1: I d'aquesta primera novel·la, què ens pots dir? Què hi pot trobar els lectors que la vulguin devorar? Que no sé si ens pots dir alguna cosa, evidentment no desvetllaràs tots els secrets de la novel·la ni farem spoilers, però què es poden trobar els lectors?
2: Sí, i tant, i sense intentar doncs entrar en spoilers, doncs a veure, és una novel·la de fantasia fosca, diria jo, fantasia onírica. I bueno, doncs ens trobem en un poble on les vides de tres dones, que són tres dones que per diferents motius doncs se senten soles, se senten desconnectades de la seva realitat, doncs bueno, en el poble hi ha una problemàtica greu, és que es veuen assetjades per unes hordes de dimonis que no saben ben bé d'on venen. I a mesura doncs, que aquestes tres dones, la seva vida doncs, es comença a entreteixir i es comencen a relacionar, doncs, bueno, tot això les portarà a descobrir coses i arribar doncs, a un lloc diferent del que estan en un principi.
1: No sé si t'has inspirat en algun espai o alguna cosa concreta.
2: La veritat és que la inspiració de la novel·la ve de molts llocs diferents. Primera, òbviament, d'haver llegit molt fantàstic i molta literatura de terror, però també dels videojocs, de la música, etc. I al final, la idea amb aquesta novel·la era intentar agafar tots aquests elements fantàstics, de terror, etc., per portar doncs, la fantasia i tots aquests elements un passet més enllà i acabar parlant d'una cosa doncs que potser no és molt habitual en una novel·la que seria estrictament fantàstica. Però aquí ja si segueixo parlant, la liem.
1: Ja desgranem el
2: kit de la qüestió.
1: No, anem a donar-li una mica de suspens i no de misteri i no anem a desvetllar la novel·la. I també ets un apassionat, com bé hem pogut llegir, de la música. De fet, Has participat en diferents grups, no? De música molt dispar, des de, corregeix-me si m'equivoco, metal, música més d'autor, i en el llibre, si no m'equivoco, hi podrem trobar també un QR que dona accés a un projecte musical que és La Trencada, que ha sigut creat expressament per acompanyar aquest univers de l'obra, no?
2: Sí, això és correcte. Sí, la veritat és que la música doncs, també és una cosa que m'ha acompanyat durant gran part de la meva vida. toco la guitarra, toco el baix, toco diferents instruments, i sí, he participat en diferents bandes. Jo vaig començar tocant death metal, i a partir d'aquí doncs tenia un projecte en solitari amb el que vaig gravar un disc, i també havia militat en diferents bandes, una d'elles sabadellenca de rock en català, que es deia Xarrupa Cabeça, que ja no existeix. Havíem tocat bastant per festes majors i això. I enguany, amb aquest llibre, doncs, com que jo sempre havia tingut una visió molt musical del projecte, doncs vaig considerar que volia composar unes petites postals musicals, no? I enguany, doncs, aquest octubre entraré a l'estudi a gravar tot aquest material, i així que al cap d'un o dos mesos de la sortida del llibre, aquest QR doncs quedarà actiu i es podrà accedir també a tot aquest univers musical, que sota el meu punt de vista complementa d'alguna manera doncs l'obra doncs a nivell més emocional, no? Algun dels passatges dels llibres doncs queden reflexats doncs amb aquesta música, que segons el com ho entenc jo doncs és un llenguatge diferent, no? A la literatura, i doncs et transmet una cosa des d'una perspectiva, des d'un prisma completament diferent.
1: Per aquells oients que ens estiguin escoltant, on poden anar a buscar, on poden comprar la teva novel·la, o en quins punts poden acostar-se a ja comprar-la i seguidament poder devorar aquest univers fantàstic?
2: Doncs mira, la novel·la, actualment la prevenda del llibre a través de la web de l'editorial es va iniciar el dia 7 d'aquest mes i durarà fins al 20, per tant ara estem en un període de prevenda, i a partir de la setmana que ve doncs començarà el llibre a arribar a les persones que l'han comprat per prevenda, i per descomptat a totes les llibreries. Per tant, a qualsevol llibreria de Sabadell o qualsevol llibreria doncs podeu demanar la novel·la si és que no la tenen en estoc en aquell moment. O sigui que es podrà comprar a Sabadell, la tindreu disponible al Malapès, etc. I és veritat que també el dia 5 d'octubre farem una presentació a la llibreria Gigamés de Barcelona, la llibreria més important de gènere fantàstic i, bueno, de gèneres fantàstics en general. I és veritat que també estem estudiant fer una presentació a Sabadell, que ens fa molta il·lusió presentar-la també aquí a casa.
1: Molt bé, doncs ja ho sabeu, tant si voleu comprar aquesta novel·la com si també voleu anar a la presentació per també veure in situ el Marc Català, doncs ja ho sabeu, ja teniu aquí les dates. Marc Català, moltes gràcies pel teu temps, espero que la novel·la sigui tot un èxit i sorts i encerts de cara al futur.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Adéu, Marc.
2: Adéu.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

Bé, doncs ens acomiadarem amb música i de la bona. Bob Dylan torna a ser notícia. S'ha anunciat recentment una espectacular col·lecció de 371 títols inèdits. Ens acomiadem amb aquesta veu i amb aquest tema, Hurricane. Fins demà. Adéu-siau.

0: Són les 5 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Benvolguts, benvolgudes, bona tarda des de Ràdio Rubí. Tant si ens escolteu com si ens veieu des de www.radiorubi.cat, com si sou encara nostàlgics de la FM al 99.7. Sembla ahir que acomiadàvem la segona temporada de la Gent Normal. I ves per on, avui, 16 de setembre, puntuals i en directe, comencem el que és la tercera temporada d'aquesta aventura que va començar precisament per aquestes dates, més o menys, l'octubre del 24, fa un parell d'anys. D'aleshores ens han passat moltes coses, al món, a les nostres vides, al nostre voltant. Hem sentit moltes històries, totes, això sí, interessantíssimes, totes apassionants, perquè no cal ser un gran home, no cal ser una gran dona per explicar històries extraordinàries. El valor de la paraula, el valor dels fets, és fàcilment valorable i lloable. Doncs vinga, som-hi. Comencem aquesta temporada amb aquesta música de fons que crec que no podia ser més èpica per començar una temporada, aquest estiu, precisament, de Vivaldi. Comencem aquesta temporada amb algunes novetats, però amb la mateixa filosofia de sempre. La conversa tranquil·la i reposada, de mitja tarda, per conèixer persones, per conèixer realitats que sovint tenim al davant, però per la raó que sigui, no hi podem aprofundir. Avui parlarem de música. Ja sabeu que la música és un dels leitmotiv d'aquest programa. La música, i la música precisament que tien els convidats i les convidades. I avui, precisament amb el convidat que tenim, això encara té més sentit. Tot el sentit del món, i ara permeteu-me la brometa, tot el sentit del món de la música. Amb tots vosaltres us presento el Joan Vives, musicòleg, músic i presentador de l'Espai de Música al Primer Temps de Catalunya Música. Joan, bona tarda, bon vespre i benvingut a la Gent Normal.
1: Gràcies, germà, encantat d'estar a Ràdio Rubí.
0: No podia ser més èpic aquest començament de Vivaldi. Ja sabeu que aquesta música que sona la tria el nostre convidat i, per tant, hem començat amb Vivaldi, a l'engròs.
1: Sí, és que s'explica ràpid. He triat la tempesta de l'estiu, ara estem sentint la primavera de fons, que és el moment més famós i més cèlebre.
0: Però diuen que plourà d'aquí una estona.
1: Exacte, sí, sembla que, i a més sembla que anirà pujant des de Girona, o sigui que, per tant, doncs, aquesta nit o aquest cap vespre, doncs, la cosa anirà refrescant, ja va bé,
0: perquè... Sí, sí, sí, hem passat calor aquest estiu.
1: Sí, Déu-m'hi-do, ja ens han fet un tomba i tomba diverses vegades i teníem ganes. Bé, Les estacions de Vivaldi és una obra molt, molt, molt tòpica, a part de típica, de bonica i de ben escrita. En aquest cas em vas dir, mira, Joan, porta coses que siguin especials per tu. Diguem que les quatre estacions de Vivaldi van ser el motiu pel qual vaig descobrir que m'agradava la música, concretament la música clàssica. Vaig començar a estudiar a l'Escola de Música de Mataró i va ser el professor dels Salesians, on jo anava, a Mataró, que ens va posar les quatre estacions de Vivaldi. I mira, un dia, i això va ser el començament de fer sisè de bàsica, això devia ser l'any 75 o 76, això era més o menys per aquestes dates, potser cap a l'octubre d'aquell moment, doncs hi ha un dia de referència en el qual doncs decideixes canviar la teva vida, llavors no n'ets conscient.
0: Però hi ha alguna cosa que queda allà dins.
1: Exacte, i aleshores aquell dia va canviar el destí. Prens una decisió i diguem que la resta de la teva vida, això devia ser, ja et dic, el 75-76, 1900, doncs ha anat cap aquí, és a dir, que per tant va ser una decisió important.
0: Jo sempre que escolto Vivaldi, sempre tinc la mateixa sensació, sempre que escolto les quatre estacions de Vivaldi. I un dia se'm va acudir fer un comentari en família, als meus fills. I vaig dir, ostres, és que quan escoltes la primavera de Vivaldi, o quan escoltes l'estiu de Vivaldi, o quan escoltes l'hivern, aquestes quatre estacions, realment el so et porta a l'estiu, et porta a la primavera, et porta a la tardor. I és una sensació com molt curiosa. Com la música et pot traslladar en aquest imaginari, no? En aquest cosmos.
1: Vivaldi fa trampa, perquè, a més, ens va deixar escrits uns sonets, quatre sonets, òbviament un dedicat a cada estació, en el qual literàriament són, no valen res, a dir, els professors de literatura dels col·les els llançarien a la brossa, perquè són un tòpic rere l'altre. L'alegre primavera ha arribat, bufa el vent, la brisa...
0: Els ocellets... Va,
1: sona, canten els ocellets, no sé què, o sigui, res d'especial o significatiu. Però et dona la informació amb la que Vivaldi va estar pensant quan estava escrivint. Clar, partint de la premissa de que Vivaldi era un virtuós del violí, si dominava perfectament la tècnica de l'instrument i sabia el que podia demanar als intèrprets. I llavors, aleshores, va escrivint i va dient, escolta, vull que aquí soni un ocell, aquí tal, aquí una brisa, aquí el rierol que baixa, aquí, doncs, un gos que borda. Fins i tot hi ha un episodi a la tardor que els pastors veuen una mica més de vida al conte i van una mica turutes, és a dir, que hi ha tota una sèrie de detallets perfectament descrits en paraules per Vivaldi i perfectament descrits per la música.
0: Exacte, és això que t'anava a dir. Després això té un correlat amb la
1: música. A les quatre estacions, sí. És espectacular.
0: Clar,
1: us animo a llegir els sonets, els trobareu a la Viquipèdia i escolteu les quatre estacions llegint els sonets. Aquesta sensació que has descrit també se'n va, es multiplica per 200, és a dir, és impressionant.
0: Clar, aquesta és molt innata. Jo no els havia llegit, aquests sonets, però quan escoltava la primavera, sobretot la primavera, era una sensació, i independentment que, clar, vull dir, ara tu em podries dir, ja, però tu tens al cap que aquella obra es diu La Primavera, i per tant el teu cervell ja està processant, diguéssim, un context de primavera. Però independentment d'això, si trec aquesta variable, a mi aquell so em recorda la primavera.
1: Sí.
0: I aquest violí que ens porta a la tempesta,
1: sí,
0: evidentment, clar, aquest fragment, això no ho pot tocar qualsevol violinista.
1: Bueno, és una orquestra de corda amb un violí solista. Clar, pensa que estem parlant d'un dels millors violinistes italians de la primera meitat del segle XVIII, que escriu música a la seva mida. Per tant, necessites violinistes i intèrprets d'entitat, perquè tenen una doble feina, fer les notes, però alhora explicar a través de les notes tot això que dèiem dels sonets. Per exemple, el tercer moviment de l'estiu, que és el que t'he proposat o us he proposat, en italià posa sobre la partitura tempo impetuoso d'estate, temps impetuós d'estiu. I aleshores ja saps que això és una tempesta d'estiu, que són les mateixes que hi havia a Venècia en aquell moment, són les que fins fa poc arribaven aquí a finals d'agost. Cada cop la tarda es anava cobrint, descarregàvem aquelles gotes gordes enormes i després s'acabava la tempesta.
0: Tornava a sortir el sol.
1: Tornava a sortir el sol i una humitat brutal. Doncs és això el que ens descriu Vivaldi.
0: És fantàstica la màgia de la música, ho hem dit més d'una vegada en aquest programa, al llarg d'aquestes temporades, de com la música és capaç de traslladar-te o de fer-te aflorar, doncs, tota una sèrie d'emocions, sí, o tota una sèrie de sentiments. Joan, tu t'encarregues d'obrir la programació musical en directe a Catalunya Música, sí, amb un programa que es diu El Primer Temps.
1: Clar,
0: que és un programa...
1: És el que és, El Primer.
0: És El Primer Temps, que és un programa que, si no l'heu escoltat mai, jo us aconsello que ho feu, perquè és un programa que enamora. En el sentit que és un programa en el qual durant una hora i mitja escoltem música clàssica, però no de manera aleatòria, sinó, i aquí està la gràcia, no?, amb tota una història teixida a partir de cada programa, no? Parlaves, no?, que avui havies dedicat el programa a un compositor alemany, que ara no recordo com es deia, però que, diguéssim, que feies una mica un recorregut per tota la seva família,
1: sí,
0: que són família de músics.
1: Sí, avui he començat parlant de Carl Maria von Weber. Els oients de Ràdio Rubí que els agradi la música clàssica ja saben que és un dels compositors més importants de la primera òpera romàntica alemanya. Té una òpera molt important per la història, que és El caçador furtiu, Der Freischütz. I aleshores aquest senyor, el seu pare, tenia un germà. El germà del pare, és a dir, el tiet, va tenir quatre filles i una de les filles es va casar amb Mozart. Per tant, Mozart, o la de dona de Mozart, Constanze, i Carl Maria von Weber eren cosins germans. Uh-huh. I aleshores he agafat aquest vincle i a partir d'aquí he anat posant primer la música de Carl Maria von Weber, després la música que Mozart dedica a cadascuna de les germanes, perquè la Constanze era la tercera, però n'hi havia una de gran que es deia Josefa, que resulta que va ser la primera reina de la nit de la flauta màgica. Aquella ària tan famosa. Sí. Després n'hi havia una altra que es deia Aloísia, que tenia una veu preciosa, i Mozart li va escriure una quantitat d'àries. Abans, una cosa que es feia és que quan una soprano havia de cantar una òpera, estem parlant del segle XVIII, i a les àries que hi havia a l'òpera no li agradaven, buscaven àries de substitució. A l'ària de l'acte segon no m'acaba d'anar gaire bé per la veu, li demanaven a un altre compositor que li fes una ària mida, i Mozart a l'Aloísia li va fer diverses àries d'aquestes de substitució. Era una cosa que es feia molt a l'època, que ara ens crida l'atenció.
0: Ara, no? ara això semblaria, o sigui, semblaria un sacrilegi, pràcticament.
1: Sí, però es feia. Eh? Inclús Giuseppe Verdi en té. És a dir que en el món italià, això, el món d'influència italiana, encara que estem parlant de Mozart, que treballava a Viena, era una cosa bastant habitual. Si, per exemple, parlem de Wagner, ja la cosa es complica. Però tots aquests compositors, diguéssim, que encara estan dins de la onada de l'estil italià, com Mozart, doncs era bastant comú tot això, sí.
0: Què va passar a Itàlia perquè hi hagués tots aquests genis?
1: Mira, jo crec que això, és xula aquesta pregunta. Pot semblar molt, molt naïf, molt simple, però és molt xula. I la resposta també és contundent. Qualsevol persona, tu mateix, si t'has passejat, m'és igual, a algun lloc d'Itàlia, tria el que tu vulguis.
0: Trio, no, per exemple, Florència.
1: Per exemple, doncs és escandalós. Saps? Has sentit de parlar de la síndrome de Stendhal, no?
0: Sí.
1: Ell li va passar a Bologna, no? Anava a passejar, o a Florència li va passar, a Florència, perdona. Ell anava passejant i deia que s'ofegava de tanta bellesa, no? Quan portes un amic italià al Passeig de Gràcia de Barcelona i li ensenyes els edificis del Gaudí, per exemple, són capaços de dir-te: germà, només això? Perquè ells tenen tant de patrimoni, se'ls hi vessa la creativitat per totes bandes, i la música no és cap excepció. O sigui, penseu que tot aquest patrimoni artístic, cultural, italià, s'hi suma també la música. I llavors, esclar, és realment una febrada, és una manera d'entendre la vida, no sé com descriure-ho, però és abrumador.
0: Clar, perquè ja, és a dir, estem parlant de grans compositors, escoltàvem Vivaldi, però clar, n'hi ha d'altres, hi ha Verdi, n'hi ha molts, que eclipsen una mica altres punts d'Europa, segurament, i ara i tu em corregiràs, perquè evidentment en saps molt més que no pas jo, però... potser trobaríem un fenomen més o menys similar a la zona germànica.
1: També.
0: Però la resta d'Europa, no diré que no es fes res, perquè seria mentir, però estem en uns percentatges bastant, bastant més baixos.
1: Sí, has descrit l'eix central d'Europa, que seria Alemanya, Àustria, tot el que són els lands alemanys, uh-huh. Itàlia, fixa't que estem fent una columna vertical, i aquí hauríem d'afegir París, poder... I potser també Londres, també, fixa-t'hi, ho dic estirat, però parlo del segle XVIII i uh-huh. el segle XIX, la cosa es va anar expandint. La resta de països sí que feien música, molta més de la que ens pensem, inclús a casa nostra. Quin era el problema? Que eren sucursals. Eren sucursals de l'estil central. Si vens per la Festa Major a Mataró, el 27 de juliol, és la Festa de les Santes, que mm-hmm. potser us sonarà.
0: Conegudes de les Santes.
1: Sí, hi ha molta gresca, és unes festes molt xules. El 27 de juliol, cada 27 de juliol, a les 10 del matí, s'interpreta a la Basílica de Santa Maria, a l'església, diguem-ne, central de Mataró, la Missa de les Santes. Clar, dius, és una missa de festa major. Aquesta missa la va escriure el mestre de capella de l'església el 1848. I quan tu la sents, dius, això no és música de festa major, sona a òpera. Els diferents parts de l'ordinari de la missa, el Kyrie, el Gloria, el Sanctus, tot això, sembla que estiguis sentint òperes de Donizetti, de Bellini, inclús una mica de Verdi. Clar, perquè en aquell moment la música popular a Catalunya era l'òpera italiana. Hi ha una portada de l'Esquella de la Torratxa, que surt una noia de fer feines de la zona alta de Barcelona, que va escombrant mentre va cantant àries de la Traviata. Llavors, esclar, si un compositor fa una missa de festa major, la fa tirant de l'estil que està de moda. Clar, això ho expliques avui i la gent no ho entén, perquè avui està de moda, per dir alguna cosa, els tallets, que per cert són de Mataró.
0: Sí,
1: però,
0: exacte.
1: Però, i potser avui faríem una missa en aquest estil, o l'estil de la Shakira, o potser l'estil de la música de cinema, no? No ho sé, però en qualsevol cas, cada música t'explica una època. I sí que es feia música, sí, uf, i passa que tot això està sovint enterrat en calaixos plens de pols i verdet.
0: Clar, perquè aquesta és una altra, no? És a dir, la música primer s'escriu i després s'interpreta,
1: sí,
0: barra s'enregistra. I entenc, pel que acabes de dir, que hi ha molta música que no s'ha enregistrat mai.
1: Exacte.
0: I això és un drama.
1: Bé,
0: bueno, o no, però a mi...
1: Mira, això t'ho correspon bé al Serrat. Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio.
0: Això també és veritat, sí, sí. És a dir, clar, tu pots tenir moltes partitures escrites, però ningú ha gosat a... perquè al final això no és... és complicat fer un enregistrament d'aquestes característiques.
1: Home, sí.
0: Vull dir, no és agafar una guitarreta, enregistrar-la i ja està. Vull dir, estem parlant d'una orquestra, estem parlant d'uns mitjans tècnics...
1: Avui potser et diria que és una mica més fàcil perquè hem democratitzat molt precisament totes aquestes eines de gravació. Uh-huh. És a dir, avui qualsevol persona a casa seva pot fer gravacions, fins i tot et diria de qualitat. La música de petit format que s'ha escrit al segle XVII, al segle XVIII, és més fàcilment interpretable. Ara tens tota la raó. Quan has d'agafar coses de gran orquestra o coses d'un cert envolum vocal, clar, llavors necessites contractar músics. Però vaja, YouTube està ple de gravacions que te'n faries creus, de gent fins i tot jove, que toquen molt bé i que graven amb molta qualitat, que de cop et diuen hem enregistrat per primera vegada les sonates d'un compositor, per dir alguna cosa, de Bolonya, que resulta que no coneixia ningú, són sonates de finals del segle XVIII i és la primera vegada que s'enregistren i les pots sentir al YouTube tranquil·líssimament.
0: Clar, és un efecte de... O sigui, això que deies tu, no?, de la democratització de la música, clar, uh-huh, també provoca això, no? Precisament el fet que algú tregui d'aquests calaixos, li tregui el verdet a una partitura i la pugui enregistrar.
1: I fins i tot aquí hi ha una reflexió molt interessant a fer, perquè a vegades parlant amb gent, on te treballes? No, treballo en un canal de música clàssica, Catalunya Música. Ah, bueno, però Catalunya Música, clar, sempre poseu coses antigues que ja tothom les coneix. En canvi, un canal de música pop, allà tenim els companys d'ICAT que han d'anar posant les últimes coses que van apareguent. Clar, aquí sí que tens novetats. I llavors és quan jo els dic, no, nosaltres també en tenim de novetats. Novetats del segle XVIII que no s'han enregistrat mai, compositors que de cop un dia apareixen i descobreixes que estan molt bé. I dius, ostres, i això no ho coneixíem. I a part de tota la nova generació d'intèrprets...
0: Això t'anava a preguntar, perquè clar, al final, música... Tots associem música clàssica i tots li posem l'etiqueta de clàssica a cosa... seguint la imatge del verdet, amb coses amb molta pols a sobre.
1: Sí. I molt avorrides.
0: I molt avorrides, eh? Jo recordo que li tenia... Ara explico una intimitat. Jo recordo que li tenia molta tírria a la música clàssica, però per una raó molt senzilla. Perquè el meu pare es passava el dia escoltant música clàssica. Oh. Llavors jo associava la música clàssica, i és amb els anys, amb l'adquisició de cultura musical, etc, etc, que te n'adones que, en el fons, allò que en aquell moment estaves odiant, una mica com deies tu, no?, que per dins, en segon pla, allò anava entrant. I quan escoltaves els enregistraments de, jo què sé, de Luciano Pavarotti o de Mario Lanza o de tota aquesta gent, allò quedava. Llavors, un dia, per casualitat, tornes un allò i de cop i volta tens un flash, no? Però es produeix música clàssica actual.
1: A veure, això és un tema, sí, el que passa, i aquí això també aprofito per fer una reflexió que tothom l'entendrà molt bé. El que més s'assembla al que avui en diem música clàssica, la música del segle XIX, són determinades bandes sonores del cinema. Potser ara l'última gran figura en aquest sentit seria John Williams. John Williams és un home que, a part de ser un gran músic, és un grandíssim coneixedor del repertori clàssic. Llavors, ell, quan escriu bandes sonores per pel·lícules, utilitza recursos de compositor. Sí, podríem estar escoltant una banda sonora del John Williams, jo t'aniria, mira, això és Stravinsky, això és Claude Debussy, això és Richard Strauss, aquí Gustav Holst, saps? Vull dir que veus que va, o Tchaikovsky fins i tot, va agafant idees, perquè el que busca un compositor és aficar un compositor de bandes sonores, eficàcia, que la música expliqui les imatges. Clar. Compositors que facin música clàssica, avui la tendència n'hi ha, però són compositors que ja utilitzen un llenguatge un pèl més complex, a vegades molt complex, música molt dissonant. Potser ara, l'època que estem ara, no tant. Als anys 70 del segle XX, per exemple, es feia obres molt contundents.
0: Allò que se'n deia música contemporània.
1: Sí, música contemporània, que ho continua sent, música d'avantguarda, música especulativa, però clar, jo la reflexió...
0: Que lleig, això d'especulativa, perquè vull dir, és com molt pejoratiu, home,
1: no, però,
0: eh?
1: Sí, sí, però bueno, és que és veritat. A veure, mira... Ara em venen moltes imatges, no? Jo quan estudiava solfeig al conservatori teníem el llibre de teoria del Joaquín Zamacois, no sé si et sona, i deia, la primera, el llibre de teoria, què és música? En castellà, perquè llavors tot era en castellà.
0: Sí, sí.
1: El arte de combinar sonidos para expresar sentimientos y deseos.
0: Però fixa't la profunditat d'aquesta definició, eh?
1: Espera't, i saps quina definició avui... podríem dir què és música? Si ara et preguntés què és música, què podríem respondre?
0: Jo et podria dir què no és música, però no, això és un altre debat.
1: Deixa'm donar-te la definició. So organitzat.
0: So organitzat.
1: Això és música. Llavors, a partir d'aquí, parlem de gustos. M'agrada més, m'agrada menys.
0: Però un so organitzat, ara...
1: Agafar...
0: Són els ocellets que canten al bosc.
1: Sí, no, però llavors has de fer-hi alguna cosa. No s'hi val només la gravació.
0: Vale.
1: Llavors, tu agafes aquells ocellets i què hi fas? Els barreges, els distorsiones i afegeixes un contrabaix. L'any 1963, Pierre Henry, que era un compositor electrònic francès, va gravar una porta molt rovellada, que estava al sud de França. Aquelles de... I va fer una obra de 50 minuts que es deia Variacions per una porta i un sospir. I amb cinta magnetofònica va anar combinant diferents freqüències de la porta, sobreposant-les, etc, i creant textures. Hi ha un moment catàrtic que es diu étirement, que vol dir estirament, quan tu badalles, no? que t'estires i vas sentint la porta com imita el... Saps? És brutal. Ara, clar, si no t'ho expliquen, dius quin rotllo de música. Quan t'ho expliquen, dius, ep, alto.
0: Aquí al darrere hi ha un missatge, hi ha una intenció.
1: Hi ha una intenció. I llavors, però bueno, no m'agrada, ok. M'agrada molt, ok. Però...
0: Això és una mica com l'art contemporani.
1: Exacte. Val? M'agrada o no m'agrada. Això no té importància. El que té importància és que allò estigui gestionat de manera artística.
0: Ah. Has parlat de John Williams i has parlat de bandes sonores i de fet era una cosa que et volia demanar, no? És a dir, les bandes sonores, a mi sempre m'ha donat la sensació que són com petites peces, o grans peces, en alguns casos, de música clàssica, eh? És a dir, de la tècnica de la música clàssica, de la composició de la música clàssica.
1: Sí, depèn del compositor, clar, perquè ara, per exemple, ja fa temps que hi ha molts compositors i que el cinema, per exemple, el cinema europeu és més especulatiu. Si vas al cinema americà, és més previsible. Diguem que el llibre d'estil dels americans és molt més tancat. Ja saben que tenen una fórmula que els hi funciona i que el fan servir. El cinema europeu és més variat, és més eclèctic.
0: És més experimental en aquest sentit.
1: Llavors els compositors també responen una mica a tot això. Però sí que és veritat que moltes vegades la música, pel que et deia abans, respon a l'expressió de les imatges. Una música ha de reforçar aquella imatge. Llavors, si tu poses una música que no reforça aquella imatge... de la manera que sigui, aleshores potser no és massa bon compositor l'autor d'allò.
0: Clar, jo és que a mi quan escolto peces de John Williams, no? Per la meva mare, a mi m'agrada molt el Hans Zimmer, per exemple,
1: sí,
0: també, no?
1: Sí, molt. Són... espectacular, molt èpic. Sí,
0: exacte.
1: Sí.
0: Em dona aquesta sensació de... Ostres, que això ho podries escoltar tranquil·lament, i ara em tiro a la piscina, eh? Podries escoltar-ho tranquil·lament al Liceu, i no desentonaria.
1: Hi ha un fenomen que quan tu sents les bandes sonores, determinats fragments, sense la pel·lícula, te n'adones que no saps què està passant, perquè és música atmosfèrica i va sonant, sona bé, però no... És com si li faltés un sentit o una direcció. I és perquè Zimmer, Williams o qui sigui ha pensat allò per reforçar el moment que a l'escena està passant no sé què. O sigui, de fet, si som una mica allò perepunyetes, no tots els fragments de les bandes sonores servirien per sonar al Liceu. Ara, t'he de donar tota la raó que molts d'ells, títols de crèdit, bla, bla, funcionen, no només funcionen molt bé, sinó que quan a l'auditori, per exemple, a l'Orquestra de Barcelona, a l'OBC, programa bandes sonores de pel·lícules, o la Simfònica del Vallès, que ho fan de conya, doncs no hi cap una agulla, és a dir, que a la gent realment li encanta.
0: Clar, perquè a més escoltes aquesta música que et sona molt...
1: I que veus les imatges de la pel·lícula en
0: però,
1: el teu cap.
0: Exacte, estàs recreant la pel·lícula en el teu cap, però estàs assegut en una butaca escoltant com una colla de músics interpreten aquestes peces.

0: I saps què passa, Joan, amb la música clàssica? Que a tu potser no et passa perquè tu t'hi dediques i, diguéssim, t'estàs ja imbuït en tot aquest, món, no? Però els que l'escoltem, la gaudim fins i tot, a mi se m'escapa molt, això és de Mozart, això és de Beethoven, això... podria arribar a associar el nom del, del compositor, però aquí quan ja entrem en el, diguéssim, en el detall de doncs, sonata de no sé què o preludi de no sé quantos.
1: A veure, no t'has de preocupar.
0: No cal que em preocupi.
1: El meu, no, gens, zero.
0: Val.
1: A més, sé que no és veritat del tot, perquè sé que coneixes una mica el repertori, segur. Però, ni que sigui per culpa del teu pare.
0: Sí,
1: no?
0: Sí. No,
1: però, a més, et diré que no t'has de preocupar. I l'argument és molt ràpid i molt simple. És música. Tu escoltes cançons que no saps ni qui les canta i de cop estàs al cotxe i les sents i dius, hosti, quina cançó més xula. I llavors, què fas? Oh, a veure de qui és per trobar-la.
0: Uh-huh.
1: És a dir que la música és música. I digue-li música pop, digue-li música rock o digue-li música clàssica, tu l'estàs escoltant i si et senta bé, si notes que t'agrada, que t'entra, és igual quin estil és o d'on ve. Tu has d'escoltar allò que t'entra. Sí que a vegades pot haver-hi persones que tinguin prejudicis. Jo no escolto gens de res de música clàssica. No m'ho crec, perquè sé que hi ha alguna cosa de música clàssica, perquè la música clàssica és tan variada, tan diferent...
0: I l'hem sentida tantes vegades a anuncis, a pel·lícules, a qualsevol banda.
1: Que segur que hi ha alguna cosa, el Carmina Burana de Carl Orff, no sé què, que segur que t'agrada. És a dir, perquè és música, no perquè sigui música clàssica, perquè és música. Sí que és veritat que jo sóc un friqui, llavors a mi m'agrada molt la música clàssica, però ja és un altre tema, però la gent, els malòmens, no, que no tenen cap mena de... Jo porto 40 anys treballant professionalment en música clàssica a Catalunya Música, no? Des de que es va fundar. Doncs jo sí que tinc obligació de saber més o menys per on van els estils, etc etc, i poder identificar mínimament èpoques, compositors, però perquè és de formació professional, però la gent el que ha de fer és disfrutar.
0: Ja, però això no exclou que aquesta memòria que tens de dir-me aquí, doncs aquest compositor, aquest altre, perquè va fer la història que explicaves, aquesta de la Porta, no?
1: Mira, el tècnic, per exemple, ens ha posat la cinquena de Beethoven i la marxa nupcial de Mendelssohn de fons, mentre anàvem xerrant, no, gairebé ni es sentia, però jo sí que ho anava notant i aleshores, doncs, bueno, m'ha fet gràcia de com anaven sonant i són peces molt conegudes que segur que més d'un també haurà identificat.
0: No? Són peces, això que dèiem, peces que hem escoltat anuncis, que hem escoltat a pel·lícules, que hem escoltat de fons no sé, en un museu, en fi, que formen part de la nostra cultura, entre cometes, musical.
1: I us faríeu creus, si realment poguéssiu fer un test de tot allò que coneixeu de música clàssica i que no ho sabeu, doncs, fins i tot els nens, no? Jo tinc un parell de nens petitets i l'altre dia em ve el Martí i em canta una cançó d'uns dibuixos animats. I jo dic, Martí, això és d'en Mozart, eh? Perquè ell sempre em diu que la música que jo escolto no li agrada, però aquesta sí, la marxa turca de Mozart, no? I ell em va fer molta gràcia i vaig pensar, és com sí que t'agrada?
0: Perquè al final... si li donem una miqueta a la volta, no? Doncs és, vull dir, és possible que enganxi el públic més jove. Però aquí ens falta cultura musical de música clàssica.
1: Sí, sí.
0: Que podríem debatre si és necessària o no.
1: Sí que ens falta una cosa que a l'Europa tenen i que potser ara estan perdent, mira què et dic, que és que el fred... fa que la música sigui una bona companya de viatge. Nosaltres vivim en un país en què el nostre zen real és anar a fer una cerveseta...
0: És el carrer,
1: anar a fer una cerveseta, un cafè, anem a xerrar... Escolta, què vas fer l'altre dia? Doncs mira, vaig veure el partit del Barça... Tal. Això és el nostre zen. O sigui, això ens permet estalviar-nos moltes hores de psicòleg o de ioga, no? Però és veritat.
0: Sí, sí.
1: Clar, llavors, això fa que la nostra vida al carrer hagi fet que no l'associem tant a la música clàssica. Clar, països com determinades zones de França, Alemanya, els països escandinaus, saps que hòstia, com ho diuen a Girona, Icar d'un fred de por, no?
0: Sí, sí.
1: I aleshores, clar, allà la música, a l'hivern es troben i toquen plegats, no? I aquí hi ha gent que ho ha fet, no? Per exemple, l'escriptor Jaume Cabré és prou conegut que ara perquè està delicat de salut, però vaja, grapejava el violí amb força dignitat i es trobaven amb uns quants amics i feien música per quartet de corda, amb el seu nivell, no per fer concerts, però s'ho passava en bomba. I molta gent ho fa, i no necessàriament amb música clàssica. Hi ha gent que es troba per fer jazz o per cantar cançons dels Beatles.
0: Sí.
1: Però ens falta, diguem que, com el teu pare, doncs altra gent que a casa, o la iaia que tocava el piano, saps? Doncs gent que diguem, normalitzés la relació amb música clàssica. El que tu has explicat, per exemple, seria una petita excepció. No? Uh-huh. El teu pare escoltava música clàssica.
0: Sí, sí, sí, sí, exacte. Ell, la música clàssica, l'havia acompanyat... Jo quasi que diria, des de que tinc ús de raó, l'havia sentit escoltant música clàssica.
1: El tècnic està posant la cinquena dansa hongaresa de Brahms, per exemple. Això no ho he demanat jo, però...
0: Aquesta és collita meva. però sí que és veritat que... Per exemple, ja explico una anècdota, no? Jo anava un dia a la setmana, anava a dinar a un lloc on el cuiner, que era el propietari... tenia molt de gust musical. Llavors, cada setmana, i això jo m'identificava molt amb ell, perquè cada setmana, o cada divendres, que era el dia que jo anava, en funció, estic segur, no li havia dit mai, però estic segur que funcionava així, en funció del seu estat d'ànim, triava una música o una altra. Llavors, un dia podies estar escoltant Son Cubano, i un altre dia podies estar escoltant música clàssica. I la sensació d'estar dinant i escoltant de fons música clàssica, t'asseguro que era un moment molt, com molt íntim i molt pacificador, per dir-ho així, no? És a dir que...
1: També et pots trobar l'altra cara, que de cop un professional de la música, un músic, un violinista d'orquestra, etc., de cop anés al restaurant i li digués en el propietari, escolta, pots treure la música?
0: Clar.
1: Que això, per exemple, la Renfe, que durant molt temps posava, no sé si encara ho fan, que posen música de fons...
0: Ara amb prou feina roden les rodes...
1: Sí, això és un altre tema.
0: Com per posar música. Doncs, però això és veritat.
1: Hi havia gent que demanava, per favor, treguin la música, perquè eren gent, a vegades, professionals de la música, que quan tu sents la música, i a part sents contaminació sonora en un restaurant, en un tren, sents el soroll de les vies, sents la gent xerrant, sents el soroll dels coberts, jo què sé, doncs tot això, aquesta barreja fa que hi hagi gent que els molesti. Uh-huh. En canvi, la intenció real d'això, com quan vas a cal dentista que et posen una música molt suau...
0: Clar, és... perquè no et posis nerviós.
1: Correcte. No? Exacte, sí, senyor.
0: És la versió light de l'anestèsia.
1: Exacte.
0: Després ja ve la punxada de l'anestèsia, eh?
1: És això.
0: Però primer ja et preparen pel que vindrà.
1: És això, sí, sí, sí.
0: Doncs ja ho sabeu, si heu d'anar al dentista, no us estranyi que, doncs això, que soni música suau, podria ser una música clàssica així tranquil·leta, sí. O podria ser música electrònica d'aquesta que en diuen chill out, sí. D'aquesta així com tranquil·leta,
1: sí, sí, sí.
0: Per diguéssim, per preparar-nos per la batalla.

0: I a mi normalment em sap greu tallar les peces, perquè si no faríem una mena de radiofórmula. Però, clar, aquesta encara em sabia més greu.
1: Sí, perquè, clar, una de les característiques de la música clàssica, comparada amb la música comercial, són el que en diem les arcades del fraseig o de l'evolució musical. El llenguatge fa que hi hagi una direcció i que allò es va prenent forma, fins que arriba una catarsi, que és el cas d'aquest fragment final de la segona sinfonia de Mahler que estem sentint, no? Clar, per exemple, les cançons comercials, si fessin això, no serien comercials. Recordes les del Jordi Dan? La barbacoa, són frases molt curtes i molt repetitives, perquè la gent no hagi de pensar. Però quan tu vas a una sala de concerts, estàs assegut a la teva butaca i vas sentint això, allò es va sentint que puja, que puja, que puja, i mira, escolta això...

0: això...
1: Entens?
0: Sí. Clar, però això és com... És com una cosa a foc lent.
1: Exacte.
0: És a dir, no és... Que va tan en contra dels temps que corren ara, que tot és immediat, que tot ha de ser ràpid i que tot ha de ser molt breu.
1: Però arriba un moment a la vida, i justament crec recordar que no fa massa... Parlaves d'això en un programa, parlaves de fer 50 anys,
0: sí.
1: Te'l vaig pillar per podcast, i parlaves de fer 50 anys i com et canvia la percepció de les coses.
0: Oh, i tant, ja t'ho dic ara, sí, sí.
1: I aleshores és quan la música clàssica pot tenir una oportunitat a la teva vida. Llavors te n'adones que necessites les coses a foc lent, que la immediatesa de determinades músiques et treu de polleguera i que de cop aquell moment de tranquil·litat, de solitud, doncs la música clàssica te'l recolza, te l'acompanya i és una companya de viatge sensacional i a mesura que et vas fent gran, en funció de la teva sensibilitat, naturalment, vas veient que t'entra cada vegada millor, clar.
0: Clar, perquè al final a tu et pot agradar molt una cançó que dura 3 minuts i mig, però són 3 minuts i mig.
1: S'ha acabat.
0: Dura 3 minuts
1: ja
0: i
1: està.
0: Mig. Llavors,
1: ja
0: l'únic remei que tens, o l'única possibilitat que tens per allargar-ho, és fer un loop.
1: Sí, exacte, el botó aquell que deia repeat, no?
0: Exacte. I jo soc molt obsessiu amb les cançons i soc molt usuari d'aquest loop, eh? I puc arribar a escoltar una cançó que m'ha agradat molt en un moment determinat, que pot ser una cançó fantàstica i meravellosa, però pot ser una cançó d'allò més absurd. Però és igual, en aquell moment et satisfà i necessites escoltar-la una i altra vegada.
1: Mahler no et cal.
0: A Mahler no em caldria, perquè sí. Tinc assegurats, no sé, 7-10 minuts de, diguéssim, d'intensitat o de crescendo.
1: Mira, per exemple, la música més famosa de Mahler és la que Visconti va fer servir a la pel·lícula Mort a Venècia, l'any 1973. Està basada en una novel·la de Thomas Mann, i agafa l'adagietto de la sinfonia número 5. Llavors, l'arcada inicial, tota aquella frase que fan els violins, se'n va a 2 minuts i mig sense cadència. O sigui, estàs 2 minuts i mig flotant, dius, bueno, i quan hi haurà el ximpum? I vas veient que s'aguanta, que aguanta, 1 minut i mig, 2 minuts, i llavors arriba un petit ximpum, i després segueix desenvolupant-se. Llavors, clar, quan ets conscient d'això, comences a entendre com funciona la música clàssica. És a dir, no has d'esperar una melodia coneguda. Has d'esperar que la música et vagi transportant cap a un estadi que és el que és. És una cosa intangible, no? I llavors aquí està que l'edat també t'hi ajuda. És a dir, que si la gent que a partir de 40, 40 i tants anys... Ara també hi ha un factor social curiós, no? Els pares i mares són pares i mares més grans. Normalment les noies ja no tenen fills fins als 30 i escaig. Això fa, doncs, que amb 50 anys tinguis un fill a casa que encara és amb prou feines adolescent, i això també et bloqueja de sortir. Hi ha una sèrie de responsabilitats que això afecta també. Però normalment ja en aquesta edat, quan ja els fills els tens espigats i ja s'espavilen, allò és quan dius, mira, saps què? Me'n vaig al Palau de la Música, a l'Auditori, a sentir un concert de música clàssica.
0: Doncs mira, amb això que estàs dient, l'altre dia pensava, música clàssica, estàs acostumat a escoltar-la amb el format que sigui, no? Però pensava, ostres, el dia que vingui el Joan li preguntaré, si jo volgués veure una òpera, per iniciar-me,
1: sí.
0: Tu què em recomanaries?
1: Clar, aquí hi ha un factor també de gustos personals, però hi ha alguns títols que són com una mica garantia, no? Per exemple...
0: A cavall guanyador.
1: Sí, una Traviata de Verdi, ja sé que és molt tòpic, però és una òpera especialment adequada per això que estàs dient. Primer, perquè la història que explica era una història coetània del temps de Verdi. La resta de les òperes de Verdi són reis medievals, no? Saps allò que t'agafa lluny? Però, en canvi, la Traviata es basa en la Dama de les Camèlies d'Alexandre Dumas, i aleshores parla de la història que va ser de debò d'una noia que va existir, que es deia Marie Duplessis, està enterrada en un dels cementiris de París, i que havia sigut nòvia del Dumas. I llavors ella aprofita aquesta història, una noia que és molt guapa i que es dedica, doncs, a fer companyia, ja m'entens,
0: sí,
1: amb senyors...
0: Escort.
1: Un escort.
0: Un escort.
1: Mira, és cada tibet. Un escort. amb senyors d'una certa edat que tenen molts diners, i al final arriba un moment que s'enamora d'un noi jove i guapo, però que no té tant... Bueno, en aquest cas sí que té una mica de recursos, però és el pare del noi que li diu tu no ets adequada pel meu fill. Uh-huh. I llavors hi ha tota una pugna, i al final acaba morint de tuberculosi, que és com va morir l'autèntica Mary du Plessis. Si quan es va estrenar aquesta òpera, la gent del públic...
0: Clar, això és com una
1: pel·lícula.
0: Exacte, com sí. Una pel·lícula.
1: Una pel·lícula d'història d'amor. El públic estava a París assegut entre... o a Itàlia, que es va estrenar a Itàlia, doncs, que estava assegut davant de l'escenari, haguessin pujat a l'escenari, vestits com anaven, haguessin pogut fer d'extres. Perquè era una història que era un mirall d'aquell temps. Uh-huh. Surt en aquesta pel·lícula Pretty Woman, també recordaràs l'escena que la Pretty Woman és una Traviata.
0: Exacte.
1: És una Violeta Valéry, és una Mary du Plessis. Aleshores, doncs, aquí hi ha un paral·lelisme molt xulo. Llavors, aquesta òpera és una òpera de cavall guanyador, que deies, no? I em podríem recomanar alguna altra, una Carmen de Bizet. A mi m'agrada, així com a òpera introductòria, m'agrada molt, per exemple, La flauta màgica de Mozart. És un conte molt divertit i les àries que hi ha són com una capsa de bombons, no? Que cada bombó té un color diferent.
0: A més a més, té aquesta cosa així com molt... com que s'ha utilitzat molt, com molt infantil, eh?
1: Sí. Que... I per això ens interpel·la a tots. Clar, si vols una cosa una mica més elaborada del mateix Mozart, vés-te'n al Don Giovanni, que és l'òpera perfecta, no? Però La flauta màgica, que és aparentment més senzilla, però té tant d'encant aquells moments que vas sentint, que al final hi és una història simpàtica, el triomf del bé sobre el mal, la mateixa història que Els pastorets.
0: Bueno, al final hi ha tota una sèrie de tòpics de la literatura, anem a dir-ho així, o de la... ho trasllado a la humanitat, que tenen la seva translació al món de les lletres, al món de la música, al món de l'art,
1: sí.
0: En general. Vull dir, al final anem bevent de tota una sèrie de tòpics. A mi sempre m'ha resultat curiós, o sempre m'ha resultat sorprenent, la feina que hi ha al darrere, per exemple, d'una òpera, no? És a dir, per part del compositor,
1: Sí, és bestial.
0: Quan es podia arribar a trigar? Ja està documentat, això, no?
1: Sí, sí. Ara riuràs. Una vegada en el Donizetti li van comentar: miri, mestre, que Rossini diuen que va escriure El barber de Sevilla en 3 setmanes. Resposta del Donizetti: sempre he pensat que el Rossini era un gandul. Ell va escriure L'Elixir d'Amore en 2 setmanes. Clar que eren... un tipus d'òpera molt repetitiva, o sigui, tenies com la música pop. Les òperes italianes d'aquesta època fan servir tota una sèrie de recursos musicals que si els haguessin canviat gaire, la gent no els hagués agradat. I llavors havien de fer un producte molt adaptat als gustos de l'època, i això els permetia aprofitar molt de material. Per això anaven tan ràpids, no?
0: Clar.
1: Wagner trigava 3 anys.
0: Clar, perquè
1: 3 o 4, sí.
0: En el fons, això que m'estàs explicant tu, no? Aquestes òperes italianes, en el fons, eren com molt pop. És a dir...
1: Sí, t'entenc.
0: En el sentit que, a l'època, es devia considerar que allò era com molt senzill i molt recurrent i molt identificable.
1: Com l'exemple que et posava de la Festa Major de Mataró i la Missa de les Santes, és això. És a dir, era la música que agradava. La gent cantava les àries. I una cosa que poca gent sap, quan va néixer la Copla a l'Empordà, el Pep Ventura famós, agafava àries d'òperes de Rossini i de Verdi i les convertia en sardanes i les ballaven a les places. Hi ha sardanes del Pep Ventura que són adaptacions amb estructura de sardana per copla de fragments de Rossini, Verdi, de Gounod i d'altres òperes. Clar, això no es toca mai, perquè clar, la gent diu, això no és una sardana. Sí que és una sardana, sí, la gent les ballava.
0: El que passa que és una sardana d'inspiració...
1: amb òpera. Agafa una cançó de la Shakira i converteix-la en sardana. S'ha fet aquell El Despacito, per exemple, hi ha una versió en copla que ha arrasat cada vegada que les coples la toquen en alguna plaça, la gent riu, no? O sigui, que es pot adaptar tot.
0: Perquè al final és música.
1: Correcte.
0: No? És a dir...
1: Exacte.
0: Al final és música.
1: És això.
0: De fet, hi ha... jo que tinc una certa predilecció per la música, també m'agrada la música electrònica, no? I a vegades escoltes peces de música electrònica. De música electrònica n'hi ha de molts tipus, n'hi ha de bona i n'hi ha de dolenta. Però, i això també segurament podríem entrar en el debat de si la subjectivitat o no, eh?
1: Sí, evidentment.
0: Però en qualsevol cas, sí que és cert que hi ha, a vegades jo escolto peces de música electrònica i em ve al cap, ostres, si això ho tanquéssim amb una petita orquestra de cambra, això podria funcionar tranquil·lament.
1: Sí. Sí,
0: i de fet, hi ha experiments d'orquestres que fan shows, que fan adaptacions de peces emblemàtiques de la música electrònica en format orquestra.
1: I no cal anar tan lluny, versions amb orquestra de les cançons dels Beatles. No sé si ara poséssim a buscar-los per Spotify, per YouTube, jo no sé la quantitat i quantitat per quartet de corda, per no sé què, o sigui, per tota mena de combinacions. El Yesterday deu ser la cançó més versionada de tots els temps, no? O sigui que sí, efectivament.
0: El temps ho dirà, però no sé si arribarem a veure alguna versió en clau clàssica o en clau operística dels grans èxits del reggaeton. No ho sé. No ho sé si arribarem a tot això, eh? Però com que el món dona tantes voltes...
1: A veure, no ho descartis. No ho descartis del
0: tot. Perquè si apliquem la fórmula és música, clar, al final és una combinatòria de notes, no?
1: A més, fixa't, la gent jove necessita material nou que l'identifiqui. I llavors això és un motor que fa evolucionar. És a dir, la gent jove no s'identifica amb les coses dels pares. Necessiten coses que els identifiquin amb ells, i això és el motor de la modernitat, diguéssim.
0: Clar, però això sempre em porta a pensar que si algun d'aquests personatges que fa allò que ara se'n diuen músiques urbanes,
1: sí.
0: Però si agafés un fragment, no sé, d'un Vivaldi o d'un Mozart i l'incorporés en una cançó.
1: Mira, el Joe Satriani, clar, no és gaire recent, és un guitarrista de heavy metal.
0: Sí.
1: El Joe Satriani és un tio així, que hauria estar molt conegut als anys 90.
0: Era un dels grans guitarristes dels
1: Satriani,
0: dels 90.
1: En els solos de heavy metal amb guitarra distorsionada, n'hi ha diversos que cita moments de passatges de sonates i partites per violí sol de Bach. Però passa que t'ho fa amb guitarra distorsionada i la gent flipant, saps què vull dir? Però això és música de 1720. Però amb guitarra distorsionada. I dius, hosti, però si això és Bach, està tocant Bach. No? Hi ha diverses gravacions del Satriani. Si toquet perquè ara m'ho has posat en safata. O sigui que, per tant, ja s'ha fet i es seguirà fent.
0: És aquelles coses que el món de la música és apassionant. Joan, doncs com aquell qui diu, crec que ja estem arribant al final d'aquesta aventura, d'aquesta conversa. Aquí damunt de la taula he deixat, i gairebé me n'oblido, és una incorporació que hem fet aquesta temporada. Aquí damunt de la taula t'he deixat un paper i un boli.
1: Sí.
0: I ara et demanaria, abans que acabéssim, ho pots fer mentre jo m'acomiado, que li escriguis una pregunta al pròxim convidat que vindrà a la gent normal. I, evidentment, no et diré qui és i no et donaré cap pista, però m'agradaria que li fessis una pregunta.
1: Val. L'escric?
0: La deixes escrita.
1: Però no te la dic,
0: No me la dius, jo tancaré el paper i no descobriré aquest paper, i ho prometo, em comprometo aquí públicament a dir-ho, no l'obriré fins d'aquí una setmana.
1: Perfecte, doncs ara te l'escriuré.
0: Perfecte. Joan, moltíssimes gràcies per haver acceptat la proposta de venir a conversar sobre música, i podríem estar aquí hores i hores.
1: I tant.
0: Aquí a la gent normal de Ràdio Rubí, encetem amb tu aquesta tercera temporada, i amb tots vosaltres, moltes gràcies.
1: Gràcies, Jaume, gràcies, i als oients, naturalment.
0: I a tots vosaltres, oients, doncs ens retrobem aquí a Ràdio Rubí, a la gent normal, el pròxim dimecres a partir de les 6 de la tarda. Salut i bona música.

0: el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
1: Clàssics, hits, dance, urban,
2: fórmula Rubí.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la Ronda de Dalt, han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. De seguida entrem a fons en les afectacions que encara queden a hores d'ara per aquest episodi de temps violent. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dijous 17 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del sisè robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit...

0: ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas, a l'Aragó. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes d'Adeyemi i Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I en cultura, Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Són les 7 i 3 del matí. És moment per saber com se circula per la xarxa viària catalana, si aquestes pluges encara ocasionen alguna dificultat i, per tant, connectem amb el RAC i li preguntem a en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous, com deies, pendents d'encara algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre i aquesta matinada arreu de Catalunya. A hores d'ara hi ha inundacions encara a la carretera C15B que obliguen a tallar la calçada durant més de 4 quilòmetres i mig entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, en dos sentits de la marxa. Per altra banda, és cert que ahir, per exemple, aquí a la ronda de dalt va haver-hi talls en aquesta circulació també per inundacions, però a hores d'ara doncs ja circula amb normalitat. On tenim un accident és a la AP2 de Vila-rodona, on queda un carril de circulació obert només en direcció Lleida, provocant un quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, doncs, d'aquesta manera es formen retencions també als voltants de Barcelona. A hores d'ara centrant l'atenció sobretot al vessant Besòs, on hi ha retencions més intenses per la C58 i C33, també per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que de retruc doncs, deixen retencions arreu del nus de la Trinitat i també afecten a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat també en direcció Barcelona hi ha retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i el Papiol durant 3 quilòmetres i mig. I al Vallès, retencions a la C58 entre Terrassa i Sabadell, també en direcció Barcelona, i en sentit sud a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: També el transport públic encara arrossega algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de La Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. Ara sí, temps pel temps, doncs, per saber què ens espera de cara a les properes hores. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia, déu-n'hi-do. La ploguda de les últimes hores, molt local, però que en alguns casos, sobretot el barcelonès i també el Garraf, han deixat registres de més de 100 litres per metre quadrat. Aquest matí encara tindrem alguns ruixats locals, que de fet s'estan produint a hores d'ara, a la Costa Daurada, arribant fins al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al Barcelonès. A la resta del país, més clarianes, amb núvols una mica més abundants, si de cas, a la Catalunya Central, i el matí que ha despertat més fresquet que ahir. De fet, la tarda ja serà plenament renovada, no tindrem gaire calor, i aquesta tarda amb algun ruixat que es reproduirà a tot el Pirineu, i sobretot a la Costa Daurada. Novament, al voltant del migdia, sobretot, algun xàfec entre el Tarragonès i la banda del Barcelonès. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa. Edició matí.
0: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme, atrapat a la riera, i se l'enduia al cabal. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot el litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la Ronda de Dalt a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. Rodalies, ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació. La pluja també ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí, de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges Est Alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental, també al Barcelonès i al Maresme, per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats i a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'Hospital Infantil. Avui s'espera, però, que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a d'altres punts del país, com el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. I encara sobre els aiguats, la Fundació Salines Marines, que gestiona les salines de la Trinitat del Delta de l'Ebre, han reclamat actuar amb anticipació per reforçar la barra del trabucador davant l'impacte de futurs temporals i els efectes del canvi climàtic. L'entitat considera necessari concretar actuacions que permetin augmentar la resiliència de la barra litoral. És una informació d'en Dani Camacho, de Canal T24.
4: Després de l'impacte dels temporals Glòria i Filomena, la barra del trabucador va quedar greument debilitada, malgrat s'ha pogut recuperar parcialment amb diferents accions dutes a terme pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Des de les Salines de la Trinitat alerten que no ha recuperat encara el seu estat anterior al Glòria i que la barra continua sent molt vulnerable davant de l'impacte de futurs temporals.
5: La barra del trabucador, si no hi hagués de venir cap temporal bèstia, doncs està bé, val? Però vindran temporals. Temporals que amb la quantitat d'energia que està acumulada del mar, degut a aquestes grans temperatures que estem tenint, perquè estem batent rècords constantment, llavors tens una energia que ho rebenta tot.
4: Davant d'esta realitat, la principal demanda és reforçar físicament la barra, però des de les Salines demanen també poder avançar en el projecte de resiliència desenvolupat amb Eurecat, que preveu crear una mena de columna vertebral soterrada al llarg del trabucador per donar-li més estabilitat davant dels temporals. La barra del trabucador funciona com a barrera de protecció de la badia dels Alfacs, a més de tindre una importància estratègica per a les Salines, ja que és la seva única via d'accés.
0: Set i deu, us ho destacàvem en el sumari, s'incrementen de manera exponencial els robatoris de cable de coure a Catalunya. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut més d'un centenar de denunciats i això té un impacte directe, sobretot en la xarxa de Rodalies. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on s'han reforçat des d'aquesta passada nit els serveis de vigilància després que ahir es visqués el sisè robatori d'aquestes característiques en només 10 dies. I això va derivar en retards generalitzats que van patir els usuaris de la línia R2 Sud. Els trens van haver de circular per via única entre les parades de Garraf i Castelldefels amb demores que van arribar als 30 minuts de mitjana. De fet, avui ja s'ha reforçat la vigilància al voltant d'aquesta estació de França. Mentrestant, Transports ja ha anunciat que s'hi instal·laran càmeres de vigilància i que s'està treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables de patir aquestes accions a la xarxa de trens. Uns robatoris de coure que no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sustracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica al Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
6: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
0: Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra 4 policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses.
7: La majoria de la gent, com feia jo, estàvem esperant ja d'una vegada per totes que pugessin les furgonetes al cordó policial. Algunes furgonetes ja havien encarat el carrer Gran Via i estàvem esperant que acabessin de retirar-se. I després de veure les imatges només em queda l'opció d'una represàlia contra pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la. Jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat des d'Extremadura el nou model de finançament i ha afirmat que no va en detriment de la resta d'Espanya. Ho ha dit durant l'acte de la diada que el govern ha celebrat a Mèrida. Des d'allà, el cap de l'executiu també ha lloat els vincles que uneixen catalans i extremenys i ha fet una crida a la fraternitat i al diàleg davant les veus que alimenten, ha dit, l'enfrontament entre territoris.
8: Manteniu estesos els ponts entre Extremadura i Catalunya i obertes les finestres entre totes dues comunitats. L'efecte entre les nostres terres ha de cultivar-se en les dues direccions. Que una iniciativa se piense, se plantee i se proponga des de Catalunya no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto d'Espanya. Al contrari.
0: El govern espanyol ha expressat aquest dimecres la seva perplexitat per la decisió de l'Audiència Nacional de frenar cautelarment la instal·lació del campament per a migrants al port de Ceuta. Fonts de l'executiu han recordat que el campament estava llest per acollir de forma imminent 1.700 persones i han reclamat a l'Audiència Nacional agilitar per desbloquejar la situació. La decisió del tribunal es mantindrà fins que el tribunal resolgui la petició de mesures cautelaríssimes presentada pel Sindicat Unificat de Policia, que reclama la paralització immediata del projecte. Aquesta crisi a Ceuta, que també ha estat motiu de confrontació entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijó. Sánchez ha acusat Feijó de voler cronificar aquesta crisi i de ser un patriota de pa sucat amb oli. D'altra banda, Junts ha acusat els socialistes d'empobrir la ciutadania i d'aplanar el camí a l'extrema dreta. Ha estat a la sessió de control a l'executiu que s'ha dut a terme al Congrés de Diputats i ho ha seguit Lamón Carvajal.
9: Ha començat la sessió el cap dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que Sánchez no vol expulsar els migrants.
10: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
9: El president Pedro Sánchez ha contestat que el Partit Popular vol cronificar el problema de Ceuta.
11: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
9: De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
12: El seu lema de campanya era fets, no paraules. Doncs aquí tenim els fets. Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
9: Pedro Sánchez ha dit que el govern ha executat 3.000 milions d'euros a Rodalies, que ahir va aprovar atorgar-ne 2.000 per l'aeroport del Prat i que enguany s'han creat 116.000 llocs de treball nous a Catalunya.
0: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 anys a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. De nou a casa nostra, la Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir més en recerca sobre l'Alzheimer i a preparar el sistema sanitari i social per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que la velocitat del diagnòstic s'ha disparat i també la troballa de fàrmacs per a estadis primerencs d'aquesta malaltia neurodegenerativa i per això diuen que cal estar preparats. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que un 2% de la població està afectada per alguna demència. És una informació de la Maite Polo.
13: Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
14: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat, de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
13: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
0: Detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar la resta d'implicats, mentre l'alcalde, Fèlix Larrosa, ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida, que se celebrarà dilluns a 11:15 amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. És una crònica de l'Eix Planella des de Lleida Televisió.
15: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El PAE en cap ha decidit avançar a la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
16: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Vindrà la consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions. No? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
15: Aquestes són les imatges que hi ha en l'enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova.
0: I el Ripollès, un menor d'edat, ha estat detingut per una presumpta agressió sexual a una noia també menor a Sant Joan de les Abadesses. Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major al municipi. La noia va fer la denúncia l'endemà i la investigació dels Mossos d'Esquadra va portar a la detenció del jove. A Barcelona, els afectats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet veuen encara molt allunyat un acord amb la Generalitat sobre les indemnitzacions, tot i que confien que l'acord es pugui tancar abans de les pròximes eleccions. Així ho ha explicat aquest dimecres Carmen Pérez Pozo, advocada i representant del 90% dels afectats després de la darrera reunió mantinguda amb el govern. Pérez Pozo, que fa una setmana es preveia arribar a un acord aquest mateix mes, ara diu que esperen que l'acord marc arribi abans de finals d'any, tot i que calcula que el cas continuarà obert fins a mitjans del 2027 perquè les obres encara no hauran acabat i quedaran qüestions pendents. El que sí que han acordat és que l'enginyer de la UPC, Javier Ruiz Gandullo, supervisi les obres.
17: Después de la reunión de hoy, los afectados están un poco más tranquilos por la información, pero siguen con la angustia y la incertidumbre de no saber cuándo se va a volver a casa, porque las fechas que se están barajando es el mejor de los casos en octubre y en el peor de los casos al año que viene. Nosotros sospechamos que va a ser más largo de lo que se está diciendo, porque la tuneladora todavía no se ha puesto en marcha y porque además los informes técnicos de cuáles han sido las causas tampoco se han publicado.
0: El Barça continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la setena victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar, de nou, liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick. Cancelo, amb un doblet, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cada un, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
18: És les ganes de querer ganar sempre. Entonces, ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
0: El Barça d'en Bol es juga avui al liderat de grup de la Champions a la complicada pista del Montpellier. Tots dos conjunts van debutar a la competició amb victòria i buscaran un triomf per arribar a la main round amb una bona renda de punts. Carlos Ortega recupera Aleix Gómez, que es va perdre el primer partit europeu, i l'estrena a la Lliga per problemes a l'espatlla esquerra. El tècnic blaugrana admet que són un dels rivals més potents i destaca la importància de sumar una victòria a la pista francesa.
19: Pot ser que el Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase, però encara queda molt. Sense dubte, els punts que s'arrastren són molt importants de passar en ells, no?
0: I dissabte arrencarà al Club Tenis Sabadell la 32a edició del Torneig Internacional de Tenis, que acollirà un any més esportistes del top 1000 mundial. Tot plegat just abans que la ciutat es converteixi en la capital del tenis català. Ens amplia la informació el Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
20: Un torneig que comptarà amb jugadors com l'italià Lorenzo Gistini, el número 201 del rànquing ATP, el grec Ioannis Chilas o el rus Ivan Gakov, tots ells per sota del top 500. Un nivell que mostra que l'ITF està completament consolidat i que continua gaudint d'una bona salut. Maria Rosa Vella debuta com a presidenta de l'entitat i es mostra il·lusionada amb la seva estrena al capdavant del club.
21: El poder oferir tant a la ciutat com a als nostres socis el poder gaudir d'un tenis del nivell. També estem encantats de promocionar aquest esport, sobretot amb els joves esportistes que necessiten una mica aquests tornejos per promocionar-se, aconseguir punts i poder-se obrir camí a la seva... intentar fer el seu camí a la seva carrera professional dins del món del tenis.
20: El torneig arrenca aquest dissabte amb la fase prèvia, mentre que la fase final iniciarà el dimarts 22, ja amb 32 tenistes en el quadre. La final serà el diumenge 27 a les 11 del matí, a la pista central de les instal·lacions.
0: Quatre minuts per arribar a 8:15. En marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Lasso de Simone. La proposta juga amb les convencions del directe per explorar la relació entre música, artista i públic i qüestionar el paper que cadascun ocupa en l'experiència d'un concert. Us recordem que des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia i des de Rubí, aquí al Next Matí de la xarxa, us expliquem que al voltant de 60.000 catalanes, entre elles rubinenques, estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva. Es tracta de productes com l'estradiol, que ajuden a millorar la simptomatologia de l'etapa de la menopausa. El rubinenc Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol, explica que aquest desabastiment té dues causes. D'una banda, s'ha aconseguit trencar amb els tabús d'aquesta etapa vital i, per tant, cada vegada són més les dones que expliquen la seva simptomatologia als especialistes i els hi recepten. A la segona raó, però, està relacionada amb el preu d'aquesta mena de productes.
2: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs, a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs, les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
1: És cert que existeixen alternatives mèdiques, com ara els pagats, però no estan finançats, tot i que no són cars. Però, per als experts, un tractament d'aquesta mena finançat no hi haurà a curt termini. És cert que existeixen alternatives mèdiques, com ara els pagats, però no estan finançats, tot i que no són cars. Però un tractament d'aquesta mena finançat, segons els experts, no el tindrem a curt termini. I encara en temes sanitaris, també us hem explicat que hi ha un nou retard en la planificació del que ha de ser el futur hospital de dia de Rubí. La consellera de Salut, Olga Pané, visitava ahir la ciutat i explicava que el pla funcional encara no s'ha aprovat i que la previsió per començar els tràmits de licitació, que inicialment era d'ara al setembre, s'allarga fins l'any vinent, fins al 2027, això sí, si la Generalitat aconsegueix aprovar un nou pressupost l'any vinent.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la ronda de dalt. Han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És Alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. De seguida ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest 17 de setembre. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. De seguida analitzarem a fons aquest increment dels robatoris, quin és també el rendiment econòmic que busquen els delinqüents amb aquest material. Ho farem en conversa amb Victòria Ferrer Maimó, directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya. Anirem també en directe fins a l'estació de França de Barcelona. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i també el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes d'Adeyemi i de Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I en cultura, Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo, de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha encara algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre i matinada. A hores d'ara, hi ha inundacions a la carretera C15B que obliguen a tallar la calçada durant 5 quilòmetres entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, en tots dos sentits de la marxa. Per altra banda, és cert que ahir al vespre, per exemple, hi van haver talls a la Ronda de Dalt també per inundacions, però que a hores d'ara ja estan resoltes i, per tant, es circula amb normalitat. On tenim un accident és a l'AP2, a Vila-rodona, on queda un carril obert en direcció Lleida. I a l'AP7, un altre accident a l'altura de Campmany, en sentit nord, també deixa un carril obert. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats de les darreres hores. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de La Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. I pel que fa al temps, aquest matí encara tindrem alguns ruixats locals a la Costa Daurada que poden arribar al Vallès Occidental, al Baix Llobregat i també al Barcelonès. a la resta del país, més clarianes, amb més núvols a la Catalunya central i un ambient més fresc que ahir. Al voltant del migdia també es podrà formar algun xàfec entre el tarragonès i el barcelonès. A la tarda no tindrem gaire calor i es reproduiran alguns ruixats a tot el Pirineu i, sobretot, a la Costa Daurada.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cabal. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot al litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la Ronda de Dalt a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. La pluja també ho ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí, de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges és alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental, també al Barcelonès i al Maresme, per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats i a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'hospital infantil. Avui, però, s'espera que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a d'altres punts del país, com per exemple el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals, com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. I molt pendents també avui de la reunió que mantindran Renfe, Adif i els Mossos d'Esquadra per coordinar el reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona davant els reiteratius robatoris de coure. Aquest dimecres s'ha produït el sisè robatori en només 10 dies en aquesta estació. Des de principis d'any, el balanç de robatoris de coure arriben al centenar de denúncies a tot Catalunya. Tot plegat té un impacte directe en el dia a dia del servei de Rodalies i els usuaris pateixen constants retards com a conseqüència. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz són ara mateix al voltant de l'estació. Bon dia, Anna, què n'esperem de la reunió d'avui?
2: Hola, Elena, bon dia. Si n'esperem un llistat de mesures capaces de barrar el pas a aquests robatoris constants que es reparteixen, es distribueixen per tota la xarxa ferroviària catalana, que suposen un mal de cap constant reiteratiu per al servei de Rodalies perquè afecten a la qualitat del servei, perjudiquen i rompen en el seu dia a dia i els usuaris acaben pagant la factura amb llargues demores i retards en els seus trajectes diaris. Però la situació és especialment sagnant a l'estació de França perquè en només 6 dies s'han produït 10 robatoris. L'últim a ahir. Així que aquesta nit, en les últimes hores, s'han reforçat els equips de vigilància privada als voltants i entrades i accessos de la zona de vies de l'estació de França, i a més s'espera aquesta reunió prevista per avui dijous entre els representants dels Mossos, també d'Adif i Renfe, que han de servir per plantejar mesures que siguin eficaces per poder regirar la situació i acabar amb aquests robatoris de coure que, Helena, no només es limiten aquí a l'estació de França, perquè es distribueixen per tota la xarxa ferroviària catalana. Ja són un centenar els casos denunciats en el que portem d'any. Aquí, a l'estació de França, les línies més afectades pels robatoris de coure habitualment són la R2 Sud, també les línies regionals del Sud, i el robatori del coure en altres punts de la xarxa ferroviària acaben afectant directament el servei de la línia R3. L'escenari està provocant reaccions polítiques. Per exemple, Junts presentarà un llistat de bateries de preguntes sobre la situació al Parlament de Catalunya, i des del govern central s'acaba d'aprovar una partida de gairebé 17 milions d'euros que ha de servir per comprar material nou que pugui substituir el coure robat.
1: Gràcies, Anna. Sí, veritablement un problema que ja fa temps que s'arrossega, és un mal endèmic, i és que els robatoris de coure no només afecten el transport ferroviari, com ara ens explicava l'Anna Ruiz, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos, que necessiten estar clar carregar les bateries per poder circular, i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sostracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica al Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
3: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen, agafen un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
1: Després d'explicar, doncs, l'últim episodi de robatori de coure, l'impacte sobre la xarxa ferroviària i el reforç de vigilància en punts crítics, cal entendre què passa dins del mercat del metall i com es pot filtrar coure robat al circuit legal. Per això avui parlem amb Victòria Ferrer Maimó. Ella és directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, que coneix de primera mà com funciona el sector. Senyora Ferrer Maimó, gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia.
4: Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos a veu.
1: D'entrada, per què el coure és tan buscat? Quins usos industrials el fan tan valuós i quin pes té el coure reciclat dins del mercat?
4: El coure és una cosa que trobem en el nostre dia a dia. Gairebé no ens n'adonem, però, per exemple, en el sector agrari s'utilitza molt per fer fertilitzants, però en les coses que nosaltres tenim cada dia hi ha coure a tot arreu, no? Aleshores, és un material que és molt demandat, certament. A més, la particularitat que té és que el coure reciclat, òbviament, té una petjada de carboni molt menys elevada que la de l'extracció del metall natural, per dir-ho d'alguna manera, i té moltes més avantatges. Per tant, forma part del que diem metalls infinits, perquè es pot recuperar infinites vegades, i això a nivell de sostenibilitat, doncs, òbviament, ens va molt bé. A banda de que té uns preus molt elevats, precisament per tots aquests usos que se'ls donen, no?
1: Qui compra realment el coure a Catalunya? És a dir, quin és el perfil dels compradors autoritzats i com es canalitza el material dins del circuit legal?
4: El canal legal és que qualsevol empresa o persona que tingui cable de coure, en aquest cas si parlem del ferroviari o d'alta tensió o de la xarxa elèctrica general, òbviament han de ser empreses adjudicatàries per les subhastes que fan Adif, Renfe o qualsevol empresa d'electricitat pel seu manteniment de les instal·lacions, que serien els autoritzats a poder vendre aquest material. I per tant hi ha empreses que entren en aquestes licitacions i són les adjudicatàries d'aquest material. Però qualsevol persona, qualsevol particular o empresa que es dediqui al manteniment d'instal·lacions pot canviar una xarxa elèctrica d'un domicili, d'un bloc de pisos i vendre aquest material amb un ferroballer. I això és perfectament lícit. Quan nosaltres ens entra dintre del circuit legal aquest material, el primer que fem és una identificació de la persona que ens porta el material, identifiquem amb tot el DNI, tot com ve, si ve amb un vehicle, si ve amb qualsevol, totes les dades que ens puguin identificar aquella persona, identifiquem i fem una descripció del material i cada dilluns al matí tots aquests llistats s'envien al cos de Mossos d'Esquadra per tenir un control. Diguem-ne que estem sotmesos a una regulació que és molt similar a la que puguin tenir les joieries, per exemple.
1: Quines inspeccions o verificacions ha de passar un lot abans d'entrar al circuit legal? O sigui, es pot filtrar material robat? Hi ha manera de detectar-ho?
4: Mira, nosaltres, com a Gremi de Recuperació de Catalunya, ja fa molts anys que fem formació i pedagogia en aquest sentit, no? I junt amb la Federació Espanyola del Reciclatge tenim aquest cartell que posa aquí, que és compte que no te la colin, d'acord? I és un cartell on hi ha les indicacions del que ha de fer una empresa quan entra material d'aquest tipus, no? I el que ens diu és que has de vigilar molt quan entra material de ferroviari o d'altres infraestructures, que has de tenir molt clar a l'origen, perquè penseu que qualsevol empresari o empresària que entra dintre d'aquest joc està sotmès està exposat a fer còmplice d'un delicte penal, amb el qual poden respondre fins i tot amb el seu patrimoni. Per tant, en el circuit legal no és tan fàcil blanquejar aquest coure, perquè les responsabilitats o les conseqüències són tan grans que moltes vegades no compensa el fet, no? Després, o sigui, hi ha el material ferroviari i d'altres infraestructures, hi ha el cable de comunicacions, el cable de transport d'electricitat i altres, tipus equipament viari, equipament municipal, etc. El que nosaltres fem és sol·licitar el DNI o el CIF, preguntem l'origen i complimentem els registres, que no són només aquests registres que comentava de Mossos d'Esquadra, sinó uns registres d'entrades i sortides que també es passa a l'autoritat competent, que en aquest cas és l'Agència de Residus de Catalunya.
1: Tot i això, els robatoris ho estem veient, els mitjans ens en fem ressò, està augmentant. Quin impacte té aquest robatori de coure en el sector legal? És a dir, el mercat negre pot distorsionar preus, us fa la competència, afecta la reputació? Com afecta els ferroballers que treballen correctament tota aquesta màfia de robatoris?
4: Absolutament. Pensa que a nivell de reputacional nosaltres som un sector que fa l'economia circular real, és a dir, que contribuïm a pal·liar la problemàtica del canvi climàtic, no? Però mai se'ns dona veu per aquest sentit, sempre se'ns dona veu pel tema dels robatoris de coure, no? Quan igual aquí la incidència que tenen sobretot potser és una falta d'inversions en quant a les mesures perquè no hi hagi aquests robatoris a la xarxa ferroviària. Dit això, hem de tenir en compte que cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament, i moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar, no? De fet, nosaltres quan fem aquestes denúncies, el primer que ens assegurem és que aquella empresa no ha sol·licitat una llicència d'activitat legal, perquè entenem que l'administració valenta i els permisos els dona molt lentament, però en el cas de les empreses que fan aquesta entrada de coures il·lícits, òbviament no demanen ni llicències ni res. Aleshores, ens fan una competència molt directa perquè, òbviament, com que no paguen i no tenen cap despesa, poden pagar el material inclús per sobre de preu. Òbviament, el material il·lícit nosaltres no l'agafem, però és que també s'emporten el material lícit. Per tant, és material que no ens entra dintre del circuit legal, el lícit, em refereixo.
1: Victòria Ferrer Maimó, doncs moltíssimes gràcies per aquesta lliçó pedagògica i tots aquests aclariments sobre aquest mal endèmic que esperem que es resolgui o s'intenti resoldre ben aviat. Gràcies, bon dia.
4: Gràcies, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: 10 minuts i arribarem a les 8 en punt. Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia, perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra 4 policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses.
5: No vaig veure cap situació de risc. La majoria de la gent, com feia jo, estàvem esperant ja d'una vegada per totes que pugessin les furgonetes al cordó policial. Algunes furgonetes ja havien encarat el carrer Gran Via i estàvem esperant que acabessin de retirar-se. I després de veure les imatges només em queda l'opció d'una represàlia contra pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la. Jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
1: El govern espanyol ha expressat aquest dimecres la seva perplexitat per la decisió de l'Audiència Nacional de frenar cautelarment la instal·lació del campament per a migrants al port de Ceuta. Fonts de l'executiu han recordat que el campament estava llest per acollir de forma imminent 1.700 persones i han reclamat a l'Audiència Nacional agilitat per desbloquejar la situació. La decisió del tribunal es mantindrà fins que el tribunal resolgui la petició de mesures cautelaríssimes presentada pel Sindicat Unificat de Policia, que reclama la paralització immediata del projecte. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 anys a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten, això sí, amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. De nou a casa nostra us expliquem que s'ha detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar la resta d'implicats, mentre l'alcalde Fèlix Larrosa ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida, que es celebrarà dilluns a 11:15 amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. Ens en dona més detalls en la següent crònica, Aleix Planella, des de Lleida Televisió.
6: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El PAE en cap ha decidit avançar a la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
7: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Vindrà la consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions. No? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
6: Aquestes són les imatges que hi ha en l'enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova.
1: I al Ripollès, un menor d'edat ha estat detingut per una presumpta agressió sexual a una noia, també menor, a Sant Joan de les Abadesses. Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major al municipi. La noia va fer la denúncia l'endemà i la investigació dels Mossos d'Esquadra va portar a la detenció del jove. El Barça continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la 7a victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar de nou liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick. Cancelo, amb un doblet, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cadascun, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
8: Es las ganas de querer ganar siempre, entonces ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
1: L'Ilerna Lleida i el bàsquet a Girona s'enfrontaran justament demà en el darrer duel abans de l'arrencada a l'ACB. Un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més. Els de Gerard Encuentra, que aquesta setmana van saber que perden a Dianyé durant tot el curs per lesió, rastregen el mercat en busca d'un 5 de garanties. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida TV.
9: L'Ilerna Lleida afronta aquest divendres el darrer compromís de pretemporada davant del Girona, però totes les mirades estan posades en el mercat i en la necessitat d'incorporar un pivot per cobrir la baixa de llarga durada de Dianyé, que ha estat un gerro d'aigua freda per a l'equip. El tècnic veu necessari incorporar un jugador que reforci el joc interior, tot i que reconeix que el mercat ofereix poques alternatives.
10: Com sempre, som molt partidaris de no fitxar per fitxar. Mirarem el mercat a veure què ens ofereix, no? Que pel que m'han comentat a mi ara mateix, pues és poca cosa. No? Llavors estarem atents al que pugui aparèixer o al que hi hagi i que també pugui ser una opció real per nosaltres.
9: Pel que fa a l'aspecte esportiu, Dani García i Courquat han realitzat la primera sessió d'entrenament amb el grup i apunten a estar disponibles per a l'inici de la competició domèstica a València, abans l'últim test de nou contra els de Moncho Fernández, en què l'equip buscarà mantenir la bona dinàmica de joc.

En marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic, una 38a edició que reuneix des d'avui fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts

0: Una edició en la categoria de millor pel·lícula internacional. Tot i les bones crítiques i la destacada rebuda als cinemes del Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen o dels diversos premis espanyols que va guanyar Los Domingos de l'Aguda Ruiz de Azúa, tot augurava, vaja, que la nova pel·lícula dels Javis seria la seleccionada per l'Acadèmia de Cinema Espanyola per anar a Hollywood. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, La Bola Negra inicia ara el seu camí cap als premis de Hollywood.
1: ¿Y lo eres?
2: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Molt bon dia des de Rubí, en aquest dijous 17 de setembre. Avui us expliquem que al voltant d'unes 60.000 dones catalanes, entre elles rubinenques, estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal. Es tracta de productes de medicaments que ajuden a pal·liar els símptomes més molestos de la menopausa, com ara sufocacions, osteoporosi o sequedat vaginal. Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per aquesta manca de productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i que no estigui normalitzat fins al 2027. El rubinenc Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol, ha explicat que aquest desabastiment té dues causes. Per una banda, s'ha aconseguit trencar amb els tabús típics d'aquesta etapa vital i, per tant, són moltes més les dones que expliquen la seva simptomatologia als especialistes. Això es tradueix en un augment de la demanda d'aquest tipus de teràpies, de les hormonals. La segona raó, segons Marc Toro, és que el mercat de medicaments a Espanya té preus fixats pel govern que són molt més baixos que la resta d'Europa. Davant de problemes de producció que estan succeint, algunes farmacèutiques han prioritzat subministrar a països amb més marge de beneficis i per això aquí a Espanya hi ha manca d'aquest tipus de productes. La ginecòloga de l'Hospital General de Catalunya, Milagros Martínez, ha explicat que tot plegat té conseqüències terribles per la salut física, mental i econòmica de les dones. I d'altra banda, i pel que fa a les persones que tenen més de 60 anys, torna a l'octubre el programa Gaudeix de la Vida en Gran, amb un munt d'activitats relacionades amb la salut, també amb tallers formatius, amb sortides i amb visites culturals. Podeu consultar tota la programació d'aquesta nova edició del Gaudeix de la Vida en Gran a la pàgina web de l'Ajuntament, a rubí.cat.
5: Ràdio Rubí. La primera en informació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia. Un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre uns 270 avisos a Catalunya fins a les 7 d'aquest matí. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la Ronda de Dalt. Han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 17 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del sisè robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. La directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, ha contextualitzat el problema i considera que l'administració actua massa tard per afrontar-lo d'arrel. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
6: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? El gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament, i moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.

0: Afegirem una altra veu a aquesta problemàtica dels robatoris de coure. Ho abordarem des del punt de vista de la seguretat pública en conversa amb Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes d'Adeyemi i de Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I de la cultura non concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Passen 4 minuts de les 8 en punt, és hora punta, volem saber com se circula per la xarxa viària catalana i quins són els problemes que encara s'arrosseguen per culpa de les fortes pluges d'aquesta passada mitjanit, d'aquesta passada nit en total. En definitiva, connectem amb l'Eduard Sánchez, del Servei Català de Trànsit, perquè ens ho expliqui. Eduard, molt bon dia.
1: Bon dia. Doncs de moment ens queda una via tallada, encara per les inundacions, pels aiguats d'ahir. Es tracta de la C15B a l'altura de Sant Pere de Ribes. En aquest punt de la C15B trànsit tallat i es fan desviaments senyalitzats. D'altra banda, també hi ha alguns accidents d'aquesta matinada i matí que estan complicant el trànsit. En el cas de l'autopista AP7 a l'altura de Capmany, aquí hi ha hagut una topada entre dos camions i un turisme, sembla que sense massa gravetat, però sí amb aquests vehicles que obliga a tallar l'autopista, de fet ja més enrere, a l'altura de Llers, en sentit nord. Aquí ja es desvia el trànsit per la sortida 20 cap a la Nacional 2 en aquest punt, per tant sí que hi ha aturades de moment de 2 quilòmetres en aquest punt de Llers, i també es comença a acumular volum de trànsit a la Nacional 2, a la zona de Llers i de Pont de Molins. Destaquem també la C-17, en aquest cas també per un accident a Manlleu, ha estat tallada una estona, ara queda un carril obert, és en sentit nord, en sentit Ripoll. En aquest punt també hi ha aturades de la C-17, un altre accident a la C-32 a l'altura de Premià de Dalt, sentit Barcelona, queda un carril tallat en aquest punt, aturades ja d'uns 5-6 quilòmetres des de Cabrera de Mar fins a aquest punt de Premià. Destaquem també en aquest cas a l'autopista AP2, a l'altura de Vila-rodona, per un camió accidentat d'aquesta matinada, un camió que ha quedat travessat en aquest punt, deixa un sol carril obert en sentit Lleida. Aquí no hi ha molta cua, però sí cal passar amb prudència. I un altre focus de retencions per incidència, també per accident, és la C58, a l'altura de Ripollet. Aquí, per aquest accident, hi ha cues ja significatives des del nus de la Trinitat, des de l'inici d'aquesta autopista del Vallès, per tant, uns 7 quilòmetres de pujada en sentit Terrassa, que ja comencen a afectar també el seu torn a les dues rondes en sentit Besòs per connectar amb aquest nus de la Trinitat. En el cas de la ronda litoral, cues de moment de Sant Adrià fins al nus, i en el cas de la ronda de dalt, des de Roquetes fins al nus. Per tant, molta prudència, molta paciència aquest matí. És tot, bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, també encara arrossega algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de la Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, les tempestes més fortes i generals són o no són història ja? Bon dia.
2: Bon dia, Helena. Doncs ja són història. Prou feny han donat les últimes hores. Recordem al barri d'Horta de Barcelona Capital, 107 litres per metre quadrat, gairebé 100 litres per metre quadrat també al voltant de Cassà de la Selva, o en el cas del Garraf, a Sant Pere de Ribes, més de 90 litres per metre quadrat. Tenim constància que al voltant del massís de l'Ordal, ja al vessant del Penedès, també hem passat dels 100 litres per metre quadrat. Tot això és història, també les llampegades, les fortes ratxes de vent i les pedregades, però podem dir que ens queda encara una mica de ressaca d'aquesta petita gota freda, d'aquesta petita zona de tempestes, petita geogràficament parlant, però molt efectiva, lògicament, i es tradueix en alguna pluja que va caient en aquests moments i que, de fet, continuarà caient al llarg d'aquest matí en alguns indrets de la costa i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, aproximadament des del Tarragonès i l'Alt Camp fins al Vallès Occidental i al Baix Maresme. Aquí, en alguns moments, anirà plovent, com, per exemple, plou a hores d'ara, amb una mica de gràcia, a l'Alt Penedès o a l'Anoia. Ja la resta del país, un matí una mica més tranquil, però amb aquests núvols baixos, aquest ambient enrarit, aquest ambient humit i més fresquet. De fet, aquesta tarda ja la temperatura serà a la plena normalització, estarà a la plena normalització, un ambient suau, però no pas molt calorós. I aquesta tarda encara s'anirà arrossegant algun ruixat a prop del mar, especialment a la costa barcelonina, i per una altra banda al Prepirineu, sobretot al voltant del Port del Comte, de la Vall Fosca, també al Ripollès, al sud de la Garrotxa. Aquí encara algun ruixadet, però Helena, tranquil·litat, no serà el que ha caigut les últimes hores. N'estarem molt pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cabal. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot al litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre 270 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud fins a les 7 del matí. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la ronda de dalt a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. La pluja també ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil, de la seva banda, ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges És Alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats. I a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'Hospital Infantil. Avui s'espera, però, que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a altres punts del país, com el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals, com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. És una altra de les notícies que us estem destacant aquest matí de dijous. S'incrementen de manera exponencial els robatoris de cable de coure a Catalunya. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut més d'un centenar de denunciats i això té un impacte directe, sobretot, en la xarxa de Rodalies. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de seguretat a l'estació de França de Barcelona, on s'han incrementat des d'aquesta passada nit els serveis de vigilància després que ahir aquesta estació visqués el 6è robatori d'aquestes característiques en només 10 dies. I això, està clar, va derivar en retards generalitzats que van patir els usuaris de la línia R2 Sud. Els trens van haver de circular per via única entre les parades de Garraf i Castelldefels, amb demores que van arribar als 30 minuts de mitjana. De fet, avui ja s'ha reforçat la vigilància al voltant de l'estació de França. Mentrestant, Transports ja ha anunciat que s'hi instal·laran càmeres de vigilància i que s'està treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables de patir aquestes accions a tota la xarxa de trens. Uns robatoris de coure, però, que no només afecten el transport ferroviari, ja que, darrerament, els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sostracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica al Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
4: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
0: Doncs des del Gremi de Recuperació de Catalunya, entitat que agrupa empreses dedicades al reciclatge i valorització de residus i materials, asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan competència deslleial. A més, lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí en declaracions al Notícies en Xarxa.
5: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament, i moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
0: Era la veu de Victòria Ferrer Maimó, que és la directora general d'aquest gremi. Doncs bé, davant d'aquesta situació, que ja fa temps que dura, com us expliquem, volem analitzar quins són els perfils criminals que hi ha darrere d'aquests robatoris, quins són els punts febles del sistema i què està fallant encara avui perquè la sostracció de coure s'hagi convertit en un problema endèmic al país. Busquem, doncs, l'expertesa de Montserrat Iglesias Lucía. Ella és directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, especialista en criminologia aplicada i vulnerabilitat d'infraestructures. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia.
0: Ho sentíem ara de part del gremi, però m'agradaria també que vostè ens ho expliqués, ens ho aclarís, qui pot haver-hi al darrere del robatori de coure. No sé si són xarxes organitzades, si són delinqüents comuns oportunistes, si són màfies o són grups especialitzats.
6: La veritat que és un delicte molt peculiar perquè el mapa de diferents perfils que actuen en aquest tipus de delinqüència és molt variat. És a dir, des d'un delinqüent oportunista que el que fa és veure una oportunitat per poder treure una quantitat de diners, fins a multireincidents que s'estan especialitzant i veuen en aquest tipus de delinqüència el seu modus operandi de vida. I després ja comencem a escalar, a parlar de grups criminals, inclús organitzacions criminals. La diferència quina és? El nivell de sofisticació i què fan amb aquest coure. És a dir, si veiem que el petit delinqüent, no, que aprofita aquella oportunitat, ho fa per obtenir un benefici econòmic petit. El multireincident ho fa com el seu modus de vida, veient que conforme anem escalant, el que es fa és ampliar aquest negoci. És a dir, ja no obtenim diners no només per guanyar-nos la vida, sinó que els obtenim com a negoci il·lícit. És a dir, no només em vull guanyar la vida, sinó que vull tenir uns beneficis. Hi ha els casos, per exemple, d'organitzacions criminals extraordinaris per no només viure, sinó per mantenir un nivell de vida molt elevat. Per tant, al final el que veiem és una casuística molt diferent i això també ens complica la intervenció.
0: Evidentment. Com funciona el negoci del coure robat? Encara que sigui a grans trets, quin és el circuit real del metall sostret? Qui el recull? Com es mou? Com es blanqueja? De quina manera, a més, que això potser també és clau, entra al mercat legal?
6: Clar, aquí depèn de la persona que ha executat. Si bé és cert que a grans trets és sostreure el coure, el transportem, o bé l'ocultem, perquè el que veiem, per exemple, en tot el que és els grups criminals, el que fan és ocultar-lo per tenir uns grans nivells i després moltes vegades l'exportem fora, no només de Catalunya, sinó inclús d'Espanya, per mercats internacionals com pot ser Europa de l'Est o inclús Xina. En canvi, el petit delinqüent el que fa és moure'l a nivell local. Per tant, veiem que una primera fase és sostreure aquest coure, en un segon moment és o bé moure'l dins del territori o bé ocultar-lo per acumular grans quantitats i després moure'l o a nivell nacional o internacional, i després els que ens trobem són els intermediaris, que són igual d'importants en aquesta cadena delinqüencial. Per què? Perquè al final quan robem aquest coure és per guanyar diners. Si no tinguéssim un intermediari en el que li puguem facilitar, és a dir, que ens fa aquesta receptació d'aquest material, no tindria cap sentit fer aquest delicte. Aleshores, en trobem aquest intermediari o inclús aquests punts clandestins que el que fa moltes vegades és ja barrejar aquest coure per transformar-lo, que això ens dificulta molt més poder, en aquest cas, detenir els delinqüents i després, lògicament, o l'exportem o ja la portem a aquest mercat. Mercat que pot ser legal o il·legal. És a dir, moltes vegades, especialment quan parlem de grups o criminals, el que es queda també és en aquest mercat il·legal. I quan el barregem i l'introduïm a botigues, ja és per tornar-lo al mercat legal.
0: Montserrat Iglesias, Lucía, vaig acabant amb una pregunta que ens ocupa, que avui és actualitat, perquè Mossos, Seguretat Privada, han reforçat els punts crítics com l'estació de França, un dels punts claus. També hi ha avui una reunió de la cúpula ferroviària per intentar solucionar el problema. No sé si això funcionarà o no, perquè el que insistim, quin tipus de vigilància seria realment efectiva? Això es pot controlar, es pot erradicar o senzillament es pot intentar apaivagar una mica?
6: La veritat que és un repte important. Per què? Perquè al final estem parlant de la xarxa ferroviària, que és amplíssima, i això ens dificulta molt fer el control, tant el control formal com l'informal. Això per un costat. Per un altre costat, jo també crec que el problema és com plantegem aquest tipus de delinqüència. És a dir, si parlem, i ho acabem d'escoltar, des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial, i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equival als impactes socials que té aquest delicte. I això implica destinar recursos. Quan nosaltres ho veiem com una incidència de menor impacte, els recursos que es destinen són menors. I això ve perquè estem obviant o estem ignorant les necessitats de les persones en aquest cas. I després vull afegir un altre tema. També hem de tenir en compte que és un delicte molt atractiu pels que es dediquen a això. Hem de tenir en compte que si analitzem dades oficials, el negoci del delicte de robar coure prepandèmia, postpandèmia, ha crescut un 84%. Per què? Perquè al final és un negoci que, tant si és un lladre oportunista com si estàs professionalitzat, tu per què ho fas? Vols robar coure perquè tindràs un rendiment econòmic. Allò que a tu tant t'agrada, dona la casualitat que d'on l'has robat el reposen automàticament, com aquell que diu. Per què? Perquè és un bé que necessitem per prestar el servei públic. Per tant, al final els delinqüents, per dir-ho així, tenen una diana on poder atacar. I aquesta diana, si no posem diferents sistemes per capes de seguretat, des de, lògicament, una primera capa de seguretat física, tecnològica, de recursos humans, per ells és molt fàcil tornar a reiterar en aquell tipus de delinqüència. Per tant, el que hem de fer és trencar aquesta seqüència de revictimització de la infraestructura. I per això, si pensem que posant ara més mitjans de més patrulles de seguretat privada, de Mossos d'Esquadra, el que farem és una solució puntual en aquella vulnerabilitat, és a dir, en aquell punt crític que sabem que estan atacant, però la xarxa és tan àmplia que amb allò no ho solucionem. Per tant, al final que hem d'actuar amb intel·ligència policial, és a dir, analitzar totes les vulnerabilitats per reforçar-ho, implementar un sistema de capes, perquè si no, amb una intervenció puntual com estan anunciant, no serà suficient. I canviar la perspectiva. És a dir, no és només un delicte patrimonial, legalment sí, però l'impacte que té sobre la vida de les persones és un alt impacte. Jo crec que això és la seguretat. Analitzar el benestar i la qualitat de vida de les persones.
0: Quin panorama. Mala peça al taler i esperem que feina, doncs, fonda a fer. Montserrat Iglesias, Lucía, gràcies per les explicacions i bon dia per acompanyar-nos.
6: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra quatre policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 anys puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor.

0: 6 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Temps per la crònica esportiva i comencem pel Barça, que continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la 7a victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar de nou liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick. Cancelo, amb un doblet de gols, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cadascun, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. La golejada encara hagués pogut ser més àmplia, ja que Lamine va fallar un penal al primer temps. Joan Garcia es va retirar a la mitja part per molèsties físiques, però les primeres proves descarten una lesió greu. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
1: Es las ganas de querer ganar siempre, entonces ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
0: Aquest dissabte arrenca la divisió d'honor masculina de waterpolo i el cap de setmana que ve ho farà la femenina. Totes dues competicions s'han presentat al Casino de Rubí. En categoria masculina, l'Atlètic Barceloneta es presenta com a gran dominador de la competició, mentre que la femenina, el Mataró, defensa el títol.

0: En marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui i fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Cada any, entre els actes de Santa Tecla, n'hi ha un que desperta una tendresa especial. L'entrega del Xumet a la Víbria, una de les figures emblemàtiques del seguici. Les criatures es tornen protagonistes i entre plors i nostàlgia fan un gran pas, com si fos un ritual, doncs. Al voltant d'uns 200 xumets ha recollit enguany la Víbria, una xifra important. Com a reconeixement pel pas fet, els infants reben un diploma i una llaminadura.
1: La xarxa de
2: molt bon dia des de Rubí en aquest dijous 17 de setembre. Avui us expliquem que al voltant d'unes 60.000 dones catalanes, entre elles rubinenques, estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal. Es tracta de productes de medicaments que ajuden a pal·liar els símptomes més molestos de la menopausa, com ara sufocacions, osteoporosi o sequedat vaginal. Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per aquesta manca de productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i que no estigui normalitzat fins al 2027. El rubinenc Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol, ha explicat que aquest desabastiment té dues causes. Per una banda, s'ha aconseguit trencar amb els tabús típics d'aquesta etapa vital i, per tant, són moltes més les dones que expliquen la seva sintomatologia als especialistes. Això es tradueix en un augment de la demanda d'aquest tipus de teràpies, de les hormonals. La segona raó, segons Marc Toro, és que el mercat de medicaments a Espanya té preus fixats pel govern que són molt més baixos que la resta d'Europa. Davant de problemes de producció que estan succeint, algunes farmacèutiques han prioritzat subministrar a països amb més marge de beneficis i per això aquí a Espanya hi ha manca d'aquest tipus de productes. La ginecòloga de l'Hospital General de Catalunya, Milagros Martínez, ha explicat que tot plegat té conseqüències terribles per la salut física, mental i econòmica de les dones. I d'altra banda, i pel que fa a les persones que tenen més de 60 anys, torna a l'octubre el programa Gaudeix de la Vida en Gran, amb un munt d'activitats relacionades amb la salut, també amb tallers formatius, amb sortides i amb visites culturals. Podeu consultar tota la programació d'aquesta nova edició del Gaudeix de la Vida en Gran a la pàgina web de l'Ajuntament, a rubí.cat.
3: Ràdio Rubí, la primera en informació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 9:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre uns 270 avisos a Catalunya fins a les 7 d'aquest matí. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la ronda de dalt. Han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen també algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix, la línia L4 està tallada entre les estacions de Verdaguer i Trinitat Nova i un bus llançadora està oferint el servei alternatiu. Tot seguit hi anirem en directe per veure com va la paciència dels usuaris. Mossos d'Esquadra i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. La directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, ha contextualitzat el problema i considera que l'administració actua massa tard per afrontar-ho d'arrel. Ho ha dit el Notícies en Xarxa.
5: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? El gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament. I moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
0: En espera dels resultats d'aquesta primera reunió entre els Mossos i Adif, que se celebra al matí, els experts apunten a la necessitat d'una solució estructural i no només actuar amb reforços puntuals per abordar l'impacte social d'aquest fenomen delictiu. N'acaba de parlar, també al Notícies en Xarxa, la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
6: Des del punt de vista de seguretat, ho tractem com un delicte patrimonial. I com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equival als impactes socials que té aquest delicte.
0: La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i el nou director general de la policia, Ferran López. El Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes de Gabriel Jesús i Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I de la cultura, Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cavall. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot al litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya, 270 fins a les 7 d'aquest matí, majoritàriament a la regió metropolitana sud. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la ronda de dalt a l'altura del nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la pota nord a Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació. La pluja també ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, encara aquest matí, de com es va restablint de mica a mica la normalitat els diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. De la seva banda, Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central, un cop passat, però, això sí, el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges és alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats. I a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'Hospital Infantil. Avui, però, s'espera que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen, us ho estem explicant, algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix, la línia L4 està tallada entre les estacions de Verdaguer i Trinitat Nova i un bus llançadora està oferint el servei alternatiu. Anem, doncs, fins a aquest punt. Allà hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació i com va la paciència d'aquests soferts usuaris?
2: Bon dia, Elena. Bé, els usuaris entenen que ahir va ploure, les tempestes van ser molt intenses i que aquestes pluges intenses han provocat algunes conseqüències que encara a aquesta hora són visibles a la ciutat de Barcelona. Sí, som molt a prop de l'estació Verdaguer del metro de Barcelona, en el punt on s'ha habilitat aquest bus llançadora que completarà el trajecte des de Verdaguer fins a la resta d'estacions que no tenen en aquests moments servei de metro. Recordem que el servei funciona ara de manera parcial a la línia 4 entre La Pau i Verdaguer i en aquest punt els usuaris poden fer servir la xarxa habitual, normal de busos de la ciutat de Barcelona o bé el servei especial que s'ha habilitat, un bus llançadora que passa cada 7-8 minuts des de primera hora d'aquest matí i que permet a Elena que els usuaris puguin desenvolupar la resta del seu trajecte des de l'estació de Verdaguer del metro de la línia 4 del metro de Barcelona. Recordem que a partir de l'estació de Verdaguer el servei no funciona. Aquest servei de bus llançadora ha de funcionar les properes hores i la previsió és que a primera hora de la tarda, potser una mica abans, el servei es pugui restablir un cop s'hagi normalitzat tota la situació a l'estació, a les diferents estacions del metro de la línia 4 afectades per les intenses pluges d'ahir dimecres. Així que, Elena, aquesta és la situació, és la fotografia més visible de l'afectació de les intenses pluges d'ahir dimecres que han provocat alguns mal de caps pels usuaris i la rutina habitual a la ciutat de Barcelona. Un bus llançadora des d'aquest punt substitueix el trajecte de metro que no està operatiu a la línia 4 del metro de Barcelona. Recordem, però, que els usuaris tenen l'opció de fer servir la xarxa de busos habitual o bé també fer transbordament a la línia 4 amb la línia 5 i d'aquesta manera continuar amb els seus trajectes diaris.
1: Un autobús llançador, Anna, força concorregut, és evident, és hora punta i la gent ha d'anar a treballar, d'anar a l'escola i, per tant, necessita aquest transport alternatiu. Gràcies per la feina feta. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat altres punts del país, com el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtració i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. És una altra de les notícies que us estem destacant des d'aquí, des del Notícies en Xarxa, i és que s'incrementen de manera exponencial els robatoris de cable de coure a Catalunya. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut més d'un centenar de denunciats, i això té un impacte directe, sobretot en la xarxa de Rodalies. Mossos d'Esquadra i Adif es reuniran avui, aquest matí, per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on s'han reforçat des d'aquesta passada nit els serveis de vigilància, després que ahir aquesta estació visqués el sisè robatori d'aquestes característiques en només 10 dies. I això va derivar en retards generalitzats que van patir els usuaris de la línia R2 Sud. Els trens van haver de circular per via única entre les parades de Garraf i Castelldefels, amb demores que van arribar als 30 minuts de mitjana. Mentrestant, Transports ja ha anunciat que s'hi instal·laran càmeres de vigilància i que s'està treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables de patir aquestes accions a la xarxa de trens. Uns robatoris de coure que no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos, també, que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sustracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica el Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
3: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen a agafar un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
1: Aquest negoci il·lícit de robar coure ha crescut un 84% des del 2020. El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa la Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, que ha afegit que posar ara seguretat privada a les zones on més es roba coure és una solució puntual. Per a Iglesias Lucía, el problema és com es tipifica legalment aquest tipus de delinqüència, ja que cal canviar la perspectiva de com afecta sobre les persones.
4: Des del punt de vista de seguretat, ho tractem com un delicte patrimonial, i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equival als impactes socials que té aquest delicte.
1: I des del Gremi de Recuperació de Catalunya, entitat que agrupa empreses dedicades al reciclatge i valorització de residus i materials, asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan competència deslleial. A més, lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Ho ha explicat també el Notícies en Xarxa Victòria Ferrer Maimó, directora general d'aquest gremi.
5: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament, i moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
1: Tres quarts de nou, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 anys i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, d'una mare o d'un tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i també pel Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. Detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar la resta d'implicats, mentre l'alcalde Fèlix Larrosa ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida, que s'havia de celebrar, que s'ha de celebrar, que es celebrarà, de fet, ara ho dic bé, dilluns, a quarts de 12, amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. És una crònica de l'Eix Planella des de Lleida Televisió.
6: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El PAE en cap ha decidit avançar a la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
7: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Vindrà la consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions. No? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
6: Aquestes són les imatges que hi ha en enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova.
1: Esports, us expliquem que aquest dimecres s'ha celebrat a l'Auditori de Girona el primer fòrum de municipis. Una trobada per debatre sobre els principals problemes als pobles i ciutats gironins. Entre els temes destacats s'ha parlat d'habitatge, de sensellarisme, també s'ha abordat el pla de barris, s'ha parlat d'infraestructures, de mobilitat o fins i tot de seguretat. És una crònica d'en Marc Guibas, de Televisió de Girona.
8: Una de les frases més comunes que s'han escoltat és que els ajuntaments dels municipis són el primer lloc on es dirigeix un ciutadà quan té un problema. En aquest sentit, una de les dificultats principals que viuen els ciutadans avui dia és l'habitatge. I l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, n'ha volgut expressar la seva opinió.
9: Del gran capital estranger que s'està quedant l'habitatge al nostre país. I això és un problema greu.
8: El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, també ha volgut dir la seva en l'aspecte del sensellarisme.
10: Ens haurem de plantejar, i s'haurà de plantejar el govern del país, i haurem de ser-hi nosaltres, ajudant i col·laborant, de que hi hagi més espais per acollir.
8: Així doncs, el Fòrum de Municipis ha tocat els temes més rellevants dels ciutadans gironins i ha comptat amb la presència de molts alcaldes de la província i responsables d'empreses de mobilitat o habitatge que han pogut debatre sobre les possibles solucions a uns problemes que cada dia dificulten més la vida de les persones.
1: Quan falten 10 minuts per les 9 del matí, abordem la crònica esportiva i ho fem amb la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
11: Bon dia.
1: El Barça, que continua intractable.
11: Sí, sí, no només suma els partits per victòria, sinó que ho fa per golejades. Amb el 7-2 d'ahir sobre el Racing, l'equip signa el millor inici de temporada de la història. 7 victòries amb 7 partits oficials. Rafinha va fer un hat-trick, Cancelo un doblet i també van marcar Gabriel Jesús i Lamine Yamal, que van premiar així els 50.000 espectadors que es van aplegar al Camp Nou malgrat la pluja. Rafinha, que ja suma 11 gols aquesta temporada, diu que l'equip no té sostre.
12: Es las ganas de querer ganar siempre, entonces ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
11: El Barça d'handbol es juga avui el liderat de grup de la Champions a la complicada pista del Montpellier. Tots dos equips van debutar a la competició amb victòria i buscaran un triomf per arribar a la main round amb una bona renda de punts. Carlos Ortega recupera l'Aleix Gómez, que es va perdre el primer partit europeu i l'estrena a la Lliga per problemes a l'espatlla esquerra. A la divisió d'honor femenina, el CAC 7 Granollers ha perdut el duel de la tercera jornada contra el Morvedre per 16-22. Després d'una primera part igualada, la bona actuació de la portera Daniela Pinto va marcar diferències a la represa. Tots i els intents de les vallesanes de mantenir el ritme al marcador, un parcial d'una 6 al tram final va deixar el duel en mans de l'equip valencià. L'Espar Girona continua preparant l'inici de temporada i avui té un test de nivell davant un dels rivals que es trobarà a la Lliga, el Jairis. El duel, que es disputarà a Sant Andreu de Llavaneres, servirà per mesurar el moment de forma de les de Roberto Íñiguez. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Girona, Bru Ortega.
13: El conjunt gironí es desplaça fins al Maresme per enfrontar-se al rival de major entitat fins al moment en aquesta pretemporada. Les gironines rebran la visita del Jairis a la pista de Sant Andreu de Llavaneres amb el propòsit de continuar agafant automatismes i posant-se a to davant un rival de la mateixa categoria amb el que també es creuaran durant l'any. L'única baixa confirmada per al duel és la d'Axel Mercerón, que continua lesionada, pendent de proves mèdiques que determinin l'abast definitiu de l'esquins del turmell, i Iana Martín, que encara ha d'aterrar a Fontejau. El dubte fins a l'últim moment serà el de Marta García, que arrossega molèsties. Així doncs, prova de nivell que afronta el conjunt gironí davant l'equip de l'exentrenador gironí Bernat Canut, on miraran de continuar agafant bones sensacions de cara a final de mes amb la disputa de la prèvia de l'Eurolliga.
11: Aquest dissabte arrenca la divisió d'honor masculina de waterpolo i el cap de setmana que ve ho farà la femenina. Totes dues competicions s'han presentat al casino de Rubí. En categoria masculina, l'Atlètic Barceloneta es presenta com a gran dominador de la competició, mentre que la femenina, el Mataró, defensa el títol. Escoltem els entrenadors del Terrassa, Xavi Pérez i Sergi Mora, i els del Sabadell, Enric Arnella i Albert Espanyol, que s'estrenen a la banqueta vallesana.
14: Tenim un equip molt competitiu, amb moltes ganes, hem reforçat molt bé la plantilla i fer un saltet més com estem fent les últimes temporades.
15: Millorar temporada passada, vale? No necessàriament en classificació, sinó en el dia a dia, en els partits, ser molt més competitius.
16: Conformar un equip sòlid, estable, amb capacitat de treballar i per superar-se. I un cop tinguem això, la conseqüència serà poder optar a tots els títols.
17: Iniciar un projecte sempre es tracta de sentar bases i de fer-ho tot de la millor manera possible per poder créixer.
11: Doncs ben entrat el mes de setembre van arrencant les lligues que encara no havien començat, com aquestes de waterpolo.
18: I que nosaltres anirem explicant.
11: I tant, tota la temporada.
18: Gràcies, Cristina. Fins demà, que ja és divendres.
11: Fins demà.
18: Vinga. I en cultura, en marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui i fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra de l'italià Andrea Lasso de Simone. I un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell amb dansa i música d'arrel. Més detalls amb el David Navarro.
19: L'Espiga del Gas, a tocar de les platges del Somorrostro i de la Barceloneta, és el lloc escollit per l'espectacle El fil vermell, de Barcelona a Xangai, dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al moll de la fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
20: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest eslògan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
19: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels esbarts barcelonins i de l'Orquestra de Músiques d'Arrel.
18: Rosalía ha estat una de les triomfadores, una de les grans triomfadores de les nominacions als Latin Grammy 2026 en aconseguir 7 candidatures en les categories més destacades. Així, la cantant de Sant Esteve Sesrovires optarà a premis com el disc de l'any, millor cançó i gravació de l'any. També està nominada a millor àlbum de música alternativa, millor cançó pop, millor cançó en llengua portuguesa i millor vídeo musical. Una altra catalana, Bat Guial, ha estat nominada amb el millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. La cerimònia d'entrega dels premis està prevista per al 12 de novembre. Amb la Perla de Rosalía ens acomiadem. Bon dijous, fins demà.

7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell,

0: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie. Cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.

0: Són les 9 del matí.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.

0: les 9 del matí i és 7 de setembre. Estic un dia atrasada. Bon dia, Rubí. Molt bon dia. Començam, Rubí, el dia amb tota l'actualitat d'aquest dijous i molts continguts per compartir amb vosaltres.
1: Comencem, com sempre, repassant les notícies més destacades de la jornada i tot allò que marca l'actualitat de Rubí.
0: I xerrarem d'un tema que afecta cada vegada més famílies, les al·lèrgies alimentàries en infants. Ens acompanyaran la doctora Beatriz Lorenzo i Pilar Moreno, que és la creadora de la polsera Eritz, per xerrar de la seva, de l'evolució de les al·lèrgies, la prevenció i de com actuar davant d'una reacció al·lèrgica.
1: També tindrem una nova edició de Drets de Butxaca, avui dedicada al dret a l'avortament.
0: I a Rubí en dos minuts coneixerem millor un personatge rellevant de la història de la nostra ciutat.
1: Després arribarà la tertúlia amb Conchita Gimeno, Isidre Rubio, Pep Adelantado, Mohamed Said i Sol Expósito, que analitzaran l'actualitat.
0: I a la part final del programa xerrarem de literatura amb el racó literari de Carme Pomareda i Enric Pallarés.
1: I també posarem el focus en els gimnasos, en els bons propòsits de setembre, també de gener. Moltes persones s'hi apunten, però també són moltes les que deixen d'anar-hi i continuen inscrites. En parlarem amb Gerard Figuera, sotsdirector del DIR, Xavier Pizarro, director del DUIN, 125 de setembre, i Begoña Gureña, que és la tècnica del DUIN.
0: I acabarem amb una nova trobada del Club de Lectura Veus de Dona amb Graci Pérez i Lupe Fornés.
1: Tot això, i molt més durant les pròximes 3 hores.
0: A Rubí al dia. Començam.
2: Rubí al dia.

0: funcional. Salut preveu tenir-lo enllestit el mes vinent i encarregar el projecte executiu durant el 2027 si hi ha pressupost. El nou CAIS centralitzarà també els serveis de salut mental de la ciutat.
1: Al voltant de 60.000 dones catalanes, també rubinenques, es veuen afectades pel desabastiment d'alguns tractaments hormonals per a la menopausa. L'Agència Espanyola de Medicaments preveu que el subministrament es recuperi a partir del novembre i es normalitzi durant el 2027.
0: Una família de Rubí reclama que Educació torni a assumir el transport fins al CIEL de Bellaterra. És l'única de les quatre famílies rubinenques que ha decidit mantenir-hi el seu fill, tot i la posada en marxa del nou servei d'audició i llenguatge a l'escola del Bosc.

0: I abans d'entrar en matèria, com sempre, primer volem conèixer la previsió meteorològica i com estan les carreteres catalanes. Començant pel temps, amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Déu-n'hi-do el reguitzell de tempestes, en algun cas molt importants, que hem tingut les últimes hores. Destacant i molt els 106 litres per metre quadrat que han caigut al barri d'Horta de Barcelona capital, gairebé 65 litres per metre quadrat a Vacarisses o també a Caldes de Montbui, entre d'altres municipis. S'acaba regant tot el territori barceloní i, de fet, encara a hores d'ara tenim algun ruixat. No és que plogui gaire, però sí que al llarg d'aquest matí anirà plovisquejant una mica, sobretot al Vallès Occidental, al Garraf i també al Baix Llobregat. Al voltant del migdia, primera hora de la tarda, algun xàfec que es reproduirà, en aquest cas, a tocar del mar. I compte, perquè no serà estrany que molt a prop de la costa, el Barcelonès, el Baix Maresme i cap al delta del Llobregat, per tant, viles molt poblades, tornem a tenir algun xàfec més intens. En qualsevol cas, no tant com els de la nit passada. N'estarem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui quina és la situació a les carreteres a hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous pendents d'algunes afectacions encara actives arrel de les pluges d'ahir al vespre. Parlem de la calçada tallada de la C15B a Sant Pere de Ribes en ambdós sentits de la marxa i on s'hauran desviaments senyalitzats. Més enllà d'aquesta incidència, a hores d'ara també parlem de quatre accidents actius. El primer ha estat a la AP2 a Vila-rodona en direcció Lleida. El segon ha estat a la C17 a Manlleu en direcció Ripoll, on hi ha només un carril de circulació obert. I els altres dos accidents que deixen fins a 5,5 km de cues cadascun. Un ha estat a la C32, a Premià de Dalt, en direcció Barcelona, amb un carril tallat, i el darrer ha estat fa una estona a la AP7 a Cerdanyola del Vallès, en sentit nord, en direcció Girona, que també talla un carril de circulació. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions habituals a la AP7, com dèiem, en sentit nord, a causa d'aquest accident, però també en sentit sud, entre la Roca del Vallès i Montmeló, però també entre Mollet i Barberà, en direcció Tarragona. A la C58 encara circula amb retencions des de Terrassa fins a Barberà del Vallès i també entre Cerdanyola fins al Nus de la Trinitat. I també tenim, per últim, alguns punts també amb retencions intermitents arreu dels túnels de Vallvidrera en direcció Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia!

0: La consellera de Salut, Olga Pané, va explicar ahir a la tarda en la seva primera visita institucional a Rubí que el pla funcional del futur equipament sanitari de la ciutat encara no està aprovat. La previsió de Salut és tenir-lo enllestit el mes vinent i poder encarregar el projecte executiu durant el 2027, sempre que la Generalitat disposi de pressupost l'any vinent. Part del retard respon a la concreció del model. Ara, la nomenclatura que s'està fent servir és la de Centre d'Atenció Integrada en Salut, CAIS, i contempla alguns canvis respecte de la informació que s'havia donat fins ara. Un dels principals és la voluntat de centralitzar en aquest equipament tots els serveis de salut mental de la ciutat, fet que deixaria en suspens la previsió d'ampliar el CAP Sant Genís amb aquesta finalitat. També s'està acabant de decidir si el centre disposarà finalment de quiròfans per fer operacions ambulatoris. El futur CAIS serà un dels primers equipaments d'un nou model sanitari que pretén concentrar l'atenció més habitual als centres de proximitat i derivar als hospitals de referència les intervencions i tractaments menys freqüents. Escolta'm la consellera Olga Pané.
1: A l'hospital que descriu estarà fent aquests casos que són pocs i greus, perquè tu necessites poques manades en ell. Tu necessites que et canviïn el jugador, m'agrada, no te n'alianitza. O necessitaràs que tractim algú que ens està. La idea és que jo també estic postcrebrant. Anirà, que els escoltars que ara tenim, tot allò anirà, pues, anirà amb aquest altre.
0: La resta de serveis previstos es mantenen, uns 30 despatxos de consultes externes, serveis de diagnòstic per la imatge amb TAC i ressonancis, diàlisi, hospital de dia per a la gent gran i el trasllat del CUAP i dels serveis d'urgències. Una vegada aprovat el pla funcional, el ple de Rubí podrà reprendre el procés de cessió dels terrenys iniciat fa temps i que estava pendent d'aquest document. Salut no ha concretat un calendari per a l'obertura del centre Pané, però ha situat en diverses ocasions el termini entre 5 i 7 anys a partir de l'inici dels tràmits, de manera que l'equipament podria arribar entre els anys 2032 i 2034.
2: La consellera va fer aquestes declaracions durant la inauguració del nou centre de salut mental infantojuvenil del barri del Progrés, que acull des d'aquest estiu el SESMIC i un hospital de dia per a menors. El trasllat era especialment esperat per a les famílies que durant mesos han rebut atenció principalment telefònica després del tancament del centre Ferran Salsa i Roig per deficiències estructurals. Les noves instal·lacions milloren les condicions d'atenció, però els usuaris continuen denunciant la manca de professionals i les llargues llistes d'espera. Una situació que, segons la consellera, no té una solució immediata.
1: Tenim els professionals que tenim, que no sé, tu vas parlar o dos ajuntaments, són els que són. Són els que són, tu vam dir, pues vam dir que ara tenim oportunitat de contractar aquests professionals quan estem parlant de l'Eixo, per exemple, que vam fer a la Universitat del 2016. Si això no és un moment que ha tingut més accés, no pogarem fer res. Què està entrenant ara? Pues, modulant el nom de la plaça es fet deien de tota aquesta sèrie de professions. I què s'actuarà? A Puigceller i Oro 2036.
0: Abans de visitar el nou centre de salut mental, Pané va fer una visita institucional a l'Ajuntament, on va explicar aquestes novetats als representants dels grups municipals i va signar el llibre d'honor. A l'exterior, a la plaça Pere Aguilera, unes 35 persones es van concentrar convocades per la coordinadora d'entitats per la sanitat pública de Rubí per reclamar la construcció del futur hospital i una millora de l'atenció sanitària. Entre els concentrats també hi havia pacients del doctor Josep Vigordà, metge de família del CAP Mútua, que reclamen que continuï treballant a Rubí.
2: Segons els manifestants, l'operador sanitari ha comunicat al facultatiu que finalitzarà la seva etapa a la ciutat el 25 de setembre per incorporar-se a un altre ambulatori amb falta personal. Els pacients asseguren que Vigordà voldria continuar treballant a Rubí, denuncien que encara no tenen clar qui serà el seu substitut. Són Maria Teresa Pujol i Alberto Morales, pacients del doctor Vigordà, des que va començar a treballar a Rubí.
3: No agrada gaire. És clar, l'home, no sé...
4: Que és el que ha passat ell, i ara vol... se sent fort i amb ganes de treballar, doncs, coi, el seu puesto és aquest de tota la vida, doncs que el deixin.
2: Els manifestants també denuncien que quan intenten demanar visita amb el seu metge a través de La Meva Salut, l'aplicació es limita a indicar que el facultatiu no està disponible, sense que, segons asseguren, hagin rebut cap comunicació oficial sobre el seu trasllat.
0: I continuem xerrant de salut perquè al voltant de 60.000 dones catalanes, també rubinenques, es veuen afectades des de fa mesos pel desabastiment a les farmàcies d'alguns productes per a la teràpia hormonal substitutiva. Són tractaments que ajuden a alleujar símptomes de la menopausa com les sufocacions, la sequedat vaginal o la pèrdua de massa òssia. L'Agència Espanyola de Medicaments manté actiu un avís per la manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a recuperar-se al novembre i que es normalitzi durant el 2027. El farmacèutic rubinenc Marc Toro de la farmacèutica Oriol apunta dues causes del desabastiment.
5: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
2: La manca de medicaments afecta especialment les dones que ja han començat una teràpia hormonal. La ginecòloga de l'Hospital General de Catalunya, Mila Martínez, alerta que la situació pot tenir conseqüències en la salut i la qualitat de vida de les pacients. A més, molts dels medicaments que costen de trobar són tractaments transdèrmics, és a dir, que s'administren a través de la pell. Algunes dones no poden utilitzar els tractaments orals i necessiten específicament aquesta via.
6: De vegades hi ha dones que no poden fer la via oral, per exemple, que de via oral tenim diverses alternatives encara, però no poden fer per via oral, jo que sé, per exemple, els casos més freqüents, perquè fumen o perquè tenen obesitat o viuen amb obesitat o perquè tenen migranya, per exemple. Són tres casos que no són infreqüents a la població. I totes aquelles dones que per algun motiu tenen més risc de trombosi que la població general. Aquestes també han de fer l'estrogen a través de la pell. I això és el problema principal, perquè aquestes, l'alternativa que els hi queda és fer els pagats.
2: Actualment hi ha alternatives com els pegats, com deia, però no estan finançades pel sistema públic. Segons Martínez, no es preveu disposar a curt termini d'un tractament d'aquest tipus que sí que estigui finançat.
0: I una família de la nostra ciutat reclama que Educació torni a assumir el transport fins al CIAL de Villaterra. És l'única de les quatre famílies rubinenques que ha decidit mantenir el seu fill en aquest centre de Cerdanyola, tot i que aquest curs s'ha posat en marxa un nou servei intensiu d'audició i llenguatge a l'Escola del Bosc. Laura Jurado i Jesús Martínez expliquen que el seu fill de 3 anys ja està adaptat a Villaterra i que valoren especialment l'experiència del centre i l'entorn educatiu familiar amb la llengua de signes.
7: Es una experiencia buenísima porque la escoleta de Villaterra lleva 25 años que es referente de inclusión para la comunidad sorda y estamos muy contentos con todo el equipo, con los profesores, las MAIS, las logopedas y incluso con el alumnado que también tienen nociones de lengua de signos. I això és molt important per a nosaltres i per a nostres nens.
0: Tres de les quatre famílies de Rubí que fins ara utilitzaven aquest recurs han optat pel nou CIAL de la ciutat. Aquesta família, en canvi, com dèiem, ha decidit continuar a Bellaterra i assumir els desplaçaments amb vehicle privat.

0: I ara és temps d'esports amb el Cisco Lara García.
1: Què tal? Molt bon dia. Encara es manté la ressaca i l'alegria del gran èxit de la presentació en el dia d'ahir de les lligues de divisió d'honor de waterpolo a la nostra ciutat i amb aquest marc incomparable com és el casino, que des que es va estrenar, va reentrar de nou a l'activitat social de la nostra ciutat la primavera passada, doncs la veritat és que ens deixa moments com el d'ahir amb aquesta presentació i doncs els reconeixements als equips i també als jugadores i jugadores, destacant l'Ariadna Ruiz Barril, la jugadora rubinenca, ara a les files de l'Atlètic Barceloneta, l'any passat al Sant Andreu, i que ha estat la millor jugadora de la passada campanya. Ens deixa, doncs, aquests grans moments, un waterpolo, el qual ja pensa ara en clau de competició, i és que aquest dissabte s'estrena el conjunt masculí i les noies començaran el següent cap de setmana. Però en cita de divisió d'honor primera jornada, en aquest waterpolo masculí, el Club Natació Rubí rebrà el Barcelona. En la primera de les jornades, dissabte a 1:45 del migdia, ho farà com més habitual fora de la nostra ciutat, a Sabadell. Pel que fa al futbol, estrena de la Lliga, la tercera catalana i el grup 12, tindrem dues cites dissabte tarda. A les 6 s'estrena a casa el Juventut 25 de setembre. Rebrà el Sabadell Nord. També com a local, a Can Rosés, el Rubí B rebrà el Martorell B, en el seu cas, a 7:45 de la tarda del mateix dissabte, en una tercera catalana, en la qual també tenim a dos equips, en aquest cas, el grup 7. Dissabte, visita a Viladecavalls per part de la penya blaugrana Ramon Llorenç, un partit que es disputa a 7:15, mentre que el conjunt de l'Olímpic de Can Fatjó s'estrenarà a casa, ho farà en el seu horari habitual de diumenge tarda. A les 6, el conjunt que entrena el Fran Moreno es veurà les cares amb el Tibidabo Torreromeu B. En termes generals, la lluita d'aquests quatre equips a tercera catalana en els seus grups serà el d'estar a les respectives parts altes de la classificació.

0: el balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.
1: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
2: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
3: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'actualitat.
4: Actualitat, el programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
3: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva. Era això.
4: Sempre volem massa i necessitem... Actualicat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva. El que buscava tenia ben a
5: prop. ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.
6: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
7: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
8: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
9: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
10: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
11: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
12: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Avui volem xerrar d'una realitat que afecta moltes famílies i que va molt més enllà de no poder menjar determinats aliments, les al·lèrgies alimentàries en infants. Com han evolucionat en els darrers anys, què implica que un infant pugui tenir una al·lèrgia quan va a l'escola, quan va a una excursió, quan va a un aniversari, i què passa quan es produeix una reacció greu i els pares no estan al costat. Ens xerraran de tot això la doctora Lorenzo, pediatra del CAP Rubí Mútua Terrassa, i Pilar Moreno, que és infermera i creadora d'una pulsera que ens ajudarà moltíssim als pares, que és la pulsera Eritz, pensada per ajudar a identificar les al·lèrgies i facilitar l'actuació davant una possible anafilaxi. Bon dia a les dues, com esteu?
1: Bon dia.
0: Començant per una qüestió que potser moltes famílies s'han preguntat. Avui hi ha més infants amb al·lèrgies alimentàries que fa uns anys? Com ho veieu això a la consulta, Beatriz?
1: Bueno, jo crec que l'al·lèrgia alimentària com a tal és més o menys estable. Potser ara es diagnostiquen més intoleràncies, es busquen més símptomes digestius, però l'al·lèrgia com a tal, una al·lèrgia als fruits secs o al peix o a la llet, una al·lèrgia IgE mediada, jo crec que més o menys és bastant estable.
0: I han canviat les edats que es detecten o es detecten exactament com antigament? Perquè depèn de les al·lèrgies, algunes es detecten més aviat que d'altres, i no sé si això ha canviat en els darrers anys.
1: Bueno, potser ara es diagnostiquen més, tenim més eines per diagnosticar, es busquen més, a la mínima que tenim qualsevol símptoma, busquem, però al final ens esperem que hi hagi un símptoma per diagnosticar una al·lèrgia alimentària, no? Perquè tenir un prick test, una prova positiva a la pell o en sang, no assegura que tinguis una al·lèrgia, perquè pots estar sensibilitzat però no tenir símptomes, amb la qual cosa això no has de retirar l'aliment. Llavors, al final la diagnostiques quan tu trobes un símptoma i llavors la vas a buscar. No? Però un screening d'anem a buscar al·lèrgies, això no serveix a la pràctica clínica.
0: Moltes vegades xerram d'al·lèrgia i intolerància com si fossin el mateix. Ens pots explicar de manera senzilla quina és la diferència?
1: Pues mira, bàsicament l'al·lèrgia, hi ha una intervenció del sistema immune, i la intolerància al final és un problema digestiu, no? Tens una impossibilitat per digerir un aliment, per exemple una intolerància a la lactosa, et falta l'enzim que metabolitza la lactosa, llavors tens uns símptomes principalment digestius a les poques hores de la ingesta. I una al·lèrgia, tot i que n'hi ha mediades per IgE i no mediades, hi ha una intervenció del sistema immune i hi ha uns símptomes que habitualment són més greus.
0: Quins són els aliments que serien més freqüentment provocadors d'aquestes al·lèrgies?
1: A nivell global, la llet i després l'ou, no? Perquè l'al·lèrgia alimentària és més freqüent en els petits, menors de 5 anys, no? I després pues, vindrien els fruits secs per excel·lència, que habitualment són en nens més grans, ho detectes en nens més grans.
0: Que dèiem la llet, però és proteïna de la llet de vaca.
1: Proteïna de la llet de vaca, sí, exacte, que no la lactosa.
0: Que no la lactosa, que la gent ho confon.
1: Sí, molta confusió amb això, sí.
0: Xerrem també d'un terme que escoltarem diverses vegades avui i que potser l'hem d'explicar bé, que és l'anafilaxi. Què és exactament i com podem reconèixer que estem davant d'una reacció greu?
1: Una anafilaxi és això, no? Una reacció greu a un aliment que posa en perill la vida, no? És molt greu i has d'actuar de manera molt immediata. I bàsicament, per diagnosticar una anafilaxi has de tenir afectació de dos sistemes, no? La pell, no? Que és el més conegut, i un altre, que habitualment el més conegut és la dificultat respiratòria, no? Pell i dificultat respiratòria, però també tenim problemes digestius, és a dir, unes ronxes i uns vòmits incoercibles també és una anafilaxia, perquè hi ha una afectació del sistema digestiu, i bueno, o l'angioedema com a tal, perquè clar, si fas una pell i després hi ha la glotis s'inflama, no pots respirar, llavors posa en perill la vida i això és una anafilaxia.
0: I què hem de fer els pares si passa això?
1: Bueno, depèn si ho coneixen o no. Evidentment, buscar atenció immediata, atenció mèdica immediata, el que no té res a casa, no? Perquè molts nens el que tenen després ja és una adrenalina, el tractament d'elecció és l'adrenalina i l'has de posar quan més aviat possible.
0: Pilar, tu no xerres d'aquesta qüestió només com a creadora d'Erits, ets infermera i sobretot ets mare d'un nen amb al·lèrgies alimentaris i vas viure precisament una situació, la situació aquesta que ens explicava ara Beatriz, d'anafilaxi greu del teu fill quan era al col·le. Què va passar aquell dia?
2: Doncs que ell és al·lèrgic als fruits secs, entre d'altres aliments, i li van donar macarrons amb pesto, vale? Per una mala gestió en aquell dia. I em van trucar a mi que començava a tenir una mica de sensació de que li faltava costar d'entrar a l'aire i també que li picava la llengua. O sigui, jo vaig sortir superràpid de la feina, trigo en arribar uns 20-25 minuts i vaig trigar 15. I m'estaven esperant al col·le, no l'havien posat res, ja se sabia... Bueno, són coses que s'ha dit, tampoc hem d'anar... van canviar el protocol a partir d'allò, van xerrar, els vaig explicar allò de l'adrenalina, com se tenia que posar. El meu fill va tenir una anafilaxia greu, no va tenir conseqüències a posteriori, i després sí que em vaig reunir amb el col·le, els vaig fer una classe de com posar l'autoinjector d'adrenalina, els vaig fer un vídeo amb una taronja i un autoinjector i els hi vaig enviar. És a dir, van canviar el protocol també de com gestionar els aliments a l'hora del menjador, i arrel d'això pues, vaig crear, bueno, una mica més d'aquest episodi vaig crear Erics.
0: Tu has explicat que arribar a temps no pot ser l'única resposta. Què vols dir amb això?
2: Doncs que 15 minuts són molt en una reacció al·lèrgica, molt, moltíssim. Aleshores no pots deixar de la mà d'altres allò que s'ha de fer en el moment, in situ. Per tant, els que estan al voltant dels nens, sigui on sigui, festes d'aniversari, escoles, campaments, és igual. Els familiars que estan al cuidador del millor d'ells han de saber actuar davant d'una anafilaxia.
0: Quan tens un fill, xer per experiència ara, quan tens un fill amb al·lèrgia alimentari, et condiciona la vida en tots els sentits. Veritat, Pilar?
2: Molt, moltíssim. Sobretot el tipus d'al·lèrgia. És a dir, n'hi ha al·lèrgia, però si tens al·lèrgia...
0: I el grau. I el també, grau de l'al·lèrgia.
2: Però el kiwi sí. Normalment no està en tots els plats d'un restaurant. Però els fruits secs sí.
0: I la llet.
2: I la llet. I a l'ou.
3: I a l'ou.
0: Sí. El moment de deixar-lo a l'escola, a més, o anar a una excursió, anar a un casal, a la casa d'un amic, també a les famílies, no sé si vos ho traslladen a la consulta, a les famílies ens genera moltíssima inseguretat. Ho veieu, això, a la consulta? Vos transmeten aquesta inseguretat que hi ha a la societat?
1: Sí, de fet demanen informes pel col·le, pel menjador, tenir-ho tot escrit, això genera molta ansietat, no? Les famílies ja estan com molt, no? Pilar, molt, molt conscienciades, i llavors tenen una adrenalina aquí, otra allà, altra allà, no? I ho tenen com molt clar.
0: Teniu
2: no,
0: les...
2: no només a les famílies, als nens.
1: I als nens, sí, nens. Correcte.
0: Teniu la sensació de que se li dona al manco, jo l'he tanguda, jo fa poquet, que sóc mare d'un fill molt al·lèrgic. Teniu la sensació de que no es dona la importància que se li hauria de donar a les al·lèrgies, que és com a... Bueno, és una al·lèrgia.
1: Sí, jo crec que fins que no has viscut que una al·lèrgia de veritat posa en perill la vida, jo crec que... Sí, moltes vegades s'espanta, no? Perquè a vegades venen a la consulta qualsevol ronxeta, a veure si serà una al·lèrgia. Vull dir, que sí que hi ha gent que s'espanta molt i ho veiem. Corre, truquen al mostrador, que hi ha un nen amb ronxes, no? I llavors s'espanten, no? Però no sé si realment tant com això que dic, són minuts, no? El que si és greu.
2: És a dir, jo crec que falta consciència sobre el que pot derivar.
1: Exacte.
2: Perquè tothom pensa que està vinculat una al·lèrgia a la pell. i no passa res. Són unes ronxetes i això no passa res. I quantes vegades... Però bueno, no passa res, deu ser traces. És a dir, no, sí que passa. És a dir, la conseqüència pot ser molt greu. I aleshores aquí sí que falta una mica de si no ho has viscut, no t'ho imagines.
0: S'hauria de fer com a més pedagogia, sobretot en la gent que treballa amb infants. Els doctors esteu molt acostumats en això, però jo crec que a les escoles, als llocs on es treballa amb infants, s'hauria de fer més conscienciació, no sé si per part de salut o per part d'educació, no sé per quina part, no sé qui seria l'encarregat, però necessitaria més fer aquesta pedagogia.
2: Sí, sí, sí, és fonamental. Segur que hi ha formacions que intenten, pues, també està la figura de la infermera escolar, però jo crec que per lo que jo he viscut en els meus 17 anys de mare, de nena amb al·lèrgies alimentàries, falta molt. I cada vegada anem una miqueta millor, jo crec, però queda molt
0: camí. Ens hem de preparar més. Pilar, quan vares crear Erits, pensaves precisament en aquests moments que el nen no està amb els pares?
2: Home, i tant.
0: Únicament amb això pensaves, eh?
2: Bàsicament, sí, sí, perquè els pares, és el que té el cuidador directe del nen, sigui pare, tutor o el que sigui, t'ha explicat a l'al·lergòleg com posar un autoinjector d'adrenalina, l'has practicat davant d'ell. Però resta d'aquest contacte directe, la resta no té ni idea de posar una autoinjector d'adrenalina, i és normal. Primer, perquè no ho han fet mai, i després perquè genera por la paraula adrenalina. Genera una mica d'ansietat de dir, és que poso adrenalina, que a veure què li va passar. Bueno, és que si no li poses, sí que es posarà malalt. Uh-huh. I aleshores està pensat, bàsicament, per quan està en persones sense formació sanitària al cuidador directe.
0: Explica'ns, en què consisteix aquesta polsera?
2: Doncs és una polsera que té dos objectius. Per una banda, té uns iconos identificatius de l'al·lèrgia que té el menor que li fiques a la corretja, vale? Com si fos, bueno, això. Li poses el que necessita, a l'identificatiu. I després el QR t'enllaça a un vídeo que tu l'escaneges amb qualsevol dispositiu mòbil, necessites, això sí, cobertura mòbil, però no necessites contrasenyes, ni apps, ni registres, de res. I t'enllaça un vídeo on t'explica la sintomatologia de què significa una anafilàxia. El vídeo dura 1 minut 20 segons. Després, com posar l'autoinjector d'adrenalina i que has de trucar al 112. Però són passos com molt... És a dir, és una seqüència, i aquest està revisat pels al·lergòlegs de la SACAP, que em van donar el feedback, perquè el vídeo l'he fet jo. I bàsicament és això, és que el nen ho porta a sobre i en un moment determinat que pugui passar, escaneges i saps actuar.
0: Uh-huh. Tu mateixa insisteixes en que Erits no és només una pulsera. Què falta perquè els infants amb al·lèrgies estiguin realment protegits?
2: Consciència i formació, bàsicament, no?
1: Totalment, consciència. I més informació, perquè és veritat, vull dir, a vegades no són conscients de que no només són les ronxes.
2: Sí.
1: I és molt important això, perquè una banda estan els que sí, ronxes, al·lèrgia, però hi ha un pool de població que si tu comences a estossegar després de menjar-te alguna cosa, no ho relacionen amb una al·lèrgia.
2: Correcte.
1: I això és molt important.
2: Uh-huh. Sí, uh-huh. O una picor de llengua.
1: Una picor de llengua, em pica el coll. Això és un signe de gravetat, i jo crec que la gent no ho té clar.
0: Uh-huh. En el meu cas em fa mal la panxa.
1: O fa mal la panxa, també.
0: Uh-huh. És com, bueno, ja se te passarà.
1: Ja passarà.
0: No. Si, Beatriz, si demà arriba a la consulta una família, perquè acaben de diagnosticar a un fill amb una al·lèrgia alimentària, quin és el primer missatge que li donaries?
1: El primer, una al·lèrgia, una anafilàxia, vols dir, no? El primer missatge, bueno, sobretot, depèn del nen, si és un nen més gran, és important que el nen tingui consciència i bueno, pues que informin a l'escola, sobretot, i que, bueno, que tinguin molta cura amb les traces, bueno, això ja li explica a l'al·lergòleg, però bueno, que tinguin en compte que l'al·lèrgia també són les traces, també és donar-li un petó a un nen després d'haver menjat alguna cosa que el nen té al·lèrgia, i això és important, i sobretot que no tinguin por de posar l'adrenalina, que més val posar una de més que no de menys. Si poses una i no toca, no passa res, però s'ha de posar.
0: Uh-huh. Pilar, després de tot el que has viscut amb el teu fill i de convertir aquella experiència en èrits, què t'agradaria que canviés en la manera com la societat mira els infants amb al·lèrgies?
2: M'agradaria que els miressin amb molta cura. Seria com cuidar-los, mimar-los, estar molt pendent d'ells. I que també tinguessin el feedback amb el que seria, és a dir, la comunitat educativa, per donar d'una manera, molt de contacte amb la comunitat d'infermeria / pediatria / al·lergologia. Vale? És a dir, i jo crec que podríem fer sinergies i de xerrades, cursos, explicar com posar una... Perquè no només és un curs, és practicar de com posar un autoinjector d'adrenalina, toca'l, treu el tap... vull dir, que no sé, que tinguis consciència d'això.
0: Mm-hmm. On podem trobar aquesta pulsera?
2: A les farmàcies, a qualsevol farmàcia d'Espanya, i també a la pàgina de la web de la distribuïdora farmacèutica, que és Dietètica Central. És a dir, en aquests dos llocs.
0: Mm-hmm. Volia preguntar-vos a les dues, que si vos haguéssiu de quedar amb una sola idea que qualsevol família recordés després d'escoltar aquesta entrevista, quina seria?
1: Bueno, pues jo crec que treure l'estigma de que una al·lèrgia no només és pell, jo crec que és molt important tenir en compte, o sigui, estar atent enfront qualsevol símptoma, poca estona després d'un menjar, tot símptoma crec que s'ha d'escoltar i s'ha de valorar.
2: Mm-hmm. Que no tinguin por a l'adrenalina.
1: També, molt important.
0: És una gran frase. Sí. Pilar i Beatriz, moltíssimes gràcies per estar aquí avui, tant per explicar-nos aquesta iniciativa tan important que ens pot ajudar molt als pares amb nins amb al·lèrgies, i a tu, Beatriz, per explicar-nos en què consisteix això i posar un poquet més d'informació sobre el tema, que encara en falta molta. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes
1: gràcies a vosaltres.
0: I avui, a la nostra secció de Drets de Butxaca, l'advocat Jan Botí ens xerra sobre el dret a l'avortament, un dret que ha ocasionat moltes discrepàncies al Congrés i que encara avui està a debat. Continguts en xarxa.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre advocat, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Jan, avui quin dret ens portes?
2: Avui parlarem d'un tema d'una enorme transcendència humana, social i també jurídica, que per això som aquí, que és la regulació de la interrupció voluntària de l'embaràs, també coneguda com l'avortament. Per tant, vagi per endavant que l'objectiu d'aquesta secció d'avui no és ni moralitzar ni prendre partit davant de cap posició, sinó que la meva funció és merament divulgativa, per d'una manera tècnica i estrictament objectiva explicar a dia d'avui quina és la realitat jurídica que tenim a l'estat espanyol. Per tant, quin és el seu funcionament i quines paradoxes es generen en el sistema en relació, com deia, a l'avortament. Perquè se'n generen, com en tants altres drets, oi? Per tant, darrere de cada posicionament ideològic sabem que hi ha una arquitectura normativa doncs, que defineix què podem fer i què no podem fer en cada moment. Aleshores, per entendre aquesta importància de la claredat de les normes, vull que comencem analitzant la realitat recent. En aquest cas ens situem a l'any 2010. En el govern socialista de l'època aprova una nova llei que canvia el model d'avortament que regia fins aleshores a l'estat espanyol. En parlarem tot seguit. En aquest cas, un grup de més de 70 diputats del Partit Popular al Congrés dels Diputats presenta un recurs d'inconstitucionalitat contra diversos articles d'aquesta nova llei aprovada, en considerar que vulneraven la Constitució. A partir d'aquí comença un llarg camí, més de 13 anys.
1: Més de 13 anys,
2: esperant resposta de l'alt tribunal sobre la constitucionalitat o no de tots aquests articles que el PP va enviar al Constitucional, no? D'aquesta nova llei que flexibilitzava l'avortament.
1: La justícia és lenta, eh?
2: I a vegades deixa de ser justa en ser tan lenta. Aquest és un dels problemes. La lentitud fa que certs processos, a parer meu, això sí que és una opinió personal, redueixin les garanties del sistema. Perquè què no ha passat en 13 anys, no? És una barbaritat.
1: De fet, l'incertesa que et genera, no?, durant tots aquests anys.
2: Anava a dir, la incertesa en aquest procediment, clar, és que durant més d'una dècada estem parlant de que milers de dones, de metges, d'hospitals i de clíniques han estat prenent decisions, d'acord amb una llei vigent, evidentment, però que es troba sota l'ombra constant de la possible inconstitucionalitat. Aleshores, ostres, compte, perquè l'allargament i la dilatació indeguda dels procediments a vegades desvirtua el quid de la qüestió.
1: Clar, doncs anem a desgranar, no?, una mica què ens diuen les lleis, quin marc legal tenim en el tema de l'avortament.
2: Doncs més enllà de, et deia, no?, aquesta llei que es va aprovar l'any 10 i també la que regia anteriorment, el que tenim és jurisprudència, per tant, aquella acumulació de sentències tant del Tribunal Constitucional com del Tribunal Suprem, que ens indiquen com hem d'interpretar la norma i com s'ha d'entendre, com els tribunals han d'entendre, no? Ens remuntem a la sentència 53 de 1985, molta gent la coneixerà, durant l'època de Felipe González es va aprovar el conegut com Llei de Supòsits. L'any 85, com deia, el Tribunal Constitucional va dictar una resolució clau on va validar aquesta primera despenalització parcial de l'avortament a l'estat espanyol, a través de la llei orgànica que es va aprovar l'any 85. Aquella llei de l'any 85, la llei de supòsits, no reconeixia l'avortament com un dret, estrictament, sinó el que feia era despenalitzar-ho com a delicte, que en aquell moment estava en el Codi Penal, perquè es considerava un homicidi, en tres supòsits. És a dir, no era penalment responsable el qui practicava l'avortament, en tres supòsits. Greu perill per la vida de la mare, un embaràs a causa d'una violació o una probabilitat que el fetus nasqués amb greus malformacions físiques o psíquiques. Aquests tres supòsits són els de l'any 85. I el Tribunal Constitucional, amb la sentència que us mencionava, el que va dictaminar va ser que el fetus, el no nascut, el nasciturus, no era titular del dret a la vida, que és un dret que tenim reconegut com a dret fonamental a la Constitució, a l'article 15. Perquè considerava que la personalitat jurídica, és a dir, aquesta condició, s'adquiria amb el naixement.
1: Per tant, és en el moment en què naixem que comencem a tenir aquest dret a la vida.
2: de tenir aquests drets. Això ho diu la sentència de l'any 85. No obstant això, el Tribunal Constitucional va determinar que el fetus sí que constituïa, és a dir, el no nascut, el que està dins la panxa de la mare, sí que constituïa un bé jurídic constitucionalment protegit. Se l'havia de protegir, d'alguna manera.
1: Per tant, no té cap dret, però s'ha de protegir.
2: D'alguna manera, exacte. Per tant, l'Estat aquí el que deia és hi ha una obligació activa de protegir la vida en aquesta fase prenatal, abans del naixement. I per tant, com a conseqüència d'aquesta premissa, el tribunal el que va fer és declarar que un model d'avortament totalment lliure, per simple voluntat, i no en els tres supòsits que hem mencionat, seria inconstitucional perquè deixaria el fetus completament desprotegit. Any 85. Val? Passen molts anys, fins a l'any 23, perquè la llei s'aprova l'any 10, 2010, i fins al cap de 13 anys, ho dèiem a l'inici, doncs que no s'aprova la llei de terminis, que s'aprova l'any 10 i tenim resolució dels Constitucional l'any 23. Per tant, gairebé 25 anys després... No, 25 anys després, no.
1: Molts més.
2: Bueno, 25 anys després en el cas de l'aprovació de la primera llei, això sí. I n'hi sumem 13 més per la resolució del Constitucional. Clar, aquí el panorama canvia radicalment amb aquesta aprovació l'any 2010, on es deroga, s'elimina aquella llei de supòsits. I s'introdueix un sistema de terminis, que seria homologable, si fem una visió comparada, a molts dels nostres veïns europeus. Per tant, després de 13 anys, el ple del Constitucional dicta aquesta sentència, la sentència 44-2023, on avala, sí, avala, la constitucionalitat d'aquella llei del 2010, que el Tribunal Constitucional... que el Partit Popular va portar al Tribunal Constitucional. Per tant, ja teniu la resposta. Sí, la llei del 2010 s'avala. I aquesta sentència suposa un canvi de paradigma en dos grans eixos. En el primer eix, perquè el Tribunal Constitucional ja no parla simplement d'excloure la pena de presó en aquells tres supòsits, sinó que l'avortament passa a ser considerat un dret lligat a l'article 15 de la Constitució. Això és fonamental. L'article 15 ens parla del dret a la vida, de integritat física i moral. Per tant, un dret fonamental, perquè està en la primera secció de drets de la Constitució, especialment protegits. Per tant, es diu que la decisió sobre el propi cos i el projecte de maternitat està directament vinculat també a la dignitat de la persona i al lliure desenvolupament de la personalitat. Article 10, preàmbul de la Constitució. Per tant, negar de manera absoluta aquesta capacitat de decisió, diu el Tribunal, que seria una mena d'instrumentalització o de maternitat forçada de la dona contrària a la Constitució. I per tant, segon gran eix que estableix aquesta sentència de l'any 23, ens diu que s'avala aquesta interrupció durant les primeres 14 setmanes de l'embaràs, que és constitucional en aquest període, i argumenta que aquest model no desprotegeix el fetus, sinó que garanteix un equilibri raonable. Això és el que diu la resolució final. Però el Tribunal Constitucional el configuren a 11 magistrats. I malgrat hi va haver aquest aval, la decisió no va ser unànim. Va ser una, per això deia, un tema doncs, que encara a dia d'avui cueja. Va haver-hi 4 vots particulars. Els vots particulars és quan, davant d'una decisió, el magistrat diu, ep, jo discrepo, ho fonamento, i per tant, malgrat s'aprovi, jo vull deixar constància de la meva opinió contrària. Doncs n'hi va haver 4, d'11. No és la meitat, però és una part considerable, que van argumentar que el Tribunal Constitucional el que no s'havia limitat a decidir si la llei s'ajustava a la Constitució, que és el que li havien demanat amb aquest recurs, sinó que va crear ex novo, és a dir, del no res, una mena de dret fonamental a l'avortament que el legislador, el que va crear el constituent, el que va crear la Constitució, no va contemplar. I que, per tant, si vostè vol incloure-ho, escolti'm, canviï la Constitució per les vies que toca i incorpori-ho. Però si no, el Tribunal Constitucional el que no pot fer és incloure drets amb drets ja existents. Valgui una mica la redundància, no? Per tant, també van argumentar més que aquest sistema de terminis lliures fins a la setmana 14 sí que deixava el fetus desprotegit d'una manera efectiva. Aquesta era la consideració. Però la pregunta que segurament molta gent de la que ens escolta es farà és: què permet la llei actual?
1: Clar, és el que t'anava a preguntar jo ara, no? Perquè hem anat com fent salts ara això així, després del Tribunal Constitucional diu una cosa, després tenim aquests jutges que no volen el mateix... Com ha quedat tot plegat?
2: Tot plegat ha quedat que la llei del 2010 és constitucional i que, per tant, el que se'ns permet fer és que fins a la setmana 14 l'avortament és lliure a petició de la dona. Uh-huh. Punt número 1. Punt número 2. De la setmana 14 a la setmana 22, aquí sí que s'exigeixen causes mèdiques, greu perill per la vida de la mare o probabilitat de que el fetus neixi amb malformacions físiques o psíquiques. Ens en recordarem una mica d'aquells supòsits que parlàvem. Si es produeixen, també es podria practicar aquesta interrupció. I més enllà de la setmana 22, només seria legal si es detecten anomalies que són fatals, incompatibles amb la vida o una malaltia incurable que haurà de confirmar un comitè mèdic. Uh-huh. Ens trobem aquí. Val? Això és el que ens permet la norma.
1: Per tant, fins a 14 dies tenim per avortar de manera... Perdó, setmanes. Fins a 14 setmanes per avortar de manera lliure sense haver de donar explicacions ni presentar cap tipus de paper. Exacte.
2: Exacte.
1: Doncs, Jan, sempre ens portes algun mite. Tenim uns 5 minutets. Quin ens desmuntes avui?
2: Sí, parlàvem de la Constitució, d'una possible reforma, no? Doncs el govern espanyol justament ha plantejat incloure expressament l'avortament com la millor manera per protegir les dones i blindar-lo.
3: Compte.
2: Compte govern espanyol, perquè políticament, diguem que cadascú tregui les seves conclusions, es podria presentar com una mena de blindatge fort, jurídic, però des d'una perspectiva constitucional la proposta té llacunes molt rellevants, que el que podrien fer és rebaixar el nivell de protecció actual. Per tant, compte, perquè el sistema constitucional que nosaltres tenim, n'hem parlat alguna vegada, no tots els drets tenen el mateix rang ni gaudeixen de la mateixa protecció. D'una banda, drets fonamentals, de l'article 14, el 29 i el 30.2. Aquí tenim els drets, n'hem parlat abans, dret a la vida, expressió, associació, honor. Val? Aquests tenen una especial protecció. I, per tant, tenen reserva de llei. Això vol dir que s'ha de fer una llei orgànica que requereix una majoria qualificada al Congrés. Això vol dir, també, que el govern no pot fer un decret per regular el dret a la vida, per exemple. Tenen una tutela judicial reforçada i un accés directe al recurs d'empara al Constitucional. A mi, si se'm vulnera un dret fonamental, puc presentar un recurs d'empara al Constitucional. Si és qualsevol altre dret dels que ara parlarem, no funciona així. Uh-huh. Quins són aquests altres? Els principis rectors. La resta de la Constitució, en el capítol tercer del títol primer, allà ens trobem, n'hem parlat també, el dret a l'habitatge, el dret a la salut, són voluntats. L'Estat ha de treballar perquè això sigui així, però no tenen aquesta protecció tan especial que sí que tenen els altres. Per tant, compte. Quin perill hi ha aquí? Doncs el perill que hi ha aquí és que en la proposta que planteja el govern espanyol per blindar justament l'avortament es vol incloure en l'article 43. No és un dret fonamental, estaria dins del dret a la salut, i per tant, si l'avortament es consagrés, l'incorporem de manera expressa en aquest article, el que faríem és convertir paradoxalment en un dret amb menys capacitat de protecció real del que té avui dia. Perquè recordem, el Tribunal Constitucional ens ha dit que l'equiparem a l'article 15, que és un dret fonamental.
1: Per tant, retrocederíem enrere.
2: No automàticament, però és una possibilitat, perquè el legislador haurà decidit una altra qüestió i, per tant, la jurisprudència dels tribunals podria canviar d'acord amb la nova norma. No? Uh-huh. Per tant, com deia, a dia d'avui, després d'aquesta sentència de l'any 23, el Tribunal Constitucional ja havia dit que entenia la interrupció voluntària com una part del contingut directament protegit dels articles 10 i 15. I aquest últim és un de fonamental, com deia. Aleshores, no és tant si incloem l'avortament o no a la Constitució, sinó a on i per què. Aquesta és la qüestió.
1: Uh-huh. O sigui, com ha d'estar qualificat, no, aquest dret? Si ha de ser un dret fonamental, un principi rector, o en quin compartiment de la Constitució l'ubicant?
2: Què passa? Que depèn d'on el posis, la reforma de la Constitució és una o una altra. I requereix d'unes majories o d'unes altres. I com us podeu imaginar, la proposta és fer-ho per la via senzilla.
1: Que requereix menys majories, no?
2: Exacte. Uh-huh.
1: Doncs anem acabant amb uns consells i recomanacions que sempre ens portes. Jan, què ens dius avui?
2: Molt ràpidament, per tancar en temps. Pels diferents agents, metges, personals d'infermeria, a vegades n'haurem sentit a parlar, l'objecció de consciència. Uh-huh. Aquest dret existeix. Per tant, els metges, els professionals, poden no practicar per raons doncs, de consciència, morals, religiosos, aquesta pràctica. Però aquesta pràctica de l'objecció es limita exclusivament a la pràctica concreta, a la intervenció. Això no inclou que no hi hagi d'haver un tracte previ a la dona, un tracte posterior, una ajuda en les tramitacions. Això no ho inclou l'objecció de consciència. Per tant, aquí hi ha una protecció de la dona en què no se li pot, diguem-ne, no practicar per part d'aquell metge allò, però no se li manlleven la resta de drets, no? Serà un altre metge el que ho faci. En segon lloc, per les dones, la llei contempla que aquesta interrupció és una part de la cartera de serveis de la Seguretat Social, aleshores del Sistema Nacional de Salut. Totes les dones han de poder tenir aquest accés en condicions d'igualtat efectiva i equitat territorial. I, per tant, l'administració té l'obligació d'organitzar els serveis de ginecologia perquè això es pugui produir sense problemàtiques. I, finalment, pels estudiants, pels professors de medicina, aquesta objecció de consciència no aplica en l'àmbit acadèmic. Per tant, una cosa és la pràctica, l'altra és l'estudi. Els metges, els professors, els estudiants han d'estar preparats perquè això pugui produir-se. Després ens acollirem o no ens acollirem en aquest dret. Però estudiar-ho no implica una participació directa en l'acte, per tant, s'ha d'estudiar igualment.
1: Doncs, Jan, moltes gràcies per portar-nos avui el dret a l'avortament, que hem vist, no?, que al llarg de la història ha sigut objecte de debat i de diferents qüestions.
2: Exacte, i per tancar, la reflexió final és dir, escolta'm, quan plantegem una reforma de la Constitució hem de veure on la plantegem, de quina manera ja a dia d'avui s'aplica el dret, perquè potser la protecció que tenim a dia d'avui ja és suficient i no cal entrar en un debat polític per acabar no blindant allò que realment voldries blindar, no? Per tant, escolteu, que tingueu aquest dret a la butxaca i així sereu més lliures.
1: Doncs moltes gràcies, Jan. Ens retrobem al proper Drets de Butxaca.
2: Molt bé, fins la propera.
3: Continguts en xarxa.
4: Rubí en dos minuts. Qui era? Qui és?
5: Avui, a Rubí en dos minuts, ens preguntem: qui era Francesc Alujas? Potser el seu nom no és tan conegut avui com el d'altres personatges vinculats a la ciutat, però durant bona part del segle XX va ser una figura molt important de la vida cultural rubinenca. Francesc Alujas i Oliana va néixer a Rubí l'any 1922. Va estudiar comerç i comptabilitat, però la seva gran passió van ser les lletres. Va escriure poesia, assaig i teatre, i també va col·laborar amb diverses publicacions locals. Fins i tot va ser corresponsal literari de La Vanguardia. Però probablement una de les seves facetes més recordades a Rubí és la d'ensenyant. Abans que les acadèmies d'idiomes fossin habituals, Alujas ensenyava anglès, francès, alemany i altres llengües. Ho feia des de casa i durant dècades van passar per les seves classes molts rubinencs i rubinenques. També va escriure sobre Rubí. Una de les seves obres teatrals va ser Vida, obra i entrega del doctor Guardiet, dedicada a una altra figura fonamental de la història de la ciutat. Alujas va continuar vinculat a la cultura rubinenca durant tota la seva vida i va rebre diversos reconeixements. El ple de l'Ajuntament de Rubí també va reconèixer institucionalment la seva trajectòria i la seva contribució a la cultura de la ciutat. Francesc Alujas va morir el desembre de 2016 als 94 anys. I si avui el recordem aquí, és perquè una ciutat no només es construeix amb carrers a

0: que avui xerrarem de salut, d'immigració, de xarxes socials de menors i de tot el que pugui sortir, perquè ahir pensàvem que entraria en algun tema dels que dèiem i després vam començar a xerrar molt.
1: Això va com va. Doncs, Toni, anem a donar-li pas a tots els tertulians que venguin a l'estudi, que es puguin col·locar, i començarem a analitzar l'actualitat. Fem aquest traspàs cap a la tertúlia i deixem de banda tota la informació d'aquesta primera hora del Rubí al dia.

0: Els diumenges, a Ràdio Rubí, sintonitza ara i sempre, de 10 a 11 del matí.
1: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.
2: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
3: Oi, què passa? Ya es para Nicta López. Todas las noches del miércoles a las 22 horas tenéis Jazz del Bueno, grabaciones raras, conciertos súper inéditos que solamente podréis escuchar aquí, y cachondeo peculiar, pintoresco, por doquier. Todo eso, pues, las noches del miércoles en Radio Rubí, la mejor emisora de Rubí, de la comarca, del Vallés, del país, del mundo.
4: Jazz para Nicta López, con Enrique Heredia.
3: Planetas, etc.
5: Escucha, porque esto también va contigo. Hay temas que nos preocupan, nos afectan y forman parte de nuestro día a día. En el Brunch hablamos de salud y bienestar de una forma cercana, clara y sin rodeos. Reflexionamos sobre esas cuestiones que nos generan dudas, nos inquietan o simplemente queremos entender mejor. Y lo hacemos de la mano de expertos, con conversaciones que ayudan a mirar cada tema desde nuevas perspectivas. El Brunch, el espacio para hablar de lo que nos preocupa y de lo que nos hace sentir mejor. Cada dos semanas, los lunes a las 12.
6: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser redifosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Brago.
1: Passen 3 minuts. Ara, moment, bueno, ara són 4 ja, justament. De les 10 per començar aquesta segona hora de Rubí al dia en moment de tertúlia, la nostra primera tertúlia de la temporada dels dijous. I que tractarem diversos temes que ara mateix... Pamela Martínez, quins seran? Explica'ns una miqueta del que parlarem.
2: Bon dia, una altra vegada. Doncs avui tenim sobre la taula que una notícia d'ahir, que Salut retarda fins al 2027 la licitació de l'hospital que havien de fer aquí a Rubí. Aquí a Rubí ja estan posant cares els tertulians.
1: Sí, jo encara no els he volgut presentar perquè ja tindreu temps, eh? Ara en xerrarem, ara en xerrarem. Ara en xerrarem.
2: I concreta el model, això sí, aquí hem avançat, ha concretat el model. Ara, el model, no sé jo si vos agradarà massa. Per una altra banda, les farmàcies alerten del desabastiment de productes per a la menopausa. Jo sempre dic que si la menopausa fos d'homes, això no passaria, però ho deix a la vostra opinió. Per una altra banda, la Unió Europea vol prohibir, una cosa que jo estic molt d'acord també, als menors de 13 anys que puguin accedir a les xarxes socials i que fins als 15 només entrin amb supervisió dels pares. I, per últim, que l'Audiència Nacional frena la instal·lació d'un campament per a 1.000 immigrants al port de Ceuta.
1: Doncs aquests seran alguns dels temes. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Que xerrarem en aquesta tertúlia. Amb qui? Doncs ara ho direm.
3: La tertúlia de Rubí al dia. De dilluns a divendres, de 10 a 11, a Ràdio Rubí.
1: Vinga, ara sí, tenim per endavant 54 minuts de tertúlia, comandada pel José Malagón, al control tècnic de tot aquest programa de 3 hores, des de les 9 del matí. Vosaltres, que podeu trucar al telèfon del 93 588 5960, és el telèfon del directe, per participar en aquesta àgora, que podíem dir-ho així, en aquesta plaça, en aquesta taula, proposant d'aquests temes, parlant d'aquests temes, proposant d'altres, amb qui? Doncs amb la Conchita Jimeno, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Isidre Rubio, bon dia.
5: Bon dia, bon dia.
1: Sol Expósito, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Pep Adelantado.
7: Bon dia.
1: Bon dia. Que hi ha ganes de començar de nou aquesta tertúlia, que comencem la vostra primera.
7: Sí, no, de ganes sí, de ganes sí que n'hi ha. I ganes de que d'aquesta tertúlia sortissin solucions pels que han de prendre mesures, però jo, això ja...
1: Bueno, jo crec que es tracta més aviat de construir aquest crisol de mirades, no? De mirades ja de molt diverses. I quan més diverses siguin, doncs
7: sí.
1: Menys ens farem una idea. Aquí no intentem solucionar... Crec que no intentem solucionar res.
7: No. Donar alarmes per dir alguna cosa sobre temes... Mm-hmm. I jo, no estaria bé que s'aprofités per alguna cosa, aquestes alarmes, no? Mm. Bueno, és igual.
5: També no podem servir per gran cosa més,
7: no,
5: perquè si no llavors me n'aríem massa.
7: Exacte, no. No, i no ens deixaria. No. Ens deixaríem anar massa, no.
1: Sí, Conchita, Sole, hi ha ganes, Isidre, hi ha ganes de començar de nou?
6: I tant.
5: Sí, home, i tant. Perquè, a més, vull dir... hi ha moltes coses que realment fan il·lusió, vull dir, fa gràcia que, sobretot ara que Rubí, farà molta gràcia que et donin un pis perquè en tindrem per durar i per vendre, suposo que en posarem a la plaça de l'Església i tot, vull dir, ara fem pisos a tot arreu, ara arribarem a la tan esperada xifra del Rubí dels 100.000.
7: Sí, arribarem.
5: Tot
7: sí,
5: deia, sí. No, és impossible, no volem arribar. Bé.
7: Pensa que hi ha en el POUM, en el primer projecte de POUM, de que ja fa, no sé si fot 10 anys o 12 ja que el van presentar, ja es parlava de 115.000.
5: Imagina't.
7: Vull dir que vam fotre el crit al cel, entenem amb això. Ja hi arribaran, no pateixis.
1: No, esteu parlant de que ja hi era notícia que Rubí doncs, preveu superar els 260 pisos d'habitatge públic el 2027. que suposo que, no sé si és que esteu xerrant d'això, ahir també vam parlar de que el ple de Rubí doncs havia reclamat la gestió del 100% pública dels pisos de la Sareb, i la idea és intentar doncs, anar donant resposta doncs, a un problema gravíssim i que es necessita un parc d'habitatge gegant i enorme.
7: Sí, sí, però a part d'això, es necessita posar en moviment aquest parc d'habitatge que ja existeix i que n'hi ha molts pisos tancats.
4: I hi ha molta gent aquí vivint amb habitacions, eh? Jo sí. No em feia la idea que hi havia tanta gent, però hi ha moltíssima gent amb habitacions.
6: Sí, sí.
4: Famílies,
6: sí,
4: eh? Sí, ja no sí. Una persona sola que
7: sí,
4: ha vingut.
7: Sí, això és immoral, home, això és immoral.
4: Quan els meus pares van aterrar per aquí de l'Aragó, doncs ells van llogar un piset, però tot el veïnat tenia habitacions llogades, vull dir, això, parlo dels anys 60, no?
7: Els anys 60, hi havia molta gent amb els... I llavors hem tirat enrere, allò d'anar endavant.
4: Sí.
6: Bueno, han puesto un límite en el alquiler de los pisos, ¿qué hacen? Pues alquilan por habitaciones y les sale más rentable, mucho más rentable.
4: Però és que el preu d'una habitació és immoral.
7: Però és que en el moment en què tu subalquiles una habitació, passes a tenir un... És com un negoci.
6: Sí.
7: Habrá que pagar impuestos d'això també, no? Clar, és que és això. Vull dir, regulat i ordenat, tot pot funcionar, tot pot servir, però, coño, és que el que no pot ser és que jo allò algun pis no dic res a ningú, foto tres persones en tres habitacions, em paguen el pis i encara guanyo calés. I no pago res a ningú. No, home, això s'ha de posar. I ara hi haurà gent que deu tenir... Que m'estarà maleint els ossos. M'és igual. Vull dir que si... El que jo entenc que està bé és el que entenc que està bé. Si tu tens un pis per viure, tens el pis per viure, pagues els teus impostos, correcte. En el moment que el tens com a negoci, perquè estàs fent negoci, estàs llogant una part del teu habitatge, el moment que tu estàs fent negoci, hauràs de pagar el rendiment d'aquest negoci.
1: 93-58-8-59-60, si ens voleu explicar quina és la vostra experiència, el que viviu respecte a la situació de l'habitatge, que... Ja vam estar també justament parlant ahir, però és que és un problema, com dieu, molt gran, no? I tu denuncies també doncs que mira, que hi ha un pis que es lloga per habitacions per intentar evitar aquest topall i
7: això
1: treure un major rendiment.
7: Amb una estructura ben feta, amb una cosa ben organitzada, aquests impostos, aquest rendiment, podria servir per edificar més pisos. M'entens? Que no fos allò de dir aquests calés són per l'Ajuntament perquè s'ho gasti, no sé... Aquests calés d'aquesta gestió, si és que no n'hi ha una altra alternativa, cuidado, que l'alternativa és que tothom tingui el seu pis, pugui tenir un pis
6: pues
7: en condicions.
6: Aunque sea pequeñito.
7: Aunque sea pequeñito, però...
4: És un dret de la Constitució, tenir una
7: vivenda
4: digna.
7: És que la Constitució posa... L'article és el 1 o el 2 de la Constitució, diu que tot el ciutadà té dret a una vivenda digna i no sé què més. Dius, estan parlant, s'omplen la boca de Constitució per qualsevol cosa.
5: Bueno, que passa
7: i els primers articles de la Constitució ja no el compleixen.
5: El que passa que tampoc diu que sigui gratis aquest
4: vivent. No, clar.
5: Jo suposo que de mica en mica anirem trobant la manera d'anar regirant. Vull dir que ara aquesta construcció de tants pisos comporta també una quantitat important de pisos de diguem-ne, doncs, afavorits d'allò, i em sembla que són 3.000 en total dels 7.000 que generen.
1: Si parlem de...
5: Sembla que són 3.000 de...
1: Parlem de Rubí, l'equip de govern, parlem de Rubí, només ens centrem. Preveu que el parc públic d'habitatge de Rubí arribi als 266 pisos al 2027. Els nous immobles provenen de sistemes com la compra de tempteig i retracte, la incorporació de pisos particulars a la borsa de lloguer social o les noves promocions públiques del carrer Marconi, Maria Aurelia Capmany o l'avinguda Castellbisbal. I, per exemple, l'edifici del... Hi ha noves promocions. L'edifici de Sant Jordi Parc, amb un període de construcció aproximat de 2 anys, sumarà una 20ena de places més. I es presentarà una nova promoció basada en els dos dels solars que Rubí ha cedit a la Generalitat per construir habitatge protegit, doncs que sumarien una quarantena de pisos més. Per tant, ara mateix del que estem parlant és d'uns 300 pisos, seria aquí, no?, d'habitatges a Rubí.
6: A veure, en un paper suena fenomenal, però també esto me huele campanya electoral total, total. Sí. Ya veremos, a ver, en el 2027 cuántos pisos tenemos.
7: Sí,
6: y seguramente sí, sí, estaremos hablando del mismo problema.
7: Sí, sí, sí, sí, sí,
6: seguro. Porque lo anuncian 7 meses antes o 8 de las elecciones.
7: A las elecciones, sí.
5: El llenguatge administratiu et descol·loca sempre, perquè no saps mai. Ahir em vaig deixar de pedra la consellera quan diu retardem lo de l'hospital.
1: Sí, anàvem
5: s'han de fer-ho colla de tràmits, no sé què. El primer és que el ple de Rubí faci la sessió dels terrenys. Perdoni, encara estem així?
6: Sí, des del 2003.
5: Però què coll és això? Si ho van dir, el dia que ho van dir ja havia d'estar firmant.
4: Jo vaig dir que aquest hospital no el veuríem.
6: No,
5: jo no ho faré servir, segur. Però vull dir que dius, bueno... Jo... És d'aquelles coses...
4: Com l'escola d'educació especial, que igual, també any rere any, l'escola del Bosc, que també anem fent concessions, ara sí, ara no. No sé, crec que hi ha temes que, com diu la Sole, no?, queden molt bé en campanya electoral i després, sí, sí, bluf, desapareixen. No, no, no.
6: Desaparecen i luego, justo unos meses antes, otra vez vuelve a la palestra. No?
4: Sí, és com el tema del CESMIC, que ha estat... Sí.
1: Anem per parts, sí, perquè aquí ha sortit un tema també, que era la cessió dels terrenys. Clar, hi ha un calendari. Hi ha el calendari de licitació i cessió dels terrenys. El primer pas que s'ha de fer és l'aprovació final del pla funcional, que justament abans de poder fer doncs, aquesta cessió dels terrenys. Primer ha d'haver-hi aquest pla funcional i després el ple de Rubí podrà reprendre els tràmits de cessió del terreny de Can Oriol. No? I com dius, com bé dius, Isidre, és un tràmit que es va iniciar el gener del 2024, però que està a l'espera d'aquest pla funcional. Vaig a posar els rubinencs una mica en situació. Salut, que ha retardat fins al 2027 la licitació de l'hospital, el pla funcional, doncs no s'ha aprovat, que la previsió és tenir-lo enllestit a l'octubre per poder encarregar el projecte executiu durant el 2027, sempre que hi hagi un nou pressupost de la Generalitat. Resulta que part de la raó d'aquest nou retard és una concreció del model. Ara la nomenclatura que s'està fent servir és ara mateix la del Centre d'Atenció Integrada de Salut i contempla com a mínim dos canvis respecte a l'última informació coneguda. La voluntat de centralitzar allà tots els serveis de salut mental anirien allà, i la possibilitat que finalment, això encara no està segur, no disposi de quiròfans per les operacions ambulatòries, com sempre s'havia demanat. Operacions, per exemple, com cataractes o varios, doncs tot això és el que s'està acabant de decidir. Aquest futur centre serà un dels... Li diuen CAIS, ara.
6: Sí, claro.
1: Serà un dels primers centres d'un nou model sanitari que deixarà les intervencions i tractaments menys freqüents per als hospitals de referència, i que tindria doncs uns 30 gabinets de consultes externes, servei complet de diagnòstic amb TAC, ressonàncies, diàlisi, hospital de dia per a la gent gran, el trasllat del CUAP, serveis d'urgència, i seria un centre de dia sense internament i de caràcter estrictament ambulatori. I el que deien, el primer pas, que encara no ho han fet, que ho ha de fer, és aquest pla funcional que intentarem, o s'intentarà, perdó, que estava llegint ara, doncs que estigui a l'octubre. Podem escoltar a la consellera, a l'Olga Pané. L'àudio no és gaire bo, però el llançarem a veure si el podem entendre.
8: A l'hospital cal escriure estarà fent aquests casos que són pocs i greus, perquè tu necessites poques manades en ell. Tu necessites que el camp tingui jugador i m'agrada, dona-li a Anita. O necessitaràs que tractim algú que ens fa. La idea és que jo també estic postcorrent. A dir que els hospitals que ara tenim, tot allò anirà, pues, anirà amb aquest enllot. No és infreqüent que quan es dona una casuística per l'edat de salut mental amb moviment o amb un adult, la resta de la família també hi faci anar. Per tant, en aquesta governança, conjunt, facilita que ens partim i fa més eficient a un deut dels uns tretats.
1: Sentim la qualitat de l'àudio, que no se l'escolta com se l'hauria d'escoltar. El cas és que doncs s'ha retardat aquesta licitació de l'hospital fins al 2027.
6: Però no li llamem que... hospital.
1: Vinga, com li diuen? Ara,
6: pues
1: cap, ara li diuen
6: cap,
1: centre d'atenció, no? CAIS, li diuen centre d'atenció integrada en salut.
4: Un cap, una mica apanyat.
6: És que al final lo de hospital se ha ido, se ha evaporado.
4: Un cap una mica més arregladet. Ja està.
6: I ja està, i nos damos por satisfechos. És que de verdad.
5: És allò, quan els polítics parlen, és qüestió de deixar-los parlar, perquè al final no saps ben bé què volen fer.
4: Clar,
5: perquè
4: però...
5: després de tota la història, sí, tot això si hi ha calés. Collons, no cal que comencem, doncs. Ah,
7: sí.
5: Sí, sí.
4: Però no
5: si
4: se'ls paga projecte, per parlar.
5: No,
4: paga
5: un projecte per sense executar. Pressupost.
6: Exacto.
5: Deixem-ho córrer.
4: I administra.
5: Però que sempre farà igual. Aquest estiu, aquella senyora, la Meloni, la... com se digui, no, la
7: italiana.
5: La italiana.
7: Meloni.
5: Es va estar cantant a tothom i dient tanco l'espai Schengen pels espanyols. Sí. I ahir, abans d'ahir, van fer una reunió i van dir aixequem en Schengen. Mm. I dius, per l'amor de Déu, els meus fills van anar a Itàlia i ningú els hi va dir res.
7: Clar.
5: Cony, per què et raones? Si el cap de duanes no fot ni cas, per què et raones, home? I llavors no. Aquesta gent fan uns missatges. Ara diu, inventarem un nou sistema perquè així els hospitals tinguin menys feina. Cagada, pastoret. Això em sona a Madrid, eh? Em sona aquesta sí, mena de sí, situació sí, sí. De la llista d'espera per entrar a la llista d'espera. Vull dir que... Mare de
7: Déu. No, bueno, vull dir, està claríssim que aquí l'objectiu és derivar cap a la privada el sistema sanitari. I, bueno, ho dissimularan més o menys, però això va per aquí. Vull dir, ara es foten en un hospital, que una sèrie d'atencions no es poden donar. Qui les donarà? Ja faran un concert amb algun hospital privat, segurament ja, inclús ja sabem quin,
6: sí.
7: I ja aniran, ja tindran la feina cap a aquesta gent. Clar, en el cas, ha citat el cas de Madrid, el que paga Madrid, el grup en qüestió... Cada any és un disbarat, 200 i pico de milions, vull dir, és una borrada. Clar, per això la sanitat s'ha fet un fàstic. Per què? Perquè el que interessa és els pacients que no tenen accés aquí, els deriven cap a la... Bueno, no tenen o tenen, vés a saber. Els deriven cap a la concertada. I llavors l'administració va pagant.
6: Sí, però realment públicos, hospitales públicos aquí en Barcelona hay muy pocos, ¿eh? Creo que Belviche...
7: Van quedando pocos,
6: el
7: había.
6: El resto son concertados, había. Tanto el clínico y todo sí, eso sí, son sí. concertados. Sí, sí, o sea que al final...
7: Concerto en la universitat, a més a més. Vull dir, no. Sí. Però, bueno, no, és... És un sistema que s'ha pensat d'aquesta manera... S'ha posat en pràctica d'aquesta manera i no té volta enrere. Ara tu no pots agafar i dir no, anem a transformar en públic tot aquest servei. Ara ja no pots. Perquè ja has donat molts t'has desfet de molt caler, t'has desfet de molts ingressos per donar el servei a fora. I ara ni tens calés ni tens el servei, la maquinària i tot el que tens per això.
5: Que
1: per endavant també la vaga de metges.
5: Fins i tot la privada comença a tenir problemes de llista d'espera.
6: No, sí, ja fa temps que els té.
5: Va riure que diguin, aviam, això, aquesta operació, vale, doncs per privat, 3 mesos, sí, collons, sí. Però no és privat.
7: Sí, sí. Sí.
4: Però el sistema mateix és molt incongruent, perquè els funcionaris hem tingut l'opció d'optar per la sanitat privada a través de Muface. Jo durant una temporada doncs ho vaig estar fent. Quan hi ha una cosa, una necessitat greu, realment has d'anar a un centre públic, això
6: sí,
4: és així.
6: Sí.
4: Però jo diria que el 90% dels funcionaris estan tots en un centre privat. Suposo que ningú tocarà això, perquè clar, si tota aquesta gent passés a pública, No vull ni pensar què passaria, no? Perquè, clar, no tothom es podria també pagar una multa privada. Però, no sé, jo ho trobo molt incongruent que dins del sistema públic tu optis amb un sistema privat. No sé, ho veieu.
6: Sí, sí.
5: Bueno, perquè hi ha uns interessos determinats que apreten molt.
4: Sí, sí.
5: I amb la vivenda passa igual.
7: Sí, sí.
5: Ara, el fet que s'arribi a 100.000 i tal, els polítics es podran posar la medalla que vulguin.
7: Sí, sí.
5: Però tenen 40 promotors que els estan empaitant cada dia.
7: Sí.
5: Dient, a Rubí és un desastre, no es pot fer res, no es pot construir, això no pot ser. I bueno, ara construirem. Dones 7 o 8 pisos d'alçada, salvada el tema. I ja està, quan deies 3, no, tothom deia, bueno, esclar, que... Andrés, això no surt. Ara diuen 6 o 7, ara sí.
4: Va. Els pisets ara tenen una o dues habitacions, potser ho salvem, no?
5: Sí,
4: el tema de
5: però clar, tota la zona aquella davant de la Riera, com que té espai sí. davant, 7 o 8 pisos, no hi ha cap problema. Però això ho estan demanant els constructors. Una vegada un antic alcalde de Rubí em comentava, aquest matí tinc 7 o 8 visites. Totes les visites aniran per la mateixa banda i a totes els hi haig de dir que no, perquè tothom demana coses que no puc dir que sí.
7: Ja, ja.
5: I tota aquesta gent fa una pressió, i és un lobby impressionant, home.
1: Però per què t'ho deia, Isidre? Cada dia que
5: en aquest sentit de que hi ha molta gent que va allà a dir, escolta tu, aquí jo vull fer 6 pisos. No, tu no els pots fer, que has de fer 3.
7: Durant molts anys aquí,
5: mare de Déu,
7: la norma va estar 4 pisos i sota cobert.
5: 3 pisos ja t'he regulat. Però ara això, mira les alçades, mira les distàncies de davant, ja està.
7: Segons el preu del terreny, si només pots fer 4 alçades...
6: No s'ha de compte.
5: Tot parat.
4: I per això ens mouríem els rubinencs, perquè, no sé, dic jo, si fessin una concentració per moure'ns que volem un rubí d'una altra manera, jo crec que seríem 4 gats.
6: Sí.
7: Sí.
5: Bueno, és que més
4: critiquem
5: a més...
4: i parlem a passadissos i parlem a cafeteries, però no tenim l'esma d'anar realment a moure'ns pel que és important.
6: Més... Totalment d'acord.
5: És una cosa que la...
6: Tota la raó.
5: Hi ha una mena de situació que no pots lluitar contra aquesta gent, perquè aquesta gent està treballant a nivell de Generalitat, estan treballant a tots els nivells, i jo ho entenc, perquè ells es dediquen a vendre pisos i, per tant, a fer-ne, sí, i, per tant, doncs estan demanant a veure què es pot arreglar.
4: Clar, en un país on la construcció és un motor important, perquè quan falla realment es nota, no? Toca moltes tecles, però jo penso que una població sencera... enfadada i indignada, potser sí que aconseguiria, però no ens movem per
7: aquí
4: coses...
7: Aquí només s'indignen si baixen un equip de segona divisió o si piten un penal equivocat o deixen de pitar-lo. Aquí la gent s'indigna amb això, sí. I s'ha acabat. I no és que passi només aquí, hi ha altres llocs que també passa, però bueno, ens interessa aquí, i és indignant veure el passotisme de la gent davant de temes greus, que els afecten amb ells, que els afecten els seus fills, i que no siguin capaços de moure's per canviar alguna cosa.
1: La desmotivació, també, no?
7: Si estan desmotivats.
1: No bueno,
7: això és una cosa,
1: i...
7: això és una tasca que normalment els governs hi tenen la mà trencada. O sigui, de desmotivar la gent perquè no hi hagi allò, grup, conjunt,
1: sí, manifestacions, claro. perquè aconsegueixen una massa crítica.
7: Exacte, és la tàctica de sempre. Sí. Ho fan expressament, ja, els governants ja ho fan...
6: Sí,
7: jo m'he queixat més d'una vegada, i heu escrit, i s'ha sortit amb algun d'això, de que han aconseguit que els ciutadans deixin de sentir-se ciutadans. O sigui, que han renunciat a la ciutadania perquè no se senten part d'aquella ciutat, no se senten part d'aquell col·lectiu, no se senten... Per què? Perquè ja se n'han encullat d'anar-los expulsant d'aquest col·lectiu. I bueno, i això t'ha pensat així i els hi va funcionant, i per això...
1: Estem tocant també temes de salut i volia posar sobre la taula que les farmàcies alerten del desabastiment de productes per a la menopausa. Al voltant d'unes 60.000 dones catalanes, entre elles rubinenques, òbviament, estan afectades pel desabastiment de productes relacionats amb la teràpia hormonal sistèmica a les farmàcies, que són productes que contenen un ingredient que ajuda a millorar la simptomatologia de l'etapa de la menopausa per pal·liar símptomes de, per exemple, sufocacions, osteoporosi, sequedat vaginal. Podem escoltar a Marc Toro, farmacèutic de la farmàcia de Can Oriol.
9: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
1: Doncs resulta que aquests productes, doncs aquí al mercat d'Espanya, doncs té preus fixats pel govern que són més baixos que a la resta d'Europa i per tant són molt més demanats, i a més doncs s'ha aconseguit trencar amb els tabús que històricament doncs han envoltat aquesta etapa de la vida de la dona. Per tant, hi ha un augment d'aquestes teràpies hormonals i per això doncs hi ha aquests problemes.
4: I ho venen al país que més paga.
1: Sí. Clar, o bueno, que tenen més marge de, no, bueno, clar, en un altre lloc doncs
4: tenen
1: més marge de benefici, no, vols dir, no?
6: Sí, però luego hay otro tipo de medicamentos que también es para lo mismo y tienes que pagarlo porque no lo cobre la Seguridad Social.
1: Sí,
6: y son carísimos.
7: Vale, aquí anava jo, que tu dius, que tu deies això de que aquí és, clar, és més barat, ja, espera, és més barat que
1: un altre. Espera un segon, que apunto això que deia també la Soler, que té raó, eh? Resulta que hi ha medicaments que se subministren a través de la pell, que no tenen gairebé efectes secundaris, i que hi ha casos que només es poden utilitzar per exemple, les dones fumadores que tenen obesitat, les que pateixen migranyes, i resulta que hi ha alternatives mèdiques, com ara els pegats, però aquests ja no són finançats. No. No? Llavors, clar, hi ha una part que queda doncs exclosa per un determinat col·lectiu també de les dones, no? O sigui, hi ha una part que sí que està finançada i una altra part que no, que és el que estava apuntant una mica la Soli.
7: És que avui tenim el dia fi. Hem entrat amb la construcció, hem entrat, ara toquem les farmacèutiques. Vull dir, és que, clar, perquè aquesta és una altra, el que tu deies. Aquí és més barat. Pues a partir d'aquí és més barat, ja ho faran, ja ho vendran amb un altre que els hi pagui més car. Ja està.
4: Això va passar no fa massa amb l'Ozempic, aquests GL1s per aprimar-te, que França, crec que m'ho van explicar així, en una farmàcia, eh? França pagava millor, doncs derivaven el producte cap a França, en comptes d'aquí, no?
1: Clar. Però el tema aquest de l'Ozempic, no hi ha cap d'aquests medicaments que estan pensant en medicació per a l'obesitat,
4: sí,
1: en aquests casos, eh? Hem de tenir clar que també és això, i que s'utilitza en d'altres casos que també, en certa forma, també han estat denunciats, i escoltava fa un parell de dies a la ràdio en el cas de que havien estat receptats per a menors, també, sí, sí, que era un problema, però que són medicaments per l'obesitat i que s'utilitzen també, i per el control també de
4: la diabetis,
1: que això és el principal. I, però que recordem, no hi ha cap d'aquests que estigui finançat, eh?
4: Això no, sí que ho hem de tenir clar. Però vull dir que el tema de la farmacèutica, no? O sigui, el finançament és una altra cosa a part. Va estar esgotat, inclús si tu el pagaves trinco-trinco. Vull dir que...
1: Ah, que no hi havia
4: no
1: estoc.
4: No hi havia, però perquè el derivaven a llocs on el compraven a més bon preu.
6: Però això passa també con colirios para mi ojo, igual.
4: Sí, sí.
6: Hay veces que no hay en stock. Y dice, bueno, vale.
4: I el tema de les...
1: Però te diuen per què?
6: No, porque no hay.
1: No tienen.
6: No lo pueden servir. No hay.
5: Home, que digo,
6: yo entiendo que lo derivan. Pues
5: si aquí es más barato, los fabricantes y las industrias químicas les interesa vendre a un altre país.
6: Clar.
5: Home, si som els que paguem menys, pues no importen. Així de senzill.
4: El tema de la menopausa ja fa anys que passa, eh? Perquè la meva filla, doncs, per la seva casuística, li vam haver de retirar la menstruació, i un dels medicaments que prenia eren uns pagats per aquesta finalitat, i de cop i volta no la vam trobar enlloc, inclús a través d'un amic farmacèutic que va remenar, no la vam trobar enlloc, i al final, doncs, solució, parem el tractament. No hi havia una alternativa. i això ja fa anys que està passant. Sí, veig que torna a reviure una altra vegada el problema. Però...
6: No s'ha ido, eh? Esto lleva coleando tiempo. Porque...
1: Jo el que estic entenent és que estigui finançat significa que una farmacèutica, ja sigui d'on sigui, és finançat per el pacient, o sigui, del govern cap al pacient, però... O sigui, la part que paga de menys al pacient ho està finançant, ho està pagant el govern, per tant, per la farmacèutica, estic entenent, potser estic equivocat, que el preu hauria de ser el mateix. El que passa és que això fa que hi hagi més demanda, que la demanda aquí doncs, sigui més gran, i entenc que llavors hi ha falta de subministrament. Això és el que estic entenent.
4: Pacten un preu més reduït. Si tu tens un volum més gran de compra, suposo que igual Espanya o el que sigui, el país que sigui, està pagant un preu més baix que el que pot pagar França.
1: Com a pacient, pagant una part i l'altra part, doncs, paga...
6: Sí, està subvencionada.
1: Doncs, clar, que sigui la Generalitat, Salut, etcètera.
7: En definitiva, ho paga el mateix pacient proporcionalment amb els seus impostos. Vull dir, aquesta és la segona part de la història, no? Que subvencionen una cosa que tu dius, bueno, està molt bé, jo no em tinc en compte, i no, trobo que està bé. Pagada per tots. Molt bé. Però vull dir que llavors el servei sigui per tots. Que no hi hagin uns que tinguin accés a uns medicaments, unes coses, amb facilitat, sense problemes, i aquell senyor que està pagant aquest accés a aquest medicament amb uns ciutadans no pugui tindre accés al que ell necessita i hagi d'anar pagant Bueno, és un galimaties que en definitiva és falta d'interès en posar les coses en burna, perquè jo no sóc cap científic i veig les coses clares, tu.
4: A més, un peix que es mossega la cua, perquè no tenim cultura de pagar impostos correctament, tampoc ens fiem de la gent que administra aquests impostos. Llavors, jo veig que és com un cercle viciós que hauríem d'arreglar moltes coses, no? Per arreglar un problema mínim.
7: Sí. Però bueno, i fins a on... Per això ja ho dius tu, hauríem d'arreglar perquè el país pogués funcionar amb unes característiques més o menys normals. Llavors dius, amb el ritme que portem, tu fins on creus que podem arribar per tenir-ho arreglat fins al 2014 o així, una cosa així?
1: Doncs la consellera de Salut, Olga Panicla, escoltada, va fer les declaracions en la inauguració del nou Centre de Salut Mental per a Infants i Adolescents del Barri del Progrés, que ja acull des d'aquest estiu el Centre de Salut Mental Infantojuvenil, el CESMIC, i un hospital de dia de menors. Hi ha una millora de les instal·lacions, però, clar, què passa? Que els usuaris doncs, denuncien manca de professionals. No sé si ara els podrem escoltar, que el José Malagón ens pugui posar també els usuaris del CESMIC i les llistes d'espera que justament doncs, han de tenir, no? O sigui, tenim ara l'estructura, però ens falta doncs, els recursos i la mà, que és el que es queixa doncs, justament les persones. No és fàcil, perquè no és una solució fàcil a curt termini, tenint en compte doncs, tot el que... Hi ha l'aigüera, entre per la Generalitat, entre educació, sanitat, les vagues de metges, les vagues de professors, que s'han de treure els recursos, i ja veurem com ho faran per la climatització també del que és les aules. Clar, a més, els professionals de la salut són professionals que s'han de formar també al llarg dels anys i que la incorporació doncs tampoc acaba de ser immediata. Crec que podem escoltar-ho.
10: No agrada gaire. És clar, l'home, no sé...
11: Què ha passat? Ara vol... Se sent fort i amb ganes de treballar, doncs, coi, el seu puesto és aquest de tota la vida. Doncs que el deixin.
1: Doncs ja m'ho he escoltat. No sé, què opineu vosaltres?
4: Doncs pues un cop més, que no és nou. O sigui, el tema de la salut mental s'ha agreujat molt. Ha augmentat la població, però també han augmentat els problemes de la població que afecten a la seva salut mental, i la infantil és un desastre. I, clar, jo amb aquest món, per desgràcia, m'he hagut de barallar molt i anar-me'n a casa molt frustrada, perquè veure criatures que necessiten tractament que no el podran tenir en 6 mesos i que cada cop que tenen una visita els hi han canviat el terapeuta, amb la qual cosa torna a començar des de zero.
1: I que donen ganes de deixar-ho, perquè si ho fan una vegada, vale, però si ho fan més...
4: I a vegades és el substitut del substitut del substitut que, per enganxar el fil, que és molt complicat. I, bueno, sí, és que, com sempre, jo crec que és recursos, i sobretot humans.
1: I que estem parlant de salut mental, és que no sé si heu anat al psicòleg o la psicòloga, però... necessites tenir un... sentir-te còmode, un cert feeling per poder explicar i una periodicitat que de vegades ja d'adult ja costa, no? També, i que trobar una persona que et pugui oferir solucions i que et vagi bé a tu, doncs imaginem un jove amb aquesta impaciència també que tenen i que necessiten justament connectar també per poder explicar, perquè no deixa de ser també una figura adulta.
4: No, és que la majoria dels terapeutes amb els que tractàvem eren gent molt professional, però molt cremats, i estaven molt fins a la barretina de veure que la seva feina no anava enlloc. Perquè és que estaven molt cremats. Vull dir, no podien, ells mateixos, dins la seva agenda col·lapsada, no podien fer un forat per un cas urgent. O sigui, et poso un exemple, una criatura que t'està manifestant que no vol viure, l'has d'atendre ja. Amb ell i a la família i als serveis socials, perquè alguna cosa deu estar passant. Amb una mica de sort, li fan un forat per 3 setmanes. En 3 setmanes pot passar de tot. Mm. I això, qui ho està atenent? Doncs a les escoles, que no estem preparats per atendre...
1: Estic entenent que això et colpeja a tu, perquè jo estic sentint que et colpeja, perquè tu ho has viscut, això.
4: Sí, i a més...
1: Perquè estic sentint això.
4: No, Toni, però és que no era un cop a l'any. És que això era molt sovint. Molt. Una criatura... que en un moment donat et manifesta un maltractament, no necessita només una ordre de retirada de custòdia, necessita que l'ajudin psicològicament.
7: Un acompanyament.
4: I que a nivell de serveis socials també s'activin. I ho fan, pobres, o sigui, és que anem a veure, els professionals estaven a l'alçada, però les hores són les que són, i aleshores no podien atendre amb aquesta persona com calia. Un cop més, queia sobre els metges dels CAPs, els pediatres i els mestres, que particularment els mestres no estem formats per atendre un cas d'una criatura que està maltractada. Pots acompanyar-lo emocionalment, però no professionalment. O sigui, no hi ha la carrera un apartat per atendre això.
5: Però és que ni els hi toca, no?
4: Ni toca.
5: Cadascú el seu.
4: Recolzar les famílies, sí. Però no toca, i a més, jo et diré que no sé, que m'he trobat, i a més els últims anys, molt sovint. Mm. I
1: els centres no tenen un psicòleg? De referència?
4: A veure, està l'EAP, que és el centre de... O sigui, és el referent, ve un cop a la setmana, un matí, i si el centre té un volum important d'alumnes, ve un matí més al mes, o sigui... Pots tenir un psicòleg de l'EAP 5 o 6 cops al mes. Però... No fan teràpia. Ells deriven al terapeuta, detecten el problema, escolten el professorat pel que pot necessitar i mouen fitxa, però...
1: Per tant, és un pont.
4: És un pont, o sigui...
1: Entre l'escola, l'educació i un psicòleg que el tracti.
4: És que només els hi faltaria, els ALEAP, que venen, que poden tenir una llista de 50-60 alumnes per centre, i en alguns llocs em quedo curt, com per fer teràpia, impossible. Llavors, ells són els que mouen l'engranatge i moltes vegades ho agilitzen, però agilitzar-ho vol dir 3 setmanes. Això anant bé.
1: Sí,
4: agilitzant, eh? O sigui, si no, apunta la cola. Mira, un exemple, detectar X... a 1 i 4, amb 4 anys...
1: Detectar, perdó?
4: X. Un trastorn X. Val? Si la família no té recursos, ens podem plantar a segon o tercer de primària quan comencen a fer alguna cosa. 3-4 anys entremig. I això és real. I ha passat moltes vegades. I veies que començava el curs i tornaves a tenir a la mateixa criatura a sobre de la taula amb el seu trastorn agreujat.
1: Clar. I casos...
4: Clar.
1: Clar.
4: Llavors, a veure, hem de reforçar el que hi ha al sistema educatiu, però el sistema sanitari és que van de la mà totalment i cada vegada més, i sobretot el de la salut mental, que jo no sé si és una percepció meva, crec que no, però amb 10 anys cap aquí.
1: Clar, tu has viscut això deu afectar molt emocionalment al professorat, a més de les seves classes, i jo no sé si això també els fa que tinguin el burnout, el cremar-se, no? També perquè, clar, perquè... veus que les solucions no arriben, que trobes aquests casos que poden ser greus o molt greus a les aules, que et mous, que probablement posin temps seu personal per intentar moure això i que es tornen a trobar i que això deu ser, també deu afectar a l'educador, a l'educadora emocionalment i el deu cremar.
4: A mi personalment m'afectava. Conec a molt poca gent que no li afectés. Sí. He vist gent plorar per no poder atendre a les seves criatures. Seves vull dir les que hi ha dins de l'aula. L'altre dia parlava amb un company que està en una concertada, no de Rubí, però en una concertada potent, eh? Tenen alguna criatura que venen de la motxilla i aleshores són de classes socials menys afavorides, però aquesta escola, ja us dic jo, que és potent. Em deia que dins de la seva aula tenia dos nens amb trastorn de l'espectre autista, 7 o 8 maleducats, que també els hauríem de tractar, un parell de TOC amb obsessions, no sé quants dislèxics em va dir que tenia, no recordo si em va dir 3 o 4, que se'ls ha d'atendre, i molt, perquè els afecta el seu aprenentatge totalment. Això estem així, en una concertada a Barcelona. I a la pública, doncs, igual, no? És que...
5: Arribem a la conclusió de que tenim un jovent que és un desastre.
4: Clar, de la pandèmia cap aquí també s'ha notat, eh? Però...
5: Jo que no sóc polític, l'única solució que li veig, tant pel camp de l'ensenyament com el camp de la sanitat, és doblar plantilles...
4: I formar-les.
5: Bueno, però és que d'alguna manera les escoles respectives no formen per això...
4: Sí, però mira...
5: Aviam, els metges surten i llavors han de fer 3 cursos per formar-se, però no ho fotem.
4: Et poso un exemple claret. Mira, posem que a l'ESO hi hagi un problema de professorat de matemàtiques o de llengua catalana, que això ha passat. Val? Amb un matemàtic cobra 6 vegades més treballant en una empresa privada. I un filòleg, no n'hi havia prous, perquè la filologia no tenia una sortida important. Per tant, va arribar un moment que a l'ESO no hi havia... professionals preparats. Què va passar? Tots els nanos acaben carrera 22 anys sense haver fet ni el màster, que tampoc és que el màster sigui la solució, eh? Però sense ni haver-lo fet, a capdavant d'una classe de l'ESO o batxillerat, de matemàtiques i de llengua catalana. Les PISA, els resultats de les proves PISA, és que, anem a veure, la llista és llarga, eh? I no veig entonar un mea culpa. Com pots posar a gent amb 22 anys sense un suport, sense un maestratge al costat, una mentoria, davant d'una classe de 30 alumnes de l'ESO que estan com estan, a fer unes matemàtiques o una llengua catalana? Doncs clar, formats vull dir... Acompanyem amb aquesta persona. Jo també vaig començar a treballar i tenia 21 anys, però acompanyem-los... I que puguin fer la seva feina amb decència i que l'alumnat no en pagui les conseqüències.
1: I en un context molt diferent,
4: clar,
1: quan vas començar
4: amb
1: tu,
4: aquesta
1: que no passa ara.
4: No, totalment. Teníem més alumnes per classe, però el context no era aquest. I jo vaig començar amb un context complicat, eh? Ni molt menys me n'anava a casa amb la frustració que sentia els últims anys. Ni molt menys. Perquè hi havia un acompanyament familiar. Era una altra història.
5: Aquí falta gent. El que passa que, clar, falta gent... Vol dir doblar plantilles i vol dir doblar pressupostos.
7: En definitiva, Gidra, aquí el problema està és la distribució més raonable dels recursos.
5: Ah, segur, segur.
7: S'ha acabat, perquè de recursos n'hi ha. Hi ha sous, però hi ha gent que estan cobrant 100 i pico mil euros de l'any.
5: Vull dir,
7: si en lloc de 100 i pico un cobra 80, també podrà viure. I aquests 30 de cada un poden donar recursos per totes aquestes coses. És la distribució... digna i adequada dels recursos. Recursos n'hi han. El que passa és que estan mal repartits.
6: Exacte.
7: Cada un va a la seva, jo entro d'alcalde i el primer que faig és pujar-me el 30% al sou. Ja està. Llavors diu, no, home, no.
6: En vez d'arreglar su ciudad.
7: En lloc de arreglar
4: la ciutat. Si la gestió fos correcta i tota una gestió eficient, ningú qüestionaria el que cobra un dirigent.
7: Però és que si tingués una gestió
4: però,
7: eficient,
4: com que no ho són,
7: no ho qüestionaries, perquè si ho tens tot arreglat, perquè dius, no em falten calés pel que m'han d'atendre a mi. Com que el meu m'ho tenen atès, bé, doncs... ja em sembla bé que cobri més tu. Ho disfruti, però... tal com estem, hi ha sous indignants i quantitat de llocs de treball, de col·locacions insuportables. Dius, home, siguem raonables. Hi ha molt caler inútil i excessiu. posem-lo en servei dels ciutadans, que en definitiva, en ciutat, aquí hi ha un problema i és de què... I ho estem veient en diverses coses.
9: Espera, amb l'anunci, per exemple, del Salvador Illa del 6% del PIB, de passar del 4 al 6% en 10 anys en educació... la Conxita està dient...
4: Ni per començar.
9: Ni per començar.
4: No, i no parlo de sous.
7: I a més s'ha de veure.
4: No parlo només de sous. No, ni per començar. I tal com està el panorama ara, ni per començar.
7: No, i a més s'haurà
9: de veure... Sí, continuaria sent insuficient.
7: Esclar.
9: Sobre la vostra opinió, eh? Un 6% del PIB en educació.
4: Ara, si tu dius amb xifres, posarem 1.000 professionals més a tota Catalunya. Hi haurà escoles que ni els ensumaran, perquè hi ha més de 1.000 escoles a tota Catalunya, instituts i tal. Vull dir, 1.000 professionals, sembla que posin una barbaritat. No sé, a les escoles de Rubí Promig, com a molt els hi tocarà mitja persona, estones. És així. Llavors, clar, no estem parlant de xifres rimbombants que diguin que no sé de què es queixen, si els hi posen 1.000 persones més. Sí. Oh, perdona, a la millor ja et dic, et toca el que et toca. Vull dir que no hi ha un estudi seriós, no hi ha... Un estudi potser sí que hi és seriós, però no hi ha una planificació assenyada de gent que estigui pensant com es pot resoldre això i amb quins recursos.
5: I a sobre vindran 7.000 pisos nous que representen, posa, 20.000 persones més a Rubí.
7: Dos i mig.
4: Tornarem a pujar ràtios?
7: Els ràtios de Rubí són dos i mig per pis. Quants pis?
5: 7.000.
7: 7.000. Pues, 17.000 persones més, 17, entre 17 i 20.000 persones
9: més.
7: Mira,
9: preguntat...
5: Sí. 20.000 més, quants xavals van a l'escola? Quanta gent estarà tarada? Perquè és que ara has d'anar a mirar a veure què ens passa. Però, vull dir...
9: jo crec que el Google m'escolta, perquè he posat quants centres, i ja m'ha posat ell sol, quants centres educatius hi ha a Catalunya? Això, per mi, ja m'espanta.
4: 2.000 i pico, eh?
9: Sí. No, hi ha més. Diu que hi ha... clar, sí, centres públics, sí. A Catalunya hi ha un total de 3.933 centres educatius, incloent educació infantil, primària, segons l'IDESCAT, centres públics, el que tu deies, 2.733, centres privats, 1.200. Inclou els que imparteixen el primer cicle d'educació infantil de 0-2 anys. Per tant, estem parlant de pràcticament 3.933 centres educatius.
4: Treu els privats que aquests que s'ho paguin ells. Però
9: 2.733.
4: La resta, mira, si et donen 1.000 i pico professionals, a què toquem?
9: Nada. A mig. Menys de mig.
4: Doncs ja està. És que l'estadística i les dades són perverses, eh?
7: Sí.
4: Jo no volia parlar tant avui, però...
9: És que m'he tirat de la llengua.
4: M'està punxant el tema, eh?
9: És que sí, mira, hi ha una cosa més que et punxarà
4: el
9: tema. Bueno, tenim hi ha molts, perquè...
5: Tenim molt complicat, això,
7: sí,
5: vull dir.
7: Sí.
5: I, esclar, vull dir, vas veient que els pobres anem fent solucions, però som pagats, que ningú diu que estiguin bé, que ningú està d'acord, que ningú s'hi conforma, però
4: anem fent. I espera't que ens fem
9: dos,
4: grans.
9: Sí, hi ha dos... Bueno, hi ha molts temes, però per una banda hi ha el de la Unió Europea, que està relacionat amb una mica amb el que parlem, de que vol prohibir que els menors de 13 anys puguin accedir a les xarxes i que fins als 15 només hi entrin en supervisió. Als menors de 13 se'ls vetaria totalment. Els infants entre 13 i 15... adolescents, hi podrien accedir de manera regulada amb minicomptes de control parental, límit d'una hora al dia d'ús i funcions de les aplicacions limitades. Sí, digues, no? Perquè si no ho dius tu, Conxita, ho diré.
4: Qui compra el mòbil?
6: Pues el padre.
4: Li compris un mòbil, mira que fàcil, no cal prohibir res si no tenen accés.
6: Si los tenemos distraídos, claro, vas a comer y te pones al niño con la pantallita ahí a tu voz y ya está.
4: Abans no vas al restaurant.
9: I una hora al dia. O sigui, us imagineu, no sé si teniu la sort de tenir nens o nenes d'aquestes edats de 13 a 15 i dir-li, tindràs una hora al dia al mòbil.
6: Impossible. Una vez que se lo das...
4: Si la família ja el té més d'una hora, o sigui, si l'exemple ja és d'estar així, és impossible.
7: Jo vull fer una pregunta. Jo me'n recordo que em vaig comprar un mòbil fa molts anys, perquè ara aquest, el que tinc, ja té una xula d'anys, i a més ven d'aquests que donen la companyia perquè et mantinguis i tal. Vaig comprar un mòbil I me'n van regalar un, de petit, que només servia per trucar... Sí, petit, me'l van regalar. I deu rondar per casa, en algun lloc. I jo dic, aquests mòbils encara existeixen perquè jo estic d'acord que els nens puguin anar a l'escola i puguin tenir un mòbil per trucar a casa seva si tenen un problema o tenen una cosa... Molt bé. Però jo no fotia res més que això, eh? Era un mòbil que servia per trucar i rebre trucades. Punto.
1: Probablement aquesta sigui també una de les possibilitats de solucions.
7: Llavors es dius... clar, jo és que quan veig... Vas a sopar a algun lloc i a la taula del costat doncs hi ha una família amb un crio, amb un cotxet i el mòbil dels morros i d'això dius aquest quan li diguin en el pare que no pot anar no pot tenir accés al mòbil d'això, dirà anda ja,
1: Sole, tu deies ni vamos, he dit d'una hora i tu deies que ni pensar-ho.
6: No,
1: imposible.
6: Imposible. Ya con 13 o 15 años que le has puesto la miel en los labios,
7: claro.
6: Una hora ni de coña, vamos. Además, es que es un, para ellos es crea adicción.
7: Sí,
6: porque yo cuando
7: sí,
6: mi hija
7: sí,
6: era más sí, joven, sí, intenté sí, quitárselo, sí. Bueno, y es como si tuviera el mono. ¿Sabes?
7: Sí.
6: Se puso como una salvaje.
4: Anem a ser justos, sí. A mi també em passa, eh?
7: Això passa...
1: És que passa, clar, que quins trastorns hi ha? Pèrdua de son, clar. Hi ha molts.
6: Sí, totalment.
1: I són molts pares els que també els seus fills, les seves filles es fiquen a l'habitació perquè amb el mòbil, perquè també els serveix el despertador, i més a aquestes edats quan anen a l'institut, però clar, la cosa seria comprar un despertador.
7: I tant.
1: Que sigui, no?
7: I tant.
1: Ansietat, també.
6: Sí, sí.
1: I aquesta ansietat, autolesions, també, intenten, o sigui, perquè la Unió Europea ho vulgui prohibir, és que hi ha d'haver-hi molts casos, no? Que en aquest cas són les tecnològiques les que estan manant i doncs es tractaria...
5: No, és que pensava que l'Unió Europea cavalqui, si les famílies no hi estan d'acord perquè fan el que millor els sembla, què cony ha de dir l'Unió Europea?
4: Ens
5: posem d'acord amb les fronteres, ens hem de posar d'acord amb els mòbils...
1: No hay fronteras.
6: Y luego hay que si muchos influencers, la gente los sigue y todo es, pues tú cómprate, vete a comprar esto porque es ideal y no sé qué.
4: Però abans els nens volien ser policies, astronautes, ara volen ser influencers.
6: Influencers,
1: sí,
4: 80%, eh?
6: Sí.
1: Dels nens que estan aquí, perquè hi parlaven de fronteres, hi havia una darrera notícia, que ens dona molt poc temps ja. Que l'Audiència Nacional ha frenat la instal·lació d'un campament per a 1.000 migrants al port de Ceuta. Ho va ordenar aquest dimecres. De moment que no executi la resolució per instal·lar un campament al port de Ceuta on atendre els migrants, que recordem, que ho sabem, que van arribar en l'entrada massiva a finals de juliol. Hi havia un projecte per utilitzar aproximadament 16.000 metres quadrats de port per instal·lar un dispositiu temporal d'acolliment en capacitat per a aquestes 1.000 persones. Hi ha hagut un sindicat policial que va presentar un recurs en contra on advocava per alternatives d'acolliment per reduir la pressió sobre la ciutat, no? I ells parlaven com l'utilització temporal d'un vaixell hotel doncs enfront de solucions que siguin improvisades i que puguin generar nous problemes de seguretat.
5: Perquè si ens posem de cul a l'atenció primària, els primers auxilis, que dimonis volem fer? Si necessitem col·locar aquesta gent, almenys perquè tingui un llit i un lloc per dutxar-se i un lloc per viure, ja no sé, l'audiència deu tenir uns motius molt importants, però me cago en Satanàs, què pensen, que els portin a casa seva, no? I és que arriba un moment que ja dius, bueno, escolteu, no comencem, això passa igual que amb l'amnistia. És qüestió d'anar a embolicar la troca. Vinga, va,
7: sí.
5: A veure si aconseguim trobar més coses, a veure si surt alguna cosa, i potser amb el temps encara endevinarem alguna cosa. Vinga, va.
1: Què us va semblar tot aquest tema de Ceuta? És que ens queda molt poquet.
4: El proper dia
1: l'agafem.
4: El posem el primer.
5: Sembla fora de lloc dir una cosa així.
7: El tema de Ceuta és difícil d'opinar, perquè no sabem de la missa a la meitat.
4: Exacte.
5: Bueno.
7: Vull dir que aquí ens arriba el que volen que ens arribi, i nosaltres, i els que ens preocupa una mica el tema, de Ceuta, el tema de la convivència... doncs mirem d'esbrinar una mica més enllà i tal i qual, i fer càlculs i això. Però saber, no sabem res de lo que passa.
5: Bueno, tens un problema gros amb una població. Em sembla a mi, potser, jo no conec res, però tinc la sensació

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia, nou retard en la planificació del futur hospital de dia de Rubí. La consellera de Salut, Olga Pané, ha explicat en la seva primera visita a la ciutat que el pla funcional encara no s'ha aprovat i que la previsió és tenir-lo enllestit el mes vinent per poder encarregar el projecte executiu durant el 2027 si la Generalitat té pressupost l'any vinent. Part de la raó d'aquest nou retard és una concreció del model. Ara, la nomenclatura que s'està fent servir és la del Centre d'Atenció Integrada en Salut i contempla, com a mínim, dos canvis importants respecte a l'última informació compartida. La voluntat de centralitzar allà tots els serveis de salut mental de la ciutat i la possibilitat que finalment no disposi de quiròfans per a operacions ambulatòries. Aquest últim punt és precisament el que s'està acabant de decidir. En tot cas, aquest futur centre serà un dels primers d'un nou model sanitari que deixarà les intervencions i els tractaments menys freqüents per als hospitals de referència i centralitzarà l'atenció més comuna en aquests centres de proximitat.
3: El Servei de Gent Gran Activa torna a posar en marxa el programa Gaudeix de la Vida en Gran, adreçat als rubinencs de més de 60 anys. En aquesta edició hi ha novetats. L'Ateneu acollirà, sota el títol Projecta't, dissenyant la vida que vull, i el Rubiforma, Introducció al xat GPT, a més de la repetició del Treu partit al teu mòbil. Dins de l'àmbit formatiu també s'ha programat el nou curs Festa Crític de Cinema i un altre taller sobre com funciona l'APP Rubi Ciutat. Destaquen també les sessions d'estimulació cognitiva a l'Ateneu o l'Activat Ballant i l'exercici físic suau i estiraments que es fan al Centre Cívic de Can Oriol. Per inscriure's a totes aquestes activitats s'ha de fer a partir del 28 de setembre a partir de 9:45 del matí per mitjà d'un formulari en línia o bé trucant al telèfon 637-83-1092.
4: I en esports, mentre s'acaba la ressaca d'un dimecres per recordar amb la presentació de les lligues de divisió d'honor de waterpolo a la nostra ciutat, el conjunt masculí ja pensa en dissabte, quan s'estrenarà en aquesta màxima categoria del waterpolo a casa, tot i que juguen a Sabadell davant del Barcelona. Un cap de setmana també d'estrena en futbol de tercera catalana. El grup 12, el Juventut 25 de setembre B, rebrà a les 6 de dissabte el Sabadell Nord, també a casa. Jugarà el Rubí B a 7:45 davant del Martorell B.
2: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: I aquí a la taula ja estan preparats la Carme Pomareda, l'Enric Pallarés, serà la primera secció que tindrem. Després, una entrevista de setembre i els gimnasos. Per què? Doncs que setembre és una de les dates en què centenars de persones s'apunten al gimnàs. També passa al gener, però que després, i no triguem gaire, perdem aquest costum, 3 o 4 setmanes apareix el client fantasma, que això és el gran gruix que tenen els gimnasos de negoci, Aquelles, aquelles persones que estan apuntades i que no van, i que després potser, mira, per l'operació biquini d'allà, ho intenten reprendre, no? Tindrem aquí el Gerard Figueres, sotsdirector del DIR, i el Xavi Pizarro, director del DUIN. Hi ha una tècnica també, doncs, del DUIN. I després parlarem del Club de Lectura Veus de Dona, que parlarem de més llibres, i també, doncs, que estan ara de viatge, crec que per a Turquia. Doncs això són els temes d'aquesta tercera hora.
1: Rubí al dia.

0: Som-hi, que posem la nostra mirada en recomanacions literàries. Enric Pallarès, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Bé, i tu?
1: Bé, com ha anat aquest estiu tan calorós?
2: Tan fresquet, tan fresquet.
0: Jo diria que tan intens.
1: Tan intens, sí, tan intens.
0: Bueno, no sé, en el vostre cas, el meu ha estat molt intens, eh? Molt sí. Més intens del que... Bueno, continua aquesta intensitat, que no creguis. Molt, jo em descobrint moltes coses també, i un estiu... Doncs emocionalment, mira, abans estava llegint una cosa vella que no tinc de qui és, perquè això ho he trobat per internet, d'experimentar alguna cosa vella al dia, i això és el que vaig intentar. Ja vaig dir que jo vaig fer el Camino de Santiago i allà està ple de coses belles, i llavors et quedes una miqueta amb això.
1: Una de les coses que deies era llegir un llibre, no? Mm. I aquí estem nosaltres.
0: Aquí estem. Carme Pomareda, bon
3: Hola,
0: dia.
3: Molt bon dia.
0: Què em deies? Escolta, és que estàs parlant del Club de Lectura de Veus de Dona, i aquí hi ha dos més, un del qual el porto jo i no m'estàs dient res. A veure, explica.
3: Perquè no ho hem explicat. No, no, ara no venim a parlar d'això.
0: No, però digue'm,
3: venim a parlar de llibres, i ja t'ho explicaré en un altre moment. Venim a parlar de llibres, de novetats que estan sortint, que ara ja no podem més, oi, Enric? Ja...
1: Bé, una mica doncs és el que us dèiem, que ara el setembre és un dels moments més intensos amb novetats en català, perquè tot just divendres, aquest divendres, s'inaugura la Setmana del Llibre en Català a Barcelona.
0: Sí.
1: Aleshores, la Setmana del Llibre Català a Barcelona, que es fa com els últims anys a la zona de l'Arc del Triomf, doncs és un gran, diguéssim, moment perquè les editorials catalanes i els autors catalans treguin les seves novetats una miqueta doncs, pensant també en el que és el trimestre aquest que arriba d'ara, comença ara i fins acaba per Nadal. No?
0: Que és molt xulo perquè, clar, ja recordes totes les activitats que hi ha, el contacte directe també amb tots els autors, autores, les presentacions dels llibres, el tenir-los allà, el poder xerrar amb ells, no com quan estàs, per exemple, el dia 23 d'abril, que estàs fent una llarga cua que t'assignen un moment i que ja...
1: No, allà... això és diferent, jo penso que és un ritme diferent, són més dies, són més hores, són més moments en què puguis... buscar doncs, el contacte, això que dius tu, amb aquell autor, no? Amb aquell autor, amb aquella autora, o aquella, assistint a aquella taula o en aquella que es parla d'algun dels temes, per exemple, no sé, ara aquest estiu ha estat l'estiu arrel de la pel·lícula L'Odissea, l'estiu de L'Odissea i del Retorn als Clàssics, doncs hi haurà una taula doncs, que hi haurà el traductor de l'última edició en català, el Pau Sabater, juntament amb altres especialistes, parlant de l'Odissea, no? Per exemple. Molt interessant. Total, des de la llibreria, clar, això ens cau més lluny, evidentment, està a Barcelona, no estem, diguéssim, en primera línia, però sí que el que fem cada any és, durant aquests 10 dies que dura la Setmana del Llibre, recomanar llibres en català, fer els aparadors de llibres en català, fer els nostres recomanacions per xarxes de les novetats i una miqueta, doncs, és el que...
0: Però és molt interessant perquè el que estàs fent, el que esteu fent, és portar aquella setmana del llibre, en certa forma, no?, agafar aquells aspectes per portar-los aquí a la vostra llibreria. Deixa'm que digui també que aquest és un espai de llibres però hi haurà també un altre espai cada setmana. Avui està l'Enric Pallarès, la Carme Pomareda, però la setmana vinent, la setmana pròxima, podrem escoltar doncs a la Montse Marcet i a la Alba Martí, crec que és, també de la llibreria L'Ombra.
1: Sí.
0: I cada setmana tindrem aquest espai de llibres. Tu creus que seria una bona recomanació per enamorar-se de la literatura catalana? La gent que diu, doncs em costa llegir. I jo ho dic perquè quan vaig a la Setmana del Llibre et donen ganes de comprar, et donen ganes de... que potser penses en llibres, penses en... I no, és que hi ha moltes activitats, hi ha un ambient en el que t'hi veus també immers i que t'acabes també enamorant i que t'acabes portant llibres perquè compliran les teves necessitats. I que aquí ho tindreu també amb l'Enrica Pallarès, que segur, i la Carme Pomareda, que us poden aconsellar doncs, aquests llibres en català també.
1: Sí, no està claríssim de que de vegades... A veure, tot sempre ens passa, no?, que quan fem una activitat, fem una presentació i tens el contacte amb l'autor i tens l'autor directament, l'autor, l'autora, l'escriptor, que t'explica la seva obra amb aquella passió i amb aquell enamorament, doncs, que és normal, no?, que tinguin ells, doncs a tothom ens agafen ganes de llegir el llibre, de llegir aquella obra, no?, i que després de vegades doncs et pot passar que t'agradi més, t'agradi menys, perquè evidentment doncs hi ha molts tipus de lectors, molts tipus de llibres i que però el valor afegit de conèixer directament i que t'expliqui directament l'autor és absolutament importantíssim.
0: I de les activitats que hi ha al voltant, per exemple, la setmana del llibre en català, que n'hi ha moltes també. Què és el que voleu presentar-nos de llibres? Amb què veniu avui? Perquè porteu, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 llibres.
1: Sí, a veure, si vols començo jo, perquè jo en primer lloc volia fer esmentar, diguéssim, ressaltar només, no explicar, els 3 llibres que han guanyat un premi. Els Premis Prudència i Bertrana s'han donat aquesta setmana i són, cada any es donen en aquesta època, i són llibres que, és a dir, són premis que premien diferents categories. Una de les categories és el que és normalment el més conegut, és el Premi Prudència i Bertrana de novel·la, que aquest any l'ha guanyat el Jordi Campoy Boada. Mm-hmm. Amb aquest llibre, Fer cantar els arbres. Comentar-vos que el Jordi Campoy és un escriptor, que aquesta és la seva segona novel·la, i que ell és productor musical, és un home que és la seva feina habitual, és compondre música, és treballar amb la música, és té moltes feines al voltant d'aquesta ofici, no? Aleshores, aquí, com que ell és del que hi entén, el protagonista d'aquesta novel·la, doncs, no podia ser altra manera doncs, que algú relacionat amb la música, algun tema de música, i és un luthier. És un luthier. Uh-huh. Que ell ens explicava doncs, que és aquell personatge, aquella persona que és capaç d'un tros de fusta, no? Omplir-lo de transformar-lo en una cosa màgica que pugui crear, que pugui representar música. Vull dir que aquesta seria la primera recomanació, i el Premi Prudència Bertrana de novel·la, Fer cantar els arbres.
0: Mira el Jordi Campoy, productor musical, pianista, compositor, escriptor, el seu pare, trompetista aficionat, amant del jazz, el va portar al Conservatori Municipal de Música de Sabadell quan tenia 9 anys i es va formar en piano clàssic, harmonia, va estudiar jazz i, com dius, no?, l'any 2019 va publicar la seva primera novel·la, La noia del violoncel, i el 2021, La cantant de fado.
1: Ah, sí. Potser sí, seria... Sí. Que aquesta és la que vam presentar, La cantant de fado. Potser serà la tercera, aquesta. I que mira, és de Sabadell.
0: Sí, sí, i de tot tipus de música, productor, pop, rock, música clàssica, electrònica, un crac, folk, música urbana, uau.
3: No, jo no té res que veure, però sí, explicant això que deies de Luthier, m'ha vingut al cap aquell meravellós llibre que ja està descatalogat, que es diu El Luthier de Venècia, que parla justament això, d'un luthier que el seu violoncel parla, qui el toca i el toca d'acord, treu totes les emocions que el luthier i els arbres que l'envolten ho senten, no? M'ha vingut a la memòria.
1: Un àlbum il·lustrat.
3: És un àlbum il·lustrat, que és una meravella. I ara venint això m'ha vingut El Luthier de Venècia, perquè és això, les emocions. Sí. A través de la música.
1: I només per esmentar, i passo la paraula a la Carme, evidentment, que si no se'm queixarà.
3: No,
1: els altres dos premis per adults que es donen en els Prudència i Bertrana, doncs es dona el Premi Miquel de Palol, de poesia, aquest any és per en Joan Tomàs Martínez Grimal, amb aquest llibre, Orografia. Tot això són premis que es donen a llibres que acaben de sortir. Mm, no?
0: Tenim els llibres aquí, eh?
1: Tenim els llibres
0: gent,
1: aquí.
0: Però sí, estem sí, amb els llibres. Sí. Com es diu aquest llibre?
1: Orografia.
0: Orografia, a veure.
1: Orografia.
0: A veure.
1: Joan Tomàs Martínez.
0: Joan Tomàs Martínez, Orografia.
1: Ah. Sí, sí.
0: Uau.
3: Tu t'agrada això, eh?
0: Molt.
3: Els poemes?
0: Uau, molt. Mira, hi ha la contraportada, només hi ha tres frases. Fa molt de temps que el tic i el tac sonen alhora.
3: Talment.
1: Sí.
0: M'encanta. Aquest i quin més?
1: I l'altre que es dona també amb aquests premis de la Fundació de Girona és el Premi Carla Rahola d'assaig, que aquest any és un llibre d'en Joan Manuel Soldevilla que es diu Terra de Quixots. Sí. I és un assaig doncs molt curiós perquè parla de la influència de Cervantes amb personatges, amb artistes, amb escriptors, amb historiadors de l'Empordà. És a dir, que ja t'ho diu darrere la contraportada, que tot i que Cervantes no va trepitjar mai l'Empordà, no va
3: Barcelona,
1: estar mai,
3: sí.
1: Barcelona va arribar fins a Barcelona, però
3: l'Empordà
1: no va pujar més, hi ha tota una sèrie, evidentment, des de Dalí, Monturiol, la Lídia de Cadaqués, diferents figures relacionades amb l'Empordà, que es veuen influenciades per Cervantes i per la seva, bueno, per la seva monumental Quixot, no? Per ser una monumental obra, no? Mestra. Mm-hmm. I per això mateix es diu Terra de Quixots. És un assaig que jo penso que també és molt interessant.
0: La il·lustració és molt divertida, eh? Per sí, la il·lustració... Els dels Quixots junts justament amb els pas de la Costa Brava, no? Tens allà.
1: Sí.
0: Això és bo. Vale, vinga, som-hi, que anem curts. Bueno, anem llargs, perdó.
3: Vinga, nosaltres, un altre premi, el Premi Ramon Muntaner d'aquest any, és per la Laia Aguilar, una noia que ens agrada molt. Li han donat moltíssims premis. I el llibre es diu La Fuga, i és una mica un thriller, una cosa una mica fosca, en un món on els nens estan tancats en habitacions i els adolescents perquè hi ha un virus i llavors tothom té por de que es contagien i els preserven. Però hi ha un grup d'adolescents que, evidentment, com que són adolescents, doncs d'això no en fan cas, i la protagonista, que és la Zoe, doncs també s'escapa i vol anar a veure què passa darrere dels murs d'aquesta habitació que està tancada, que l'han tancat per preservar-la, no? Mm-hmm. I d'això parla, d'això i del mar, perquè es diu La Fuga i té molta importància en aquest cas, doncs, el mar per la Laia Aguilar, que és la protagonista, i també per la Zoe. Jo penso que ens pot agradar. Els altres llibres d'aquesta han guanyat premis i premis donats pel jovent, el Premi Atrapa Llibres, el Premi Carlemany, vull dir que estarà molt bé. A partir de 14 anys, penso, sí, 14 anys.
1: L'autora del Wolfgang, no?
3: És autora del Wolfgang.
1: Que és famós perquè se'n va fer després una pel·lícula. S'havia llegit molt, recomanat molt.
3: I també era un premi del jovent.
0: I aquest de La Fuga, de la Laia Aguilar, li han donat el premi al Ramon Muntaner 2026.
3: Sí. En té molts, aquesta noia. Va escrivint i li van donant molts premis, eh? Mm. I és molt joveneta. Bueno, no és joveneta, és jove.
1: És un altre dels premis que es donen a la nit aquesta de la Fundació, dels premis de la Fundació Prudenci Bertrana de Girona.
0: Mm. Anem a per més llibres. Quines altres recomanacions tenim? Vinga.
3: Tenim aquest, que és d'aquests que ens agraden, amb l'Àlia Canal, amb il·lustracions, i aquest n'hem sentit moltes vegades, el que passa, no? D'un animalet, o un animal, que en el bosc es troba un ou. Però és que en aquest cas és un os, que es troba un ou, i els ossos no poden covar ous. I a més, els ossos a l'hivern hivernen. I aquest pobre os té un problema. S'ha trobat un ou, el vol covar, però ell no pot, però ell que vol és anar-se'n a dormir, i els altres animals que estan, que aquests sí que surten al llop i que viuen a l'hivern, li diuen que fes-t'ho com vulguis, però nosaltres no podem, no? Llavors és la cursa...
0: Te quedes con el marrón, te quedes
3: sí,
0: con el huevo.
3: Sí, és la cursa contra el rellotge, que el pobre, i al final li surt doncs un pollet, i el pobre os s'ha de quedar cuidant, perquè evidentment la paternitat pot més que les ganes de dormir i d'hivernar.
0: La metàfora és molt bona, també. Hi ha una, hi ha una metàfora molt bona. Això seria per literatura
3: molt petitons.
0: Infantil, es diu L'os i la cura del bosc. Clar. No?
3: La cursa.
0: No ho veig, no ho veig.
3: I la cursa del bosc.
0: Ara sí, ara sí. L'os i la cursa del bosc.
3: A veure qui, vale. Qui pot, va trucant a totes les portes. Mm-hmm. Va trucant a totes les portes, però els altres animalets estan per la seva vida, i més els que a l'hivern, com el llop, doncs surten.
0: Per tant, ossos, papis i mamis, ja sabeu que teniu un llibre, perquè sí. Teniu a la web també a casa, que sigui petitó, doncs aquest llibre, us pot agradar.
1: És un llibre molt bonic, molt amb bonic. Unes il·lustracions precioses.
3: I després tenim aquest, que està sortint per tot arreu i l'estan recomanant moltíssim, que és El color de les tulipes. És una història d'Amsterdam, d'una noia que cuida, seu pare és jardiner,
0: sí.
3: Ell cuida les tulipes, la fan fora d'allà on viu, que és una universitat, perquè el pare mora i les noies no poden viure a la universitat, evidentment. Aleshores, ella marxa i el que fa és dibuixa. Li agrada molt dibuixar. I llavors la història és aquesta, és una història il·lustrada, és un còmic, una novel·la gràfica.
1: És una novel·la gràfica,
3: una novel·la gràfica,
1: sí.
3: I ella aquí explica que la misèria, la codícia, però també la bellesa existeixen i poden anar de bracet, no? I això és, bueno, m'ha agradat. És la Holanda del segle d'or, que les dones gairebé no eren gens reconegudes, i llavors aquesta noia, doncs, com tira endavant amb el seu art de dibuixar.
0: Doncs fer cantar els arbres, de poesia i orografia, la terra de Quixots, L'os i la cura del bosc, La fuga i El color de les tulipes, aquesta novel·la gràfica. Moltíssimes gràcies
3: a tots dos.
0: Doncs ens escoltem d'aquí a dues setmanes.
1: Perfecte.
3: Molt bé.
0: Guns N' Roses publicava el 91 els treballs Use Your Illusion 1 i 2, en la qual va ser un dels cims creatius. Estem escoltant Knocking on Heaven's Door, una cançó de Bob Dylan, escrit per a la banda sonora de la pel·lícula de 1973, Pat Garrett, i Billy el Nen. Es va estrenar dos mesos després de l'estrena de la pel·li.

0: Cada setembre, cada gener, també els gimnasos de Rubí, de Catalunya, jo crec que això és a nivell, podríem dir, universal, eh? Viuen un autèntic boom d'inscripcions, però la realitat és que l'afluència cau després d'unes quantes setmanes, mentre moltes persones doncs, continuen apuntades i passa molt de temps sense trepitjar el centre. Volem entendre per què passa, que hi ha al darrere d'aquesta dinàmica, com es pot revertir, doncs parlarem avui, doncs, per una banda, que tenim aquí a l'estudi el Gerard, el Xavi Pizarro, que és director del Duin. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Has vingut acompanyat de la coordinadora de la part esportiva del Duin, de Begoña Ureña. Bon dia.
2: Buenos días.
0: I per videotrucada, doncs també saludem justament el sotsdirector del DIR, en Gerard Figueres. Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Molt bon dia.
3: Gràcies per convidar-nos.
0: Molt bon dia. Mira, comencem, si voleu, sobre aquesta dinàmica d'inscripcions. Això que jo he dit, ho noteu vosaltres als gyms? Cada setembre, cada gener hi ha aquests pics marcats d'inscripcions i després... Quina és la constància, no? Perquè quin percentatge d'aquestes persones doncs, acaben abandonant les primeres setmanes. Si vols, mira, com tinc aquí a l'estudi doncs, justament el Xavi Pizarro, comencem amb el Xavi Pizarro.
1: Sí, sí que és veritat que al setembre, gener, els mesos que més es nota, que és quan la gent té totes les propostes que es fa de canvi, no? d'inici de temporada, inici d'any. Sí que és veritat que hi ha una tendència cada cop més a que ja no hi ha tant aquests pics, sinó que és més regular durant tot l'any. Però bueno, suposo que al setembre, a inici de curs, pues, tothom té les propostes de millorar. I bueno, jo crec que ara mateix estem en una societat on cada cop més la gent té més present la salut, no? Que al final no és envellir, sinó com vull envellir i com vull arribar a l'edat adulta. I el que comentaves tu, sí que és veritat que hi ha un cert percentatge bastant elevat d'abandonament del gimnàs a les 4, 6 setmanes, 8, i en aquest cas jo crec que és responsabilitat dels centres esportius poder donar aquest acompanyament inicial, perquè molta gent de la que s'apunta és gent que no té experiència esportiva. Al final, que té experiència esportiva, bé, sap el que ha de fer, el que no ha de fer, però molta gent, al final, hem d'entendre que quan entra a un gimnàs és com una nau espacial per ells, no? Que,
0: sí, sí. Hòstia, ja, posar-te a la sala de màquines ja és un problema, també, perquè
1: exacte.
0: De vegades no saps, eh? I ja, fins i tot, et fa vergonya, a lo millor, no? De dir, espera, és que no ho sé, hauré de preguntar. Gerard? Gerard, sí. No sé si em sents. Gerard, em sents?
3: Ho sento perfectament, sí.
0: Va.
3: Sí.
0: Passa això també, al DIR?
3: Doncs comparteixo la diagnosi que ara explicaves, no? L'any en el nostre sector té tres puntes. Bàsicament aquest post-estiu, no? Setembre, post-Nadal, i després tot el que és post-Semana Santa, no?
0: Allò operació biquini.
3: Operació biquini, sí. Tot i així, haig de dir que tot i aquestes tres puntes, segurament la del post-estiu és la més elevada, no? Com a mínim això és el que notem en els gimnasos DIR. I tot això respon una mica a la tendència de la població, no? Segons les enquestes oficials, que això és una cosa que tenim molt present, des de l'any 2006 amb ara, diguem, hem passat d'un 64% a un 72% de la població adulta que fan activitat física en algun gimnàs, no? Vol dir que a poc hem anat guanyant consciència de la importància de fer activitat física i, com molt bé dèieu, doncs, per estar bé físicament, però també per estar bé mentalment, no? Al final, els gimnasos s'han convertit en un espai de socialització en el que hi ha gent de totes les edats, cada vegada més gent jove, i precisament en aquesta gent jove és en la que els dona també un oci més saludable, no? Aquesta és una tendència maca que pensem que és positiva, sobretot si ha vingut per quedar-se.
0: Gerard, ara estaves parlant de gent jove, de quedar-se, clar, per fer... També s'han posat molt de moda el que són les curses, intentar doncs, fer la de 5K, 10K, mitja marató. I ara m'ha vingut al cap que vosaltres crec que teniu la cursa dels Mossos de Sant Cugat aviat, com és així?
3: Sí, de fet, nosaltres, tot i que som una marca... nascuda a Barcelona i és on tenim el gruix dels nostres centres, no? És veritat que també tenim una forta vinculació amb el Vallès. De fet, hi ha molts rubinencs i rubinenques que venen a entrenar al DIR Sant Cugat.
0: Sí.
3: I també, d'alguna manera, com segurament que també fa Duin, i altres marques del sector, doncs el que intentem és, més enllà de tenir instal·lacions esportives, formar part, no?, també de la societat que ens acull. I és per això que els esdeveniments esportius, doncs com les curses, són també una manera, no només de, jo diria, de generar aquest sentiment de pertinença, no?, als clubs esportius, en aquest cas a DIR, però també de fer, d'obrir al conjunt de la població aquest accés a l'activitat física, no? I tot just aquesta setmana presentàvem aquesta represa de la cursa que fem DIR amb els Mossos d'Esquadra, la cursa, diguem, institucional del cos de tot Catalunya, que la fem el 21 i 22 de novembre a Sant Cugat del Vallès, i que ja que estic a Ràdio Rubí aprofito per convidar tothom qui tingui ganes de fer-la a que es pugui inscriure a través de la pàgina web i que participi d'aquesta cursa absolutament popular de l'atlet, que és una cursa per nens i famílies i una cursa de 5 i de 10 quilòmetres pels adults.
0: Per tant, 5K i 10K. Xavi, detecteu la figura del client fantasma, aquest que està inscrit, que entra amb ganes, però que després de 4 o 5 setmanes no hi és? I voldria parlar també, i també ara parlarem també, de l'impacte que té al centre, no? Perquè no acaba... O sigui, és un client que paga, però que no va.
1: Sí que cada cop menys. Suposo que també una fita, sobretot post-pandèmia, sí que ens vam trobar... Abans de la pandèmia sí que teníem un percentatge entre un 25 i un 30% de molts socis que estaven inscrits i no feien ús, no feien molt d'ús, però sí que ens trobem amb la tendència que cada cop més, si no fas ús, deixes de venir i no pagues i ja està. Però sí que ara cada cop més la gent que s'inscriu ve. La tendència al final, i això ho veus amb els números, a mesura que van reduint les assistències al gimnàs, no? Al final quan comencen, quan s'han inscrit, doncs tens una afluència de 3-4 cops a la setmana. A mesura que vas reduint, si vas a reduint a 2, a 1, són gent que a futur, no a llarg plaç, doncs deixa d'acudir al gimnàs.
0: Gerard, hi ha un determinat perfil d'aquests més clients fantasma, molt així, molt ràpidament? No està. Bueno, ara parlarem, que hem perdut ja. Xavier, hi ha un determinat perfil? I si hagués de posar un perfil dels que abandonen abans, o per exemple, o dit d'una altra forma, dels que mantenen la regularitat.
1: Bueno, els que mantenen la regularitat sobretot és la gent més gran, que en el moment que proven aquesta activitat, sí que és veritat que és gent que veu la millora molt ràpid, perquè de seguida que deixen de tenir dolors, que milloren a l'hora de poder fer activitats quotidianes. I el perfil més d'abandonament és gent, perfil entre 35 i 50 anys, que és aquest perfil que o bé no ha fet activitat física durant tota la vida i ara el metge els ha comentat que han de començar a fer activitat física, llavors fins que no agafes l'hàbit, pues això, ho intentes, ho deixes, ho tornes a intentar. Així que tenim molt el perfil de que m'apunto, estic 4 mesos, ho deixo perquè no vinc, però als 2 mesos torno a venir, o als 4 perquè noto un altre cop que tinc que venir. I aquest és el perfil que més ens està costant, no? A regalar el que sigui.
0: Anem amb la Begoña un moment, perquè, clar, quins serien els primers passos que s'hauria de fer per la gent que tingui, doncs, vulgui agafar aquestes rutines de tonificar alimentació, constància, perdre pes, no sé si han de fer més treball de força, si han de fer cardio, si han de fer les dues coses?
2: Bueno, al final nosotros lo que hacemos en DUIN es que tienen una primera entrevista con cualquiera de los técnicos y ya sí que sabemos cuáles son sus metas y qué es lo que quieren conseguir. Entonces, a partir de esto ya le aconsejamos si tienen que hacer más fuerza, si tienen que hacer más actividades dirigidas o dónde los podemos desviar también para que se encuentren mejor y no tener esta baja. Sí. Y de esta manera pues también se motivan más cuando ven que hay un seguimiento. E intentamos pues esto, pues que todo el mundo lo tenga la primera entrevista para que no vayan solos.
0: ¿Por qué?
2: Y lo vamos acompañando durante todo el camino.
0: Claro, això t'anava a dir, perquè hi hagin canvis reals. Ara Xavier estava parlant, bueno, clar, es comencen a notar que tenen menys malalties, que potser deixen la medicació. Quant de temps amb la disciplina ha de passar?
2: Si és constante, en poco tiempo empiezan a ver las mejoras. Ya, a la que ya empiezas a hacer ejercicio...
0: Constantes, dos, tres vegades a setmana, tres,
2: sí, sí,
0: mínim, con, ¿no?
2: Sí, sí, dos, tres veces a la semana, ya empiezan a ver cómo se van mejorando, que ya no siempre es físicamente, sino ya al empezar a hacer deporte, ya también tu mente va cambiando. Ya también te vas sintiendo mejor contigo mismo, te vas motivando más, y entonces ya consigues de que esta persona se vaya fidelizando más.
0: Mm-hmm. Gerard, en el cas...
3: Em sembla que m'heu perdut un moment abans,
0: sí, sí, t'has perdut un moment, no et preocupis, que ja estem acabant, també. En el sentit de que estàvem parlant justament de el que hauria de ser habitual, estem parlant de la disciplina d'anar-hi al gimnàs, de com aconseguir doncs, que arreli aquest hàbit, i també parlaven potser una mica també de l'alimentació, no? Quins són els errors que s'haurien d'evitar de les persones? O sigui, les que s'apunten al setembre o al gener perquè després de 6 setmanes deixin el gimnàs.
3: Hi ha un element important que segurament que combinaran amb mi, que ja s'estava tractant, que és la socialització. Cada vegada tenim entrada de més gent, de gent més jove, i que venen en grup, no? I, per tant, ja incorporen el fet d'anar a un gimnàs, un hàbit, òbviament, el que hi van a fer exercici, el que hi van a fer activitat física, però també el que hi van a socialitzar, no? I que a partir d'allà es creen grups, això típic del gimbro, que ara està tan de moda. I, per tant, aquest sentiment de pertenença a un club, a un gimnàs, a un... això és el que fa que hi hagi un menys percentatge d'abandonament, i també que hi hagi, jo diria, diguem, una durada més llarga en la pròpia instal·lació, no? Mm. I sobretot aquelles instal·lacions en les que pots fer, diguem, no només una sola activitat, sinó que tens fitness, que ara, a més, doncs, hi ha molt no, equipament per poder entrenar la força, que és una mica la tendència que la gent jove està adquirint, activitats dirigides, els esdeveniments, no, dels quals abans parlàvem. Al final, jo diria, una mica la fórmula és una barreja d'ingredients que tenen en la socialització i en aquest nou oci saludable, jo diria, el secret perquè, al final, el gimnàs esdevingui un hàbit que sigui molt difícil d'acabar, no?
0: Doncs moltíssimes gràcies a tots tres, a Gerard Figueres, el sotsdirector del DIR, recordeu aquesta cursa de Mossos també, al Xavi Pizarro, el director del DUIN, i a la Begoña Ureña, la coordinadora de la part esportiva del DUIN, doncs per donar-nos aquests consells, escolta, que comenci el setembre i que continuem ja, que no pari. Moltíssimes gràcies a tots tres.
2: Gràcies. Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Rubí.
1: Són les 12 del migdia.
2: Ràdio Rubí, notícies.
3: Bon dia. Al voltant d'unes 60.000 dones catalanes, entre elles rubinenques, estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal. Es tracta de productes que ajuden a pal·liar, millorar la simptomatologia de l'etapa de la menopausa. Parlem, per exemple, de sufocacions, osteoporosi o sequedat vaginal. Aquesta problemàtica està succeint des de fa ja uns quants mesos. L'Agència Espanyola dels Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per la manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's el mes de novembre i es normalitzi el 2027. El rubinenc Martor, de la farmàcia Can Oriol, ha explicat que aquest desabastiment té dues causes. Per una banda, s'ha aconseguit trencar amb els tabús d'aquesta etapa vital de les dones i ara són més les que expliquen la seva simptomatologia als especialistes. I això es tradueix en un augment de la demanda de les teràpies hormonals. La segona raó té a veure, bàsicament, amb els preus d'aquest tipus de producte a l'Estat i també amb la seva distribució.
4: Ferrocarrils de la Generalitat organitza una jornada de portes obertes a l'espai expositiu La Cotxera de Rubí aquest dissabte i diumenge, 19 i 20 de setembre. Les visites són totalment gratuïtes i compten amb explicacions d'un guia de la companyia, però requereixen inscripció prèvia a través del seu web. Les visites duren uns 40 minuts i es fan en grups de 15 persones. Dissabte hi haurà torns a les 10, 11 i 12 del matí i a les 5, 6 i 7 de la tarda, mentre que diumenge s'oferiran a les 10, 11 i 12 del matí. L'espai, recordem-ho, està situat a la Rambleta Joan Miró, número 6, i està adaptat per usuaris amb mobilitat reduïda. L'activitat s'emmarca dins de la Setmana Europea de la Mobilitat i permetrà veure una exposició pels 100 anys de l'arribada del tren elèctric al Vallès, així com una col·lecció de vehicles històrics des de principis del segle XX, entre ells el famós tren Granota.
5: Quant als esports, estrena de la tercera catalana del futbol masculí aquest cap de setmana. El grup 7 visitarà el Viladecavalls, la penya blaugrana Ramon Llorenç dissabte a quarts de 7 de la tarda. Diumenge a les 6 rep a casa l'estrena l'Olímpic de Can Fatjó ve al Tibidabo. Torre Romeu serà a Can Fatjó i pel que fa al waterpolo també estrena de lliga amb el Club Natació Rubí que rep a casa el Barcelona a Sabadell a la divisió d'honor masculina dissabte a 3:15 després de la ressaca i el gran èxit de la presentació de les lligues de divisió d'honor hora i al casino.
3: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
2: Informatius de Ràdio Rubí.
3: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
4: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
5: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
6: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Molt bon dia. Ja està aquí, i tu què tal? Segona temporada, primer programa. Jo estava desitjant, tot l'estiu pensant què podem fer, què... Arribant gent, notícies, coses... Bueno, he organitzat tot el que crec que és més o menys important i, home, el primer que haig de fer és presentar la meva taula aquí amb el Didac Reina, que torna a estar a la segona temporada. Didac, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pep. Un plaer tornar aquí.
0: Home, un plaer meu. Jo crec que has de portar aquí informació de la bona. He vist que has passat un estiu allò de perla, xaval.
1: Ens hem cuidat una miqueta.
0: Unes imatges que, bueno, ja li diré que faci a l'Àlex algun muntatge així amb alguna coseta, perquè déu-n'hi-do, m'has d'explicar moltes coses del teu estiu,
1: Hem de parlar, hem de parlar.
0: I, home, a la part tècnica, ni més ni menys que el gran Àlex Baños, que torna a estar aquí al comandament de la nau. Àlex, què tal? Avui jo crec que ets el Rodri. Ah, és veritat que encara no tenim la càmera interior. Us ho heu d'imaginar, bueno, un senyor guapo, amb ulleres, ulls blaus, tot pentinadet, Està, ahí està, allà dintre. Bueno, no puc presentar la doctora Clàudia Cunha perquè té un problema amb la seva mare, que està malalta, i que desitgem des d'aquí, des de l'Itu, què tal, que es recuperi molt aviat, però la setmana que ve segurament hi serà. Així que molta salut per tots, gràcies per estar aquí, i anem a donar pas ja a la nostra convidada. Primer de tot, donar les gràcies per l'esforç que ha fet aquesta persona per venir, que és la regidora de Salut, la Sònia García. Molt bon dia, Sònia.
2: Molt bon dia, Pep, què tal?
0: Gràcies, perquè sé que tens una agenda molt compromesa i has fet tot el possible per poder venir avui al primer programa i tenir-te com a convidada madrina, si em permets, vale? D'aquesta segona temporada del programa. I tu, què tal?
2: Moltes gràcies a vosaltres per aquesta invitació.
0: Molt bé. Tenim també acompanyant a la Sònia, a l'Encarna Medell, que també podrà comentar-nos alguna coseta que ara anirem parlant amb ella. L'Encarna Medell és directora dels Drets Socials, dirigint així càrrecs de serveis socials, salut pública, vivenda i programes sectorials. I Font de Ferro també, em sembla. Perfecte. Alguna pregunteta també farem. Doncs, Sònia, jo quan vaig plantejar convidar-te, el primer que pensava era conèixer una mica no a la regidora de Salut, sinó també una mica a la persona que hi ha darrere. Com va començar tot? Què hi ha darrere de la Sònia quan et treus la jaqueta dient de regidora?
2: Doncs soc la Sònia de sempre, soc la mateixa. Soc una persona que m'agrada molt estar amb la meva gent, amb la meva família, amb el meu marit, amb les meves amigues. M'agrada molt també fer esport, m'agrada viatjar. Sí que és veritat que quan ets regidora, no?, costa com treure't una miqueta aquesta jaqueta, perquè és veritat que vas pel carrer, no?, i continues doncs tenint aquest paper que mai deixes a un costat, i sobretot aquesta jaqueta, no?, que quan vas pel carrer, com comentava, que sempre quan et paren les persones, pues és d'agrair, no?, que et puguis doncs ajudar. I sí, és allò.
0: La Sònia García Francés és regidora pel Partit Socialista de Catalunya, del PSC, en substitució del regidor Moisés Rodríguez Cantón, que això va suposar, pues, bueno, una reorganització de les responsabilitats i funcions dintre del nostre ajuntament. Una substitució del Moisés Rodríguez dona una mica així com de vertigen, no?, tenint en compte tots els càrrecs que portava i una mica la reputació de l'exregidor d'aquí de l'Ajuntament.
2: Sí, sí, o sigui, va marxar Moisés, com has comentat, el Moisés, que és un gran company, un gran amic, i que es va anar a la Generalitat, però que continua estant en el Partit Socialista i aquí a Rubí, que sabem que va deixar, doncs, un llegat molt important, perquè la feina que Moisés fa és increïble per la nostra ciutat.
0: Regidora d'Igualtat, Joventut i Salut Pública, crec que des del 30 de gener, sí, del 2025. Així mateix, del districte 6, juntament amb el Jordi Arnaiz, de regidor d'En Comú Podem. Responsable política també dels serveis de salut pública, cooperació, primera acollida i solidaritat de joventut i igualtat.
2: Sí,
0: Top, això és top, eh?
2: Has comentat educació?
0: Sí.
2: Ah, vale, vale. Dic, perquè ara fa un mes que porto la regidoria d'educació i...
0: Ahí està.
2: Sí, sí, molt bé. Molt bé.
0: Déu-n'hi-do, això és per portar una maleta gran, eh? Una...
2: Sí, sí, però molt bé, molt bé. Perfecte. A tope, estem a tope.
0: Sònia, dintre d'aquesta part més profunda teva, com et definiries així amb tres paraules? Una mica la Sònia que no coneixem.
2: Propera, molt empàtica amb les situacions. Crec que sóc molt treballadora i molt implicada. Sí, aquestes serien com les tres paraules que em definirien.
0: Com surt aquestes ganes de poder entrar en política o aquesta intenció de dir, home, poder, si m'afilio a un partit i tal, els teus convenciments que tenies, personals, entrar en política, com va ser això?
2: Doncs la veritat és que va aparèixer amb el temps. No, jo sóc sincera, no llegia ni mirava vídeos de les xarxes ni res amb els temes de política, però va aparèixer amb el temps. Uh-huh. Em vaig afiliar al Partit Socialista perquè jo haig de dir que encara que no estigui a la política, sempre els meus pensaments i sempre hi seran, són de l'esquerra,
0: eh?
2: I em va sortir amb el temps, o sigui que vaig militar, com he comentat, em vaig posar en el partit, vaig estar amb els meus companys i va sortir una miqueta, doncs, d'estar amb la gent de l'Ajuntament, dels treballadors, en la militància, amb les campanyes, llavors em vaig involucrar molt més amb la política. Sí, sí.
0: I van passant els dies, van passant les setmanes i un dia, pum, truquen a la porta per ser regidora.
2: Sí, sí, vaig pensar...
0: Com cau aquesta notícia a tu i a casa teva?
2: Sí, doncs... Pues, home, quan m'ho van comentar jo vaig dir... ostres, que això és una responsabilitat molt important i que crec que fins que no estàs dins del paper de regidora o treballant en una administració pública, doncs no ets conscient de tot el que comporta, però amb molta felicitat, amb molt d'orgull i sobretot a casa meva, doncs tots molt, molt il·lusionats de que m'hagin, com tu dius, no?, trucat a la porta per ser regidora de la meva ciutat, doncs soc des de ben petitona.
0: Quan he pogut parlar amb persones que es dediquen, com tu, a la política, hi ha sempre una frase que diuen que no llueve nunca a gusto de todo el mundo, no? Com es porta això, no?, de que puguin haver-hi moltes vegades persones que no estan d'acord, tal, els comentaris, les xarxes socials... Hi ha una forma de gestionar tot això o has de dir, bueno, continuo treballant per la ciutat, que era la pregunta que et volia fer, no?, què pots sentir, no?, per treballar per Rubí...
2: Bueno,
0: I com es controla aquests comentaris, bons i dolents?
2: Bueno, al final tu saps que quan treballes per la teva ciutat o quan estàs treballant amb persones, no?, amb la gent constantment, doncs saps que les crítiques sempre hi seran, no?, i que les pots agafar per una banda... m'ho emporto tot cap a mi o cap a casa i les altres crítiques que també són bones perquè moltes de les persones que ens paren pel carrer sempre són molt bones, ho hem de dir perquè treballem i ho fem bé perquè la ciutat ho nota, la gent ho nota i, bueno, les crítiques dolentes, bueno, intento com... les assumeixo, les agafo, però bueno, intento que no m'afectin les dolentes i les bones, pues, sempre agraïda de tota la gent que sempre ens paren i ens diuen coses bones. O sigui que, bueno, ho porto bé.
0: T'aixeques al matí i dius, haig de treballar per Rubí.
2: Sí.
0: Quina sensació tens? És una...
2: Ah, pues m'agrada, clar, sí, perquè veus que estàs treballant, que estàs implicada, no?, que són moltes hores, perquè són moltes hores de treball, però quan surts al carrer i veus, per exemple, que jo vaig amb el meu germà, no?, i vaig a algun parc infantil, no?, doncs, pues, oye, que aquest parc ens ha costat, però que el tenim bé, no? Uh-huh. No sé, que vas pel carrer i veus que ara en el pont d'aquí de... que puja cap a Can Oriol, s'han pintat i surten, no?, les cares de persones que viuen allà, no?, doncs són tot això que et recompensa i que dius, això és el que m'agrada a mi de Rubí, no?, fer millores i que la gent es senti còmoda i nosaltres també ens sentim molt còmodes de ser d'on som.
0: Trencant una mica la part de la Sònia, tan interna i tan xula i tan maca, i aprofitant que tenim aquí a l'Encarna Medell, no voldria deixar pas fer-te una pregunta que crec que és molt interessant, Encarna, que seria a veure si em podries aclarir una mica també la diferència entre salut pública del servei sanitari de la ciutat. Quin seria més o menys així, a grans trets, la diferència?
3: Salut pública vetlla per la prevenció de la salut de la ciutat, no? Uh-huh. Tot allò que pot tenir des de la perspectiva d'atenció a les persones i la promoció de la seva salut en bons hàbits, en, quan parlem de bons hàbits parlem d'hàbits alimentaris, hàbits relacionats amb la relació amb l'entorn, les vinculacions que estableixen, els consums que fan, uh-huh. Tot el que són actius propis d'una vida saludable. El Servei de Salut Pública té la competència de fer molt de promoció de la salut, i quan sí. parlem de promoció parlem de difondre, de formar, de fer sensibilització, de treballar amb infants, amb joves, amb adults, de treballar als barris, de treballar a les escoles, uh-huh. d'oferir eines perquè se promogui realment la salut a la ciutat i es pugui fer una prevenció. Llavors, també la generació de serveis, ara ens preocupa molt el tema de la salut mental, de la salut mental dels joves, de tot el que té a veure amb la vinculació dels joves amb els consums, però no només de substàncies, sinó el consum de xarxes, el joc, aquesta dificultat per pensar en les expectatives de vida. Bueno, tot això ens porta a crear un servei que és el CIA, uh-huh. que és un servei d'informació sobre addiccions. No? Uh-huh. I això, tot això és posar a la ciutat espais i eines perquè millori la salut des d'una perspectiva més preventiva.
0: Clar.
3: Quan parlem d'una salut que s'ha de tractar, que s'ha de curar, que s'ha d'atendre des de serveis sanitaris, aquí l'Ajuntament no té directa la competència, la té la Generalitat.
0: Uh-huh.
3: Llavors, tot el que són els CAPs, els hospitals, els serveis d'atenció de la salut mental, el que és el tractament de les malalties o el tractament de la salut i tot el que allò que identifiquem que es fa en espais sanitaris és competència de la Generalitat, i per tant sí que hi ha molta relació. Ahir va venir la consellera, van visitar la inauguració d'un nou espai que és el CESMIC, Hospital de Dia Infantojuvenil. Aquí hi ha col·laboració perquè ha d'haver-hi molta col·laboració, però no hi ha una competència directa.
0: Perfecte. Gran aclariment, perquè era una de les preguntes que ens han arribat des de les xarxes socials i m'ha servit uh-huh. perquè pugui quedar molt clar. Moltes gràcies.
3: Okay.
0: Sònia, continuant, que ja estem quasi sí. acabant amb tu, què és el que menys t'agrada de la política?
2: Pues segurament el soroll, que això genera moltes vegades al voltant de la política, no? Perquè a vegades sembla que tot hagi de ser o blanc o negre, uh-huh. i no és així. I després, quan vaig començar a treballar a l'administració pública, des de fora es veu tot com molt més fàcil, no? És com poseu un arbre en aquest lloc, no? O heu de fer no sé què, no? Sí. Alguna idea. I quan estàs dins, el que menys m'agrada de la política és la burocràcia, és a dir, som molt lents. Uh-huh. Som molt lents perquè han sortit les coses. O sigui, perquè bueno, hi ha uns tràmits i són tan lents que a vegades això és el que la gent no entén, i això a vegades és el que menys m'agrada de la política, si haig de dir alguna coseta.
0: Si haguessis de fer una mica així de selecció de qüestions que has de treballar, a mi em preocupa molt la situació dels joves actualment. Des de l'Ajuntament i, en el teu cas, des de les teves responsabilitats, quines millores o sobre què treballeu actualment cara als joves?
2: Bueno, actualment tenim unes jornades de l'habitatge, perquè a dia d'avui el tema de poder independitzar-se doncs està molt complicat, la veritat. I bueno, fem unes jornades d'habitatge avui, Encarna.
3: Sí, pel Dia Mundial de l'Habitat fem unes jornades on hi haurà diferents espais, on es parlarà de quines són les possibilitats d'accés a l'habitatge, quines són les dificultats més reals, com sortejar-les, quins són els ajuts, quines són les vies d'accés, bueno, tota una sèrie d'informacions que poden servir per millorar les condicions d'accés a l'habitatge, però tampoc soluciona, perquè realment estem davant d'un problema estructural i sistèmic, no?
0: Perfecte. Bueno, sabeu que aquí sempre tenim unes preguntes com molt ràpides que també ens arriben per xarxes socials, i dic 5 preguntes i ja deixo que la Sònia pugui marxar a les seves reunions. Sònia, em pregunten, cafè o té?
2: Cafè.
0: Cafè, com jo, mira.
2: Sí.
0: Mar o muntanya?
2: Sempre soc de mar.
0: Sempre sí. De mar.
2: De mar, però amb la gosta m'agrada la muntanya, eh? Sí? M'agrada... Sí, sí, m'agrada, bueno. Però de... sempre de mar, sí.
0: Estàs una mica així de la que,
2: delicada. La tardecer, així bonic, amb les doletes...
0: Molt sí. Bé. Racó que més t'agrada de Rubí?
2: Pues un racó. Mm. Hi ha bastants, però em quedo amb un, que és quan estàs en el camí de Can Oriol, passejant, hi ha com un... Al mig hi ha com un petit mirador, no?, que estan amb uns banquets i tal, correcte. I m'agrada perquè veus Rubí i estàs en el voltant, quan et gires està amb uns xiprers que m'encanten.
0: I dius, és Rubí.
2: És Rubí, sí.
0: Una cançó que recomanis.
2: No sé, recomanar és...
0: Escolta, el president del govern dona moltes recomanacions de música,
2: sí, recomano... Eh? Mira, doncs, una que m'agrada, perquè em surt, no?, en la bona vibra aquesta i tal, és la de Caramelo, de Pablo Alborán.
0: Mira, me la miro.
2: Sí.
0: I ja per acabar, un plat que mai rebutjaries.
2: El sushi.
0: El sushi.
2: O sigui que...
0: Perfecte.
2: Sí, sí.
0: Sònia, m'agradaria tenir així el compromís que queda aquí en càmeres gravat i tal, eh?
2: Vinga.
0: Que ens tornarem a veure tan aviat com puguis. Nosaltres farem tot el possible per convidar-te i xerrar ja més distendidament de cosetes així interessants de Rubí, projectes, plans i veure com està tot plegat l'any que ve, el 2027.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies. Això ho anoto i ens veurem.
0: Sí, ja estarem en contacte. Encarna, moltíssimes gràcies per la teva assistència.
3: A vosaltres, per convidar-nos.
0: Per explicar-nos tantes coses tan interessants i també estàs convidada, per suposat, aquí a l'Itu, què tal? I ens veiem aviat, Sònia.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, que passeu bon dia.
3: Sí, bé, bon dia.
0: I anem a una secció nova, que és el teu consell. Ara us parlaré de què va, però anem a veure què diu el Sergi Almirall.
4: El teu consell.
5: Hola, sóc Sergi Almirall, fisioterapeuta. Avui us vull donar un petit consell de salut que pot ajudar-nos a cuidar millor el nostre cos. Sovint pensem en el fisioterapeuta només quan tenim un dolor molt intens, una lesió o després d'un accident. Però la fisioteràpia també té una funció molt important, com és la prevenció. Quan hem de visitar un fisioterapeuta? Doncs no cal esperar que el dolor sigui insuportable. Si tenim molèsties que es mantenen durant dies, setmanes, rigideses, sobrecàrregues musculars, problemes de mobilitat o dolor recurrent, és recomanable consultar a un professional. També és especial interessant acudir si practiques esport, si passem moltes hores asseguts davant l'ordinador, si realitzem una feina física exigent o si repetim constantment diferents moviments. El fisioterapeuta pot valorar d'on prové el problema i ajudar-nos a recuperar la mobilitat, reduir el dolor i millorar la nostra funcionalitat. Però, sobretot, ens pot ensenyar com prevenir que aquestes molèsties tornin a aparèixer. I un altre consell important, no hem de normalitzar el dolor. Aquell típic de ja em passarà o sempre m'ha fet mal aquí, no hauria de formar part de les nostres rutines. Escoltar el nostre cos també és una manera de cuidar-nos. Per tant, si tens un dolor que repeteix una lesió, limitacions de moviment o simplement vols prevenir problemes futurs, consulta un fisioterapeuta. Recorda, cuidar el cos abans que aparegui el problema també és salut. Ens trobem amb més consells per cuidar-nos millor. Gràcies.
0: Moltes gràcies a tu, Sergi Almirall, per la teva col·laboració. Aprofito per dir que tota la gent que vulgueu enviar un consell personal, ho podeu fer. Ara us donarem les xarxes socials, que en un momentet les passa a l'Àlex. Però, bueno, estem parlant amb botiguers, amb gent de Rubí, tothom que passi i vulgui comentar un consell personal seu. Tu, per exemple, Didac, algun consell personal que tinguis així en el cap? Fes esport.
1: Aquest sempre.
0: Sempre.
1: No, però...
0: Home, tu dones molts consells a les teves xarxes socials, eh?
1: Sí, sí.
0: El Didap Training.
1: Didi Training, estem
0: Didi,
1: a tope.
0: Didi penjant, Training.
1: Penjant vídeos, sí.
0: Clar, però sí, un consell. Jo, mira, m'agrada sempre la vitamina C, per exemple. Ara, quan vingui una mica a l'època de tenir una mica així de baixada de sistema immunitari i tal, la jalea real, que diuen que va molt bé, no?
1: Jo, una cosa que sí podria aconsellar, perquè he tingut problemes amb això, és que begueu molta aigua.
0: Ah, sí? Això sempre... Escolta, moltes vegades dic, amb els tractaments, i bebeu aigua... Ah, pues mira, ja ho faré, perquè és que no bec massa aigua. Ostres, no tenim cura dels
1: rellons. No, però jo parlant amb molta gent últimament, em dono compte que la gent beu molt poca aigua.
0: Molt poca, molt poca. Tu quan beus? Perquè amb aquest cos has de beure un tanque...
1: Ara estaré a 3 litres al dia, aproximadament.
0: Mare meva. Que plogui, eh? Perquè si no, aquest senyor es pren tot l'aigua que hi ha a Catalunya. Jo, si el pantà de Sau Baixa és perquè el Didac s'ha pres...
1: He passat per allà.
0: 4 litres. Bueno, pues escolteu, avui és 17 de setembre, eh? És un d'aquells dies del calendari que sembla que tingui ganes de parlar de tot una mica. Per què? Pues mireu, commemorem moltes cosetes així diferents. Primer, Dia Mundial de la Seguretat del Pacient. Mira, justament hem tingut avui a la regidora de Salut i ves tan per on que és el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient. Dia també de la música country. Saps ballar bueno, música country, Didac?
1: Se'm complica una mica, eh?
0: No rompas más el corazón y...
1: Els bàsics em donen bé, però...
0: Sí? Bueno. I després de dues coses sí, una miqueta rares. Una, Dia Mundial de la Febre Mediterrània Familiar, que és una qüestió autoimmune, veus? El tema de la immunologia. Que comença a patir-se febres i debilitat del sistema immunitari, ¿vale? I té, pues això, unes característiques molt concretes, però que és una malaltia sí, una mica rara. I una molt, molt, molt ultra rara, que es diu Dia Mundial del Síndrome de Klyftar. Klyftar. Déu-n'hi-do, eh? També, ja dic, ultra rara. Deuen haver-hi molts poquets casos. De fet, aquest any parlarem, i tu què tal, d'una malaltia ultra rara que estem preparant un programa molt xulo on només hi ha 7 casos a Espanya, 7, i un està a Rubí. Mira. Brutal. Parlarem. Deixem així de moment. Didac, com ha anat l'estiu?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Molt bé, jo he seguit amb les meves coses, he seguit entrenant, fent que la gent entreguin i es mogui una mica. He tingut dues setmanetes de no fer res.
0: Sí.
1: Que jo sóc dels que sempre diu que si durant tot l'any fas el que has de fer, si tens vacances, aprofitaràs. Si és un bon moment per no entrenar, descansar el cos, i ara ja he tornat a tope, estic a tope entrenant, penjant vídeos, intentant motivar la gent com m'agrada a mi, i aquí seguim.
0: No tenim a la Clàudia per veure... com ha anat l'estiu i tal, però bueno, t'has plantejat canvis, cosetes així a mig llarg termini ara per aquesta temporada?
1: Sí, jo personalment estic molt motivat ara amb aquesta temporada poder venir, que el programa està exponencialment creixent, poder conèixer gent nova que ens ensenyi a diferents àmbits de la salut, i personalment sí que estic molt motivat perquè estic com canviant una miqueta el meu enfoc d'entrenament. Ara he deixat una miqueta al gimnàs, estic fent més aerox, estic corrent, fent velocitat... Estic intentant convertir-me en un atleta.
0: Sí.
1: I a veure si ho aconseguim.
0: Sí, això passa moltes vegades, no? Que la gent, moltes vegades que esteu així en l'àmbit esportiu, feu canvis com... Ara faré més tonificació tal, i veus un dia que el tio té uns braços allò, uns deltoides, bíceps i tal... quadradíssim, i després diu, no, ara canviaré una mica el registre i passo més al tema running i tal, i no necessito tenir tanta tonificació ni trofisme, no?
1: És una miqueta el que m'ha passat a mi. Sí que molta gent que ja porta més de 6-7 anys entrenant, hi ha gent que ho sap mantenir, però hi ha gent que, bueno, que el cos li demana altres coses, que no només aixeca ferros, i hi ha gent que, bueno, busca objectius diferents, com començar a córrer, com intentar... Dins de l'esport hi ha molts àmbits. Pues no ser bo només en un, ser bo en altres. I avui dia, que està molt de moda a tot el tema d'atletes híbrids, entrenament tant de força com de resistència, jo estic una miqueta en aquestes corrents.
0: Precisament, clar, com que aquí anem avançant un programa següent, vale, ja estem preparant el i tu què tal de la propera setmana, la persona que m'ha donat el consell és molt, molt, molt esportista i justament em va parlar del Didac.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí, sí, diu, escolto el programa, però a més és que el Didac i tal, i el Didac, el Didac... Així que allò de conèixer gent, a tu, ja crec que hi ha molta gent que et coneix, però bueno, home, sigues una mica generós i dona també les teves xarxes socials que puguem seguir, Didi, sí, no?
1: Didi. Jo encantat, Didi Training, sí? A Instagram i TikTok, intentem ajudar motivant a la gent i ensenyar una miqueta com entreno, com m'organitzo, i bueno, tothom que vulgui ajudar i ser un més de la causa... Aquí estem.
0: Endavant. Avui hem tingut una mica una distribució del programa estranya perquè havíem de fer l'entrevista a la regidora de Salut, a qui estem molt agraïts, però hem fet una mica així de desordre, amb la qual tinc el meu company Àlex Baños girao, en plan me tienes loco, Però clar, necessito explicar-vos poquet a poquet aquestes novetats que tenim aquest any en el programa, i tu què tal? Volem sortir al carrer, volem fer preguntes, volem que tingueu més contacte amb xarxes socials, que aquestes preguntes que em feu que no m'arribin només en el mòbil, sinó també per xarxes, i que podeu participar en tot el que fem. Vaig amb un micro pel carrer i em podeu dir el vostre consell, cosetes, si voleu, ara ja ho estan fent també, Dida, que associacions que estan posant en contacte amb nosaltres, coses super, super interessants per aquest any, i estic molt motivat. Però on heu de fer aquestes cosetes de comentar, preguntar i tal? Teniu dubtes? Doncs pues ara mateix l'Àlex Baños ens diu com posar-vos en contacte.
4: Si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer per Instagram en Itucatal Ràdio Rubí. Per WhatsApp al 687 70 7203. En directe trucant al 93 588 59 60. O si ho prefereixes, escriu-nos un correu electrònic a itucatalradiorubi@gmail.com.
0: Didac, tu que estàs dintre de l'àmbit esportiu, dintre d'un gimnàs, que allò és com un laboratori, com arriba la gent al setembre?
1: Molta gent arriba malament. Haig de dir...
0: Però del cap o del cos?
1: Del cos. Del cap arriba la gent genial, però els dura dos dies. No, però haig de dir que cada setembre que passa veig que hi ha menys persones que perden l'hàbit. És curiós. Si no és un canvi significatiu, sí, no són percentatges molt grans, no... però es nota. Jo que relaciono amb la mateixa gent any rere any, normalment sempre ve gent nova, però tens compte que més gent intenta a les vacances fer alguna cosa o no prendre's les vacances com un descans total. També hi ha vacances i vacances. Qui pot descansar un mes, mes i mig, si és professor, per exemple, per a un mes i mig és significatiu. Dues setmanes a ningú li fan perdre el ritme. Sí que em dono que la gent li genera frustració el fet de venir i veure's que potser et s'acaben uns pesos o no es cansaven tant a algunes classes o entrenaments i ara el cos pesa, s'ha de tornar al ritme. I és curiós, però són dues, tres setmanes de tornar a agafar el ritme i tot torna com sempre.
0: I aquí què fas? Una selecció de les cares noves que estan allò perduts mirant cap a tota, no?
1: Última fila.
0: Aquí, les de darrera fila, no? O sea, tot per l'anteta. I després els antics, que són allò, los guerreros, que tal, he fet els deures, no? I tal.
1: Exacte.
0: No sé, com... Tens por ahí un col·lega allà dintre, no? Que, com el tens, l'amic Joel?
1: Un amic, que...
0: Sí?
1: Ha tingut bon estiu, també.
0: Sí, sí, jo sé...
1: No ha parat.
0: Sí, parlem del Joel, que és un gran col·lega del Dida, que, bueno, està full, però sí, sí, és com... A la meva època hi havia uns dibuixos animats que es deien Willy Fogg, pues igual. Andalusia, tal, estoy en España, me voy para Malta, luego vengo, me voy a Polonia... Bueno, sí, sí, sí.
1: Ya me veréis.
0: ¿No? Sí, ja... Però, bueno, després fem una revisió a veure si ha fet els deures. I, bueno... Hi ha, crec, un tema de base que ara entrarem també amb Això és notícia, una secció nova, que s'estan posant de moda també tema de medicaments. No sé, des del punt de vista dels preparadors físics, de la gent que esteu allà controlant, aquesta gent que arriben ara, que han perdut pes en molt poc temps i comencen a tenir problemes d'atrofisme, de to muscular, que les articulacions no controlen ben bé a... la nova massa muscular que hi ha, no?, per la pèrdua tan ràpida de greix.
1: Yeah.
0: Això és una etapa nova, no?
1: Sí, ara entrarem en un món nou i quan més puguin avançar tots aquests medicaments encara més. Però jo personalment haig de dir que tampoc tinc gran informació perquè són medicaments amb els quals no vull treballar. Si jo considero que és molt important els beneficis que es dona a l'esport, al múscul, al poder perdre pes, és un de tants que ens ajuda... I penso que aquests medicaments et poden ajudar només en això. Després hi ha molts factors que un medicament no et pot ajudar. Per exemple, la disciplina que ens genera l'entrenar, quan tens un dia més cansat, més dolent, el fet de tenir força voluntat i entrenar igual, el fet de relacionar-te. socialment, el fet d'anar, sortir de casa, de compartir una estona, un espai amb gent que té un objectiu similar a tu, són coses que una pastilla, un medicament, mai et podrà donar.
0: Uh-huh.
1: Llavors, jo puc entendre que hi ha casos personals molt específics que l'esport potser no és la millor eina o no l'eina que et pot ajudar en el temps que tu voldries,
0: sí,
1: i pensis o vulguis fer servir un medicament.
0: Clar.
1: Abans d'això, jo intentaria anar a un bon nutri, anar a un bon entrenador, un bon físio, i que aquestes persones t'aconsellin com fer-ho de forma que no necessitis un medicament i generar una dependència. I intentis obtenir tots els beneficis que et dona l'esport.
0: Tu actualment quines activitats dirigides fas?
1: Faig de tot. Faig classes musculars, sí, classes de més cardiovasculars, de ball, intervàl·liques, on combines força i cardio, una miqueta de tot, funcionals, en grup, entrenaments individuals, en parelles... Faig una miqueta de tot.
0: I una mica de ball, no?
1: Sí, ball també, sempre.
0: Bueno, pues seguim una mica el fil conductor que estava parlant el Didac. Anem a veure avui de què va una secció nova que fem on parlem de notícies. Això és notícia. Molta notícia.
6: Això és notícia.
0: Mira, Didac, parlem de la ENB-308. Sembla un avió, eh? Jo pensava que em posaries música de telediari ara, però bueno. Mira, aquí està. Muy buenas noches, saludos cordiales. Miri, què passaria si algun dia una pastilla pogués imitar alguns efectes de l'exercici? Tia... Tremola, Didac.
1: Fa por.
0: Imagineu-vos la situació, eh? Jo us poso en context. Arriba dilluns al matí, sona el despertador i pensem, avui sí, avui vaig al gimnàs, eh? Patapam. Però després mirem el sofà ens mira a nosaltres i guanya el sofà. Clar. Doncs bé, la ciència està investigant una molècula que podria fer que alguns dels efectes metabòlics associats a l'exercici es puguin reproduir mitjançant un medicament. Ostres! El seu nom és NB-308. De moment, així, després ja li posaran un nom comercial, vale? Com tot. I abans que ningú pensi que ja podem llançar les sabatilles esportives a les escombraries, tranquil·litat, encara estem parlant d'investigació. Vale? Però hi ha gent que diu, bueno, ¿cuándo va a salir la pastilla esta de l'exercici? Tu l'has sentit allà al gimnàs, això, Didac?
1: Alguna cosa escoltes, ja no al gimnàs, sinó també en el teu entorn, xarxes socials...
0: Clar, tu imagina que jo arribo allà i encontro... Didac, ¿a qué hora empieza la entrega de pastillas?
1: No, és que poca broma que...
0: Sí, no, no.
1: A lo millor això passarà, eh?
0: Vale, pues aquesta ENB-308 és una molècula experimental desenvolupada per estudiar una via relacionada amb una substància que el nostre organisme produeix durant l'exercici, que es diu LAC/PHE. Tela, eh? O lactoil. Sí? Sona el lactoil? Sí. Mm. Vale. Aquesta molècula ha despertat molt interès perquè els investigadors han observat que augmenta després de fer exercici i que podria estar relacionada amb mecanismes que regulen la gana i el metabolisme. Això ho han fet amb ratolins, eh? Li dan la pastilla al ratón i el ratón diu «Tu hi catxes?» I «Avui no me pongo en la rueda». És flipante, eh?
1: Sí.
0: I aquí és on apareix la gran pregunta que li llenço al Dida. Podríem aconseguir alguns d'aquests efectes sense haver de fer exercici? Tu què penses?
1: Clar, jo no tinc la informació suficient com per poder dir si sí o si no.
0: Sí.
1: El que tinc clar és que no hi haurà res com entrenar.
0: Uh-huh.
1: Tu em pots donar un medicament perfecte que m'ajudi a aturar o controlar més el metabolisme, si el tenim més desaccelerat, accelerar-lo, o a l'inversa. Però és el que he dit abans, l'esport té múltiples beneficis. Si de 10 coses que et pot donar a entrenar, la pastilla et dona 2, t'està deixant de donar 8.
0: Uh-huh.
1: Llavors, al cap i a la fi, puc veure bé que la ciència vulgui ajudar, perquè hi ha percentatge molt petit de gent que potser al fer esport li és un drama, és una gran limitació,
0: sí,
1: però jo penso que hem d'intentar aconseguir que la gent entreni. Si al cap i a la fi estem entrenant en un món on tot fa més mandra, on ho volem tot ja, on no ens volem currar les coses, i el que falta és que una de les poques coses que és bonic del procés d'entrenada, esforçar-te, que passi un temps, veure com millores, que la teva gent del teu entorn et digui, hosti, estàs millor, et veig millor, has perdut pes, t'has posat més fort, més forta. Són coses que una pastilla mai et donarà.
0: Clar. Clar, jo és que estic pensant, dic, home, una taula aquí, amb un preparador personal, la Clàudia també, tal, portar el doctor Aragón que ens parli d'aquests gels reconstituents viscosuplementaris que ara ja, pum, poso una xeringa i el cartílag comença a regenerar. Ja no és una qüestió d'una pròtesi, sinó algo que està regenerant. I ja, per contra, li diem al doctor Borbano, a l'endocrí, que le damos la pastilla ENB-308, ostres, i després al McDonald's.
1: Sí, bàsicament. No, però jo penso, si és la meva opinió, no sé com avançarà tot aquest tema,
0: clar,
1: però jo crec que l'esport no es deixarà. Que hi haurà casos particulars de gent que s'aprofitarà i dirà, mira, si no m'haig de cansar i amb una pastilla ho tinc, però aquesta gent jo crec que es donarà compte amb el pas del temps que aquesta pastilla no et farà guanyar massa muscular. Uh-huh. Aquesta pastilla et podrà ajudar que el ritme de pèrdua de greix sigui major, però ningú treu l'efecte rebot. Mira, la nostra Nutri,
0: sí,
1: podrà opinar molt aquí, ella.
0: Hombre.
1: Segur que la tindrem aquest any.
0: Sí, sí.
1: I pensarà com jo, com la doctora, com molta gent que ens dediquem al món de la salut, sí, directament, sí, no indirectament.
0: Bueno, doncs precisament, a banda del que m'estàs dient, aquí, segons els investigadors, la gent que estan fent tot això, diuen que aquesta és precisament una de les línies que s'està investigant. ¿Vale? L'objectiu no és crear una pastilla que diuen màgica, ni molt menys, ¿vale?, per substituir l'esport, sinó estudiar si una molècula com aquesta pot arribar a ser útil en el control de pes i especialment en persones que han perdut pes amb determinats tractaments i que necessiten mantenir-lo.
1: Això ja m'agrada més.
0: Ah, amigo.
1: Si és un... A cap i a fi és un factor complementari que ajudi a que l'esport o els beneficis de l'esport s'augmentin, molt millor. Sempre, lògicament, que no tingui efectes secundaris, que no pugui afectar a generació a generació, hereditàriament, o quan siguem més grans. Si és un complement que pot ajudar que la salut d'una persona millori, sempre el recolzaré. Vale. Però sempre haurem d'entrenar igual. Això no m'ho traurà mai ningú del cap.
0: El que està clar és que no estem davant d'un medicament que ja puguem anar a comprar a la farmàcia, ni molt menys, amb la qual cosa, per això fem aquest espai, aquest news, que la gent pregunti, consulti, tal. Tot el que ens arriba de nou el posarem aquí sobre la taula, vale? Encara està en fase, ja diem, d'investigació, i els primers estudis en humans han servit principalment per analitzar-ne la seguretat i la tolerabilitat. Ojo, perquè, clar, si recordes a l'Ozempic, que és una marca, d'acord? Ja estan començant a sortir, després de tot el batiburrillo de gent que l'està fent servir, algunes cosetes que inclús els mateixos investigadors no sabien què passaria. Aquesta pèrdua tan ràpida de greix, per exemple, què passa amb el greix de la cara, no? Amb la musculatura facial, per exemple. Ja es parla de cara de 11 pic, que és un rostre pues, pràcticament quasi sense expressió, allò amb les típiques ulleres que comencen a fer una mica de greix sota de la parpella i tal, i una cara poc expressiva, i que jo ja estic veient pel carrer. No sé si tu t'has trobat en el gimnàs o no, que no, ja no fan servir massa l'Ozempic.
1: Exacte.
0: Bueno, exacte, que cuidado, no,
1: Hi haurà algun que altre que segur,
0: Exacte. Per això dic que tot és qüestió d'esperar a veure què tal. Però bueno, si realment funciona o podrem fer-lo servir i tal, això encara, per demostrar-lo, queda temps, vale? Encara que algun dia el tractament, com que es pot aconseguir, bueno, podria reproduir determinats efectes metabòlics de l'exercici, això no significarà mai, i estarem de curs aquí, substituir l'entrenador personal, el gimnàs i la bona condició física, Didac.
1: Això mai, això sempre ha d'estar, i jo espero poder estar sempre per poder ajudar la gent a que puguin entrenar, integrar hàbits saludables, i tot el que fem dia a dia aquí.
0: Pues aquesta ha estat la notícia, la primera notícia de... així de... alcance, al nostre espai, això és notícia. Podeu enviar a xarxes socials tot el que vulgueu, que mirem, tal. Nosaltres estarem sempre amb en Guaré. Ja tenim un altre tema per la propera setmana. I hasta aquí el ENV-308, que no és un cotxe.
1: Ni una nave espacial.
0: Ni una nave espacial. Didac, ara canviant així una mica de tema, com estàs veient tema intel·ligència artificial dintre de l'àmbit esportiu?
1: Molt bona pregunta.
0: Clar, home, jo estava esperant, dic, ara... És que, però mira, quina llàstima que no tinguem aquí també a la Cristina, a la nutricionista, perquè déu-n'hi-do, la gent de tema nutrició, que ho estaràs veient, no?
1: Sí.
0: Me ha dicho el Nutri de la intel·ligència artificial i dius, ¿cómo que el Nutri o la Nutri de la intel·ligència artificial?
1: Avui dia el Nutri o l'entrenador de molta gent és al seu telèfon o al seu ordinador. I sí que m'arriba gent amb... Mira, m'he fet aquesta rutina amb aquesta IA. I, bueno, tu pots veure i, lògicament, si tu saps contextualitzar bé a una intel·ligència artificial,
0: sí,
1: té una gran base de dades com per poder recomanar-te què fer. Després, la cosa és que tu sàpigues fer bé això,
0: uh-huh,
1: que aquest és un altre tema. Si jo, lògicament, puc fer-me oferta una rutina, vull dir, amb una IA, però potser hi ha factors del teu cas personal, a nivell lesiu, a nivell propi de metabolisme, que no, la IA no té en compte, perquè no contextualitzes bé.
0: Clar.
1: El que et dones compte és que la gent que ve al gimnàs, com no tens coneixements suficients a nivell fisiològic, biològic, com per poder contextualitzar bé a la IA, què passa? Que tenen rutines que no estan especialitzades cap al que busquen.
0: Ah.
1: I això passa molt més encara amb dietes. No, vull perdre pes. Peso això, vull aconseguir aquest pes i entreno aquests dies. Sí, la IA et donarà una tauleta molt bonica amb què has de menjar cada dia, però no té control ni de calories, ni et farà un seguiment constant i t'anirà canviant els aliments, els macro o micronutrients. Llavors, sí, està molt... O sigui, millor que no tenir res, però per jo considero que el millor és tractar amb un professional, ja del món nutricional o esportiu, perquè t'ajudi a adaptar una miqueta al que tu busques al més específic possible.
0: Parlant d'aquest tema, amb un altre entrenador personal com tu, d'Elite, em va comentar, diu, poder nosaltres som també una mica responsables, i et pregunto, que ara ve acostumat... Clar, aquí hauríem de fer una separació, no? Si va ser moment post-Covid o durant el Covid i tal, de fer aquestes rutines i sessions online. També hi ha psicòlegs que ho fan, eh? No, doncs venir aquí a la consulta, doncs ho fem per xarxa social. I clar, confondre aquest aspecte online amb intel·ligència artificial. Total, t'estic parlant per distància i és igual que parli amb el telèfon, que sembla que estigui el Didac aquí parlant, perquè el xat GTP aquest sembla que sigui una persona humana, no?, que està... que el mateix Didac, que, bueno, total. I més quan són grups de treball. Fem un grup per 10 persones. Fem una dieta per 10 persones, clar. Fins a quin punt no hem sigut responsables també de dir, ai, que m'he agafat els dits.
1: Ja, jo sé que hi ha gent que treballa via online, que fa assessories, fa seguiments, i és molt professional, i probablement s'ajuden de la IA, perquè la IA és una eina que els entrenadors, els nutricionistes, et pot ajudar. Però és una ajuda, és un complement. No ha de ser qui faci tota la planificació o programació de la dieta, de les rutines. Llavors sí que, per desgràcia, hi ha molta gent que s'aprofita d'aquesta eina i es lucra econòmicament de fer rutines o dietes a gent sense els coneixements necessaris perquè una IA t'està ajudant.
0: Clar.
1: Llavors sí que entrem en un món perillós perquè la gent que treballem amb vocació, amb informació, que busquem aprendre sempre dia a dia, ens estem veient que tenim una competència de gent que potser no té coneixements, el típic home o dona al gimnàs que porta 15 anys al gimnàs, tota la gent al gimnàs el coneix perquè entrena tota la vida allà, aquesta persona pot ser entrenadora personal online.
0: Exacte.
1: Sense una titulació ni una formació prèvia.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors és un risc.
0: Clar. Sí, sí, totalment d'acord. Bueno, doncs ja veieu la nostra opinió. Són coses que quan les plantejo aquí en el programa és perquè també les esteu preguntant per xarxes socials. I ja sabeu, i això no canviarà, que aquí a l'Itu què tal tenim una secció per totes aquelles persones que sou tan tafaners, tan los xafarderos del poble, que es diu Rubí Pregunta.
4: Rubí Pregunta.
0: Clar, avui el Rubí Pregunta li he fet 5 preguntes a la nostra regidora, així... Cafè o té, Cafè o té, agua, no?
1: Agua.
0: agua, no necessito, sempre porta... Mar o muntanya, les dos, eh? Jo, home, ja et conec una mica, eh? Torno a dir quins vídeos més xulos. M'han impactat, eh, el muntatge, eh?
1: He tingut sort, he pogut fer un bon viatge.
0: Sí?
1: I ara que estic...
0: Però portaves algun productor, realitzador...
1: Que va, el meu mòbil.
0: El teu mòbil.
1: El meu telèfon.
0: M'has d'explicar com funciona això, eh? Però bueno, en fin... Didac, avui ets la Diana, clar, perquè sempre que dic que ve el Didac comencen a ploure preguntes. Jo sempre dic, a veure, quan veus el Didac no pots dir, és que és mi espejo, perquè clar, hi han diferències notables, ¿vale? No. Però bueno, sempre hi ha la mateixa. I diu el Johnny, Didac es Didac y té una genética también, pero digo, cuesta mucho mantenerse como se te ve en imagen, pero vamos a ver.
1: Claro, pots una...
0: Pero, Johnny, ¿has vist la xarxa social del Didac, que se quita la camiseta tipo el noi aquell que porta l'aigua a la casa? Pues... Sempre aprofites, per treure la samarreta una mica.
1: Bueno, s'ha d'ensenyar una mica. No, però no s'ha d'abusar, no s'ha d'abusar.
0: Bueno, a veure.
1: Però és que ha fet molta calor aquest estiu, llavors.
0: Sí, clar, no, home, no. Ha fet calor, però jo no em trec la samarreta, perquè, clar, no se luce igual. Bueno, cuesta mucho mantenerse, va, digue-li alguna cosa al Johnny.
1: A veure, realment, ho pots veure de dues perspectives. Clar, a mi no em costa. No em costa, però perquè és el meu dia a dia. Algú que està acostumat a caminar 10 quilòmetres cada dia, pregunta-li si li costa. Uh-huh. Pues probablement no. Però jo entenc que per una persona que potser no té la meva vocació a entrenar i ni el temps que tinc jo treballo en gimnàs, jo tinc facilitats que potser altra gent no té, no tinc fills...
0: Escolta, tu què penses quan veus alguns preparadors personals o staff d'equips de primera divisió, que al Barça hi ha algun, i podria donar noms,
1: ja,
0: que tenen una panxa que flipes.
1: Bueno.
0: Però panxa, eh?
1: No m'agrada, però...
0: No m'agrada, però com que sóc del Barça, bienvenido sea. Sempre.
1: No, però...
0: No, escolta, al Barça hi ha unes panxes que flipes, sí, els staff, sí o no?
1: Però jo penso, però després mira el rendiment. O sigui, al cap i a la fi, jo el que primer busco d'un entrenador és que sigui professional.
0: Sí.
1: Considero que la imatge és molt important, però també considero que grans preparadors físics d'elit que han portat els millors equips de futbol, els millors boxejadors... Ah, sí. No necessiten tenir un físic perfecte com per poder fer bé la seva feina.
0: Ja, però bueno, si tires però, una mica enrere, culer, els Juanjo Brau, Paco Seirulo, Emili Ricard, hòstia, aquells tios eren fibra pura, eh?
1: Sí, Julio Tous, ja, no,
0: i continuen sent així, eh?
1: Sí, però perquè és gent que, a part de tenir uns coneixements top i ser superprofessionals, a més tenen vocació a l'esport i sí, el practiquen.
0: Emili Ricard, per cert, fill de Rubí. Ojo, eh? Didac, era normal que sortís això, no? Com te llevas con los hidratos de carbono? Quina relació tens amb els hidratos de carboni?
1: Mi gasolina. Els meus amics, jo sabeu que pel meu tipus d'activitat física cremo molt.
0: Sí.
1: Tinc un gas calòric molt elevat. Llavors, per mi els hidrats són com la benzina per un cotxe.
0: Vale.
1: Sí, imprescindible.
0: I amb això arribem a la conclusió de que cada persona és un món i si tu vas a una nutricionista i t'està traient els hidratos de carboni és perquè te'ls han de treure,
1: sí,
0: però no, inevitablement, que no s'hagin de menjar perquè aquí tens a un noi que les fa servir perquè el seu cos les necessita.
1: Total. Tot depèn del teu objectiu, el que estàs buscant i com tolera el teu cos o no els hidrats.
0: Després, clar, aquestes que ja són molt tafaneres, sempre has volgut dedicar-te a l'entrenament personal o tenies altres...
1: No, crec que això no ho he comentat aquí. Jo de petit volia ser veterinari.
0: Veterinari?
1: Sí, perquè m'encanten els animals.
0: Sí.
1: I, bueno, sempre he volgut ajudar a que la vida dels animals sigui el més còmode possible.
0: Sí.
1: Després he crescut i un dia em vaig fer una pregunta de què sempre se m'ha donat bé i una cosa que se m'ha donat bé sempre és l'esport. Llavors vaig dir, va, apostaré per això. I mira, avui dia mai canviaria la decisió que vaig tenir.
0: Bueno, tu tens pinta de veterinari, ara que miro, eh?
1: Em quedaria bé la bata, eh?
0: Sí, no, mira, un veterinari de confiança, jo que tinc 4 gats, tan macos.
1: Mira.
0: Didac, per acabar, així amb el cor a la mà, plans de futur, així a mig llarg termini. Una mica has parlat abans, però... Quines il·lusions... Sí, quines il·lusions tens... Sí, ho pregunta la mare. No sé si la coneixes, però... Tens moltes seguidores, eh?
1: Ho agraeixo,
0: sí,
1: eh?
0: Sí. Ara que no ens escolta la teva parella...
1: Un petó per tots i totes?
0: Sí, sí.
1: No, ho porta bé, no?
0: Ho porta bé, clar, home.
1: Li agrada que m'estimin.
0: Pues plans així ràpidament a mig llarg termini.
1: Doncs m'agradaria tornar a fer un Aerox, vale? Jo penso que la vida és superar-se i no em va agradar la marca que vaig tenir, llavors has de millorar-la sí o sí, i és un objectiu a mig termini. I un altre objectiu també, jo com m'encanta la meva feina, és seguir ajudant els meus clients.
0: Sí.
1: Tinc clients que he ajudat molt, però encara queda feina a fer. I considero que, bueno, que una de les motivacions que em fa llevar-me cada dia i continuar és poder ajudar aquesta gent a, ja no que millorin els seus objectius, si jo et puc alegrar el dia, un dia venint a una classe meva, fent un entrenament o veient-nos pel propi gimnàs, per mi ja és molt. Llavors, personalment, això, salut per la meva, els meus pares, la meva parella, els meus gossos.
0: Ahí està.
1: I que tothom es cuidi, sempre.
0: La vena veterinària ja ha sortit. Doncs, Didac, moltíssimes gràcies per venir. Vull que estiguis aquí cada dijous que puguis.
1: Aquí estarem.
0: M'has confirmat que aquest any serà més visible la teva persona. Saps que aportes molt aquí sempre en el programa. I desitjar-te sempre el millor. A tots els que seguiu l'Ituquetal, moltíssimes gràcies. I vull donar especialment les gràcies a la regidora de Salut Pública, la Sònia García, que ha fet l'esforç de venir. També a l'Encarna Medel, directora dels Drets Socials d'aquí de l'Ajuntament de Rubí. I, per suposat, tornar a recordar que molta força i una abraçada molt gran a la doctora Clàudia Cunha, que esperem tenir-la la propera setmana. Que tindrem de convidat, ojo, a l'Ivan Corretxa. El tindrem aquí per parlar de pàdel i també una mica li preguntarem a veure com ha anat això del món de les relacions amb tota la gent que ha portat com a representant d'esportistes d'elit. Bona setmana, ens veiem la setmana que ve, dijous 12 del migdia. I tu què tal?

0: És un llestit el mes vinent per poder encarregar el projecte executiu durant el 2027 si la Generalitat té pressupost l'any vinent. Part de la raó d'aquest nou retard és una concreció del model. Ara, la nomenclatura que s'està fent servir és la del Centre d'Atenció Integrada en Salut i contempla, com a mínim, dos canvis importants respecte a l'última informació compartida. La voluntat de centralitzar allà tots els serveis de salut mental de la ciutat i la possibilitat que finalment no disposi de quiròfans per a operacions ambulatòries. Aquest últim punt és precisament el que s'està acabant de decidir. En tot cas, aquest futur centre serà un dels primers d'un nou model sanitari que deixarà les intervencions i els tractaments menys freqüents per als hospitals de referència i centralitzarà l'atenció més comuna en aquests centres de proximitat. La Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler acull aquesta tarda la presentació d'Un món de colors, l'obra pòstuma de la rubinenca Maria Teresa Voltó i Vinyals, un extens treball de recerca lingüística dedicat a les paraules i a les expressions catalanes relacionades amb els colors. El llibre ha estat editat pel seu vidu, Pere Vilanova, que reivindica que aquest volum hauria de formar part dels centres educatius de Rubí com a eina de consulta i aprenentatge. Voltó, que va exercir com a professora i assessora al Servei Local de Català, va dedicar dècades a recopilar centenars de paraules, derivats, dites i locucions vinculades als colors, al cromatisme. El resultat és un diccionari especialitzat, estructurat i accessible per a estudiants, però també per a escriptors i per curiosos. L'acte es farà aquesta tarda a les 6 i comptarà amb el suport de l'historiador local Jordi Vilalta.
1: I en esports, mentre s'acaba la ressaca d'un dimecres per recordar amb la presentació de les lligues de divisió d'honor de waterpolo a la nostra ciutat, el conjunt masculí ja pensa en dissabte, quan s'estrenarà en aquesta màxima categoria del waterpolo a casa, tot i que juguen a Sabadell davant del Barcelona. Un cap de setmana també d'estrena en futbol de tercera catalana. El grup 12, el Juventud 25 de setembre, B, rebrà a les 6 de dissabte el Sabadell Nord, també a casa jugarà el Rubí B a 7:45 davant del Martorell B.
0: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Bon dia i bon dijous, 17 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
2: Amb Martí González.

Dijous 17 de setembre, avui parlarem d'una nova golejada del Barça de Hansi Flick. 7-2 va guanyar el conjunt blaugrana ahir al Racing de Santander i continua batent rècords amb les 6 victòries consecutives, 7 comptant també la de Champions en aquest inici de curs, i també golejadors. 28 gols ha marcat en 6 partits el Barça de Flick en aquests, com dèiem, 6 primers partits de Lliga. Avui repassarem com va ser aquest partit. També parlarem de bàsquet. Avui juga partit amistós l'Espart Girona, en aquest cas contra el Hairis, i també d'handbol. Avui juga el Barça, en aquest cas Champions masculina d'handbol, a Montpeller contra el principi el rival més fort d'aquesta primera fase, aquesta fase de grups, d'aquesta nova Champions masculina que canvia de format. Ahir va perdre el CAC Granollers a la Lliga Guerreres i també ahir va arrencar el Mundial d'handbol en cadira de rodes, precisament al Palau d'Esports de Granollers, amb un triomf de la selecció espanyola que té 2 catalans a les seves files. I també parlarem d'hoquei patins, perquè ja tenim en marxa la Golden Cat. Ahir en parlàvem, aquest torneig internacional de seleccions amb Catalunya, enfrontant-se amb algunes de les grans potències del món. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia. En futbol, el Barça torna a golejar igual al seu millor rècord històric a la Lliga, d'inici, a primera masculina, amb 6 victòries en 6 partits.
1: El conjunt blaugrana va superar per 7-2 el Racing de Santander en un partit boig sota una intensa pluja a l'Spotify Camp Nou. Rafinha, que continua batent rècords golejadors i ja suma 9 gols en les 6 primeres jornades de Lliga, va fer un hat-trick. Cancelo, que va fer 2 gols amb 2 grans xuts des de fora de l'àrea. Gabriel Jesús també es va unir a la festa i Lamine Yamal, que havia donat l'assistència al brasiler i havia fallat un penal, va tancar el marcador rematant una gran jugada d'un altre dels destacats, Karim Adeyemi.
0: El Barça, que continua líder, com dèiem, amb 18 punts de 18 possibles i 28 gols a favor en 6 partits.
1: L'única mala notícia és la lesió de Joan Garcia, que va haver de ser substituït al descans per Tec després d'una relliscada, anant a buscar una pilota en l'última jugada de la primera meitat. Precisament el porter polonès va protagonitzar una errada amb la pilota als peus, regalant-li al conjunt càntabre el segon gol.
0: Veurem per quan en té Joan Garcia, pendents d'un comunicat mèdic que encara no hem tingut. Avui, en principi, se li feien proves. De moment, avui es completa la 6ª jornada de Lliga, la primera masculina, amb els 2 últims partits, el Betis-Getafe i el Màlaga-Villarreal.
1: I demà ja arrenca la 7ª, just abans d'una llarga aturada de seleccions de pràcticament 3 setmanes, amb el partit de l'Espanyol, que rebrà a l'RCD Stadium l'Elx.
0: Aquesta tarda en parla Manolo González. Demà n'escoltarem, evidentment, el més destacat amb la prèvia. En bàsquet, avui l'Espar Girona juga un partit amistós a Sant Andreu de Llavaneres contra un dels equips més potents a priori de la Lliga Femenina, el Jairis, que murcià, que dirigeix el català i extècnic del conjunt gironí, Bernat Canut.
1: L'equip gironí es prepara per l'inici de Lliga el primer cap de setmana d'octubre, però sobretot per l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina previst per al 30 de setembre. Abans, dimecres de la setmana vinent, jugarà la final de la Lliga Catalana contra el Cadí la Seu a Reus.
0: En categoria masculina, també en bàsquet, aquest cap de setmana n'hem anat parlant, el Palau Olímpic de Badalona acollirà la Supercopa Endesa.
1: Amb 2 representants catalans, l'anfitrió, el Joventut, s'enfrontarà al Baskonia semifinals. A l'altre semi tindrem un Barça-València.
0: D'altra banda, ahir es va haver de suspendre mig partit la final de la Lliga Catalana de Segona FEB.
1: Per culpa d'unes goteres al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat, el duel entre Bisbal Bàsquet i Club Bàsquet Prat es va haver d'ajornar amb 27-41 al marcador a favor dels Pota Blava.
0: En handbol, el Barça afronta avui la 2ª jornada de la fase de grups de la Champions masculina.
1: Els blaugranes jugaran el primer partit europeu fora de casa a la pista del Montpellier. A priori, catalans i francesos han de ser els 2 equips, si no passa res estrany, que es classifiquin per a la ronda principal. Però recordem que s'arrosseguen els punts i, per tant, un triomf avui és important per al futur de la competició. L'enfrontament a 9:45 del vespre.
0: En principi, el Barça podrà comptar amb Aleix Gómez, que era dubte des de perdre el partit, de fet, el partit de Lliga per problemes, per molestes a l'espatlla. En categoria femenina, i el Granollers va caure a casa en la 3ª jornada de Lliga Guerreres.
1: Les vallesanes van caure 16-22 contra el Morvedre després d'un parcial d'1-6 en el tram final, amb una gran actuació de la portera portuguesa del conjunt valencià, Daniela Pinto, que va acabar trencant un partit igualat.
0: Per cert, aquest partit es va jugar al pavelló del Congost, a Granollers, per l'inici del Mundial d'handbol en cadira de rodes, que va arrencar ahir també a Granollers, al Palau d'Esports, en aquest cas.
1: La selecció espanyola, amb 2 jugadors catalans, va superar Líbia en el debut per 2-16-0, 7-9 en el primer i 5-10 en el segon. Avui mateix torna a jugar el combinat estatal, en aquest cas contra França, a partir de les 8 del vespre.
0: En hoquei patins teniu en marxa des d'aquest matí, ahir en parlàvem, la Golden Cup, aquest torneig internacional de seleccions que es disputa a Can Xarau, a Cerdanyola, amb Catalunya com una de les candidates. Ara mateix, de fet, la competició femenina ja ha arrencat. Tenim en joc el debut de la selecció catalana contra Alemanya amb victòria clara de les catalanes per 0-5.
1: Aquest matí, també en la competició femenina, golejada 9-1 de Portugal contra França. El combinat català tornarà a jugar aquesta tarda, 6:45, contra Portugal. En la competició masculina, a 6:45, començarà el Portugal-Angola i el debut de Catalunya serà a 9:45 del vespre contra França.
0: I un últim apunt, en tennis. Bon debut de Paula Badosa aquesta matinada al Wita 250 de São Paulo, al Brasil.
1: La tenista empordanesa s'ha estrenat aquesta matinada amb un triomf per 6-3 i 6-2 contra la lituana Justina Mikulskait. Badosa no jugava des que va caure contra la nord-americana Coco Gauff en la 2ª eliminatòria de l'Obert dels Estats Units.

0: I ja és dijous i toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà divendres, Carme, tindrem ja bàsquet a la xarxa més.
1: A partir de les 8 del vespre es podrà seguir a la plataforma de streaming el partit de pretemporada entre dos equips de CB, l'Ilerna Lleida i el FIAC Girona a Sant Hilari Sacalm.
0: I ja dissabte tindrem futbol a l'Enjoc TV.
1: Doble ració de futbol de tercera federació masculina amb dos duels consecutius del grup 5. A les 4 de la tarda es podrà seguir el Tona Poble de Mafumet, al municipal de la localitat usonenca, i a les 6 al Vilanova Peralada, a l'estadi dels alumnes obres de la capital del Garraf.
0: I diumenge més futbol, però també tindrem waterpolo, natació i la cursa popular, l'atletisme popular.
1: A partir d'un quart de nou del matí es podrà seguir a les televisions locals i a la xarxa més la retransmissió de la cursa de la Mercè 2026 amb el mateix recorregut que l'any passat a la capital catalana, amb sortida al carrer d'Aragó i arribada a la plaça Catalunya, amb més de 17.000 corredors i corredores. A les 10 del matí i en exclusiva a la xarxa més tindrem l'edició número 82 de la travessia de l'Estany de Banyoles. Al migdia, també a la plataforma de streaming, la final de la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo des de la piscina Joan Serra de Mataró. I per rematar-ho, a les 4 de la tarda, un dels partits més destacats de la primera jornada de la Lliga Elite, el derbi usonenc entre el Manlleu i el Vic a l'estadi municipal de Manlleu.

0: Dijous 17 de setembre, 12 minuts passant de la 1, comencem parlant de futbol i d'una nova golejada del Barça de Hansi Flick, que va superar ahir 7-2 al Racing de Santander, de nou sota una pluja intensa. L'equip continua com una piconadora i malgrat alguns errors en defensa que van acabar causant els dos gols, de fet, en contra del conjunt cantabre, ara en parlem. En atac van fer 7, però podrien haver estat més. Cancelo va obrir el marcador amb un golàs des de fora l'àrea, que poc després va pràcticament repetir amb el 3-1. Abans Rafinha havia transformat un penal que havia provocat ell mateix i el Racing havia retallat distàncies en l'única arribada del conjunt càntabre. Rafinha i el pitxitxí de rècord de la Lliga, que ja porten 9 gols, va aprofitar una gran assistència de Dani Olmo per fer el quart abans del descans i Lamine Yamal va fallar el primer dels penals que va provocar un altre dels destacats, Karim Adeyemi. Ja a la segona part, amb Tek Chesney a la porteria, després de que Joan García es lesionés, veurem si no és greu, ara estem pendents del comunicat, relliscant quan anava a buscar una pilota, el porter polonès va cometre una errada amb una pilota als peus que es va convertir en el 4-2, però Adeyemi es va tornar a avançar al defensa per provocar un altre penal, el segon, el tercer en total del partit, tornant a marcar per Rafinha per completar el hat-trick. Gabriel Jesús es va unir a la festa, aprofitant una molt bona assistència de Lamine Yamal i el mataroní precisament va tancar el marcador amb el seu golet després d'una gran jugada de Karim Adeyemi. Escoltem Hansi Flick, content amb el partit del seu equip.
1: I like how we are playing.
2: M'agrada com estem jugant, també el resultat, és clar, i els 3 punts. Al capdavall puc dir que estic content i també l'equip està content d'haver guanyat. Crec que no era tan fàcil jugar contra el Racing perquè per mi fan un futbol realment bo. Els agrada sortir jugant, els encanta tenir la possessió de la pilota i en algunes situacions no ens ha estat gens fàcil. Però al capdavall crec que aquest resultat ens el mereixem.
0: Més enllà d'això, a Flick també li van preguntar en un parell d'ocasions per la porteria i per si l'errada de Tec el deixava tranquil. El tècnic alemany el va defensar.
2: Pel que fa al nostre porter, és clar, Tec comet un error, però tots nosaltres cometem errors, així que és normal, és la vida. Són coses que passen, i amb el Joan té alguns problemes al genoll i haurem de veure com evoluciona. Hem d'esperar demà i després ja veurem.
0: Pendents del que tingui Joan García, encara no tenim comunicat oficial, a un últim document de Hansi Flick, en aquest cas sobre aquest gran inici del seu equip.
1: It's always good to have a great start, but at the end...
2: Sempre és bo tenir un gran inici, però al final l'important és fer un gran final, i és aquí on hem de treballar, i ho farem. Crec que estem en un bon moment i hem d'aprofitar-ho. Per tant, el pròxim partit és dissabte, també un partit molt difícil a Sevilla, important. Vam dir que volem guanyar cada partit dels 8 primers, i no serà fàcil. Recordem la temporada passada com va anar. Sí, sé el resultat, recordo el resultat. Però va ser abans de l'aturada de seleccions, així que hem d'estar preparats per això.
0: Com sentíem, el Barça torna a jugar dissabte, en aquest cas al camp del Sevilla, que ahir va guanyar al camp del Depor i es troba a la zona alta de la classificació amb 13 punts. Recordem, com dèiem, com recordava fet Flick el partit de l'any passat amb el 4-2 favorable al conjunt andalús, al Sánchez Pizjuán. 18 punts ha sumat el Barça ja, que és líder en solitari, amb una xifra de gols també a favor de rècord, 28 gols en 6 partits, 9 dels quals de Rafinha, que en va fer 2 ahir també en el partit de Champions, per tant en porta 11 en total, i 7 de Lamine Yamal. Avui es completa la sisena jornada amb els dos últims partits, un Betis-Getafe i un Màlaga-Vilareal, i demà ja arrenca la setena, just abans de la llarga aturada de seleccions, de pràcticament 3 setmanes, ho fa amb l'Espanyol Elx a l'RCD Stadium. Aquesta tarda parlarà Manolo González, demà, evidentment, escoltarem el més destacat aquí a l'Enjoc. Encara en futbol, un parell de punts. El Terrassa va haver d'arribar a la pròrroga, però va acabar golejant ahir a 4-0 al Binèfar en l'eliminatòria de partit únic de vuitens de final de la Copa Federació, amb doblet de Marcos Méndez i gols de Jaime Barrero i Max Marcet. D'altra banda, n'hem anat parlant durant la setmana. Aquest cap de setmana arrenca la Lliga Elit, màxima categoria de futbol català, amb la primera jornada. I destaca el derbi osonenc, que podrem veure diumenge a les televisions locals i a la xarxa més entre el Manlleu i el Vic. Ràdio Manlleu, Arnau Casals.
3: Arriba l'hora de veritat. Aquest cap de setmana comença el campionat de la Lliga Elit, la màxima divisió de les lligues amateurs que ha gestionat la Federació Catalana de Futbol. I ho farà amb el derbi osonenc AS Manlleu, Unió Esportiva Vic. L'AS afronta el maig amb molta confiança després d'una pretemporada en què han pogut demostrar el seu gran nivell futbolístic. Els manlleuencs han plantat cara en tots els amistosos que han disputat i compten amb reforços a nivell com Piusquer, Bava o Guillem Ferrés. L'entrenador Marc Prat no podrà comptar amb Aitor Cárdenas i Mata que es troben sancionats i tenen el dubte del capità Martí Soler, que es troba en la fase final de la seva recuperació del genoll. Soler ens explica com ha preparat l'equip aquest especial partit.
4: Bueno, òbviament és un partit especial perquè al final és un derbi i és complicat enfrontar-lo, agafar-lo com un partit normal i corrent, però nosaltres sí que l'estem preparant així. Vull dir, són 3 punts i no hi ha més. Per molt que guanyis contra el Vic no et donaran un punt més i si perds tampoc te'n trauran un de més.
3: La Unió Esportiva Vic ha patit nombroses baixes a causa del seu descens de categoria. Ramon Carrascal ha dut a terme una renovació de l'equip amb jugadors contrastats com David Batanero i David Reyes i joves promeses com Arnau Illa, que fan que els blanc i vermells siguin un equip temible. El partit es disputarà aquest diumenge 20 de setembre a partir de les 4:05 de la tarda al Municipal de Manlleu i es podrà escoltar per Ràdio Manlleu i veure pels canals adherits a la plataforma de la xarxa.
0: Gràcies, Arnau. Una primera jornada de Lliga Elit que s'obre dissabte a les 6 amb l'Atlètic Sant Just, Unió Esportiva Valls. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
5: Arrenca la Lliga Elit 2026-2027 per la Unió Esportiva Valls. Quarta temporada i en totes les edicions hi ha estat present el conjunt ballenc que serà l'únic representant tarragoní aquesta campanya. Àlex González disposa d'una de les seves plantilles més àmplies amb 24 fitxes i davant visita un sempre candidat a l'ascens, l'Atlètic Sant Just, que ara fa 2 temporades es va quedar un pas de pujar a la tercera federació. Així valorava el rival, el tècnic de la Unió Esportiva Valls, Àlex González.
6: Sí, és un dels candidats per mi a pujar, porten molts anys amb un bloc fent les coses molt bé, jugar a domicili sempre té un punt afegit complicat, però bé, nosaltres amb les nostres eines, amb les virtuts que tenim i les capacitats que estem, no, veient dels jugadors nous que han vingut també, crec que podem fer un bon paper i bé, anem a intentar guanyar els 3 primers punts.
5: Una Unió Esportiva Valls que comença un camí il·lusionant amb 11 cares noves i amb un balanç equilibrat durant la pretemporada. 2 victòries, 2 empats i 2 derrotes. Una Lliga Elit que també compta amb 7 equips nous dels 16 participants. Ara ja s'han acabat les proves i arriba de nou una de les lligues més igualades dels darrers temps. El partit entre l'Atlètic Sant Just i la Unió Esportiva Valls es disputarà aquest dissabte a les 6 de tarda i una temporada més el podreu seguir per Ràdio Ciutat de Valls.

0: Gràcies, Eric. En bàsquet, avui l'Espart Girona juga una amistosa. Sant Andreu de Llavaneres contra un dels equips més potents a priori de la Lliga Femenina, un dels que està, ha d'estar a la part alta, el Jairis Murcià, que dirigeix el català i extècnic del conjunt gironí, Bernat Canut. Girona FM, Pau Villafanyer.
1: A dues setmanes vista de l'eliminatòria per entrar a la màxima competició europea, les gironines s'enfrontaran a un rival de nivell i de la Lliga Femenina Endesa, amb la incògnita de veure si Tilbe Senyorec, que s'ha incorporat aquesta setmana als entrenaments, podrà gaudir dels seus primers minuts amb la samarreta de l'Uni. I encara sense Illana Martín, que haurà d'incorporar-se després d'aconseguir el bronze al Mundial i ser una de les jugadores més destacades. El partit es disputarà avui a les 6 de la tarda al Pavelló Municipal d'Esports de Sant Andreu de Llavaneres.
0: Gràcies, Pau. En vol, el Barça afronta avui la segona jornada de la fase de grups de Champions masculina, el primer partit fora de casa, a la pista del Montpellier. A priori, catalans i francesos han de ser els dos equips, si no passa res estrany, que es classifiquin per a la main round, però recordem que s'arrosseguen els punts i, per tant, un triomf avui també és important per al futur de la competició. Escoltem l'entrenador blaugrana, Carlos Ortega.
2: Sembla que sí, no? Després dels resultats de l'última jornada, pot ser que el Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase, però encara queda molt. Sense dubte, els punts que s'arrastren són molt importants de passar en ells, no?
0: I també podem escoltar Jorge Chicusa, ara al Barça, però que fa un parell de temporades va jugar cedit precisament al Montpellier.
3: És veritat que torno a un lloc on va ser casa meu durant una temporada i és molt especial. I, bueno, com sempre, el Montpellier ha sigut un equip i un rival molt, molt dur, molt complicat i ho afrontem així. No serà gens fàcil i tenim moltes ganes d'anar allà. Sabem que és un partit molt important i, bueno, hem d'anar allà a donar-ho tot, a guanyar i esperem que sigui així.
0: Aquest Montpellier-Barça avui a 3 quarts de 9 del vespre, en categoria femenina, i el CAC-SEC Granollers va caure a casa 16-22, ja ho direm, contra el Morvedre, un parcial d'una 6 en el tram final, amb una gran actuació, de fet, de la portera portuguesa del conjunt valencià, Daniela Pinto, va acabar trencant un partit que estava igualat fins llavors. Ràdio Granollers, Arnau Camí.
4: El partit de la tercera jornada de competició entre el CAC-SEC Balonmano Granollers i el Balonmano Morvedre ha patit els efectes dels aiguats del dia d'ahir. Pocs minuts abans de l'inici, els delegats federatius han sol·licitat un canvi d'ubicació i l'enfrontament entre Vallesanes i Saguntines s'ha disputat al parquet. Tot i el canvi d'escenari, les Vallesanes no han pogut trencar el mur de Daniela Pinto i han acabat derrotades per un contundent 16-22. Ho detalla Josep Morales, l'entrenador del CAC-SEC Balonmano Granollers.
5: Bueno, crec que en general a nivell defensiu hem estat bastant bé, matisos, però en general hem estat bastant bé. I en atac, penso que a estones hem jugat bé, però hem fallat molts llançaments i això ens ha passat molta factura. Al final, penso que la seva portera és un 54%, que òbviament és una eficàcia molt gran, i després això ens ha condicionat a que altres situacions no hem jugat tan bé. Al final només queda una resposta, que és seguir treballant per seguir millorant i posar-nos al nivell.
4: L'enfrontament ha començat malament per les Vallesanes, amb un Morvedre que ha marcat el ritme del marcador i ha consolidat una distància de 2 gols de manera consistent. Amb aquesta llosa mental i els intents a la desesperada de remuntar, les Vallesanes s'han quedat sense energies i cap al final del partit s'han deixat anar. Ara el CAC-SEC té una petita aturada de 4 dies i ja no serà fins al 3 d'octubre que tornarà a la competició visitant la pista del Balonmano Elx.
0: Gràcies, Arnau. En aquest cas estàvem parlant d'aquest partit del CAC-SEC Granollers, de la Lliga Guerreres, que no es va poder jugar, com dèiem, al Palau d'Esports de Granollers. Tampoc ho va fer el Congost per aquestes goteres, però això sí que es va poder jugar amb el Mundial d'handbol en cadira de rodes, que ahir es va inaugurar, com dèiem, a Granollers, en aquest cas sí, al Palau d'Esports. La selecció espanyola amb 2 jugadors catalans va superar Líbia en el debut per 2-16-0, 7-9 en el primer, 5-10 en el segon. Avui mateix torna a jugar al combinat estatal, en aquest cas contra França. Escoltem un dels 2 catalans d'aquesta selecció espanyola, el jugador del Palau Tordera, Óscar Pérez.
6: Pues bueno, la sensación de, claro, el debut, poder ganar en el debut, pues siempre es muy importante, porque nos sacamos todo lo que es el tema de nervios del principio del torneo, y bueno, pues súper contentos. Sí, hombre, a priori Francia, España son equipos que a priori tienen un nivel muy similar, y nuestra intención es ser primero de grupos, o sea, será un gran partido, será muy difícil, pero bueno, creo que confiamos en el equipo y que podremos sacarlo adelante.
0: Avui a les 8 del vespre, de nou al Palau d'Esports de Granollers, es jugarà aquest Espanya-França.

En hoquei patins, abans d'acabar, tenim en marxa des d'aquest matí, ahir en parlàvem, la Golden Cat, aquest torneig internacional de seleccions que es disputa a Can Xarau, a Cerdanyola, amb Catalunya com una de les candidates. Ha arrencat de moment la competició femenina amb una golejada 9-1 de Portugal contra França. Ara mateix està jugant la selecció catalana contra Alemanya i guanya també de golejada 0-7. Guanya de moment Catalunya quan falten 13 minuts i mig per acabar aquest duel. Escoltem, en aquest cas, ahir en parlàvem a l'enjoc amb Josep Maria Barberà, el seleccionador català femení, que buscava, com dèiem, el títol. De moment, com dèiem, 0-7 guanya Catalunya. Avui ha guanyat 9-1 Portugal a França. Aquesta tarda, de fet, el combinat català tornarà a jugar a 7:15 contra Portugal. Veurem, com dèiem, quina d'aquestes dues seleccions guanya, perquè serà un dels partits claus per aquesta competició. En la competició masculina, a 3:15 començarà el Portugal-Angola i el debut de Catalunya serà aquest vespre, a 9:15 contra França.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Crumin, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Grans batutes, grans emocions.
3: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
2: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
3: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
2: Entrades a auditori.cat.
4: A veure, parla'm una mica tu.
5: Hola, sóc el López.
4: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
6: Vale.
4: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
6: Em van a Morgades Vall d'Osera.
4: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
6: Sí, sí, sí.
5: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
4: Vale, doncs ja està.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: Sabies que...
1: La torradeta de Santa Teresa és un dolç d'origen europeu, però de llarga tradició a Espanya. Consisteix en una llesca de pa que és amarada en vi o llet, és arrebossada en ou i es fregeix en una paella amb oli. S'endolceix amb mel, melassa o sucre i és aromatitzada amb canyella. La primera referència històrica coneguda d'un producte semblant és a l'obra de Marco Gavio Apacio, gastrònom romà del segle I que va recopilar receptes de la seva època. Ell va compilar un recetari que esmenta que la llesca de pa ha de submergir-se en llet sense esmentar l'ou i no li dona un nom especial. A Espanya, la torradeta apareix ja documentada al segle XV, citada per Joan de l'Encina, un poeta, músic i autor teatral del prerrenaixement espanyol a l'època dels Reis Catòlics. Mel i molts ous per fer torradetes, comentaven els seus escrits, pel que sembla en referència a un plat indicat per la recuperació de parteres. El seu consum associat a la Setmana Santa es deu potser a la necessitat d'aprofitament del pa sobrant, que durant el temps en què no es podia menjar carn era menys consumit, encara que les famílies elaboraven la mateixa quantitat. Altres pensen que té una associació religiosa, perquè durant la Quaresma calia buscar un aliment per omplir l'estómac sense ofendre les creences. Les monges, durant els dies d'abstinència, aprofitaven el pa dur banyant-lo en llet o mel, segons dades històriques donades per certes en relació amb les torradetes de Santa Teresa.
2: Bon dia i bon dijous, 17 de setembre de 2026, això és l'En Joc.
3: En Joc. Amb Martí González.

Dijous 17 de setembre, avui repassarem la golejada del Barça i sota la pluja 7-2 contra el Racing de Santander, que manté el conjunt blaugrana líder en solitari a la primera divisió masculina amb un rècord de gols. Demà mateix, per cert, ja arrenca la setena jornada de Lliga amb un Espanyol Elx. En parlarem demà perquè avui a la tarda en parla Manolo González. Futbol, però també en vol, amb la prèvia del Montpellier-Barça de Champions masculina que juga aquest vespre i la crònica de la derrota del Granollers a la Lliga Guerreres d'ahir contra el Morvedre. I també tenim, parlarem de l'inici del Mundial d'handbol en cadira de rodes, que es disputa també a la capital del Vallès Oriental, i de la Golden Cat d'hoquei patins, que tenia en marxa ara mateix a Can Xarau, al pavelló de Can Xarau a Cerdanyola del Vallès, de moment amb un Alemanya 0, Catalunya 8. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça torna a golejar, igual al seu millor rècord històric a la Lliga, la primera masculina amb 6 victòries en 6 partits.
1: El conjunt blaugrana va superar per 7-2 el Racing de Santander en un partit boig sota una intensa pluja a l'Spotify Camp Nou. Rafinha, que continua batent rècords golejadors i ja suma 9 gols en les 6 primeres jornades de Lliga, va fer un hat-trick. Cancelo, que va fer 2 gols amb 2 grans xuts des de fora de l'àrea. Gabriel Jesús també es va unir a la festa, i Lamine Yamal, que havia donat l'assistència al brasiler i havia fallat un penal, va tancar el marcador rematant una gran jugada d'un altre dels destacats, Karim Adeyemi.
0: Karim Adeyemi, que va provocar 2 dels 3 penals que va xutar ahir al Barça. El Barça continua liderant 18 punts de 18 possibles i 28 gols a favor en 6 partits.
1: L'única mala notícia és la lesió de Joan Garcia, que es va haver de ser substituït al descans per Tec, després d'una relliscada anant a buscar una pilota en l'última jugada de la primera meitat. Precisament el porter polonès va protagonitzar una errada amb la pilota als peus, regalant-li al conjunt càntabre el segon gol.
0: Veurem per quan en té Joan Garcia. De moment encara no tenim comunicat oficial del club, comunicat mèdic sobre aquests problemes que va dir Flick que eren al genoll. De moment avui es completa la 6ª jornada de Lliga amb els 2 últims partits, el Betis-Getafe i el Màlaga-Vilareal.
1: I demà ja arrenca la 7ª, just abans d'una llarga aturada de seleccions de pràcticament 3 setmanes amb el partit de l'Espanyol, que rebrà a l'RCD Stadium a l'Elx.
0: Aquesta tarda en parla Manolo González. Demà, evidentment, escoltarem el més destacat aquí a l'Enjoc. Dissabte serà el torn del Barça, en aquest cas, que juga al Sánchez-Pizjuán a la Sevilla, contra el Sevilla a les 9 del vespre. En bàsquet, avui a l'Espart Girona juga un partit amistós a Sant Andreu de Llavaneres contra un dels equips més potents, que ha d'estar a la part alta a priori de la Lliga Femenina, el Jairis Murcià, que dirigeix el català i extècnic del conjunt gironí, Bernat Canut.
1: L'equip gironí es prepara per l'inici de Lliga el primer cap de setmana d'octubre, però sobretot per l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina prevista per al 30 de setembre. Abans, en dimecres de la setmana vinent, jugarà la final de la Lliga Catalana contra el Cadí la Seu a Reus.
0: En categoria masculina, aquest cap de setmana n'hem anat parlant, el Palau Olímpic de Badalona acollirà la Supercopa d'Endesa.
1: Amb 2 representants catalans, l'anfitrió, el Joventut, s'enfrontarà al Baskonia a semifinals. A l'altre semi tindrem un Barça-València.
0: D'altra banda, ahir es va haver de suspendre a mig partit la final de la Lliga Catalana de Segona FEB.
1: Per culpa d'unes goteres al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat, el duel entre Bisbal Bàsquet i Club Bàsquet Prat es va haver d'ajornar amb 27-41 al marcador a favor dels Potablava.
0: Veurem quan es pot reprendre. En handbol, el Barça afronta avui la segona jornada de la fase de grups de la Champions masculina.
1: Els blaugranes jugaran el primer partit europeu fora de casa, a la pista del Montpellier. A priori, catalans i francesos han de ser els 2 equips, si no passa res d'estrany, que es classifiquin per a la ronda principal, però recordem que s'arrosseguen els punts i, per tant, un triomf avui és important per al futur de la competició. L'enfrontament a 3:15 del vespre.
0: En categoria femenina més en vol, ahir el CAC Granollers va perdre la casa, la tercera jornada de la Lliga Guerreres.
1: Les vallesanes van caure 16-22 contra el Morvedre, després d'un parcial d'1-6 en el tram final, amb una gran actuació de la portera portuguesa del conjunt valencià, Daniela Pinto, que va acabar trencant un partit igualat.
0: Per cert, aquest partit es va jugar al Congost per l'inici del Mundial d'handbol en cadira de rodes, que va arrencar ahir també a Granollers, al Palau d'Esports en aquest cas.
1: La selecció espanyola amb 2 jugadors catalans va superar Líbia en el debut per 2-16-0, 7-9 en el primer i 5-10 en el segon. Avui mateix torna a jugar el combinat estatal, en aquest cas contra França, a partir de les 8 del vespre.
0: En hoquei patins tenim en marxa des d'aquest matí, ahir en parlàvem, la Golden Cat, aquest torneig internacional de seleccions que es disputa a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès, amb Catalunya com una de les candidates. Ara mateix en competició femenina tenim en joc el debut de la selecció catalana precisament contra Alemanya amb una golejada contundent. Quan falten 5 minuts per acabar el partit, 0-8 guanya Catalunya.
1: Aquest matí també en la competició femenina, golejada 9-1 de Portugal contra França. El combinat català tornarà a jugar aquesta tarda a 6:45 contra Portugal. En la competició masculina, a 3:15 començarà el Portugal-Angola i el debut de Catalunya serà a 9:15 del vespre contra França.
0: I un últim apunt de tennis. Bon debut de Paula Badós al 8 de 250 de São Paulo, al Brasil.
1: La tenista empordanesa s'ha estrenat aquesta matinada amb un triomf per 6-3 i 6-2 contra la lituana Justine Mikulskate. Badosa no jugava des que va caure contra la nord-americana Coco Gauff en la segona eliminatòria de l'Obert dels Estats Units.

0: I ja és dijous i toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà divendres, Carme, tindrem ja bàsquet a la xarxa més.
1: A partir de les 8 del vespre es podrà seguir a la plataforma de streaming el partit de pretemporada entre dos equips ACB, Ilerna Lleida i el FIAC Girona a Sant Hilari Sacalm.
0: I dissabte tindrem futbol, en aquest cas a l'Enjoc TV.
1: Doble ració de futbol de tercera federació masculina amb dos duels consecutius del grup 5. A les 4 de la tarda es podrà seguir el Tona Poble de Mafumet, el municipal de la localitat usonenca, i a les 6 el Vilanova Peralada a l'estadi dels alumnes obres de la capital del Garraf.
0: I diumenge tindrem més futbol, però també waterpolo, natació i atletisme popular.
1: A partir d'un quart de nou del matí es podrà seguir a les televisions locals i a la xarxa més la retransmissió de la cursa de la Mercè 2026 amb el mateix recorregut que l'any passat a la capital catalana, amb sortida al carrer d'Aragó i arribada a la plaça Catalunya amb més de 17.000 corredors i corredores. A les 10 del matí i en exclusiva a la xarxa més tindrem l'edició número 82 de la travessia de l'Estany de Banyoles. Al migdia, també a la plataforma de streaming, la final de la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo des de la piscina Joan Serra de Mataró. I per Mataró, a les 4 de la tarda, un dels partits més destacats de la primera jornada de la Lliga Elite, el derbi usonenc, entre el Manlleu i el Vic a l'estadi municipal de Manlleu.

0: Dijous 17 de setembre, 9 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol i d'una nova golejada del Barça de Hansi Flick, que va superar ahir 7-2 al Racing de Santander sota una intensa pluja. L'equip continua com una piconadora i, malgrat alguns errors en defensa que van causar els dos gols, de fet, del conjunt cantabre, ara en parlem, l'atac va ser en van fer 7, però en podrien haver estat més. Cancelo va obrir el marcador amb un golaç de fora l'àrea, que poc després va pràcticament repetir, de fet, una mica més lluny, això sí, amb l'ajuda d'un toc d'un rival, amb el 3-1. Abans, Rafinha havia transformat un penal que havia provocat ell mateix, amb una gran passada de Pedri, i el Racing havia retallat distàncies en l'única arribada del conjunt de Santander. Rafinha, el pitjor de rècord del que va de Lliga, va aprofitar una gran assistència de Dani Olmo per fer el quart abans del descans, i Lamine Yamal va fallar un penal, un del primer que va provocar un altre dels destacats ahir, Karim Adeyemi. Ja a la segona meitat, amb Tec Chesney a la porteria, després que Joan García es lesionés, veurem si no és greu, relliscant quan anava a buscar una pilota, el porter polonès va cometre una errada amb la pilota als peus, que es va convertir en el 4-2, però Adeyemi es va tornar a avançar en defensa per provocar un altre penal, tornat a marcar, en aquest cas, per Rafinha, per completar el hat-trick. Gabriel Jesús es va unir a la festa, aprofitant una molt bona assistència de Lamine Yamal, i el mataroní va tancar el marcador amb el seu golet, després d'una jugada espectacular també de Adeyemi. Escoltem Hansi Flick, content amb el partit del seu equip.
1: No, I take every point we get.
2: No, accepto cada punt que aconseguim ara. Al final, com he dit, un bon inici sempre és important. Ens dona confiança i crec que es pot veure que tenim confiança al camp. Ho demostrem. Clar, el més important per mi és la dinàmica, la intensitat que tenim en el nostre joc. I sí, tothom està implicat. Tothom també, com he dit abans, pressiona la pilota. I per mi, com treballem junts, com un equip, això és fenomenal.
1: How we work together as a team, this is crucial.
0: Flick, que en aquest cas responia sobre la pregunta si li feia por de tenir aquest grau de nivell, aquest nivell ja a aquestes alçades de temporada, i responia això. L'entrenador alemany també li han preguntat un parell d'ocasions per la porteria i per si la rada de Tec el deixava o no tranquil. El tècnic alemany va defensar el seu porter.
1: We decided this because Tec is our...
2: Hem decidit això perquè Tec és el nostre segon porter i al final, com he dit abans, tots cometem errors i són coses que passen. I crec que ell també sap que just després del primer toc es complica la vida. Es podia veure i el resultat final és clar, que rebem un gol més. I no era necessari, però el primer gol tampoc ho era. Però és així, mirem cap endavant, cap al pròxim partit. Però la confiança i també amb la convicció que tenim amb la pilota. Tothom comet errors i som un equip, hem de treballar en això. Hem de cometre menys errors. Al final, tot és qüestió de concentració.
0: Això deia Hansi Flick, en aquest cas, sobre l'errada de Tec. Va, pendents del que tingui Joan García, evidentment. Encara no tenim un comunicat oficial del club. Un últim document de Flick, en aquest cas, sobre un altre dels grans protagonistes de la nit. Malgrat que no va fer cap gol, va provocar dos penals i va donar una gran assistència a Lamine per fer el setè. Karim Adeyemi.
1: You can see today 3-4 actions and...
2: Avui pots veure 3-4 accions que tothom, tots els culers, li dona suport i això es vol a veure. Estic content per ell perquè no ha passat una època fàcil a Alemanya, així que m'agrada el que veig. Crec que els jugadors els descriuria com algú molt divertit. Crec que també connecta amb els jugadors. Els cau bé i és un bon noi. I a més ho dona tot el camp i això és important. Té un marge de millora i treballarem en això. Però la seva velocitat és increïble. Ho he pogut veure al gol de Lamine. Ha estat extraordinari.
1: His speed is unbelievable. When you saw the goal from Lamine, was outstanding.
0: El Barça torna a jugar dissabte, en aquest cas al camp del Sevilla, que ahir va guanyar el camp del Depor i es troba a la zona alta amb 13 punts. 18 n'ha sumat el Barça, líder en solitari amb una xifra de gols a favor també de rècord, 28 en 6 partits, més de 4,5 per partit, 9 dels quals de Rafinha, que també va fer 2 en el partit de Champions, per tant en porta 11 en total, i 7 de Lamine Yamal. Avui es completa la 6a jornada amb els dos últims partits, Betis, Getafe i Màlaga a Villarreal, i demà ja arrenca la 7a, just abans d'una llarga aturada de seleccions, de pràcticament 3 setmanes, ho fa amb l'Espanyol Elx, al RC Stadium a les 9 del vespre. Aquesta tarda en parla Manolo González. Evidentment, demà n'escoltarem el més destacat aquí a l'Enjoc. Més futbol, un parell de punts. El Terrassa va haver d'arribar a la pròrroga, però va acabar golejant 4-0 al Binèfar aragonès en l'eliminatòria de partit únic de vuitens de final de la Copa Federació, amb doblet de Marcos Méndez i gols de Jaime Barrero i Max Marcet. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Magosa.
3: Només una eliminatòria separa el Terrassa Futbol Club de la Copa del Rei 2026-2027. Victòria i golejada del conjunt agarenc per 4-0 davant un Binèfar que va oferir una molt bona imatge i va pagar car a la seva falta d'encert. I és que el Terrassa va despertar a la pròrroga. Oriol Alsina va haver de treure tota la fusta en un partit on el protagonista va ser la pluja. I és que els més de 25 litres per metre quadrat que van caure a Terrassa durant les hores del partit, doncs van provocar la suspensió durant una estona per la intensa llampegada i tempesta elèctrica. Un Oriol Alsina, que valorava així aquest 4-0, on també, recordem, destaca que Marcos Méndez va marcar per partida doble.
4: Sí, estic molt content. Bueno, tots sabem qui és en Marcos Méndez, és un jugador que segur que farà molts gols aquesta temporada, i a vegades aquelles dinàmiques dels futbolistes surten millor, surten pitjor, i a vegades pots estar fent un bon futbol, però el delanter centre, que és un jugador que juga una miqueta a part, no està encertat de cara a punteria, tot i que faci una feina molt, molt bona, no? Llavors, a vegades és una qüestió de confiança, i crec que aquests dos gols que ha fet li aniran molt bé per acabar d'agafar aquesta confiança que tots nosaltres li tenim, no? I que ell mateix també es té.
3: Els agarencs, que diumenge visiten l'Arnedo, tornen a la feina pensant en aquest partit de Lliga, però també que només estan a una eliminatòria de poder disputar la Copa del Rei davant un Primera Divisió.
0: Gràcies, Miqui. D'altra banda, també en futbol n'hem anat parlant durant la setmana. Aquest cap de setmana arrenca la Lliga Elit, la màxima categoria del futbol català, amb la primera jornada, i destaca el derbi usonenc, que podrem veure diumenge a la tarda a les televisions locals i a la Xarxa Més, entre Manlleu i Vic. Ràdio Vic, Pep Portet.
5: La Xarxa Més oferirà aquest diumenge, en directe, a partir de les 4 i 5 de la tarda, un dels plats forts de l'estrena de la temporada de la Lliga Elit, el derbi usonenc entre Manlleu i Vic. Continuant amb la llarga prèvia d'aquest duel de màxima rivalitat a Osona, arriba el torn del tècnic del Manlleu, Marc Prat. El jove entrenador dels groc i vermells s'estrena al càrrec després de 4 temporades al juvenil i com una aposta pel talent de casa. Prat ens parla del partit i de la seva estrena al capdavant de l'històric club manlleuenc.
6: Doncs del derbi n'espero un partit igualat, on segurament es decidirà per petits detalls, i al final la concentració i minimitzar els errors és el que pot donar la victòria a un o l'altre equip. Nosaltres arribem bé, arribem amb l'equip en forma, han agafat molt bé les idees que hem posat com a model de joc, i la veritat que estem molt satisfets de com s'ha donat la pretemporada i crec que arribem en un bon moment per poder afrontar el derbi. Evidentment, com deies, el Vic és un equip que acaba de baixar a tercera i, per tant, té jugadors i té armes per ser un equip que aquest any lluiti per objectius ambiciosos. Per tant, esperem un partit complicat on, amb les nostres idees i les nostres armes, intentarem treure els 3 punts. L'ambient, doncs, l'avantatge és que juguem a casa i sabem que tenim la millor afició de la categoria. La gent empenyerà, es preveu que hi hagi bastanta gent al camp i estem, bueno, segurs de que ens ajudaran i ens empenyaran cap a la victòria. I l'objectiu nostre d'aquesta temporada és, doncs, intentar lluitar per entrar al playoff, com vaig dir, al juny, i, per tant, ens mantenim aquesta idea. Crec que tenim jugadors i qualitat per fer-ho, i a partir d'aquí, doncs, haurem de competir cada partit al màxim, perquè és una lliga molt igualada i amb l'ambició i l'il·lusió d'arribar a aquest objectiu.
5: El maig, a les 4 i 5 de la tarda de diumenge, amb la Xarxa Més en directe.
0: Gràcies, Pep. En handbol, el Barça afronta avui la segona jornada de la fase de grups de la Champions masculina, el primer partit fora de casa, a la pista del Montpellier. A priori, catalans i francesos han de ser els dos equips i no passa res estrany que es classifiquin per a la main round, però recordem que s'arrosseguen els punts i, per tant, un triomf avui és molt important també per al futur de la competició. Escoltem l'entrenador blaugrana Carlos Ortega.
7: Jo crec que sí, que estem bé. Hem preparat el partit, vam tenir 3 dies, hem preparat bé, estem davant d'un molt bon equip, juguem fora, això arrastra més dificultat, sense dubte, però volem guanyar, no? Jo crec que nosaltres ens apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la de veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
0: I també podem escoltar Jorge Chicusa, ara al Barça, però que fa un parell de temporades va jugar cedit precisament al Montpellier.
8: Jo diria que sobretot amb Brian Monte i Agustín Casado i Artur Lent. I també tenen una porteria molt, molt bona, així que també remarcaria la seva porteria. Crec que és un equip que es manté molt a baix del 6-0 i crec que podem tenir molta efectivitat amb tirs exteriors. També penso que tenen bastants problemes en controlar el pivot, així que crec que és una bona manera de jugar aquest partit.
0: Aquest Montpellier-Barça avui a 8:45 del vespre. En categoria femenina, ahir el CAC Granollers va perdre a casa de 16-22 contra el Morvedre. Un parcial de 1-6 en el tram final va acabar trencant un partit igualat. En parlava dels mitjans del club, el tècnic del conjunt granollerí, Josep Morales.
9: En general, a nivell defensiu, hem estat bastant bé. matisos, però en general hem estat bastant bé. I en atac, penso que a estones hem jugat bé, però hem fallat molts llançaments i això ens ha passat molta factura. Al final, penso que la seva portera és un 54%, que òbviament és una eficàcia molt gran, i després això ens ha condicionat a que altres situacions no hem jugat tan bé. Al final només queda una resposta, que és seguir treballant per seguir millorant i posar-nos al nivell. Crec que necessitem 4 dies de descans, que els aprofitarem, i després doncs posar-nos, tenim 2 setmanes per poder treballar per nosaltres, per totes aquestes coses que no ens estan sortint o no ens estan sortint tot el bé que haurien, doncs millorar-ho.
0: Ara bé, com sentíem, aturada de seleccions. Per cert, aquest partit, ho sentíem, es va haver de jugar al pavelló del Congost per l'inici del Mundial d'handbol en cadira de rodes, que va arrencar ahir també a Granollers, en aquest cas al Palau d'Esports. Ràdio Granollers, d'Arnau Camí.
10: La capital vallesana torna a ser l'epicentre de l'handbol després d'allotjar el 2013 part del Mundial d'handbol masculí i el 2021 el Mundial femení. Ara Granollers és la seu del quart Mundial d'handbol en cadira de rodes, una competició inèdita al Palau i amb més participació que mai, un esdeveniment que se celebra per primera vegada a la Unió Europea. Aquesta és Alba Barnosell, alcaldessa de Granollers.
11: Per nosaltres, per Granollers, és un orgull i un honor poder acollir aquest primer mundial amb cadira de rodes d'handbol a nivell europeu, el quart que es fa a nivell mundial i, per tant, un honor, un orgull. Vam acollir, vam organitzar i organitzar un mundial d'handbol masculí, un femení, i amb la federació ens ha brindat aquesta oportunitat per tornar a ser seu mundial de l'handbol, l'esport ciutat bressol del balonmano i, sobretot, acollir un esdeveniment d'esport adaptat.
10: La competició ja ha viscut els primers partits. Les seleccions del Japó, el Brasil, Xile i Espanya han sumat les primeres victòries. Ara és el torn de la fase de grups i a partir de dissabte ja començaran els quarts de final. 12 seleccions que buscaran coronar-se com la millor del món en cadira de rodes.
0: Gràcies, Arnau. I en hoquei patins tenim en marxa des d'aquest matí, ahir en parlàvem, la Golden Cat, aquest torneig internacional de seleccions que es disputa a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès, des d'avui fins diumenge, amb Catalunya com una de les candidates. Ahir en parlava de la importància del torneig aquí a l'enjoc el president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons.
12: És un torneig oficial, de Wall Street, per tant té una importància cabdal pel que fa al nostre esport, i en aquests dies Cerdanyola serà la capital mundial de hoquei patins. És significatiu també que les diferents seleccions absolutes, les millors del món, ens donin la confiança necessària per tirar-ho endavant, perquè moltes d'elles repeteixen. Aquest any tenim la novetat d'Angola, però, per exemple, Portugal, França, Alemanya, repeteixen, i vol dir que estan ben tractats, que el torneig té una categoria doncs, a nivell internacional molt valorat, i això ens fa ser molt feliços i ens dona l'autoconfiança, la confiança suficient a la Federació Catalana de Patinatge per continuar fent esdeveniments com aquests.
0: Ha arrencat de moment la competició femenina amb una golejada 9-1 de Portugal contra França i fa una estona acabat l'Alemanya 0, Catalunya 8. Per tant, Catalunya que també goleja contra Alemanya, Portugal goleja contra França. Aquesta tarda, de fet, el Comitè Català s'enfrontarà a partir de 6:45 precisament a Portugal. A la competició masculina, 3:15 començarà el Portugal-Angola i el debut de Catalunya serà 8:45 del vespre, també avui contra França. Canviem de qüestió. Demà comença la Shimano Sea Otter Europe Costa Brava Girona, una de les proves internacionals de gravel, de ciclisme, més prestigioses del calendari, i ho fa amb 2 esportistes catalans amb discapacitat visual, l'Héctor Buti i l'Hugo Font, que competiran més enllà del resultat esportiu en un tàndem acompanyats dels seus pilots guia Charlie Camacho i Jordi Figueres. Escoltem Hugo Font sobre aquest repte.
13: No sempre hem tingut l'acollida que hem tingut, les facilitats i el sí i la normalitat de dir, sí, 2 persones amb discapacitat visual, voleu fer això amb gent que segurament té un nivell superior al vostre, cap problema, ho voleu fer, veniu, gaudiu i endavant. I és una manera de veurem una inclusió en aquest sentit. Farem la mateixa disciplina, amb les mateixes condicions, la mateixa distància, això sí, amb una adaptació que anem a muntar. Però la resta serà exactament el mateix. Segurament aniran alguns més ràpid que nosaltres, segurament, perquè són professionals, no? I nosaltres som amateurs. Però la il·lusió no ens guanyarà ningú en aquest sentit, no?
0: Els dos tàndems prendran dissabte la sortida a la prova de 109 quilòmetres. Tots dos destaquen, a fet, tant Hugo Font com Héctor Buti, la importància de seguir practicant esport després d'haver patit aquesta malaltia degenerativa, en els dos casos que els ha causat ceguesa. En parla Héctor Buti.
14: M'agradava córrer, m'agradava nedar, m'agradava pedalejar, ja no puc. I aquí a la 11 em van ensenyar que es podia córrer, que es podia tornar a nedar, que es podia tornar en bici, vale? I amb el cas que avui ens porta, el dia que el meu cul, les meves mans van empunyar un tàndem, ostres, vaig entendre que sí. Em va costar molt al principi adaptar-me a portar el tàndem, al no poder canviar, al no poder girar, al no poder... I sempre he trobat una persona que m'ha acompanyat davant, que és el guia, qui ens porta, i la gaudeixes plenament, la bicicleta, al final, d'anar al tàndem a darrere és gaudir-la plenament.
0: Com dèiem, els dos tàndems dels dos catalans prendran dissabte la sortida, la prova de 109 quilòmetres, una experiència per la qual s'han preparat durant mesos i que afronten amb il·lusió i respecte. I en rugby, la Unió Esportiva Sant Boiana comença una nova temporada a la Divisió d'Honor masculina, amb grans canvis a l'equip. El primer, a un nou entrenador, Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
15: La Unió Esportiva Sant Boiana ja prepara l'estrena a la Divisió d'Honor amb Ricardo Guatacortés com a nou entrenador. El tècnic xilè aposta per començar de zero després d'una temporada complicada i dona protagonisme als joves.
16: Es fundamental el rendimiento por sobre el resultado. Creo que el planteamiento de tener un buen rendimiento, entrenamiento a entrenamiento, partido a partido, es lo que te puede llevar a tener buenos resultados. No hay que quedarse con lo que fue la temporada pasada. Yo pienso que hay muy buenos jugadores, así que buscar el acomodo de esos jugadores a encajar bien las piezas para poder llevar un sistema nuevo. Yo creo que eso va a andar bien.
15: A més, l'entrenador ha confirmat dos fitxatges nous. Tomás Jorge, davant amb experiència al Salvador i Ordícia, i el pilar argentí Alan Pedrol. La primera prova oficial serà el 27 de setembre al Valdir Eleu contra el Salvador, en el debut de Lliga de la nova Sant Boiana.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. L'enjoc torna demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser redifosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
3: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.

0: també per inaugurar el nou equipament de salut mental del carrer Apel·les Mestres. Aquestes declaracions, però, les va fer a l'Ajuntament, i en aquest sentit, aquest matí, En Comú Podem Rubí ha titllat de molt decebedora la visita i les declaracions d'Olga Pané. I avui també us explicarem que des de fa mesos les dones que estan en plena menopausa no poden comprar determinats productes que serveixen per pal·liar efectes com ara sufocacions. N'hem parlat amb el farmacèutic rubinenc Marc Toro i també amb la ginecòloga de l'Hospital General de Catalunya, Milagros Martínez. Més coses d'aquest informatiu. Avui també us parlarem de les reaccions al·lèrgiques alimentàries en el cas dels infants i també de l'augment d'usuaris que s'apunten al gimnàs en aquest mes de setembre. Pel que fa al temps, jornada molt més tranquil·la la d'avui que no pas la d'ahir, també més fresqueta, cosa que s'agraeix. Ens dona més detalls de la previsió, com sempre, a Luismi Pérez, des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, déu-n'hi-do. El reguitzell de tempestes de les últimes hores han arribat a deixar fins a 106 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona capital, o gairebé 100 litres per metre quadrat també a Mollà, o a Canyelles, cap al Garraf. En aquests moments, justament, la comarca del Garraf, també al Baix Penedès, cap al Baix Llobregat i l'Alt Penedès, tornen a tenir algun xàfec, però ni de lluny. És tan extens i tan important com els de la nit passada, però vaja, plou sobre mullat. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda encara tindrem algun remet més local que les últimes hores enganxats en aquesta zona de la costa i prelitoral de Barcelona, sobretot arribant fins a l'Alt Camp o fins al Baix Penedès, en el cas de Tarragona. Independentment, algun xàfec s'anirà formant al Prepirineu i a l'interior de Girona. Aquesta propera nit i el divendres al matí es tornarà a repetir algun aiguat, però molt local. El tindrem entre la Selva i el delta del Llobregat, però compta en aquestes zones poblades del país, perquè tornarà a ploure amb ganes, amb una temperatura ja molt més renovada. N'estem pendents a la xarxa.
0: Entrem en matèria, parlem d'aquest futur hospital de dia de Rubí que doncs, té un nou retard en la seva planificació. Ho explicava ahir la consellera de Salut, Olga Pané, en la seva visita a la ciutat. Explicava que el pla funcional encara no s'ha aprovat i que la previsió doncs, és que estigui acabat el mes d'octubre per després poder encarregar el projecte executiu durant el 2027, si la Generalitat té pressupost l'any vinent. Part de la raó d'aquest nou retard és una concreció del model. Ara, la nomenclatura que s'està fent servir és la de Centre d'Atenció Integrada en Salut, CAIS, i contempla com a mínim dos canvis importants respecte a la darrera informació que teníem sobre tot plegat. Per un costat, la voluntat de centralitzar allà tots els serveis de salut mental de la ciutat, aparcant aparentment la previsió d'ampliar el CAP Sant Genís per aquesta finalitat, i la possibilitat, en segon lloc, que finalment no disposi de quiròfans per a operacions ambulatòries, cosa que també s'havia dit. Aquest últim punt és precisament el que s'està acabant de decidir. En tot cas, aquest futur CAIS serà un dels primers centres d'un nou model sanitari que deixarà les intervencions i els tractaments menys freqüents per als hospitals de referència i que centralitzarà l'atenció més comuna en aquests centres de més proximitat. La resta és el que ja coneixíem, uns 30 despatxos de consultes externes, servei diagnòstic amb TAC i ressonàncies, diàlisi, hospital de dia per la gent gran i el trasllat del CUAP i els serveis d'urgència. Una vegada estigui aprovat aquest pla funcional, el PE de Rubí podrà reprendre el procés de cessió dels terrenys iniciats fa temps ja, i que estaven a l'espera d'aquest document, precisament. Salut no ha compartit un calendari sobre el moment d'obertura, però Pané sempre ha parlat d'un període d'entre 5 i 7 anys a partir de l'inici dels tràmits, és a dir, que ens aniríem fins al 2032, 33, 34 per tenir aquest centre. La consellera va explicar tot això ahir, en aquesta visita, en la inauguració del nou centre de salut mental infantojuvenil al barri del Progrés, que acull des d'aquest estiu, recordem-ho, el centre de salut mental infantojuvenil i també un hospital de dia de menors. Abans d'aquesta visita al nou centre de salut mental, Pané feia aquesta visita institucional a l'Ajuntament per explicar tot això que us estem explicant, aquestes novetats als representants polítics, també signar el llibre d'honor. Fora, a la plaça Pere Aguilera, unes 35 persones s'havien concentrat, cridades en aquest cas per la coordinadora d'entitats per la sanitat pública de Rubí, que estaven cridant consignes com «Volem l'hospital per posar només un exemple. Part dels manifestants, però, tenien una altra reclamació. Es tracta de pacients del doctor Josep Vigordà, metge de família del Camp Mútua. L'operador sanitari hauria comunicat

0: CAT, el facultatiu, que acabarà la seva etapa aquí a Rubí el pròxim 25 de setembre per passar a un altre ambulatori on falta personal. Segons aquests manifestants, el metge encara voldria treballar aquí a Rubí i no tenen encara un recanvi clar pel seu metge de família. Els manifestants cridaven ahir en contra d'aquesta decisió. Escoltem, per exemple, la Maria Teresa Pujol i l'Alberto Morales, que són pacients d'aquest doctor, del doctor Vigordà, des que va començar la seva pràctica a la ciutat.
1: No agrada gaire. És clar, l'home, no sé...
2: Que ha passat i ara vol... se sent fort i amb ganes de treballar, pues, coi, el seu puesto és aquest de tota la vida, pues, que el deixin.
0: Per la seva banda, aquest mateix matí, en Comú Podem Rubí ha parlat sobre aquesta visita, sobre aquestes declaracions i sobre la informació que donava ahir la consellera. De fet, ha titllat de decebedora i de molta indefinició tot el que va explicar ahir Olga Pané, que segons la coalició, doncs, ahir contradeia tot el que havia dit en altres ocasions. Per exemple, el gener d'aquest 2026, la consellera visitava Sant Cugat i doncs, ahir donava informació diferent, diguéssim, a la que en el seu moment va explicar a Sant Cugat. El portaveu de la coalició, Andrés Medrano, ha dit aquest matí que no entenen com la consellera no és que no concretés una miqueta més de la informació que ja teníem, sinó que va posar en dubte com serà aquest pla funcional i com serà el propi centre. Escoltem el que deia aquest matí Andrés Medrano.
3: Però ahir la consellera, en lloc de refermar-se en els mínims que sembla que podria tenir aquest centre sanitari, va llançar un ombra de dubte i ara no està clar. Després de la visita d'ell, no està clar si es podrà fer això. I si no està clar això, vol dir que no està clar res. Perquè de tot el que se'ns havia dit, com a espai polític, com a govern municipal, a través de Marea Blanca, per part dels responsables de CatSalut, tot està en entredit.
0: Des d'en Comú Podem, Rubí han tornat a reclamar la gestió 100% pública de la sanitat a la nostra ciutat. I encara no deixem de parlar en qüestions relacionades amb la sanitat, amb la salut, perquè al voltant d'unes 60.000 dones catalanes, entre elles, òbviament, rubinenques, estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal. Es tracta de productes que ajuden a millorar, a pal·liar la simptomatologia d'aquesta etapa de la menopausa. Per exemple, estem parlant de sufocacions, osteoporosi o de fins i tot també sequedat vaginal, entre molts altres símptomes. Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís precisament per aquesta manca de productes i la previsió, a més, és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre, però no es normalitzarà, atenció, fins l'any que ve, fins al 2027. El rubinenc Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol de Rubí, ha explicat que tot plegat té dues causes. Per una banda, s'ha aconseguit trencar amb els tabús de la menopausa. Això fa que les dones vagin més a les consultes dels especialistes i, per tant, hi hagi més demanda d'aquest tipus de teràpia. La segona raó està relacionada amb els preus d'aquest tipus de productes. Escoltem a Marc Toro.
4: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs, a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
0: Més coses. El Cap Rubí posa el focus en la necessitat de reconèixer ràpidament les reaccions al·lèrgiques als aliments en infants i saber com actuar davant una anafilaxi. La pediatra del Cap Rubí Mutua Terrassa, Beatriz Lorenzo, ha explicat avui que una reacció greu pot posar en risc la vida de l'infant.
5: Una anafilaxi és això, no? Una reacció greu a un aliment que posa en perill la vida, no? És molt greu i has d'actuar de manera molt immediata. I bàsicament, per diagnosticar una anafilaxi has de tenir afectació de dos sistemes, no? La pell, no? Que és el més conegut, i un altre, que habitualment el més conegut és la dificultat respiratòria, però també tenim problemes digestius, és a dir, unes ronxes i uns vòmits incoercibles també és una anafilaxia.
0: La necessitat d'actuar ràpidament la coneix de primera mà l'infermera Pilar Moreno, creadora de la polsera Erix. El seu fill, al·lèrgic als fruits secs, va patir una anafilaxi a l'escola després de menjar macarrons amb pesto. Moreno defensa que les persones que estan amb infants al·lèrgics han d'estar preparades per reaccionar.
6: Doncs que 15 minuts són molt en una reacció al·lèrgica. Molt, moltíssim. Aleshores no pots... deixar de la mà d'altres allò que s'ha de fer en el moment, in situ. Per tant, els que estan al voltant dels nens, sigui on sigui, han de saber actuar davant d'una anafilaxia.
0: Moreno reclama més formació en escoles, menjadors, activitats de lleure i altres espais on els infants poden quedar-se sense els seus pares.
7: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I cada any, quan arriba el mes de setembre, centenars de rubinencs i rubinenques s'apunten al gimnàs amb la intenció de practicar esport. Els centres esportius de la ciutat han registrat un increment del 60% del nombre d'usuaris amb l'arrencada del nou curs. Molts d'ells, 2 de cada 10, no arribaran a finals d'any. Els responsables dels centres esportius de Rubí ens han explicat com mantenir una rutina per no deixar-ho al cap de poc temps. El mes de setembre es consolida com l'època de l'any amb més augment d'inscripcions per davant d'altres períodes clau, com pot ser, per exemple, el gener. El director del gimnàs Duin de Rubí, Xavi Pizarro, ha confirmat que sovint es produeix un descens notable d'assistència al cap de poques setmanes, però en responsabilitza els propis centres.
8: Hi ha un cert percentatge bastant elevat d'abandonament del gimnàs a les 4, 6 setmanes, 8, i en aquest cas jo crec que és responsabilitat dels centres esportius poder donar aquest acompanyament inicial, perquè molta gent de la que s'apunta és gent que no té experiència esportiva.
0: Paral·lelament, els professionals de l'esport de la ciutat també confirmen que hi ha cada cop més consciència esportiva de la població. Escoltem el sotsdirector del DIR, Gerard Figueres.
9: Des de l'any 2006 en vara, diguem, hem passat d'un 64% a un 72% de la població adulta que fan activitat física en algun gimnàs. Vol dir que a poc hem anat guanyant consciència de la importància de fer activitat física per estar bé físicament, però també per estar bé mentalment.
0: Els tècnics recomanen establir una planificació realista des del primer moment i buscar, per exemple, el suport dels professionals per definir metes i que ens adrecin a la modalitat més adient a la nostra edat i al nostre físic.
7: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I acabem avui amb el programa Gaudeix de la vida en gran, adreçat a les persones que tinguin més de 60 anys. Les inscripcions comencen el 28 d'aquest mes de setembre. El programa d'enguany arriba amb algunes novetats. Per exemple, l'Ateneu Municipal acollirà sessions sota el títol Projecta't, dissenyant la vida que vull, o, per exemple, també la introducció al ChatGPT o treu partit al teu mòbil, per exemple, dins de l'àmbit més formatiu d'aquesta programació. Per tal d'apuntar-vos, perquè les places s'acaben molt ràpidament, insistim, a partir del 28 de setembre, a partir de 9:45, i ho podeu fer en un formulari que trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament, a rubi.cat, o bé a través del telèfon 637 83 10 92. Doncs res més per ara. Ja sabeu que la informació torna als diferents butlletins horaris amb el David García Entrena, també a radiorubi.cat i a les nostres xarxes socials. I ara us deixem amb la informació esportiva i el Cisco Lara García. Molt bona tarda.
7: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubi.cat.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Benvingudes, benvinguts. Ja hi som aquí, sintonia de l'emissora municipal, ara en clau d'esports, en aquest dijous, en el qual encara revisem una mica, passem ressaca, de la gran festa que va suposar ahir la posada de llarg de les lligues nacionals de Divisió d'Honor en waterpolo, categoria masculina i femenina, i el gran dia que es va viure, el gran migdia es podria dir que es va viure al casino, un recinte perfecte per a aquest tipus d'actes, el qual doncs va organitzar Federació Espanyola de Natació juntament amb Club Natació Rubí i Ajuntament de la nostra ciutat. També avui ja mirem cap al cap de setmana, per exemple, parlant del waterpolo i dels nois que tenen la seva primera cita en lliga, però sobretot també ens aturarem a parlar i molt de futbol i de la tercera catalana. Inicien camí els equips de la nostra ciutat aquest cap de setmana, tant el grup 7, amb dos equips, 20 i Rubí B, com el grup 12, amb uns altres dos equips, com són l'Olímpic de Can Fatjó i la penya blaugrana Ramon Llorenç. Vinga, va, posem-nos en marxa.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I ho fem, doncs, revisant per sobre, perquè ahir vam fer fins i tot el programa en directe d'aquesta, doncs, presentació de la temporada 2026-2027 de la Divisió d'Honor del Waterpolo de les lligues, tant en categoria masculina com femenina, la qual ja hi són els homes des de fa 4 temporades, i les noies, que van estar una dècada, l'any passat van jugar a Primera Nacional, però han retornat de nou a la màxima categoria, i era un dels aspectes claus per celebrar, doncs, aquest esdeveniment a la nostra ciutat, amb el casino, un espai perfecte per a aquest tipus d'esdeveniments. Va deixar tothom, evidentment, que molt contents després d'aquesta primer presentació, després reconeixement de les jugadores, jugadors, tant de categories juvenils així com de l'absoluta, amb el set ideal en categoria masculina i femenina, i el reconeixement de les millors porteres, màximes golejadores, màxims golejadors, millors porters i també millors jugadors, en aquest cas destacant la presència de la rubinenca. Ariadna Ruiz Barril ha estat escollida la millor jugadora de la temporada 2025-2026, és a dir, que un altre èxit a sumar a tot el que es va viure en el dia d'ahir, que per a l'entitat, escoltem el seu responsable de la secció de waterpolo, el Dani Gómez, és tot un orgull haver viscut el que es va viure ahir.
2: Aprofitant la inauguració del casino i aprofitant que portem uns anys allà cada vegada donant més, tocant més a la porta, doncs va pensar que era una bona ocasió i, la veritat, un èxit i molt orgullós per tot, per l'organització.
1: Tothom molt content després del que es va viure ahir, amb la presència de Fernando Carpena, el president de la federació, d'altres, doncs, diguem-ne, que autoritats, així com també, evidentment, que de l'equip de govern encapçalat per l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez. Una gran festa de la qual ahir en feia molt de ressò. Avui també havíem de revisar una mica, perquè també aprofitem ja per mirar cap al cap de setmana, primera de les cites en waterpolo oficial, Divisió d'Honor de la temporada. Parlem de la categoria masculina. Juguen a casa, com que no ho poden fer per normativa a la seva piscina de Can Rosés, de nou es jugaran els partits a Sabadell a 1:45 d'aquest dissabte. Primera jornada, Divisió d'Honor, Club Natació Rubí, Club Natació Barcelona. Rival que ha acabat entre els quatre primers, dels més complicats. Vaja, no objectiu de guanyar, però sí que plantar cara per part del conjunt que entrena Ruí Tia, que manté la força de la passada temporada. Per tant, s'ha d'intentar apostar per alguna cosa més en aquesta, encara que si no s'aconsegueix no passa res, com destaca el director esportiu Dani Gómez.
2: Al final sempre tens de ficar objectius una mica de més ambiciosos, ja només per l'equip, sinó per la motivació general. L'any passat a nivell masculí, pues, jo porto molts anys dient-lo, a mi m'arriben a dir fa X anys que estem on estem ara mateix i no m'ho crec, que cada vegada passa més. No sé on podem arribar, però sí que sé que costa i estem orgullosos. I res, pues, si aconseguim el primer objectiu és mantenir, evidentment l'objectiu també intentar classificar-nos a la Copa del Rei sense que sigui una pressió i una obsessió, perquè això no és bo. I si ve Europa, pues, bueno, evidentment nosaltres internament pues, intentem pues, pensar en això.
1: Un autèntic plaer, sense cap mena de dubtes, veient com funcionen les coses, perquè ja saben, els dos equips Divisió d'Honor, però no ens hem d'oblidar del que ha aconseguit l'Ariadna Ruiz, la seva germana, campiona, medalla d'or als Jocs Olímpics, l'Helena Ruiz Barril, així com també, evidentment, que qui va ser escollida com a millor jugadora del món ara fa un parell de temporades, també rubinenca i criada al club rubinenc com és la Bea Ortiz.
3: Cavall a Mataró. Tenerife, Cheide, Catalunya, Real Canoe, Terrassa, Sant Andreu Atlètic, Barceloneta i Mediterrani, Sabadell.
1: El David Burillo, que ens ha revisat la resta dels enfrontaments d'aquesta divisió d'honor, els nostres que juguen a tres quarts d'una, els altres partits són aquests que hem conegut, en veu de qui a partir d'ara també podran escoltar en aquesta casa a Ràdio Rubí, el David Burillo.
4: www.radiorubí.fm
5: Tota la informació dels equips rubinencs.
6: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
5: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
6: Perquè sàpigues a on i quan disputant el seu partit.
5: Tot l'esport rubinenc a
6: radiorubí.fm.
1: I parlem ara ja de futbol, mirant cap al cap de setmana i les primeres cites oficials del cap de setmana. Parlem en el dia d'avui de la tercera catalana amb quatre equips que tindrem en l'actual campanya. Dos al grup 7, uns altres dos al grup 12 de competició. Comencem pel grup 12, en el qual trobem el filial del Juventud 25 de setembre, 20B, així com també el filial de la Unió Esportiva Rubí, el Rubí B. I comencem per aquí, entre d'altres coses, que, perquè, per exemple, el 20 és la primera vegada amb el seu segon equip que juga a la tercera catalana. Arriben amb l'empenta de la gran temporada la passada campanya, la qual vol dir que potser no haurien de patir massa per la permanència, però en són conscients, escoltem el seu entrenador Abde Taj Rifet, que serà un any de moltes novetats.
7: Sí, la verdad que somos los novatos de la categoría, estamos muy bien, muy motivados y con muchas ganas. Muy agradecido con los chavales que hemos tenido, con los que se han ido desgraciadamente y ara toca mirar els nous reptes.
1: Uns nous reptes en els quals els afrontaran amb també nous jugadors, els quan han arribat un 70-30, més o menys és el canvi amb respecte a la passada temporada. També a l'estaf tècnic, perquè ha arribat un home de la casa, ha arribat un jove valor del 20, com és l'Izan Olid, que vindrà a treballar a l'estaf tècnic del Lab de Taps Rifet. L'escoltem.
8: Estava la temporada passada sufriendo como él y como todos los jugadores, ya que iba a casi todos los partidos de casa y de fuera, y esta oportunidad que me ha ofrecido Abde y Esteban como encargado de amateur, me dijo Abde de si quería ser su delegado y acepté, y a muerte con él, con los compañeros del staff y con el equipo, que se ve muy buen grupo.
1: La primera de les cites la disputaran a casa aquest dissabte. Serà a les 6 quan es vegin les cares amb el Sabadell Nord, un històric ara en hores baixes i en aquesta tercera catalana, en el grup 12. Primer partit, doncs, força interessant el que viurà el conjunt de la nostra ciutat en aquesta tercera catalana, que suposarà la seva estrena en la categoria després de l'exitós ascens aconseguit en la passada campanya.
0: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
1: I no s'estrena en la categoria perquè la tenia l'any passat, però gairebé es podria dir que és com una nova estrena la que tindrà el Rubí B, perquè gairebé ha canviat tot staff tècnic i pràcticament tots els jugadors de cara a l'actual campanya, com ens explica qui serà el màxim responsable, l'entrenador Unai Martínez.
9: Una vez sale el míster anterior hay una desbandada enorme de jugadores, luego hay jugadores que marchan a equipos más cercanos de su vivienda, hay algunos que no apuestan por el proyecto nuevo, otros se han quedado, más bien los que ya llevan años en este club se han quedado, y hemos hecho una plantilla casi, como bien dices, desde cero.
1: Comencen des de zero, això sí, ja saben el que és la tercera catalana, l'Unai Martínez havia estat entrenador al 20, per tant, la seva aposta és clara, malgrat que saben que comencen doncs, un nou projecte.
9: Con muchas ganas, proyecto muy chulo, muy atractivo. Pues sí, la verdad que salí del 20 de una experiencia muy, muy bonita y bueno, la coordinación de este club estuvo preguntando por mi incorporación, estuvo luchando por mi incorporación y la verdad que me he decidido venir aquí a un nuevo reto bonito, con aspirar a puestos altos de la clasificación y esperemos que se dé así.
1: Així doncs, bona aposta la que es fa des de la Unió Esportiva Rubí amb aquesta continuïtat pel que fa doncs, a l'Unai Martínez i al seu nou equip de treball en aquesta categoria com és la tercera catalana i el doncs, grup 12 de competició. El conjunt rubinenc que també s'estrena com a local. Ho farà dissabte a 3:15 de la tarda i davant del Martorell B amb la clara intenció intenció de començar amb bon peu el seu camí. La resta dels enfrontaments en aquest grup 12 són el Castellbisbal, Vallirana, Sant Andreu de la Barca, Abrera, Penya Unión Deportivo Málaga, Sant Vicenç dels Horts, Sant Vicenç dels Horts, la penya barcelonista davant del Mirassó, Baco Unión, Joan 23, Vista Alegre i Torrelles, Castelldefels.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
1: I més qüestions, ara canviem de grup per anar al grup 12. Aquí trobem a l'Olímpic en Fatjó B i a la penya blaugrana Ramon Llorenç. Un equip, el blaugrana, que tot just ha començat a treballar amb la nova gespa artificial, que aquesta setmana doncs, ja s'ha tancat el seu doncs, inici perquè es pugui treballar amb ella. Una penya blaugrana també amb canvis a la banqueta i a l'equip, com ens explica el nou entrenador Francesc Román.
4: L'inicis de Lliga sempre és allò que penses bueno, a com sortirà per temporada, doncs, bueno, tot són mentides, vull dir, serveix més per, bueno, pel tema físic, perquè els jugadors doncs, tinguin el ritme, ja comencin a agafar el ritme del competitiu, etc. Al final la Lliga és... el bo del futbol.
1: Tenen moltes ganes de començar amb aquest equip que té molts jugadors del filial de la passada temporada i algunes incorporacions després de la marxa del 90% de la plantilla de la passada campanya quan doncs, l'equip es trobava en aquesta tercera catalana. Ara nou projecte, nou camí, això sí, que ha estat condicionat per l'estat de la gespa o el canvi de la mateixa.
4: El canvi de gespa, doncs, bueno, no han pogut trepitjar gespa, la veritat és aquesta, han fet algú en pilota, però, bueno, fora del camp. Tot ha sigut físic, a part dels tres amistosos que hem fet. Són circumstàncies que ens adaptem i fora.
1: L'estrena de la penya blaugrana Ramon Llorenç al grup 7 de competició tercera catalana serà dissabte a 6:45 de la tarda a Viladecavalls.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I qui jugarà diumenge el seu primer partit al grup 7 de tercera catalana és qui disputarà la tercera temporada consecutiva en aquesta categoria amb molt bona participació en les dues anteriors. Parlem de l'Olímpic Can Fatjó B, entrenat per Fran Moreno, que considera que aquesta temporada se li ha fet curta. Voldria haver treballat una mica més amb els seus jugadors.
10: Sí, home, claro, siempre, el inicio siempre son con muchas ganas. Se ha hecho muy corta porque empiezas muy tarde y no se hace como nos gustaría a todos, creo yo, vamos. Uh-huh. Ha hecho una pretemporada de 4 semanas, cortíssima.
1: En qualsevol cas, Fran Moreno, doncs, que ha fet els canvis que consideraven necessaris en la plantilla i, per tant, té un potencial important de cara a lluitar per estar a la part alta de la classificació, la qual cosa reconeix el que no ha fet en d'altres temporades. L'escoltem.
10: Este año tendríamos que intentar estar arriba. Luego otra vez cuando empieza a rodar la pelota, pero tú ya sabes que yo soy muy precavido para esto. Però sí. Bueno, este año me gustaría estar ya de inicio, estar arriba.
1: El primer dels partits el disputen, com dèiem, a casa, per tant, a Can Fatjó, en horari de diumenge tarda, que és el seu, habitualment. A les 6, primera jornada, al grup 7 d'aquesta tercera catalana que els enfronta el Tibidabo Torreromeu B, el filial del conjunt de la segona catalana, en aquest grup 7 que tindrà, més enllà del partit de la penya Viladecavalls i el de l'Olímpic de Can Fatjó a casa, aquests altres enfrontaments, David.
3: San Lorenzo Can Trias, Badia del Vallès Barberà, Pajaril Can Rull, la penya blaugrana Sant Cugat, penya blaugrana Castellbisbal, Camparellada Sant Pere Nord i Ronin la Romanica.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
1: Apa, tu, ja veieu, comença a activar-se l'esport amb aquestes competicions oficials, comencen a viure moments especials. De fet, ja venim, de l'estrena amb la, doncs, final a 4 i la final de Copa Catalunya, amb l'accés a la Copa de la Reina pel que fa al futbol sala. En definitiva, doncs, hi ha competicions que s'han disputat per part dels equips de la nostra ciutat, la Supercopa en hoquei patins en línia. En definitiva, doncs, molta feina es esportiva que ja doncs, comença a tenir el xup-xup de les competicions oficials, que al cap i a la fi és el que busquen molts dels jugadors dels equips de la nostra ciutat. Nosaltres, que pel que fa al dia d'avui, marxem, rebeu la salutació del David Burillo i també d'un servidor, Siscolara García, que vagi bé el dijous.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Interior justifica l'enviament d'avisos és alerta enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple.
2: No enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
0: El temporal ha deixat una víctima mortal, un veí d'Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua en una riera de la localitat. Hi ha acumulacions d'aigua de fins a 100 litres per metre quadrat, tant al Garraf com al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès. Tot plegat genera avui importants problemes de mobilitat. Els més destacats, el tall de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Davant de tot plegat, volem saber quin temps ens espera les pròximes hores, si ha de caure més pluja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, déu-n'hi-do. El reguitzell de tempestes de les últimes hores han arribat a deixar fins a 106 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona capital, o gairebé 100 litres per metre quadrat també a Mollà o a Canyelles, cap al Garraf. En aquests moments, justament, la comarca del Garraf, també el Baix Penedès, cap al Baix Llobregat i l'Alt Penedès, tornen a tenir algun xàfec, però ni de lluny. És tan extens i tan important com els de la nit passada, però vaja, plou sobre mullat. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda encara tindrem algun remet més local que les últimes hores enganxats en aquesta zona de la costa i prelitoral de Barcelona, sobretot arribant fins a l'Alt Camp o fins al Baix Penedès, en el cas de Tarragona. Independentment, algun xàfec s'anirà formant al Prepirineu i a l'interior de Girona. Aquesta propera nit i el divendres al matí es tornarà a repetir algun aiguat, però molt local. El tindrem entre la Selva i el Delta del Llobregat, però compte en aquestes zones poblades del país, perquè tornarà a ploure amb ganes, amb una temperatura ja molt més renovada. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 17 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El robatori de coure es dispara un 84% en 6 anys a Catalunya. Sònia Kerr.
4: Uns robatoris que tenen un impacte directe a Rodalies i que generen perjudicis socials que van més enllà de la consideració legal que tenen. Ho explica a la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
5: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes.
0: Creix la mobilitat en vehicle elèctric a la província de Barcelona. S'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics.
4: Representen prop del 2% del parc total de turismes, ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona, que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori.
0: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants, per tal de poder operar.
4: L'executiu comunitari ha presentat la nova llei europea de protecció a la infància a internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15.
0: En cultura engega la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend.
4: Fins dijous, 23 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes.
0: Avui també us explicarem el desplegament mediàtic que farà en aquesta casa, la xarxa, i també TAC12 durant el 30è concurs de castells de Tarragona. Els esports, nova golejada del Barça, que està intractable a la Lliga, Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders en solitari.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'enviament dels avisos és alerta ahir, quan ja havia començat a ploure, perquè diu era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha assegurat, hauria paralitzat el país innecessàriament. Afegit a més que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Interior ha explicat que les es alertes es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
2: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
7: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
8: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
7: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
0: La pitjor part d'aquest episodi de tempesta s'ha endut al Garrafa. Allà un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella. També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa en global gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada tant al Garraf com al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos. Canal Blau, Jordi Carrillo.
9: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent, que enllaça les urbanitzacions de Les Colines i Mas Mestres, al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
10: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar, a 11. Va ser molt simultani amb l'avís de l'ES Alerta i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt ràpid. El que passava, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
9: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle el cos sense vida del conductor, un home veí de la urbanització de Les Colines.
0: Els aiguats també han afectat la mobilitat de manera destacada. L'aigua ha arrossegat pedres sota la via que han fet un forat i això ha obligat a tallar la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11 a Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, una incidència que es localitza justament en una zona a pocs metres del punt on el mes de juliol hi va haver un esvoranc de grans dimensions, a prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. També s'han registrat problemes al metro de Barcelona.
4: La incidència a Rodalies ha afectat una de les vies, però també s'ha tallat l'altra per precaució. Renfe ofereix alternatives, com ara el transbordament a la línia R4, i també ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu. Les pluges també han inundat el taller del Renfe de Sant Andreu Comtal i s'ha hagut d'aturar l'activitat. En el cas del metro, la línia 4 funciona només entre la Pau i Verdaguer i l'L11 ho fa entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. A més, es troba sense servei l'andana central de Fabra i Puig de l'LU.
0: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies. Per això avui s'han reunit Adif i els Mossos d'Esquadra per tal de coordinar un reforç de la seguretat, en especial a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Marc Dalmau, bon dia.
11: Bon dia. Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícies en Xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
5: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
11: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
12: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui ha de, té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
11: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
0: Els robatoris de coure no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics.
4: Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sostracció d'aquest metall. Albert Sagarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, ha explicat a la xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
13: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
0: I no deixem la mobilitat, ja que creix la que es fa amb vehicle elèctric a la província de Barcelona. S'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho afirma un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
15: No només és una mobilitat, o ha de ser una mobilitat metropolitana, ha de ser una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els hi plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els hi suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
14: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
0: Ens situem ara a l'Aldea, al Baix Ebre. Allà celebren ser una de les quatre zones de Catalunya on el govern preveu desplegar noves terminals ferroviàries estratègiques per al transport de mercaderies, segons l'estratègia de terminals ferroviàries que ha aprovat aquesta setmana l'executiu. Canal T, Dani Camacho.
16: En el cas de les Terres de l'Ebre, la inversió prevista és de 7 milions d'euros i des de l'Ajuntament de l'Aldea, l'alcalde Xavier Rolló ha celebrat que s'avança en l'estació de mercaderies, un projecte pendent des de fa més de 20 anys.
17: Tot el que sigui avançar per fer més competitius i atractius el nostre territori a nivell industrial, doncs és una gran notícia. Tots ja sabem que és una acció que fa més de 20 anys que se n'està parlant, avança molt a poc, i si això ha de servir per avançar, doncs molt bona notícia.
16: El govern ha assegurat que la planificació respon a una demanda d'empreses dels sectors de la fusta i de l'agroalimentació. Cal recordar que els plans de creixement de l'empresa Cronospan del polígon Catalunya Sud depenen en gran mesura d'esta estació de mercaderies i del ramal ferroviari. Tot plegat ho acabarà definint el pla director urbanístic del polígon Catalunya Sud.
0: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials a menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15, tal com es va anunciar ahir.
4: La proposta obligarà les grans tecnològiques que hi ha darrere de les plataformes d'IA i xarxes socials a demostrar que són segures per als infants per tal de poder operar. Es tracta d'un canvi de paradigma que ha detallat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
18: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
4: La proposta, que ara haurà de ser debatuda i aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu, planteja obligar-les, a les tecnològiques, a presentar plans de compliment abans i tot que entri en vigor la llei.
0: Hi ha encara més conseqüències del discurs sobre l'estat de la Unió. Donald Trump amenaça la Unió Europea amb aranzels molt elevats. Ha dit si converteix el Canadà en el primer membre associat del bloc comunitari.
4: Trump ha dit que només imposarà nous gravàmens si l'associació es fa amb mala intenció. Des de la Unió Europea s'ha respost que l'anunci fet ahir per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, no va en contra ningú, sinó a favor de la força comuna.
1: Notícies en xarxa.
0: Són 3:15, ens situem ara a Barcelona. A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i el cos dels Mossos d'Esquadra. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
20: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
19: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
0: Atenció al nou cicle de grau mitjà que acaba de posar en marxa l'Institut Mollerussa. Es tracta d'un grau especialitzat en l'elaboració de productes alimentaris i ho fa amb un model molt pràctic. L'aula es converteix en una petita indústria on els alumnes poden seguir tot el procés de producció, des de la recepció de les matèries primeres fins a l'elaboració dels aliments.
4: Un sector amb prop de 5.000 treballadors que ha detectat la necessitat de disposar de professionals amb aquesta formació específica.
0: Ràdio Ponent Mollerussa, Míriam González.
21: El curs ha començat amb un bloc dedicat a la fruita, on ja es preparen sucs i controlen els graus brics. Més endavant treballaran amb verdures, productes làctics i carn, a més d'altres productes com els torrons. En parla la professora del cicle d'Indústries Alimentàries, Marta Renyer.
22: La classe és com una petita fàbrica. Llavors el que volem és aproximar l'alumne amb la situació real. En lloc de tenir un magatzem frigorífic per l'expedició, tenim la nostra nevera. En lloc de tenir un camió per recepció, doncs nosaltres anirem a comprar els nostres productes, la matèria prima, a les botigues de l'entorn, on cediran des de les empreses i després farem tota l'elaboració seguint tot el procés, que seria una fàbrica, però dins de la nostra classe.
21: El cicle compta ja amb 7 alumnes i preveu arribar a una vintena. L'objectiu és apropar la formació professional a la indústria alimentària del Pla d'Urgell i oferir noves oportunitats laborals als joves.
0: I és moment per la cultura. Avui arrenca la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend. Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una 50ena d'artistes. Una festa que es complementa amb activitats gratuïtes per a tots els públics i amb visites guiades. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. 23 galeries de Barcelona i dues de l'Hospitalet de Llobregat participen en un festival que, com ha explicat a la xarxa la directora Marina Pino, és el tret de sortida de la temporada artística.
23: És aquest moment en què les galeries es posen totes d'acord per fer un esdeveniment conjunt, per obrir la temporada juntes, per fer una celebració i convocar a tot el públic, a tota la ciutadania de Barcelona, però també a professionals i col·leccionistes que ens visiten també de fora.
3: És el cas de la galeria House of Chapaz, situada al barri de Gràcia, que ja fa 8 anys que participa en el Barcelona Gallery Weekend. Segons el seu director, Ismael Chapaz, el festival serveix per promocionar la feina dels artistes.
24: De fet, sí, ocorren moltes més coses, ja no solo a nivell ventes, sinó, bueno, pues que tots esos comissaris locals, nacionals i internacionals poden ver un interès en los diferentes artistas y proyectarlos más allá de nuestras fronteras.
3: És el cas de les artistes Momu and Noés, Lucía Moreno i Eva Noguera, que a House of Chapaz presenten Front Running i Trampa, un projecte que transforma en bellesa l'obsessió extractivista del capitalisme. Les visites a galeries es complementen amb activitats gratuïtes com trobades amb artistes, rutes guiades i visites per a famílies.
0: Més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una vuitantena de professionals. A nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Avelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
6: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho hem dit això. Jo crec que es donen unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
2: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
0: I la ciutat de Tàrrega, a l'Urgell, es prepara per acollir una nova edició del Galacticat, el Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent. El certamen arriba a la 13a edició amb una setantena de pel·lícules i una destacada presència de cinema internacional i del territori. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
7: El cinema és majèstic han acollit la presentació del Galacticat, que celebrarà del 28 de setembre al 4 d'octubre. Més del 60% dels films que s'hi projectaran seran estrenes a Catalunya o a l'Estat. Entre els títols destacats hi ha Fjord, del romanès Christian Mungiu, guanyador de la Palma d'Or de Cannes d'aquest any. El director del festival, Ramon Botxaca, destaca aquesta nova edició.
8: Aquest fet de poder moure'ns aquestes dates ens ha permès pensar també en programar pel·lícules que estan més en el marc de calendarització dels grans festivals de cinema europeu i mundials. Tindrem altres estrenes també rellevants i això força aquesta idea que teníem de passar a ser un festival generalista amb aquesta possibilitat d'incrementar l'interès de la nostra programació respectant això que sempre diem de buscar la mirada doncs, dels directors emergents i les noves mirades a nivell cultural, però també reforçant-lo amb aquesta programació cada cop més potent.
7: A més, la Galàctica homenatjarà el cineasta lleidatà Francesc Xavier Capell i dedicarà la secció Clàssics a David Lynch.
0: I és moment pels esports. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Nova golejada del Barça, que està absolutament intractable.
10: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders a la Lliga en solitari. Escoltem el brasiler Rafinha.
25: És les ganes de querer ganar sempre. Entonces, ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
10: En un partit on es va lesionar el porter Joan García, que serà baixa per jugar al proper duel contra el Sevilla. El Terrassa passa ronda a la Copa Federació i ja es troba pràcticament a tocar de ser a la Copa del Rei. Van guanyar el Binèfar 4-0. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
26: Només una eliminatòria separa el Terrassa Futbol Club de la Copa del Rei 2026-2027. Victòria i golejada del conjunt agarenc per 4-0 davant un Binèfar que va oferir una molt bona imatge i va pagar car a la seva falta d'encert. I és que el Terrassa va despertar a la pròrroga. Oriol Alsina va haver de treure tota la fusta en un partit on el protagonista va ser la pluja. I és que els més de 25 litres per metre quadrat que van caure a Terrassa durant les hores del partit doncs van provocar la suspensió durant una estona per la intensa llampegada i tempesta elèctrica. Un Oriol Alsina, que valorava així aquest 4-0, on també, recordem, destaca que Marcos Méndez va marcar per partida doble.
5: Sí, estic molt content. Bueno, tots sabem qui és en Marcos Méndez, és un jugador que segur que farà molts gols aquesta temporada, i a vegades aquelles dinàmiques dels futbolistes surten millor, surten pitjor, i a vegades pots estar fent un bon futbol, però el delanter centre, que és un jugador que juga una miqueta a part, no està encertat de cara a punteria, tot i que faci una feina molt, molt bona, no?
26: Els agarencs que diumenge visiten l'Arnedo tornen a la feina pensant en aquest partit de Lliga, però també que només estan a una eliminatòria de poder disputar la Copa del Rei davant un Primera Divisió.
10: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. I Granollers és l'escenari del Mundial d'handbol en cadira de rodes. Ens ho amplia Arnau Camí, des de Ràdio Granollers.
9: La capital vallesana torna a ser l'epicentre de l'handbol després d'allotjar el 2013 part del Mundial d'handbol masculí i el 2021 el Mundial femení. Ara Granollers és la seu del quart Mundial d'handbol en cadira de rodes, una competició inèdita al Palau i amb més participació que mai, un esdeveniment que se celebra per primera vegada a la Unió Europea. Aquesta és Alba Barnusell, alcaldessa de Granollers.
11: Per nosaltres, per Granollers, és un orgull i un honor poder acollir aquest primer mundial amb cadira de rodes d'handbol a nivell europeu, el quart que es fa a nivell mundial i, per tant, un honor, un orgull. Vam acollir i vam organitzar i organitzar un mundial d'handbol masculí, un femení, i amb la federació ens ha brindat aquesta oportunitat per tornar a ser seu mundial de l'handbol, l'esport ciutat bressol del balonmano i, sobretot, acollir un esdeveniment d'esport adaptat.
9: La competició ja ha viscut els primers partits. Les seleccions del Japó, el Brasil, Xile i Espanya han sumat les primeres victòries. Ara és el torn de la fase de grups i a partir de dissabte ja començaran els quarts de final. 12 seleccions que buscaran coronar-se com la millor del món en cadira de rodes.
10: I en hoquei sobre patins, avui arrencat a Cerdanyola del Vallès, la Golden Cat, que es trencarà diumenge amb les finals. Ja ha jugat Catalunya el primer partit en categoria femenina, ha golejat Alemanya per 8-0.
0: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens hi tornarem a posar demà a partir de les 2. Bona tarda.

0: les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: Clàssics, hits, dance, urban,
2: fórmula, Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Nou retard en la planificació del futur hospital que s'ha de construir a la ciutat. La consellera de Salut, Olga Pané, explicava ahir a la tarda en la seva primera visita a Rubí que el pla funcional d'aquest futur hospital encara no s'ha aprovat i que la previsió és tenir-lo enllestit el mes vinent per poder encarregar el projecte executiu durant 2027, això sí, si la Generalitat té pressupost l'any vinent. Part de la raó d'aquest nou retard, i és que la licitació havia d'haver començat aquest mateix mes de setembre, és una concreció del model. Ara la nomenclatura que s'està fent servir és la de Centre d'Atenció Integrada en Salut, CAIS, i no Centre d'Alta Resolució, CAR, com fins ara. Contempla com a mínim dos canvis importants respecte a l'última informació compartida: la voluntat de centralitzar ja tots els serveis de salut mental públics de Rubí i la possibilitat que finalment no disposi de quiròfans per a operacions ambulatòries. Aquest últim punt és precisament el que s'està acabant de decidir. En tot cas, aquest futur CAIS serà un dels primers centres d'un nou model sanitari que deixarà les intervencions i tractaments menys freqüents pels hospitals de referència i que centralitzarà l'atenció més comuna en aquests centres de proximitat.
2: Al voltant d'unes 60.000 dones catalanes, entre elles rubinenques, estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal. Es tracta de productes que ajuden a millorar, a pal·liar la sintomatologia de l'etapa de la menopausa, com ara sufocacions, osteoporosi o sequedat vaginal. Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu

0: I en esports, mentre s'acaba la ressaca d'un dimecres per recordar amb la presentació de les lligues de divisió d'honor de waterpolo a la nostra ciutat, el conjunt masculí ja pensa en dissabte, quan s'estrenarà en aquesta màxima categoria del waterpolo a casa, tot i que juguen a Sabadell davant del Barcelona. Un cap de setmana també d'estrena en futbol de tercera catalana. El grup 12, el Juventut 25 de Setembre B, rebrà a les 6 de dissabte el Sabadell Nord, també a casa. Jugarà el Rubí B a 7:45 davant del Martorell B.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
2: Hola, Anna. Soc la Míriam Martín Lloret, del Termcat. Sobre això que preguntes de l'oienta, en femení, t'he de dir que no és correcte perquè és un nom invariable. Tot i que és cert que en un registre col·loquial és típic formar femenins de forma regular, com ara Tabalamenta o el clàssic l'Amella Marganta. En cas de dubte, consulta el diccionari o el teu lingüista de capçalera. Gràcies per la consulta.
3: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
4: Ostres.
5: Rambla 54, Marta...
3: Amana Morgades, Valldosera.
5: Valldosera. Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
3: Vale, un altre cop.
5: Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
3: Perfecte.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Ets a Sallent, a la comarca del Bages. Estàs caminant i de cop t'atures davant una casa. És un edifici gran i antic. Tot sembla normal i corrent, però de cop aixeques el cap i un alien com el de Ridley Scott, a mida real, t'està mirant fixament des del sota escala, a punt d'atacar. Et revesteixes de valor i travesses la porta. I llavors...
2: Sayonara, baby.
1: L'Arnold de Terminator li acaba d'etzibar un tret i el robot del seu costat ho celebra. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54 i que la força t'acompanyi. On som?
3: Hola, Anna. Doncs mira, hem entrat a casa de la Xènia García.
1: I qui és la Xènia? I per què hi té tota aquesta gent a casa?
3: Doncs la Xènia és una veïna de Sallent que, juntament amb la seva parella, ha convertit la seva passió pel cinema en tot això, en la decoració de casa seva. Xènia, benvinguda al programa.
4: Gràcies, bona tarda.
3: Ara nosaltres ens ho hem imaginat amb l'explicació de l'Anna, però quina és la reacció habitual de la gent quan traspassa la porta de casa teva?
4: Bueno, doncs, la gent, direm que al·lucina. Sí, no s'ho creu. Quan venen repartidors o gent així, i s'ho mira com dient, no estic entenent el que estic veient, però estic veient alguna cosa que acostuma a agradar. A tothom agrada. Siguin fans o no del cine, a tothom agrada perquè impressiona.
1: Xènia...
4: Llavors, digues.
1: I d'on surten tots aquests personatges? Hem parlat d'un alien, que és un bitxo que t'he de dir que a mi sempre m'ha fet una por especial, d'un Terminator, d'un R2-D2, que aquest sí que sembla inofensiu. Quantes figures d'aquestes teniu a casa i quines són?
4: Doncs saps que no les hem comptat mai.
1: Però moltes.
4: A veure, moltes. Moltes per una casa normal, sí. A mi a vegades em semblen poques. Però sí, doncs tenim, per exemple, tenim el Predator i tenim dos aliens. Un que és un traje, és el meu traje, igual que el Predator. Tenim trajes dels Colonial Marines. Tenim l'altre alien. De Terminator tenim el Terminator d'Amal Schwarzenegger. L'Endoskeletor. Tenim el T-1000. Un Trooper, el Vader, el Han Solo en Carbonita, el Boba Fett,

0: Tenim el Batman, tenim dos Batmans, tenim... Què més tenim? Així, en plan, tenim uns quants. Sí.
1: Jo he vist un Gremlin.
0: Hombre, sí, tenim els Gremlins. Tenim el Gizmo i tenim el Stripe i sí, tenim Gremlins també.
1: I tota aquesta gent, tots són de mida real, eh?
0: Aquests que t'he dit, sí. Hi ha alguns, per exemple, el Batman encara no el tenim en mida real. És un projecte que ens encantaria en un futur. Tenim dos Batmans, el que són bustos, vale? Des del pit en amunt, o sigui, la cara sí que és escala real, mida real, però no tenen el cos complet.
2: Uh-huh. I de tota aquesta col·lecció, tot això que ens has anat explicant, en tens alguna de preferida que t'agradi especialment o fins i tot que hagi estat molt difícil d'aconseguir, que l'hagueu perseguit durant molt temps?
0: Totes tenen la seva petita història i, clar, a mi totes m'apassionen, no? Formen part de la meva vida. Per mi, per exemple, el Predator, quan vaig entrar a casa del que és el meu marit, el Predator em va impactar molt. Em va fer com por i respecte. No havia vist la pel·lícula, he de dir. La vaig veure fa 10-11 anys, perquè ell me la va posar. Em vaig enamorar de la pel·lícula a primera vista. I el Predator, la primera cosa que em havia fet tanta por, em va enamorar. M'encanta, m'enamora. Soc molt fan de les pel·lícules de Predator, algunes més que altres, i posar-me el traje, he de dir que ha sigut una experiència increïble.
1: Xenia, i aquesta mena de figures, com s'aconsegueixen? Es compren? Les fabriqueu vosaltres? Com ho feu? Com aneu fent aquesta col·lecció?
0: Algunes ens les han fet, vale? Per exemple, tant el Predator com el traje d'Alien ens els han fet, ens han fet a mida. El Boba Fett està a escala real perquè està posat en un maniquí i és també un traje que es posava el meu marit, que la gran part el va fer ell. Llavors, el Han Solo en carbonita l'ha fet a l'Edu Grau. L'Edu Grau és un noi que fa maquetes. Va fer, us sabeu la sèrie de Thor?
1: Sí.
0: Vale, doncs ell va fer les maquetes de tot el poble de Thor.
2: Uau.
0: I és un gran amic nostre. I ell va fer, per exemple, el Han Solo en carbonita. I tenim una altra peça d'ell a casa, que és l'Arc de l'Aliança, que és espectacular, increïble, que va fer ell per un museu fa molts anys d'arqueologia i ens l'ha acabat passant a casa. L'hi guardem.
1: Xènia, perdona, has dit Eduard?
0: Edu Grau, Eduard Grau.
1: Edu Grau, apunta, Grau, sí. Arnau, Edu Grau, el buscarem, que fa coses molt xules.
0: No és d'aquí, és de Barcelona, ho fa coses increïbles. Bueno, és una passada. I fa coses amb les mans increïbles. Està allà pel carrer Tallers de Barcelona.
1: Doncs l'anirem a veure, si ens deixa. Xènia, no sé si és indiscreció, quan pot arribar a costar una figura d'aquestes?
0: Pues és una pregunta que no acostumem a contestar, perquè és com quan et demanen de tu què t'ha costat el cotxe,
1: yeah,
0: o les teves vacances, o la teva casa. Bueno, no sé, com tot val diners, el meu marit i jo compartim l'afició. Per exemple, els cotxes no els valorem, no ens gastem diners en cotxes o en altres coses, i com que compartim això i ho fem amb passió, pues, quan podem, ho fem. I si no, pues arreglem la casa, que també ho necessita. Però sí, costa, com tot, costa molt.
2: Clar, i deuen ser peces que poder són pràcticament úniques, no? Sobretot en el cas si us les fan especialment per vosaltres. I poder algunes fins i tot les heu hagut d'anar a buscar lluny, perquè em sona que vosaltres heu fet algun quilòmetre per anar a buscar alguna figura d'aquestes,
0: sí,
2: no?
0: Sí, algunes són úniques, com per exemple les que ha pogut fer l'Edu, perquè clar, són les seves mans. Pot fer còpies o tot, o per exemple el traje que porto jo d'Alien, clar, me l'han fet per mi, a mida me'l van fer, i llavors van trencar els motllos davant meu, que dius, òbviament hi haurà més trajes d'Alien, ja en pot fer més, però aquell, per exemple, és exclusiu. Tinc una figura que és la primera que em va regalar el meu marit, que correcte, se'n va anar a Múrcia a buscar-lo. És un Dobby, que mira, me l'he deixat. El meu Dobby també és a escala real, el Dobby de Harry Potter, que en soc superfan. I és un Dobby que no estava a la venda. Era un Dobby que van repartir per la segona entrega de la pel·lícula en alguns cines d'aquí a Espanya per promocionar-ho. I clar, no es podia comprar, no el podien vendre. I llavors el cine el va donar amb un Corte Inglés. I el Corte Inglés, quan ja va fer el que havia de fer, el va regalar. Va fer un concurs de dibuix per nens i el va regalar a una família. I aquella família no li agradava gaire, no el volia. I el va vendre. Va buscar quan podia costar i el va vendre. I el meu marit se'n va anar a Múrcia un dissabte nit, sense dir-m'ho, i em va fer. Es va plantar a casa amb el Dobby.
2: Múrcia és el lloc més lluny on heu anat?
0: No. Hem estat literalment a l'altra punta del món. Vam anar a Nova Zelanda pel viatge de bodes, quan ens vam casar. Era la il·lusió de la meva vida. Tot per al Senyor dels Anells. Jo sóc molt fan del Senyor dels Anells i sempre havia dit que jo m'aniria de viatge de casament. a Nova Zelanda i vam anar allà. I així ens vam portar algunes cosetes d'allà.
1: Xènia, i tota aquesta passió per les sèries i el cinema d'acció, diríem, no? És una mica d'acció, fantàstic. Com et va sorgir? Quan?
0: És una bona pregunta. No ho sé. No ho sé. Jo quan era joveneta, petita, sí, veia pel·lícules i això, però bueno, anar fent. I a mesura que em vaig anar fent gran, sobretot quan em vaig independitzar a Barcelona, que estava allà bastant sola, compartint pis i això, però sola, doncs anava veient pel·lícules. I veia pel·lícules que jo no havia vist mai, com per exemple les d'acció, perquè en els 90, que una noia veia pel·lis d'acció, no era gaire comú. I a casa no era algo que fomentaven. No per res, eh? Vull dir, no sorgia. Mm. I les anava veient i bueno, em feien sentir tan increïble. Em sentia, no sé, era meravellós. I com que era una afició que compartia jo, només jo, les veia i em veia i em nutria i molt, fins que vaig conèixer el meu marit. I és una afició que compartim i que ell entén de mi i jo entenc d'ell, perquè pots parlar de pel·lícules, però hi ha molta gent doncs, que no sent la mateixa passió per les pel·lícules i com més en veiem i en parlem i analitzem i doncs, ens alimentem l'un a l'altre.
2: Clar, amb el teu home compartiu el que deies, no? Aquesta passió pel cinema, i és una cosa que no només es veu a casa nostra, sinó que els vostres fills, si no m'equivoco, també tenen noms de pel·lícula. Com va anar això?
0: Sí, el meu fill es diu Jack Ripley i la meva filla es diu Ellen Connor. La Ellen Ripley és la protagonista d'Alien i Connor ve per la saga de Terminator, del John i la Sarah Connor. I el Jack és com un nom molt típic americà que a mi sempre m'ha agradat molt, perquè hi ha molts Jacks que m'agraden. I vam fer així com una barreja de noms compostos. En el nen li acabem dient Jack i la nena s'acaba dient Ellen. I bueno, ells estan contents d'on veurem els seus noms.
1: Sí, no han de donar moltes explicacions a l'escola?
0: Cap, no, cap ni una. Tothom els coneix aquí, són el Jack i la Ellen, saben d'on ve tot i la mar de bé.
1: I ells com viuen aquesta afició? Com ho porten, això de topar-se amb un alien quan pugen a l'escala? No els ha fet por mai?
0: Mai. Ells han crescut amb això, tinc vídeos increïbles dels nens de petit, ells com veure un gerro que tens a casa, amb ells era una cosa que estava allà i no els hi afecta. Com els hi afecta? Jo al meu marit sempre li deia que els nostres fills no valoraran això perquè han crescut amb això i per ells no és especial perquè és el que hi ha a casa. Ara el nen, que ja té uns 8 anys, comença a dir, mama, necessito diners perquè em vull comprar aquesta figura, perquè vull això, perquè vull l'altre. Dic, vale, carinyo, mica en mica. A dia d'avui el Jack comença a tenir por a la nit i al costat del llit té un Vader i ells dormen el que és al costat del museu i ell ho diu, mama, deixa una porta oberta perquè així ens veig el Vader perquè sé que ell em protegeix. Així que d'alguna manera és com un terapeuta ara mateix a casa.
2: Al contrari, no? En comptes de fer por, els ajuden.
1: La força correcte. L'acompanya, no?
0: Exacte, exacte.
1: La de l'altre cantó.
0: La de l'altre cantó, sí.
2: I Xènia, no sé si heu pensat mai obrir les portes de casa vostra al públic per ensenyar tota aquesta col·lecció que teniu.
0: Ho havíem fet, però no deixa de ser gent que em fico a casa que no conec. Ho havíem fet, però són moltes hores de pues, netejar, treure pols, típic, no? Però, i la gent venia i s'estava hores i hores i 3 i 4 hores un diumenge i dius, és que és el meu diumenge i necessito descansar. Però clar, et poses a parlar amb algú que s'emociona, que està feliç, que ve allà i et poses a parlar i és com, uau, i no callem. I al final vam dir, no podem seguir així i menys a canvi de misèria, diguéssim, no són les nostres hores, ens implica molt de temps i ara fa temps que no ho fem. La gent d'aquí al poble, que el boca a boca i algú li fa il·lusió, sempre està convidat a casa, sempre tenim les portes obertes, nosaltres no les tanquem mai. També tenim altres coses a casa, no? Tenim alguna recreativa i coses així, llavors ens agrada molt compartir, això sempre.
1: I teniu alguna cosa en cartera? De dir, ara mateix estic perseguint un Superman, o no sé, o alguna peça concreta o no?
0: Nosaltres sempre, el problema és que sempre volem. Jo, com t'he dit abans, un Batman és algo que sempre diem que a casa d'entrada, però a escala real. De fet, jo li dic que el vull a la teulada de casa, que es vegi des de fora, que m'encantaria. Però un Batman a escala real és algo que ens agradaria. Tenim un bustó d'Iron Man que també ens agradaria molt fer a escala real tot el traje d'Iron Man. I un altre del projecte és, que això ja cada cop queda més descartat, és que les habitacions que ens sobren al pis de dalt de casa, fer les temàtiques de pel·lícules. I això sí que obrirà al públic. Però això, bueno, això ho veiem més lluny. Però peces, de moment, el Batman i l'Iron Man tard o d'hora acabaran. i el meu marit està molt, molt, molt capficat que algun dia vol un DeLorean, i ell sap que algun dia hi haurà un DeLorean a casa. Potser sense motor i que no funcioni, però és molt fan de Regreso al Futuro i necessita un DeLorean.
2: Clar, i totes aquestes figures, com les busqueu? Com es troben? O les heu de demanar a algú específicament que les construeixi?
0: Doncs algunes sí, altres les trobem i altres se'ns ofereixen. Se'ns ofereixen de dir, ei, nois, he vist això, esteu al cas. El meu marit i jo, es diu Marcos, vaig dir el meu marit, el Marcos i jo, estem en un grup de WhatsApp de col·leccionistes d'Espanya, vale? De gent que té peces molt, molt, molt bèsties o que té... Bueno, que es, no que s'hi dedica, perquè ningú s'hi dedica, eh? Tots tenen la seva feina, tot és com nosaltres, afició. I llavors estan molt posats en empreses ja que es dediquen a això, quan treuen, perquè aquestes empreses estan en auge a dia d'avui, llavors quan treuen les noves col·leccions se'ns informa, o sigui, ens anem informant els uns als altres. A vegades quan algú es vol comprar una peça i es vol treure una altra de sobre, se la vol vendre, el primer que fa és oferir-ho al grup. Ei, nois, em trec això, algú vol? I si no, doncs, algú a la pop trobaries coses, tot i que no ho recomano perquè estan molt cares allà. Però s'acaba fent com una comunitat. I mira...
1: Com la comunitat dels anells, la comunitat del col·leccionista.
0: Sí, sí, senyora, tal qual.
1: Xènia, has dit DeLorean i a l'Ivan se li han posat uns ulls, sí. L'Ivan és el nostre tècnic, eh? Uns ulls com plats.
0: Hola, Ivan.
1: L'has pogut posar, Ivan, l'has pogut posar.
3: Oh, és la meva favorita.
1: Aquesta la tenies controlada.
3: Oh, m'encanta.
1: Xènia, moltíssimes... Perdona. Digues, digues.
0: No, Ivan, encara no el tenim, algun dia. La il·lusió del meu marit.
3: M'aliceu, eh?
0: Però, escolta'm, estàs convidat a casa al cine a veure Regreso al Futuro al cine quan vulguis.
3: Merci.
1: Xènia, moltíssimes gràcies per haver-nos obert la porta de casa teva aquí al Rambla 54 i gràcies també tu, Ona, per portar-nos aquesta història.
3: Escolta'm, Anna, perdona, perdona.
1: Digues, digues.
3: Que no li hem preguntat a l'Ona què li ha agradat amb ella.
1: Ostres, és veritat, gairebé se m'oblida. Ona, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio Sallent, i això ho estem fent amb tothom perquè l'oient doncs, vagi coneixent tota la gent que nodreix aquest programa, voldríem saber quatre coses de la ràdio i de tu per conèixer-nos una mica més. Potser també, si ets fan d'aquesta mena de figures de cinema d'acció, doncs quina seria la teva? Què ens pots explicar?
2: Doncs mira, començant una mica per la ràdio, aquí Ràdio Sallent és un mitjà local bastant, bastant petit, amb força llarga trajectòria, però sempre ha sobreviscut gràcies als voluntaris, això ho hem de reivindicar moltíssim, perquè tota la gent que ve són voluntaris, entre ells el seu director, que és el Pitu Galobar, que es desviu per la ràdio, i pel que fa a mi, jo personalment no sóc cinèfila, tot i que em va encantar veure a casa la Xènia, sinó que tiro més pel món de la música. I també us he de dir que aquí al Bages tenim un tou de músics que toquen bé i amb uns projectes fantàstics que a veure si algun dia també en podem parlar.
1: I tant, ves-nos fent propostes, tenim aquest Excel compartit i tal, tu ens ho poses allà i ramblegem ben aviat.
2: Perfecte.
1: Noies, gràcies a totes dues.
2: A vosaltres.
0: Bona tarda.

0: Doncs ja que ens hem posat tan pel·liculeros, Ivan, per donar pas a la nostra següent història, hi ha una altra sintonia, en aquest cas d'una sèrie de plataforma, que va que ni pintada. Ja fa uns anys, el 2020, Netflix va estrenar The Queen's Gambit, Gambito de Dama, una sèrie sobre una jugadora d'escacs que va comportar un allau puntual d'inscripcions a les escoles d'escacs. És un fenomen, però, que a Mas d'Enverge coneixen bé i, de fet, de molts anys abans, quan ningú imaginava encara ni les plataformes televisives ni les xarxes socials. En aquest cas, el protagonista es deia Josep Maria Lomà, que és el convidat que avui ens porta la Blanca Carol. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
1: Bona tarda.
0: Blanca, de seguida parlarem d'aquest fenomen dels escacs a Mas d'Enverge. Abans, però, deixa'm que demani que ens facis 5 cèntims de Ràdio Joventut i de tu mateixa, que si no després se m'oblida. Com que és el primer cop que connectem amb vosaltres, què hem de saber de la ràdio i de la redactora?
2: Bueno, Anna, primer que tot, felicitats pel Gambito de Dama. La veritat que és una molt bona sèrie, la recomanem a tothom. I avui intentarem que ens Maria Lomà ens transmeti també tota aquesta passió que té pels escacs. Pel que em preguntaves, Anna, Ràdio Joventut de Mas d'Enverge, me repetiré una mica el que han dit des de Ràdio Sallent, perquè també és un municipi molt petitet del Montsià, de l'interior del Montsià, i per tant la ràdio pues, se nodreix una mica també de voluntaris, de col·laboradors. Jo sóc la persona que està al capdavant, des de fa 4 anys sóc periodista, sóc la persona que està al capdavant dels continguts que es fan per a la xarxa des de Ràdio Joventut, però a més d'això també hi ha molts programes, ja sigui esportius, musicals, informatius, tot per donat veu no a la gent tant d'este municipi com dels municipis també petits que hi ha al voltant. Així que esta és una mica la presentació, espero que ens puguem anar coneixent al llarg de les properes setmanes.
0: Doncs fet aquesta presentació, ara sí, comencem la partida. Josep Maria, ens hem de situar l'any 1989, que és l'any que vas impulsar el Club d'Escacs de Mas d'Enverge, segons m'han explicat. Com va anar això? D'on et venia tu aquesta afició pels escacs?
1: Bueno, teníem certs coneixements de quan havia viscut a Barcelona amb altres companys i amics i tal. I hi ha una cosa que està clara, que als pobles petits no tenim cinemes, no tenim clubs d'escacs, ni clubs de ping-pong, ni clubs de billar i tot això. I t'has de muntar una mica tu mateix les activitats, no? Llavors va ser una mica pues, un grup d'amics de voler crear una afició i que altra gent del poble que es volgués també vincular i fer pues, un petit club d'escacs per poder competir a nivell comarcal.
2: Com bé comentes, Josep Maria, al principi el club va començar en molt poques persones, però en els anys va arribar a ser un dels clubs en més llicències federatives de Catalunya. Com se va aconseguir això? Com vos ho vau fer? Perquè fins en aquell moment Gambito de Dama encara no havia sortit a Netflix. Per tant, sí que havíeu de ser vosaltres que havíeu d'anar implicant una mica a tota la gent a que s'apuntés a aquestes llicències.
1: Bueno, d'entrada, hi ha dues circumstàncies que marquen bastant. Un és l'inici, que fins i tot van vindre des de fora a ensenyar-nos moviments bàsics i tal. I després, al cap d'un any aproximadament, vam entrar a l'escola. A l'escola de Mas d'Enverge n'estaven interessats, el seu director Rafel, un altre mestre que també estava allí i que també n'estava interessat, i nosaltres també, evidentment, no? Llavors, bàsicament, en un principi va començar allí a nivell a l'hora del pati, més nosaltres anàvem dos cops per setmana a fer un extraescolar per les tardes, i bé, els dies que hi havia pluja també feien certes competicions d'escacs i tal, no? Llavors això va ser el que és els inicis el que a nosaltres ens va fer créixer un poc, eh? O sigui, vam passar, per exemple, de 10 llicències a 25, per exemple, no? Després, bastant més endavant, pues ja devíem portar pues, uns 15 anys aproximadament, s'estava muntant a nivell Catalunya el tema d'homologar l'assignatura dels escacs dintre dels instituts, no? Nosaltres, aquest mateix directiu que estava a Masdenverge, llavors era va passar a ser director de l'IES Les Planes de Santa Bàrbara. I llavors i també hi havia casualment també hi havia una professora que sabia jugar als escacs i li agradava, i el seu pare també tenia molta afició, no? Total, de que vam legalitzar, se va anar a ensenyament i Tarragona va autoritzar a que es fes la signatura dels escacs dintre de l'horari lectiu, com un crèdit variable, a primer i segon d'ESO, bàsicament.
0: I com va anar aquesta experiència? Perquè potser s'hauria...
1: Aquesta experiència va ser fantàstica. O sigui, amb aquesta profe, José Castellano, perquè, per dues coses, una, ella agafava a tots els nens de primer d'ESO, per exemple, fent un trimestre d'escacs, no? I, en certa manera, vam fer unes certes valoracions, també van fer intercanvis amb altres països, amb França i Alemanya, i això ja a l'escola, bàsicament, no?, amb el nostre suport. I la veritat és que va agradar moltíssim. I aquí va ser el gran creixement de llicències federatives, no? Llavors ja, per exemple, doncs, van passar a 300 llicències, que per a un club petit és molt, i a nivell Catalunya doncs, van passar a ser, doncs, amb diferència, l'entitat o el club que més llicències federatives teníem, no? I que més ens movíem en aquell moment, no? Va ser un creixement sobresortint de la normalitat en aquell moment.
0: I això, no sé si saps, ho vau fer puntualment, això de fer una signatura com a tal d'escacs? No sé si a les escoles això es fa actualment o no. Perquè em sembla com bastant positiu, no? Per fins i tot per plantar cara a les pantalles, ajudar els nanos a baixar el ritme, a pensar, a fer estratègia, vull dir...
1: Per aquí va la cosa, no? El tema d'escacs a l'escola actualment està... la Federació i Ensenyament ja tenen un programa muntat. El que es fa actualment és s'allibera un mestre unes hores determinades, que se li fa uns cursos previs perquè pugui portar el tema dels escacs a l'escola, no? I vale. Moltes vegades va també en connexió amb algun club, moltes vegades. Però en aquell moment això era molt novedós. O sigui que la Federació no tenia aquest programa. No existia a nivell Catalunya pràcticament, no? S'havia fet algun esbós, però que funcionés i que estés aprovat pel Departament d'Ensenyament i tal, fins en aquell moment no existia, no? I la veritat és que, doncs, va anar molt bé. O sigui, fins i tot vam fer un apartat en què hi havia uns certs alumnes que no tenien uns grans mèrits o en aprendre, per exemple, no? Que no eren els més avançats, no? Mm-hmm. I se'ls va posar, per exemple, a l'escola d'escacs, dintre, a un horari. Evidentment, ells no volien gastar temps, com aquell que diu, aprenent coneixements, però a poc a poc van anar aprenent i van aconseguir que a través dels escacs poguessin tenir una concentració més gran per estudiar altres assignatures, no? I estem parlant d'alumnes no els més brillants, sinó possiblement els que menys en aquell moment donaven de sí, no? I els va anar molt bé.
2: Josep Maria, i més enllà d'això, d'esta incursió a l'escola, des del Club Escacs Masdenverge, també vau impulsar, no?, trobades internacionals en joves d'altres països.
1: Sí, a través del centre vam fer 3 anys que vam fer sortides a França i Alemanya, i després aquests joves també venien aquí, no? I, bueno, estaven allotjats o bé en cases o bé a albergue o alguna... I la veritat va ser molt, molt positiu, hi havia moltes ganes d'anar-hi, no?
2: I actualment com està el Club d'Escacs Masdenverge? Quins reptes té per a continuar creixent i atraient jugadors? Perquè fins on jo sé, té molt bona salut el Club d'Escacs Masdenverge.
1: Sí, ara no estem en aquell nivell perquè, malauradament, els crèdits variables van desaparèixer de l'ESO. Igual, és aquelles coses que es va fer una aposta en el seu moment molt, molt positiva, no en escacs en general, però per als crèdits variables, perquè entraven temàtiques de que no calia estar tot un any aquells alumnes, però sí que estaven trimestralment o aproximadament, i anava molt bé. però bueno, va desaparèixer, i a la qual cosa els escacs allí pues, també van desaparèixer, evidentment, no? Actualment ja dic que està arreglat d'una altra manera, i els centres de primària que s'hi volen acollir, ara actualment està en primària, ho poden fer a través dels mestres, s'han de posar d'acord la direcció, la federació, etcètera, no? Vale. Actualment, el que em pregunten més que res, ho comentava, especificava una mica el per què va desaparèixer el tema dels escacs a l'escola en aquell moment amb el crèdit variable, no? Perquè, simplement doncs, perquè els crèdits variables van desaparèixer. Actualment, la nostra salut està prou bé, no estem en aquell boom de fitxes federatives, evidentment, però bueno, estem competint, estem a la primera provincial de Tarragona, hi ha gent jove, tenim la nostra escola d'escacs, setmanalment fem 2 dies classe, i la veritat és que anem bastant bé, no mos podem queixar tal com anem, no? Anem creixent.
0: Josep Maria, i a nivell personal, després de tants anys vinculat als escacs, què creus que t'ha portat aquest esport? I què li diries a algú que ens està escoltant i no hi ha jugat mai perquè s'animi?
1: D'entrada, els escacs és com a esport, o com a joc, com li volguéssim dir, perquè nosaltres també pot ser... Tenim l'àmbit de practicar, però també està l'àmbit de competir. O sigui, això ho tenim les dues coses. A mi, la veritat és que m'ha portat coneixença de moltíssima gent, fer moltíssimes amistats, sovint ho comentem, estades que hem estat doncs, o bé a la mateixa província, o hem estat a fora, inclús a l'estranger, per exemple, i ha estat molt positiu. I de cara al jovent, doncs, diria que és una cosa molt positiva, perquè és concentració pura, i en una cosa que possiblement és un dels temes més delicats de l'ensenyament, aconseguir que els joves es concentrin per llegir, per escoltar el mestre, pel que sigui.
0: Doncs, Josep Maria, jo no sóc tan jove, però i fa molt que no trec el tauler, però me n'has fet venir força ganes. Ves que avui no el recuperi. Moltíssimes gràcies per haver portat al Rambla doncs, aquesta passió, i gràcies també a la Blanca. A tots dos, fins aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Ei, Anna, sóc l'Eric López, dueu Lleida Ràdio. Escolta, he vist que heu parlat d'escacs aquí al Rambla d'avui amb els companys de Ràdio Joventut. Què us sembla si agafo aquest meló que heu obert i us presento demà uns escacs que tenim aquí al Museu de Lleida? Us explico. És un conjunt de peces del joc fetes de cristall de roca i documentades de l'any 1068 a Àger, aquí a la comarca de la Noguera. Així que, Anna, conversem una miqueta mentre t'explico els escacs de cristall de roca amb la directora del Museu de Lleida. Què et sembla?
1: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona Fàbrega del 9FM. Mira, et comento, veig que aquesta setmana des de Rambla heu parlat sobre escacs i he tingut fred de peus i, per tant, jo també et portaré una proposta d'escacs des de la comarca d'Osona, Sant Pere de Torelló, i en concret parlarem amb l'Anna, que és la responsable de l'empresa Moraplay, una empresa que és l'única que fabrica peces des de zero d'escacs, l'única de l'Estat i l'única d'Europa. Per això ho descobrirem juntes, no et faré més spoilers. Apa, que vagi bé.
2: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
3: Quan a l'Excel de propostes que tenim amb tots els companys de les 54 ràdios que formen part d'aquest Rambla, hi vaig llegir sardanes satàniques, m'hi vaig tirar de cap. És un nom increïble, no? Em vaig emocionar molt fins que la Jèssica del Moral, que és la presentadora del programa de televisió 180 graus de la xarxa, que seu a la fila de taules de davant nostra a la redacció, em va dir, sí, home, aquesta sardana en qüestió és una cosa bastant comú i els dansaires no l'eviten ni els dona voltes al cap. Quina llàstima, vaig pensar. Però com que al Rambla 54 som gent curiosa i ens encanta aprendre coses, doncs vam decidir que li preguntaríem de què anava tot plegat a l'Albert Sant Andrés, que és... què era això de la sardana satànica? I sobretot, qui els porta al departament de màrqueting, perquè està molt, molt aconseguit. Albert, benvingut a la Rambla.
4: Hola, gràcies. Què tal?
3: Albert, de seguida traiem l'entrellat d'aquesta cosa demoníaca, però abans, com que avui us estreneu, què ha de saber l'oient que no oienta? Ens ha quedat molt clar, gràcies, Termcat, de Ràdio Castellà i de tu mateix.
4: Doncs mira, Ràdio Castellà es va fundar el 30 de juny de 1981. Aquest any fem 45 anys, precisament. És un mitjà municipal i una de les ràdios de Canes al Vallès Occidental. El nostre director és el Julià Guerrero i també tenim escacs aquí, ara que parlàvem d'escacs. De mi mateix, doncs mira, jo sóc un dels redactors d'aquí, de Ràdio Castellà i el diari L'Actual, que tenim també un diari, un setmanari gratuït amb tota la informació del poble. Jo porto aquí 11 anys en aquesta casa i, bueno, esperem poder ensenyar-vos com és castellà.
3: Segur que sí. Albert, fetes aquestes presentacions, anem per la sardana en qüestió, que em diuen per ordres que es veu que és un estil que no és nou i que hores d'ara està agafant molta embranzida, sobretot entre la gent jove. Què és realment la sardana satànica i la clau? Per què es diu així?
4: Doncs mira, com parlaves abans de la sardana satànica, jo crec que quan vam escoltar la setmana passada parlar d'aquesta sardana satànica, tothom ens va cridar molt l'atenció. S'ha de dir que Castellà del Vallès serà la capital de la sardana aquest pròxim 2027 i l'agrupació sardanista Amics de Castellà, coneguda aquí com la SAC, ha volgut incloure aquest estil de la sardana satànica en el seu pròxim curs de sardanes i danses del món. Però és que realment, què és la sardana satànica? I ens ho explica el president de la SAC, el Joan Ventura, que ens fa 5 cèntims de què és aquest estil.
5: La sardana satànica és el mateix, els punts de la sardana normal, clàssica, però la part llarga dels 3 punts que tu ballaries amb una rajola doncs acaben voltant a la dreta i a l'esquerra i van quasi mitja volta, fan la runa cap a la dreta i mitja cap a l'esquerra, corrents i disfruten i allò que és el que ens interessa que el jovent agafi. I la sardana persiana és el mateix, però més lent.
3: Sardana satànica i, si la ralentitzes, sardana persiana. Segueixo fascinada amb aquests noms.
4: Sí, sí, com veus, el nom de satànica no té res a veure ni amb el dimoni, ni amb l'inframón, ni amb res d'això, que és, jo crec, el primer que pensem tots, no? Segurament, pel que hem pogut saber i ens ha explicat el Joan Ventura, és més una estratègia del que podríem denominar màrqueting sardanista.
5: Jo també ho preguntava, dic, a veure, satànica per què? Satànica, satànica, suposo que jo m'imagino que deu ser el morbo d'aquell jovent amb aquesta paraula, com que som com són, doncs s'enganxin i ho provin, no?
4: Aquest estil, com ja parlaves abans, és un estil que existeix i que es va recuperar fa un temps, com ens ha explicat el Joan, de la colla de Molins de Rei, com ell mateix ho explica.
5: Aquesta sardana ja la ballava, que quan tenia 15 anys es va deixar de fer, i llavors els amics de Molins de Rei doncs, bueno, van posar-hi sardana satànica o persiana, i a partir d'aquí doncs, ha tingut bastant rebombori, doncs això, no? I, pràcticament, hi ha la gent precisament clàssica que no els hi agrada perquè diu que això no es balla sardanes, però bueno, si això hem d'agafar jovent, si això funciona, pues, ens haurem d'acomodar-lo del jovent.
3: Ens haurem d'acomodar. Amb aquestes coses sempre acostuma a sortir bastanta oposició, eh?
4: Sí, de fet, és una cosa que ens ha sobtat molt, no? que és que també té els seus detractors, no? Sobretot entre els més puristes de la sardana en general.
5: Sí, clar, té detractors, perquè la gent gran que, per exemple, doncs, que ara no balla, que està sentada mirant com balla la gent, i gent gran doncs, que balla, doncs estan acostumats a ballar el clàssic, no? Els curts, dreta, esquerra, i els llargs, doncs els tres punts clàssics, no? Dreta, esquerra, dreta, cap a l'esquerra, cap a la dreta, i així, no? I quasi no es mouen, no s'haurien de moure molts d'una rajola per ballar això. Però el jovent disfruta i balla, i els tenim allà, els tenim ballant la sardana. Sigui satànica, sigui persiana, o sigui punts lliures, o sigui d'exhibició, el que sigui, però els tenim allà. I és el que ens interessa, el jovent que vingui.
3: Escolta, i la música d'aquestes sardanes satàniques o persianes és la mateixa que la sardana tradicional?
4: Sí, de fet, per ballar sí, aquest estil, evidentment es necessiten ritmes una mica més ràpids dels normals. De fet, podeu veure, hem trobat vídeos a YouTube que es veu, és molt curiós. I com apunta Ventura, qualsevol sardana clàssica, de fet, pot servir per fer-ho.
5: Normalment, si enganxes una sardana doncs, balladora, com les que té, per exemple, el Francesc Marrós, vull dir, és un compositor que les ballades, les sardanes es poden ballar totes i es poden ballar girant de través del que vulguis, no? I disfruten, vull dir, a veure, cap problema. Hi ha algunes sardanes que potser no es pot fer perquè no et dona el peu a poder-ho fer perquè és molt lenta la sardana o no té gaire salt, perquè el principal és quan una sardana portes, doncs, la sardana normalment tira entre 71 i 91, més o menys, eh? Doncs això, hi ha uns punts finals, que potser n'hi ha entre 16 i 22, que et donen peu a poder córrer i a poder disfrutar de la sardana.
4: Aquest parlava dels punts, això ja és una mica per iniciats.
3: Exacte.
4: En resum, sí. En resum, això és un estil de sardana que s'adapta una mica més als temps moderns i que està servint per aconseguir apropar aquest ball a la gent més jove, que és el que intenten ells.
3: Doncs, Albert, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions i aclariments. Era important, crec, desfer aquest malentès, tot i una certa decepció. Fins aviat.
4: Gràcies, fins aviat.
6: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
7: Vale, Rambla 54.
6: Ara, potser una definició pel programa.
7: Rambla 54 és el millor programa.
6: I què escoltes?
7: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
7: Genial.
8: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.

0: Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que a Rambla 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un coc que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
1: Tere Giné, benvinguda al Rambla 54.
0: Hola, Anna Morgades. Encantadíssima d'estar aquí al teu costat en aquesta Rambla 54.
1: Escolta, molt efectiu això del coc, eh? De xocolata de garrofa, no? Aquí em diuen que quin dia vens presencialment aquí.
0: No et preocupes, que no tardaré gaire en vindre, i sí, un coc fantàstic amb farina de garrofa, que a més, si hi ha alguna persona al·lèrgica, pues, se'l podrà menjar i llepar-se els dits. Vol prepararé, eh? No us preocupeu.
1: Doncs sí, sí, el dia que vinguis ens hauràs de passar també la recepta, que segur que és boníssim. Però de moment, parlem d'aquesta matèria primera, de la garrofa, que ens vas dir, que és un dels cultius més especials i emblemàtics de l'Ebre, no?
0: Sí, efectivament. De fet, la garrofa històricament ve del garrofer. El garrofer era un arbre auster de secà que ja es buscava la vida, podríem dir, als marges dels camps, i durant dècades la garrofa es considerava un fruit menor destinat quasi exclusivament al ferratge i a l'alimentació animal. Tanmateix, els darrers anys pues, ha viscut una autèntica revolució.
1: I això?
0: Pues perquè és un producte molt cotitzat per la indústria alimentària, per la cosmètica i la farmàcia, per les seves múltiples propietats. I, de fet, per conèixer de primera mà com es presenta la campanya i quins usuaris, quins usos en fem d'aquest or negre, podríem dir-ho així, el gerent d'Indústries Ralda d'aquí de Santa Bàrbara ens explicarà tot el que fa referència a la collita d'enguany i també com ha anat, si et sembla, com ha anat canviant les plantacions tradicionals per aconseguir de més intensives.
2: Sí, això és un tema molt important. Durant els 10 últims anys, 10-15 anys, una associació que es diu EIG, que està promocionada principalment pels trossejadors de garrofa a nivell de tot el país, una de les coses que han fet, juntament amb un enginyer agrònom, Joan Tous, ha sigut seleccionar varietats que tinguin un creixement ràpid i que, per altra part, tinguin un percentatge de garrofí més alt en la garrofa, que això permet també que el fruit, ara que s'estan començant ja a fer algunes petites recollides, doncs aquest fruit se pugui pagar a un preu superior.
1: D'això se'n diu agrigenòmica, que aquesta me la sé, que amb l'Ivan estem preparant un paraules habitables de genètica. És aquesta branca dedicada a crear aquestes noves varietats millorades.
0: Mira, doncs jo ho desconeixia, això, eh?
1: Veus?
0: De fet, diu que mai t'agitarà sense saber una cosa més, no? De fet, aquestes noves varietats tenen millor rendiment, expliquen, i permeten introduir la mecanització en un cultiu on fins ara la major part de la recollida s'havia de fer manualment.
1: I tot això per arribar a la pregunta barcelonina de per què ho fem, això? Què en traiem de la garrofa avui en dia?
0: Bueno, pues mira, del fruit se n'aprofita absolutament el 100%, separat principalment en dues parts, la llavor, el garrofí i la pulpa. Comencem, si et sembla, per la part més valuosa econòmicament, és el garrofí. I si vols saber quines aplicacions té en la nostra alimentació quotidiana, ara mateix te les expliquem.
2: Bueno, el garrofí, de fet, és un espessant i estabilitzant, i un dels grans avantatges que té és que mesclat amb altres productes millora molt la cremositat i millora també el valor del producte que poden fer. El que comentàvem, per exemple, abans de la gran pujada del garrofí, el que fa la indústria és buscar altres solucions. Per exemple, un consumidor important a nivell mundial era la gent que fabrica formatges frescos d'untar. Per exemple, el conegut Filadèlfia. Pues aquesta gent, pràcticament, a conseqüència de la pujada, han desaparegut del mercat. O sigui, han canviat fórmules i han desaparegut del mercat. El mercat més fidel és el mercat dels gelats. És realment el mercat més fidel i gràcies a ell pues avui continuen havent un consum de garrofí. Hi ha algunes petites coses, però la veritat és que igual en farmàcia que en productes de bellesa és molt testimonial. O sigui, és més per donar-li nom i per dir utilitzem un producte natural que perquè realment hi hagi un volum de quilos o de tonelades.
1: I la polpa d'això, Tere, què se'n fa?
0: Bueno, pues tradicionalment anava per al pinso animal, però Indústries Ralda, la torra, per exemple, la micronitza i té altres usos per a alimentació humana i per a dietes especials.
2: I després també s'utilitza, algunes fàbriques sí, altres no, perquè això, tot aquest, allí hi ha una fórmula, cada nutròleg té les seves idees, també pels piensos de gossos, també hi ha fàbriques que la utilitzen. Però això estem parlant de la pulpa torrada i micronitzada. I que aquest producte també s'utilitza per alimentació humana com a substitut del cacau, però no com un substitut al 100%, sinó perquè potser amb una mescla de determinada d'un xocolata doncs en pugui haure un 1 o un 2%, perquè sol, normalment, la gent diuen que és molt fort de sabor i molt fort d'olor. O sigui, té unes característiques que li donen una diferència i que hi ha gent, doncs, que bueno, pot hi haure algú que li agrada, però també hi ha molta gent que diuen que troben que és molt fort. Poden utilitzar-lo els diabètics, encara que porta sucre. La riquesa principal de la garrofa són els sucres i, per altra part, no porta els components que porta el blat ni els altres cereals. Per tant, igual s'ha pot utilitzar pels ciàlics que pels diabètics.
1: Doncs ja ens hem posat al dia de què fem a Catalunya i especialment a les Terres de l'Ebre amb les garrofes. Tere, ja saps que t'esperem amb els braços oberts, a tu i al teu coc. I com que és el primer dia que passes pel Rambla 54, t'he de demanar molt ràpid, una última cosa, i és que ens facis 5 cèntims de la Plana Ràdio i de tu. Què ha de saber l'oient?
0: T'ho faig molt ràpidament, perquè ja sé que sempre anem justos de temps. L'Oiena ha de saber que és una ràdio que fa 31 anys que està, concretament a la zona de l'interior del Montsià. Vam néixer el 9 de juliol de l'any 95. Aquí és una d'aquestes emissores de ràdio de les Terres de l'Ebre que tenim moltíssims col·laboradors, més de 31 col·laboradors. Hi estem el Víctor Montecino i una servidora, i és una ràdio molt propera a la gent que intenta sempre tindre este contacte directe amb la seva audiència. I de mi, pues, que tinc passió per la ràdio. Què t'he de dir més, Anna?
1: I que saps cuinar.
0: També. Ara, no sé si tant com tu, perquè jo ja he vist tot el que tu prepares a través de les xarxes socials i no sé si et passaria davant. Farem, si et sembla, una mica de concurs.
1: Ui, m'estan mirant aquí ja de volem el coc de la Morgades. Tere, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
0: Una abraçada.
3: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54. Jo escolto Rambla 54, Ràdio Montblanc.
1: Gemma Bufies, benvinguda al Rambla 54.
4: Hola, bona tarda.
1: Escolta'm, hores d'enregistrament a banda, les 12 de la nit, m'ha cridat molt l'atenció, que la persona que avui ens vens a presentar, una ermitana.
4: Exacte, és l'Alícia Devesa, una dona que va fer d'ermitana durant un any i mig al santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc. I enguany, que com sabeu, s'han celebrat les decenals, doncs ha tornat a viure aquesta festa tan especial aquí a Montblanc.
1: I tu l'has esperat pacientment, amb el micròfon en mà, perquè la puguem conèixer. Què n'hem de saber, Gemma?
4: Mira, hem de saber clarament a què es dedica una ermitana, com és el seu dia a dia, i ens ho ha explicat. Escoltem-ho ja.
5: Doncs, bàsicament, a la pregària. La vida eremítica, doncs, es tracta d'això, d'estar en silenci i solitud per estar més en connexió amb Déu. Llavors et dediques, bàsicament, a pregar i, evidentment, al dia a dia de les teves ocupacions. Però aquesta solitud i silenci et porta a poder estar més per lo espiritual, però al mateix temps no estàs aïllat, no estàs aïllat de la resta. Justament com estàs més en connexió amb tot, pots pregar per tothom i estàs aportant aquesta dedicació, no?, a la humanitat també.
1: I com va arribar això? Et lleves un dia i ja està? O és un procés?
4: Clar, és una mica surrealista pels que no ho hem sentit, no? Però clar, li vaig preguntar i ens explica que tot va canviar ara fa 6 anys.
5: Jo de petita, bueno, vaig créixer en una família catòlica, havia anat a escola de monges, però després vaig desconnectar i vaig passar força anys de la vida desconnectada. Això sí, jo buscava, espiritualment, i fa 6 anys vaig tenir una conversió. Vaig pujar a un santuari, bueno, per passar uns dies i vaig tenir una conversió a la religió catòlica. Llavors em vaig dedicar plenament perquè hi ha un fet que nosaltres diem la crida, o sigui, hi ha persones, pràcticament totes les vocacions, no?, són per una crida que sents, no?, que has de seguir aquest camí. Jo l'havia sentit fa anys, però a l'estar apartada no ho vaig fer cabal. I ara, fa 6 anys, vaig poder entendre de dir sí, ara puc dir que sí. Vaig iniciar aquesta vida en un monestir. Llavors, allà mateix, se'm va orientar cap a la vida eremítica. Jo, de fet, havia sigut una persona també molt solitària, jo trobava Déu a la muntanya, i se'm va orientar. Llavors vaig fer una petició, se'm va orientar cap a l'arxidiòcesi de Tarragona perquè aquí està organitzada, hi ha amb estatuts i bueno, hi ha un grup que ja fa molts anys, un grup d'ermitans també de fa molts anys, i vaig venir cap aquí, llavors em van ubicar a Montblanc.
1: Gemma, i la relació amb Montblanc de vosaltres, què en recorda?
4: Doncs mira,

0: Un petit problema tècnic. Gemma, et preguntava, què en recorda de Montblanc?
1: Doncs mira, deia que l'Alícia, que va fer d'ermitana durant un any i mig aquí al Santuari de la Serra, recorda amb molt, molt especial aquesta primera vivència d'ella en solitud.
2: A la Serra va ser la meva primera experiència. Jo venia amb moltes ganes perquè sentia molt, molt, molt fort de fer aquest compromís. I a la Serra, la veritat és que vaig poder... Jo em vaig iniciar també amb el fet d'estar sola, amb el fet d'anar entrant més amb la pregària i, bueno, vas aprofundint també, no?, a nivell teològic. I Montblanc es va donar la circumstància de que a l'estar molt a prop també d'una població, doncs has d'anar jugant entre el recolliment, que és una paraula per mi clau de cara a la vida eremítica, que puguis estar en recolliment, que no et dispersis amb altres coses del camí que estàs fent, però jo vaig intentar preservar molt això, però al mateix temps, clar, entrava en contacte doncs, a través d'anar a missa o el cor que una mica també els ajudava, vas entrant en contacte amb la població. I la veritat és que va quedar, bueno, com una relació maca, no? Amb el fet d'això, amb aquesta proximitat també va tenir aquesta part positiva, no?
0: Gemma, una superhistòria que ens arriba des de Montblanc. Estem acabant el programa, però no et podem deixar marxar sense que et presentis tu i la ràdio. Fes-nos 5 cèntims de qui sou, si us plau.
1: Mira, Ràdio Montblanc és una ràdio municipal, va néixer ara fa 44 anys, el 82, i llavors es deia La Veu Jove de la Conca. Va ser per una iniciativa popular, lo típic, uns quants amics que es troben i fan una emissora. I jo, doncs, mira, sóc una maresmenca, es nota per l'accent, tu que això ho tens el nas afilat, i fa 6 anys vaig venir a parar, doncs, a la Conca de Barberà, de fa 4 formo part de l'equip petitet, també, de Ràdio Montblanc, i aquesta ha estat, sens dubte, la millor manera de fer territori i arrelar a la Catalunya Nova.
0: Doncs, Gemma, moltíssimes gràcies. Tornem a ramblejar ben aviat. Una abraçada.
1: Una abraçada.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Nou retard en la planificació del futur hospital que s'ha de construir a la ciutat. La consellera de Salut, Olga Pané, explicava ahir a la tarda en la seva primera visita a Rubí que el pla funcional d'aquest futur hospital encara no s'ha aprovat i que la previsió és tenir-lo enllestit el mes vinent per poder encarregar el projecte executiu durant 2027, això sí, si la Generalitat té pressupost l'any vinent. Part de la raó d'aquest nou retard, i és que la licitació havia d'haver començat aquest mateix mes de setembre, és una concreció del model. Ara la nomenclatura que s'està fent servir és la de Centre d'Atenció Integrada en Salut, CAIS, i no Centre d'Alta Resolució, CAR, com fins ara. Contempla com a mínim dos canvis importants respecte a l'última informació compartida: la voluntat de centralitzar ja tots els serveis de salut mental públics de Rubí i la possibilitat que finalment no disposi de quiròfans per a operacions ambulatòries. Aquest últim punt és precisament el que s'està acabant de decidir. En tot cas, aquest futur CAIS serà un dels primers centres d'un nou model sanitari que deixarà les intervencions i tractaments menys freqüents pels hospitals de referència i que centralitzarà l'atenció més comuna en aquests centres de proximitat.
2: La Biblioteca Municipal Mestre Martí Teuler acull aquesta tarda la presentació d'Un món de colors, l'obra pòstuma de la rubinenca Maria Teresa Voltor i Vinyals, un extens treball de recerca lingüística dedicat a les paraules i a les expressions catalanes relacionades amb els colors. El llibre ha estat editat pel seu vidu, Pere Vilanova, que reivindica que aquest volum hauria de formar part dels centres educatius de Rubí com a eina de consulta i aprenentatge. Voltor, que va exercir com a professora i assessora al Servei Local de Català, va dedicar dècades a recopilar centenars de paraules, derivats, dites i locucions vinculades als colors, al cromatisme. El resultat és un diccionari especialitzat, estructurat i accessible per a estudiants, però també per a escriptors i per curiosos. L'acte es farà aquesta tarda a les 6 i comptarà amb el suport de l'historiador local Jordi Vilalta.
3: Quant als esports, estrena

0: bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous, 17 de setembre, i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Ara hi ha alguns problemes de la xarxa viària catalana. A l'autopista T7 hi ha retencions de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès, en sentit Tarragona, la B30, lateral de la P7 i a Quart Barberà, en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada Reixac, al nus de Trinitat, d'entrada a Barcelona. A la C17 i a Quart de Parets de Mollet, en sentit sud. A la C60 hi ha retencions d'Argentona, en sentit Mataró. La B23 va molt carregada de Molins de Rei al Papiol i d'Esplugues a Barcelona. A l'autovia 2 i a l'antitud de Cornellà a Sant Joan d'Espí, en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda del B20 hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat. I a la ronda litoral, a la B10, hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda.

0: Bé, doncs avui al Connectats parlarem de la miopia infantil. Un estudi de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa de la UPC afirma que es triplica entre els 8 i els 12 anys. Parlarem amb Laura Guissasola, que és investigadora. Continuarem analitzant el fenomen dels cuidadors particulars de gossos. Conversarem amb una cuidadora, la santcugatenca Carla Jara, per saber com ha anat aquest estiu. I acabarem amb sardanes satàniques i els cursos de sardanes i danses del món de la mà d'en Joan Ventura, de l'agrupació sardanista Amics de Castellà. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: És moment de repassar el més destacat de l'actualitat dels municipis que formen part d'aquest Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Banc de Sang de Terrassa i l'organització de la cursa Fanny Sallés han iniciat una nova col·laboració per promoure la donació de sang i la solidaritat a la ciutat. Així, les persones que donin sang al Banc de Terrassa fins al 26 de setembre entraran en el sorteig d'un dorsal per participar en aquesta cursa. El sorteig es farà el 28 de setembre i la persona guanyadora podrà disputar aquesta prova, que se celebrarà el 4 d'octubre. L'iniciativa vincula l'activitat esportiva amb la donació de sang en una acció que també té un component solidari. La cursa Fanny Sallés col·labora amb Oncolliga, entitat que dona suport a les persones amb càncer i les seves famílies. En aquest sentit, el Banc de Sang recorda que els pacients oncològics poden necessitar transfusions de sang o components sanguinis durant els seus tractaments. La cursa Fanny Sallés, organitzada per l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa, arriba enguany a la seva 12a edició. La prova té un recorregut urbà de 5 quilòmetres pels carrers de la ciutat, amb sortida i arribada al Parc dels Catalans.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Marta Farrés buscarà el seu tercer mandat a les eleccions municipals del maig. Malgrat que en una entrevista a Ràdio Sabadell, l'actual alcaldessa ha assegurat que encara no pensa en els comicis, sí que ha avançat que serà l'alcaldable del PSC

0: i que entomarà la cursa electoral amb moltes ganes.
1: Sí, jo continuaré. I sobretot perquè, ostres, jo crec que Sabadell és una ciutat que dona per fer moltíssimes coses, no? I que és una ciutat, això, que tenim capitalitat, que per primera vegada en molt de temps estem sent referents a dintre, però també estem referents cap enfora, i això a mi m'anima moltíssim.
0: Una de les principals incògnites d'aquests comicis, però, serà l'impacte que tindrà l'auge de l'extrema dreta. Diversos sondejos apunten que Aliança Catalana i Vox cada vegada retallen més distància respecte al Partit Socialista i a escala municipal Ferrés té clara quina fórmula adoptarà. En aquesta línia, l'actual alcaldessa assegura estar disposant tots els esforços per millorar l'estat de la via pública, la seguretat i fer avançar alguns projectes clau de mandat.
2: Gràcies, Pol. Sabem que és notícia avui a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. 6 famílies amb menors han estat desnonades aquest dimecres d'un local amb 6 habitacions situat a l'Avinguda d'Alfons 13. Segons l'Ajuntament de Badalona, Serveis Socials desconeixia la seva situació i no tenia constància per cap via que hi residissin nadons i infants. El jutjat, detallen des del consistori, no va requerir la presència dels serveis socials municipals per dur a terme el desallotjament efectuat per la Guàrdia Urbana. Cap de les persones desnonades, afegeixen, estava en seguiment per part dels serveis socials municipals ni havien sol·licitat prèviament la seva atenció. Els afectats, segons fonts properes, lamenten que no se'ls hagi ofert cap alternativa per poder recuperar les seves pertinences, com passa habitualment en els desnonaments. Per la seva banda, Badalona en Comú Podem denuncia que l'executiu ha abandonat aquestes famílies amb menors al càrrec sense oferir-los una alternativa habitacional. La seva presidenta, Aida Llaurador, reitera la necessitat de comptar amb un centre d'emergències propi que pugui donar resposta a aquestes situacions, lamenta, cada vegada més freqüents.
2: Gràcies, Martí. Seguim encara al litoral, però ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
4: Bona tarda. Més d'un centenar de persones s'han trobat a la nit d'Amics del Prat, que serveix per reconèixer a persones i entitats per la seva trajectòria. L'entitat ha atorgat el Premi Amiga del Prat a Anna Carreras Mola per la seva trajectòria professional a les urgències mèdiques, la pneumologia i també la salut pública. Aquest tradicional acte previ a la Festa Major del Prat també ha atorgat el guardó Josep Maria Vilà a la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional del Prat, el NUS, en aquest cas per la seva tasca col·lectiva de promoció de la cultura. Alhora també s'ha atorgat el Premi Jaume Monés a Prat Ràdio en reconeixement pel seu compromís amb la informació de proximitat, la cultura, la participació ciutadana i també la identitat, a més a les portes del seu 25è aniversari. I una altra entitat que també fa 25 anys és la companyia teatral Els Pastorets i s'ha donat el Premi Pau Vallhonrat a Maria Àngels Codina Álvarez, que porta tot aquest temps al seu capdavant.
2: Gràcies, Luis. I de retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. Els forts aiguats d'ahir dimecres al vespre van deixar desenes d'incidències tant al nucli urbà de Castellà com a les urbanitzacions i Sant Feliu del Racó. Segons la dada oficial de l'estació meteorològica de Cal Botafoc, van caure al centre de Castellà 92,5 litres per metre quadrat, unes pluges que van posar a prova el clavegueram del municipi i que va provocar esllavissades i rierols i avingudes d'aigua pels carrers. Una de les zones més afectades va ser l'Aerosol D, on una gran quantitat d'aigua, terra i pedres va baixar del balcó de Sant Llorenç fins a la part baixa de l'Aerosol, inundant per complet el carrer Santa Rosa i afectant el trànsit. Policia locals, bombers, ADF i Serna van haver de treballar durant el vespre i la nit en diferents punts del municipi, recol·locant tapes de clavegueram que s'havien després, actuant en garatges inundats i atenent altres acumulacions d'aigua i afectacions derivades de l'episodi d'aiguats.
2: Gràcies, Albert. Anem ara fins a Rubí, David García. Bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Aquí a Rubí destaquem un nou retard en la planificació del futur hospital que s'ha de construir a la ciutat. La consellera de Salut, Olga Pané, explicava ahir a la tarda en la seva primera visita a Rubí que el pla funcional d'aquest futur hospital encara no s'ha aprovat i que la previsió és tenir-lo enllestit el mes vinent per poder encarregar el projecte executiu durant 2027, això sí, si la Generalitat té pressupost l'any vinent. Part de la raó d'aquest nou retard, i és que la licitació havia d'haver començat aquest mateix mes de setembre, és una concreció del model. Ara la nomenclatura que s'està fent servir és la de Centre d'Atenció Integrada en Salut, CAIS, i no Centre d'Alta Resolució, CAR, com fins ara. Contempla com a mínim dos canvis importants respecte a l'última informació compartida: la voluntat de centralitzar ja tots els serveis de salut mental públics de Rubí i la possibilitat que finalment no disposi de quiròfans per a operacions ambulatòries. Aquest últim punt és precisament el que s'està acabant de decidir. En tot cas, aquest futur CAIS serà un dels primers centres d'un nou model sanitari que deixarà les intervencions i tractaments menys freqüents pels hospitals de referència i que centralitzarà l'atenció més comuna en aquests centres de proximitat.
2: Gràcies, David. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat, Tina Forest.
7: La tempesta d'aquest dimecres al vespre ha passat per Sant Cugat sense deixar grans incidències. Els bombers de la Generalitat no han rebut cap avís procedent del municipi ni han hagut de fer cap sortida. Els serveis municipals sí que han hagut d'actuar puntualment en algun embornal per acumulació d'aigua i també s'han registrat alguns talls puntuals d'enllumenat públic en alguna zona. D'altra banda, la biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha patit filtracions a causa de la pluja, però no ha afectat el servei i l'equipament pot reobrir sense problema. L'estació meteorològica automàtica de Sant Cugat, situada al CAR, ha acumulat aquest dimecres 16,9 litres per metre quadrat i durant la matinada d'aquest dijous n'ha sumat 0,4 més. En total, 17,3 litres per metre quadrat, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. L'episodi havia posat en alerta el Vallès Occidental. La comarca es va situar en grau màxim de perill per temps violent de 6 sobre 6, davant la possibilitat de pedra de més de 2 centímetres, fortes ratxes de vent i fenòmens com esclafits o tornados.

0: explicàvem a la introducció al sumari d'aquest Connectats d'avui. Segons un estudi de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa de la UPC, la miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys. Per analitzar aquestes dades, el nostre company Sergi Estapé entrevista la investigadora Laura Guisasola. Bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs per saber més sobre aquest estudi que ha fet el grup de recerca Visió, Optometria i Salut de la Universitat Politècnica de Catalunya, parlem amb la investigadora Laura Guisasola, que és professora de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa. Què tal, Laura?
2: Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
1: Doncs parlem una mica d'aquest estudi que sobretot doncs, alerta que la miopia infantil es triplica entre els 8 i 12 anys. D'entrada, per què s'ha centrat en aquesta franja d'edat el vostre estudi?
2: Sí, nosaltres hem treballat amb nens de 8 a 12 anys perquè justament és en aquesta franja on comencen a aparèixer el que nosaltres en diem les ametropies, és a dir, els problemes de refracció. És el moment en què apareixen sobretot les miopies, que és el que ens preocupa més i el que en aquest estudi hem treballat amb més profunditat. A part, és una franja d'edat en la qual els nens ja comencen a treballar molt amb la visió per poder aprendre i per tant, també és un moment molt important per poder fer l'anàlisi.
1: Bueno, heu trobat que la prevalència de la miopia augmenta amb un empitjorament mitjà anual de la refracció de 0,9 dioptries cap a la miopia, no? I
2: sí,
1: una clara
2: sí,
1: tendència a agreujar-se, no?
2: Efectivament, sí, sí. Nosaltres aquest estudi és un estudi que li donem seguiment en els mateixos nens a mesura que van creixent, és a dir, prenem dades i els deixem exàmens quan estan a tercera primària, que tenen 8 i 9 anyets, quan estan a quart, que en tenen 9 i 10, i quan estan a sisè, que en tenen 11 i 12. Uh-huh. Llavors, hem vist que la prevalença de la miopia va incrementant-se amb cada una d'aquestes recollides de dades. I la mitjana d'increment és de 0,29 dioptries. Per tant, doncs és un tema que s'ha d'intentar, almenys, intentar que no creixi amb tanta rapidesa i poder-lo ralentir una mica.
1: Mm-hmm. Estem parlant són unes dades que vau començar el 2021 i del 12,3% que diríem que afectava a l'edat de 8 o 9 anys a la població infantil, als 3 anys de seguiment la prevalència augmenta fins al 28,7%, no? És preocupant, no, Laura?
2: Exacte. Sí, sí, sí, és preocupant, realment és preocupant. És per això que nosaltres hem intentat estudiar per què la miopia augmenta d'aquesta manera en els nens i quins són els factors de risc i quins són els factors protectors. I és per això que el nostre estudi s'ha centrat sobretot en la miopia, tot i que nosaltres hem treballat tota la funció visual, però aquest és el centre del nostre estudi, sí, sí.
1: Mm-hmm. Parlem de majors riscos en funcions de depèn de què. Per exemple, hi ha la recerca ha identificat que pel que fa al gènere, doncs, les nenes potser és un grup de risc més alt, no?
2: Bueno, en realitat no és bé que les nenes tinguin un risc més alt, sinó que són les nenes miops. És a dir, les nenes miops hem vist que amb elles la progressió de la miopia era més ràpida que en els nens. Uh-huh. Però si fem una anàlisi i comparem nens i nenes, no hem trobat diferències uh-huh. en quant a la prevalença de la miopia d'aquests infants que hem estudiat. Per tant, només és en el cas de les nenes miops que sí que hem trobat que s'havia d'anar una miqueta més en compte, s'havien d'avaluar i donar-los més seguiment perquè és un grup amb una miqueta més de risc.
1: I per algun motiu és aquest risc?
2: Bé, hi ha moltes coses que encara no acabem de conèixer els motius exactes. De fet, uh-huh. pensa que la miopia és una variable, és multifactorial, o sigui, hi ha moltíssims aspectes que influeixen en la miopia. Alguns d'aquests aspectes són modificables, però n'hi ha d'altres que no. Per exemple, si tu tens una mare i un pare que són miops, la teva probabilitat d'esdevenir miop és molt més alta que si no ho són. I això és un problema hereditari i no és modificable. Per tant, aquest seria un aspecte que difícilment es pot treballar. Però després hem vist que hi havia altres aspectes, com per exemple els aspectes ambientals. És a dir, quin tipus de vida, d'hàbits visuals, tenien els nens. No? I aquí sí que hem trobat que els nens que tenen una dedicació més intensa a la visió propera, utilització de xarxes, utilització d'aparells com els telèfons mòbils, les tauletes, els ordinadors, tenen, això és un factor de risc per la progressió de la miopia, I, pel contrari, aquells nens que destinaven més temps a estar a l'aire lliure, a fer esport o a jugar al sol, aquests nens tenen una protecció enfront de la miopia. És a dir, que aquí sí que tenim un factor que és els hàbits de vida i els hàbits visuals que són modificables, que podem treballar. Per tant, aquí sí que ens importa... bueno, és un aspecte que li podem demanar a les famílies que el treballin perquè modifica la progressió de la miopia.
1: Mm-hmm. Un altre major... No, digues, Laura.
2: No, bueno, si vols, continuo. També hem trobat que quan abans s'inicia la miopia, més risc de progressió i d'arribar a miopies altes hi ha. Sí. És a dir, els nens que detectem que tenen miopies molt primerenques, doncs se'ls ha de vigilar amb més intensitat i amb més cuidado perquè tenen molt més risc d'anar desenvolupant miopies i arribar a miopies altes. I clar, el problema ja no és només un problema de mala visió, que és important perquè, evidentment, s'ha de corregir i dona lloc a problemes si no es corregeix adequadament, però si arribem a miopies, el que se'n diuen miopies magnes, que són més grans de 6 dioptries, aleshores això va associat a patologies. I aquí ja tenim que tenir molta més cura, perquè aquí ja estem parlant de problemes com podria ser desprendiments de retina o catarates o glaucomes, o sigui, que hi ha un problema ja molt més associat a patologies severes i greus.
1: Després torno això al major risc en funció, per exemple, en aquest cas de l'anèmia, però ja que comentaves això, parleu de que és possible anticipar-se a l'aparició de la miopia, no?
2: Sí, realment nosaltres aquest estudi l'hem fet des de dues perspectives. Una és la perspectiva de la refracció, és a dir, de la graduació que té el nen. És a dir, s'avalua com hi veu i, per tant, quina és la refracció que necessita per corregir-se i quan aquest nen comença a ser miop i amb quines dioptries és. Això seria un aspecte, t'ho expliques d'una manera molt divulgativa, eh? Uh-huh. Però l'altra manera de mesurar la miopia és a través de la mesura de la longitud axial. La longitud axial vol dir lo llarg que és l'ull. I això es mesura amb un aparell, és una mesura biomètrica. Llavors, aquesta mesura ens proporciona dades molt més fiables i molt més precises i, per tant, ens permet anticipar-nos als nens que en un futur poden ser miops. I fins i tot ens pot donar un parell d'anys d'anticipació. Per tant, això és una troballa important, perquè si no només treballem la refracció, la graduació, sinó que també fem aquestes mesures de les longituds axials, podem veure nens que 2 anys després desenvoluparan miopies i ho sabem abans que això ocorri, abans que això es manifesti. Per tant, doncs, és interessant no només treballar des de l'aspecte dels professionals de la visió la graduació del nen, sinó també la mesura biomètrica del seu ull.
1: Tornant això al major risc, en funció també de l'ètnia, no? Parlaven de gènere, sí. Però ara també parlem d'ètnia, no?
2: Sí. Sí, de fet, nosaltres, clar, aquest estudi és un estudi de 2.500 nens amb 16 escoles, vull dir que tenim una mostra molt gran.
1: Clar.
2: I d'aquesta mostra tenim una mostra molt gran també de nens d'altres ètnies, nens magrebins, sobretot, i nens llatinoamericans. Uh-huh. I el que s'ha vist és que quan agafaven les primeres mesures, quan els nens estan a tercera primària, els nens d'ètnia magrebina tenien longituds axials més llargues. I això ens va fer pensar en un inici que potser estaven davant d'una ètnia amb més predisposició a la miopia. Però al veure com anava desenvolupant-se i el nen anava creixent i li anaven fent el seguiment en els anys posteriors, hem vist que això no es desenvolupava més en els nens magrebins, sinó que es posava, el creixement feia que es desenvolupés de manera igual i aleshores no hi ha més prevalença de miopia en els nens magrebins que en els altres nens. És a dir, que també hem de tenir en compte que els nens magrebins respecte als caucàsics, estan vivint en el mateix lloc. I, per tant, els hàbits de vida, la climatologia, etc., és la mateixa. Per tant, bueno, ens hem donat compte que això, aquests nens no hem trobat diferències en la prevalença de la miopia respecte o comparant-los amb els nens d'ètnia caucàsica, per exemple.
1: Mm-hmm. L'estudi també parla de factors ambientals i de comportaments, sí, que poden influir en aquest desenvolupament de la miopia, no?
2: Clar, sí, aquests factors ambientals són el que et deia abans, la utilització extrema de dispositius electrònics i visió propera versus el treballar a l'aire lliure, de jugar, fer esport i que està en contacte amb el sol. O sigui, per una banda, els nens que s'estan tancats treballant amb visió propera o mirant molt les pantalles, doncs tenen un risc major de patir miopia. versus els nens que passen més hores a l'aire lliure, jugant i fent esport, etc., i que tenen més contacte amb el sol, que aquest consisteix, és un factor protector, clarament. O sigui que aquesta és una de les consells que podríem donar als pares, perquè uh-huh. francament és important i no és tan difícil, no?, de canviar aquests hàbits.
1: A vegades una mica es contradiu, no? Ho dic en el sentit de que les famílies, òbviament, doncs, poden intentar evitar aquestes pantalles, però moltes vegades a les escoles ara s'està treballant molt amb ordinadors, etc. Vull dir, suposo que també és arribar a trobar un punt mig, no?
2: És veritat, tens raó. Sí, i això és un problema, és una cosa molt debatuda també a nivell educatiu. Però nosaltres la mesura l'hem feta fora de les hores de classe. És a dir, hem considerat que tots els nens, quan estan al col·le, estan sota les mateixes condicions. Però és quan surten del col·le, i els caps de setmana, que avaluem les hores d'aire lliure o les hores de treballs amb pantalles, o sigui, d'utilització de tasques de visió propera.
1: Mm-hmm. I bueno, ja és una dada preocupant tot, però a més n'hi ha una altra encara també, déu-n'hi-do. S'estima que per l'any 2050 gairebé la meitat de la població mundial serà miop, no? És a dir, gairebé sí. 1.000 milions de persones afectades per una miopia alta, déu-n'hi-do, no?
2: Clar, a veure, realment l'estudi que diu això, que és un estudi que tothom referencia, és un estudi una miqueta extrem. Últimament han sortit altres estudis que diuen, sisplau, no és tan greu, a més es pot prevenir, bla, bla, bla, no? Però sí, l'Organització Mundial de la Salut ha catalogat la miopia com de pandèmia mundial. I el problema està molt, molt, molt centralitzat a Àsia. Àsia és horrorós. Les prevalences de miopia d'Àsia són espectaculars. Per això era tan important fer un estudi diferent al sud d'Europa, concretament nosaltres l'hem fet a Catalunya, però la idea és que no tenen res a veure les dades d'Europa o del sud d'Europa nostres amb les dades d'Àsia. I no són tan espectacularment greus. I aquest és el primer estudi que es fa longitudinal, perquè n'hi ha molts d'estudis que se'n diuen transversals, és a dir, que s'agafen nens d'una determinada edat i s'estudien. D'aquests n'hi ha molts a Espanya, i que s'estudia la miopia. Però longitudinal, és a dir, que es vegi el canvi, la progressió i el creixement dels mateixos nens, com que són estudis a molt llarg termini, són estudis complexos i molt cars, no se'n fan. I, per tant, doncs, aquest nostre estudi, en aquest sentit, sí que és una mica inèdit perquè ens ha donat dades de Catalunya, del sud d'Europa. Són...
1: Mm-hmm. Hem parlat de riscos, Laura. No sé si també el nivell socioeconòmic o la posició del familiar també pot influir en aquest sentit.
2: Sí. El nivell socioeconòmic també hem estudiat, perquè, bueno, tu deus saber que a Terrassa, a les escoles, n'hi ha que estan categoritzades com d'alta complexitat. Uh-huh. I és veritat que en aquestes escoles, doncs, el nivell socioeconòmic de les famílies és més baix. Per tant, sí que hem fet un estudi per fer la comparativa. I, efectivament, en els nens de famílies de baix nivell socioeconòmic hi ha més prevalença de miopia. I la pregunta és, bueno, i per què? No? Si tots els nens i totes les famílies tenen accés lliure i universal a la salut. Bueno, la possible resposta és el coneixement, és l'alfabetització en salut. És que és un termini que s'utilitza molt, no? Alfabetització en salut vol dir que els pares o les famílies siguin capaces de comprendre quan hi ha un problema de salut, quina és la gravetat d'aquest problema de salut, com treballar-lo o abordar-lo, quan greu és, quins són els seus costos. És a dir, tenir coneixements de la salut implica també després poder-ho aplicar en la seva pròpia salut i en els seus fills. Mm-hmm. Llavors, doncs, hem trobat que això tenia una importància crucial en el tema de la miopia.
1: No sé si en aquest sentit es parla, no sé, és una percepció també potser personal, no?, que també he tingut fills, es parla molt de la salut, de l'higiene dental, bucal, però potser a vegades la visual la deixem com una mica aparcada. No sé si és
2: així. Totalment. Sí, i tant. O sigui, nosaltres sempre que ho fem aquesta comparativa, no? I a més, tenint en compte, doncs, que el cost de la solució és privat. És a dir, que ara tot just ha sortit una cosa que es diu el Plan Beo, que és un ajut estatal que dona 100 euros a les famílies o als nens que tenen necessitats de portar ulleres. Però no. Això és nou d'aquest any.
1: Clar.
2: Fins ara això era una qüestió absolutament de butxaca i per tant només es podia abordar, però si tu tenies recursos, perquè la sanitat pública no contemplarà, no? Uh-huh. I, bueno, aquest és un aspecte superimportant també a tenir en compte, eh?
1: Doncs agraïm a la Laura Guisasola, que és investigadora i professora de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, per doncs, desgranar-nos una mica de què ha anat aquest estudi, que ens alerta que la miopia infantil doncs, gairebé es triplica entre els 8 i 12 anys. Moltes gràcies, Laura.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: En època de vacances, les mascotes poden ser un inconvenient a l'hora de viatjar. Per això, cada vegada més, hi ha establiments o cuidadors particulars que ofereixen els seus serveis i es fan càrrec dels animals durant uns dies. La Carla Manzanares és cuidadora i amb ella parlarem d'aquesta tendència cada cop més creixent. Carla, molt bona tarda.
1: Hola, bona.
0: Tu t'hi dediques a la cura de gossos de forma particular, no? Podem dir?
1: Sí, a casa meva.
0: Des de quan?
1: Doncs mira, jo vaig començar a fer això quan vaig adoptar el meu gos, té 6 anys, doncs 6 anys.
0: Fa 6 anys. Tu tens un gos?
1: Sí. Tinc un gos, sí.
0: Quin gos és?
1: És una barreja de mastí, uns 40 quilos de gos.
0: I tu estàs acostumada, vull dir, has tingut gossos, podríem dir que habitualment?
1: Des de que m'hi dedico en això, sí, o sigui, no sé, cada mes, inclús cada setmana, ara ja m'entren gossos. Però bueno, fins que havia adoptat el meu gos, havia tingut una gossa a casa dels meus pares, i després vaig adoptar el meu gos, i després també tinc una gossa que és en custòdia compartida. O sigui que sí, després tinc amistats amb gossos, vull dir, m'hi relaciono moltíssim amb els gossos. També vaig fer un curs
0: Anava a preguntar si necessitaves o havies fet alguna formació com per adquirir alguns coneixements més concrets.
1: A veure, no era una formació de, per exemple, d'educació canina o així, però sí que vaig fer com es diu? Bueno, com es fa assistència a persones amb animals, vale? I llavors en aquest curs, doncs clar, es fa molt estudi en el comportament caní, com saber entendre'l i òbviament, pues, també com saber-lo manegar, no?
0: I escolta una cosa, aquest estiu has tingut molta feina?
1: Doncs sí, he tingut menys de la que crec que podria haver tingut, però també perquè com la combino amb altres feines i així, doncs clar, al final la meva ràtio, per dir-ho d'alguna forma, d'acollir gossos és petita. Però sí, no he parat, o sigui...
0: Clar.
1: Entre passejos, guardaria a casa i així no he parat, la veritat.
0: Clar, perquè és una de les èpoques fortes, podríem dir, de l'any, no?
1: Exacte. Jo, com ja sabia, jo normalment pues, m'agrada viatjar molt o bueno, sempre estic amunt i avall, però en aquesta ocasió, com ja sabia que passaria l'estiu aquí, em vaig dir, va, doncs aprofitarem la temporada i ens dedicarem a cuidar perretes. I això he fet i m'ha anat bastant bé, la veritat, estic contenta.
0: I escolta, una cosa, tu com et dones a conèixer? Perquè, clar, és habitual, doncs, jo què sé, trobar-se aquells papers per la ciutat, no?, amb números de telèfon, però jo crec que ara tot això és bastant més fàcil a través de les xarxes, no?
1: Exacte. Bueno, jo delato aquí un poco, m'he ficat en dos llocs, una plataforma aquesta dedicada exclusivament en això, als passejos, guarderia a casa, també es pot fer guarderia a casa del gos, vull dir, apareixen totes aquestes opcions. I l'altra, que no m'ha funcionat tant, però que també estic, és a Wallapop.
0: També?
1: Sí.
0: Mare meva.
1: L'escriu gent. Però l'altra, la plataforma ha sigut la que ha tingut més èxit.
0: Aquesta plataforma, com funciona? Explica'ns una mica, per als que no tenim ni idea de com és aquesta realitat. Digues.
1: Vale, és una plataforma... aviam, tu fas el teu perfil, vale? Com avui en dia totes les plataformes, fas el teu perfil, publiques si ets cuidador o si ets dueño de mascota. Vale? Jo pues, tinc els dos perfils. I en el de cuidador està molt ben estructurada, la veritat, ja està tot posat, en plan, els serveis d'allotjament, i llavors hi ha un apartat i on tu fiques allà pues, la teva tarifa, la teva disponibilitat, els teus requisits, el que acceptes i el que no acceptes, i així en cada departament, o sigui, si és passejos a gossos, pues, entres en aquell apartat i també ho perfiles en aquell apartat. I així, hi ha les 5 categories. La d'allotjament a casa meva, la dels passejos, la de guarderia de dia, és a dir, que no es queden a dormir, i visites al domicili, com per exemple, pues, anar a visitar un gat, que també ho vaig fer aquest estiu, i dormir a casa del gos.
0: O sigui que les dues parts diríem que us trobeu en aquesta plataforma, no?
1: Exacte, exacte, sí.
0: Com es diu la plataforma?
1: Robert, com Roberto.
0: Ah, però... Robert.
1: Sí, Robert, però és amb UB, o sigui, ni amb B ni...
0: Val.
1: Robert, sí. Sí, dic, era l'antiga... Hi havia una abans, i llavors es van passar a dir així. No me'n recordo com es deia antes. No me'n recordo. Després sí que hi ha més plataformes. A mi la veritat és que aquesta és la que millor em va. L'altra que també estic posada no funciona gens bé, i llavors no la vaig seguir gaire, la veritat.
0: I com diries tu que ha anat evolucionant aquesta tendència d'oferir aquests serveis particulars, no?, amb les seves mascotes?
1: En plan, per què puja tant aquest estil de cuidar...
0: A veure, sí, perquè ara s'ha posat guardar... molt de moda. Ara és més habitual trobar-se algú pel carrer que va, doncs, com si fos un encantador de gossos, no? Arrossegant... diferents gossos, no? Que seus.
1: Mira,
0: no
1: jo,
0: són.
1: Sí, jo això no sé com ho fan, perquè jo, tot i que o sigui, m'agrada dedicar-me a això i hi ha vegades que se m'acumulen diversos i així, em costa molt sortir amb tants a la vegada, la veritat, perquè no gaudeixo del passeig, crec que els gossos tampoc gaudeixen gaire del passeig, no sé, és un embolic. Llavors, jo sempre vaig amb el meu sempre m'acompanya, perquè com ell va suelto, llavors sempre agafo pues, un o dos més. O sigui que jo, la gent que fa això, no... Vaya, mis felicitaciones. Llavors, respecte a la tendència aquesta... A veure, això sempre ha existit. Jo crec que, per una banda, hi ha una cosa que... Bueno, ja se sap que és així. La gent està adoptant molts més gossos que abans. Això per començar. O sigui, molta més gent té gossos. Amb això que es diu de que ara la gent té més gossos que fills, no? Pues, això per una banda. Llavors, això sempre ha existit. I penso també que la gent té més consciència de la cura de les seves mascotes, no? Pues, potser fins l'època de, què sé jo, dels meus pares, els gossos estaven per guardar la casa, no? I gossos de vigilància, i gossos com molt de treball. I cada vegada pues, això ja no és tant. Llavors a la gent li preocupa molt més pues, cuidar bé el seu gos, que si no passejaran les properes, que sé jo, 8 hores et demanen que li passegis. Vull dir, jo crec que són una mica aquestes dues tendències, la veritat.
0: I quines són les condicions que tu poses? Quan tu ofereixes el teu servei o de canguratge o de passeig o de cures en general, quines condicions poses? Perquè m'imagino que potser tot no t'està bé, no? Jo què sé, que sigui un determinat una determinada
1: una raça
0: de gos o que tingui algun problema, no ho sé.
1: Mira, jo no n'estava posant de pegues, per dir-lo d'alguna manera, fins que cada vegada rebutjo més els gossos mascles no castrats, la veritat. No sé,
0: et donen algun problema amb el teu... És una gossa?
1: Amb el meu no tinc cap problema. El meu és un gos mascle castrat. Sí que és veritat que és una mica... machito, que jo li dic, però després és un buenazo i no tinc cap problema. Però els gossos mascles no castrats, sempre el passeig és preocupar-te si et creus amb un altre gos no castrat. A casa meva se m'han arribat a pixar per tot arreu, marcant-ho tot. No sé, és un drama que ja a poc, la veritat, m'he anat cansant i ara ja no els agafo. Em sap greu, perquè no m'agrada fer-ho, perquè pues, no tots els gossos són iguals i així, però clar, al final em passa que, ostres, és que amb la majoria sempre tinc alguna d'esto i al final no... A més, jo sóc molt pro en que la gent castri els seus gossos, la veritat, no entenc per què. Perdoneu aquí una mica la meva opinió. No sé.
0: I escolta,
1: els gossos no castrats i fer-los patir.
0: Molt ràpidament, Carla, acostumen a repetir els que, bueno, et trien perquè els hi doni servei als seus gossos? Sí,
1: sí, sí. Tinc una cartera que molt sovint... Hi ha alguns que molt sovint m'estan demanant També perquè jo on visc, crec que són les ràdios en quart, no?
0: Sí.
1: Aquí jo estic a les Planes, no? Que estem molt a prop. I aquí on visc, no sé si és en quart és així, però hi ha molta gent estrangera. I la teoria que jo em monto és que moltes vegades se'n van a visitar la família i clar, doncs aquell cap de setmana que marxen és quan em demanen que cuidi el gos o els gossos, no?
0: Mm.
1: Llavors, clar, doncs això passa bastant sovint. Després és veritat que tinc també un altre perrete que els dueños doncs, es dediquen a feines que estan moltes hores fora de casa, llavors també em demanen guarderia de dia. Llavors sí, tinc gent que em ve super sovint, la veritat.
0: Ho hem de deixar aquí, Carla.
1: Ai, molt bé.
0: Moltíssimes gràcies per explicar-nos una mica com funciona tot això, que veiem que sí. Cada vegada està doncs, més de moda. I res, que vagi molt bé la resta de l'any. Moltíssimes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Bona tarda, adeu-siau.
1: Bona tarda, adeu-adeu.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
1: Hola, sóc el Bernat Ribas i avui us recomano escoltar el grup de L'Aribal, que són un duo de Barcelona que, a diferència de tots els altres grups de música, no tenen ni Spotify, ni TikTok, ni Instagram, ni cap xarxa social d'aquestes controlades per gent rica que només vol aprofitar-se de les teves dades. Ells fan un estil de música així acústic, guitarra i veu, però les lletres que tenen són molt poètiques i reivindicatives. I la veritat és que en el concert, en directe, juntant també poesia i jugant també amb percussió i coses així, i està molt bé, la veritat. Ells van treure fa poc un EP de 3 cançons i la meva preferida es diu Ara i aquí. Però bueno, ara en pocs mesos sortirà el que serà el seu primer disc i jo l'estic esperant amb cant de letres. Així que espero que us agradi.

Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: L'agrupació sardanista Amics de Castellà inicia dimarts 22 una nova edició del curs de sardanes i danses del món que enguany estrena una nova estructura. Els participants podran escollir amb propostes de ball de diferents països i un monitor especialitzat. Marina Antúnez, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme, i bona tarda a tothom. Avui el que fem és parlar de sardanes. El nou curs de sardanes i danses del món comença a Castellà del Vallès i avui tenim el Joan Ventura que ens en ve a parlar. Bona tarda.
2: Parlem una miqueta d'aquest curs de sardanes que comenceu, no? Ara, al setembre.
3: Sí.
2: O que ja heu començat, no?
3: No, el 22. Començarem dimarts 22. Que ve. Començarem el curs... Bueno, és un seguiment de fins ara, els fa ja 5 o 6 anys, que fem un curs, doncs, bueno, que s'ha anat abundant gent de mica en mica. I ara comencem una segona etapa, canviant una mica, bueno, l'estructura o la manera de treballar. I fem el curs de sardanes i danses del món, que ja es feia. I aquesta vegada, doncs, bueno, hi ha molta gent que la gent que vulgui fer només sardanes, pues, podrà fer sardanes, i el que vulgui fer sardanes i danses del món, sardanes i danses del món. I el que només vulgui fer sardanes del món, pues, sardanes del món.
2: Vale. Aclarim una miqueta això, que a vegades, no, hi ha gent que ens pregunta. Què són danses del món?
3: Bueno, danses del món són diferents danses com aquí podem fer, doncs, les danses catalanes o danses basques o allò. És una mica un recull de danses que duren poc rato i de diferents països. Pot ser una dansa grega, pot ser húngara, pot ser russa, francesa...
2: Però parlem, per exemple, de polques, xotis, tot això, no?
3: Bueno, sí, més o menys. El que passa que... A veure, aquest tema... A veure, jo el danses del món tampoc ho toco. Tenim un mestre, doncs, que feia sardanes del món. I mira, a veure si podíem enganxar més gent pel tema del curset i principalment, no sé, joves, que potser els agradi l'atenció, no? Que és el que en l'ambient aquest, sardanes, ens falta, doncs, per allò. I vam dir, bueno, doncs, per què no? A més, tenim un monitor i sap danses del món. I, bueno, van començar fent danses i bueno, un moment això ha funcionat.
2: Vale.
3: Almenys hem acabat aquests anys, doncs, que vam començar des, doncs, de 8 a 9 persones i allò va dir, ara, fins ara n'hi havia 30 o 35, no? I ara, sí. Bueno, doncs hem mirat, doncs, de fer això.
2: D'acord, comenceu el 22 amb sardanes, danses del món. Per què dius que ara ho heu estructurat diferent i que canvia?
3: Bueno, per la primera, que ho farem en un altre lloc, que no tindrem tants problemes com fins ara, perquè...
2: On assajàveu ara?
3: Estàvem a l'Espai Tolrà, però entremig de lo que eren trenos de futbol sala i el taekwondo. Allà amb dues cortines reixades, aquelles que ja no existeixen perquè es fan malbé i la gent, bueno, la gent fot malbé tot. I llavors alguna pilota que entrava dintre de...
2: De l'espai on ballàveu.
3: Inclús, doncs, un parell o tres de vegades alguna dona havia rebut algun cop de pilota, no? I dius, ostres, bueno, sala blava ocupada per, bueno, in seculorum.
2: Sí.
3: Llavors, bueno, espai, llavors et posa en un altre espai que resulta que em refereixo que, bueno, que si no que haguessin pogut i no haguessin hagut tants entrebancs, doncs ja estava. I ara, doncs, bueno, tenim l'oportunitat de que el nou gimnàs, el nou pavelló, no sé per què encara no l'he vist, de la mola del IE Sant Esteve. I, bueno, estava lliure i vam dir, bueno, seguim fent el mateix horari dels dimarts, de 8 a 9 i mitja, i bueno, i ja està. I llavors aquí, doncs, bueno, també dir-te, doncs, que intentarem també, en funció de la gent que s'hi apunti i amb la publicitat que puguem fer i que hem anat dient, de fer la sardana persiana o sardana satànica.
2: Vale? Expliquem-ho, això.
3: A veure, sí, això és la sardana, però si la sardana penes en els punts, com fas els curs, més de cantó a cantó i prou, vas i tornes. I en canvis llargs, en vez de fer els tres punts que quasi... entre cometes, no et mous d'una rajola, marques els tres punts i no et mous d'una rajola, doncs aquí marques els tres punts però te'n vas a fer quilòmetre a la dreta i quan tornes a l'esquerra, no? Vull dir, és més llarg. I la roda, la sardana, volta, diguem, volta a mitges, però bueno, acabes ballant amb un d'allò i potser anar fent voltes i tal, acabes amb un altre cantó, no?
2: Vale, vale. És més dinàmica.
3: Exacte, i és una mica d'atracció doncs, pel jovent. Vull dir, bueno, nosaltres hem estat seguint perquè Molins de Rei ha sigut la iniciadora de
2: vale.
3: Un jovent.
2: O sigui, no fa gaire que es fa aquesta sardana.
3: No, potser farà 3 anys que estan fent això.
2: Vale.
3: Potser, vull dir que... Però la sardana aquesta, la satànica o persiana, com li diuen, li han volgut posar aquest nom, eh? Jo quan tenia 15 anys, i altra gent, ja guanyàvem això. Per divertir, perquè, bueno, doncs perquè ens agradava i disfrutàvem, no?, el jovent. Però llavors, tot un cop, tot allò que diuen que la gent, no?, és tan clàssica, i ui, la sardana que, ui, i inclús ara, eh?, inclús ara, la gent gran que està allà diu, però això no és ballar, això no és ballar. Bueno, és una manera d'enganxar el jovent amb sardana, que la sardana soni, que el jovent vingui, i si balla, balli amb els
2: pocs. Perquè quan parles de satànica és només la manera com es balla, però no perquè es compongui una sardana així. No, o sigui, no, pot ser qualsevol sardana.
3: Sí, qualsevol sardana. Vale. Qualsevol sardana.
2: No és que la sardana, la composició, sigui satànica, sinó que és la manera com es balla. No?
3: Satànica és un nom que li han posat sí, no? Per poder treure el jovent. El jovent sembla que els hi poses un nom allò...
2: Ah, sí, satànica més, però persiana també és curiós, no?
3: Sí, bueno, vull dir que... Hi ha gent gran, que està fent la sardana satànica o persiana. A més, una de les...
2: Però persiana per què?
3: Una de les diferències que hi ha és que persiana... És el mateix que la satànica, però més a poc a poc.
2: Ah.
3: Més a poc a poc. Una persiana, com tu la basses, clar. I satànica, doncs, a lo loco.
2: És més a lo loco, vale.
3: I llavors, doncs, bueno, el jovent s'enganxa a la satànica, que ja li diu el jovent també persiana, eh? Però, bueno, vull dir que...
2: Vale. I com es fa això quan es balla? O sigui, s'avisa? Quan esteu allà a punt de començar les sardanes,
3: bueno,
2: es diu... Es farà...
3: Quan la música també. S'anima i d'allò ja comencen a fer...
2: Va.
3: A veure, comencen a fer els punts doncs, cap a la dreta, i llavors, com que la gent ja els sap, vull dir que no... No costa gaire aprendre'ls, eh? Vull dir, és el mateix que els punts normals, però apenes distingeixes que estan fent els punts llargs. Vull dir, penes, però com que es corren,
2: clar.
3: I clar, si t'encalles, vas a terra, vull dir, vas a terra, perquè t'activen i d'allò, no? Però, bueno, és una manera que, bueno, el jovent, hi ha molt jovent que està, ara que s'ha apuntat amb això. Llavors vam tenir la sort, que no va durar gaire, és el tema, doncs, dels tiets, no?, quan van fer la sardana... Sí. I aquella sardana també va donar peu que hi haguessin molt jovent que s'enganxés. Llavors, doncs, van haver bastants cursets en molts pobles que, de seguida, gent jovent volia fer cursets i prendre balles balades perquè no en sabia. Doncs, bueno, i després els hi van incloure això de la sardana persiana i, bueno, vale, perquè vas fent, i ara no. I llavors, bueno, arriba un moment, doncs, que quan la música, hi ha el salt, de veritat, de la sardana... Allò, doncs, llavors, volten i disfruten. I això ja et dic, vull dir, ho van començar a Molins de Rei, però Olesa de Montserrat els dilluns està ple de jovent. Jo no sé com ho van fer, però està ple de jovent. Hi ha molts llocs, vull dir que... Inclús aquest dia jo vaig estar a l'aplec de sardanes del Fes, cap a Lleida, aquest cap de setmana. I, en sèrio... Hi havia una rotllana gran, bueno, gran, potser n'eren 15 o 16, entre joves i una gran, escolta, i aquella plaça, la gent que havia sopat i estava allà sentada, mirava com ballaven, clar, hi ha també els detectors, hi ha gent gran que diu, no, sardana es balla com tota la vida, són clàssics. Ja. Sí, però ja has de donar, perquè et vingui el jovent, has de donar-los una mica de vidilla i de que puguin disfrutar.
2: Molt bé, doncs aquest curs de sardanes, alguna cosa més?
3: Bueno, això, bueno, tal com hem dit, doncs ho fem allà, ja dic, es pot apuntar el mateix dia que comencem,
2: sí.
3: I, bueno, és qüestió de poder enganxar com més jovent possible, millor,
2: vale.
3: I a mida, doncs, a veure, i això és un punt, perquè a més de començar com s'hauria de començar pels fonaments, aquí començarem per la teulada, o sigui, començarem per la satànica, que és la que, amb el jovent que s'apunti, i començarem doncs, voltant, perquè els punts molts no saben i d'allò no, però bueno, jo crec que és una cosa de poder intentar que el jovent ens anima a aquest poble, perquè malgrat tot, i a veure si ara doncs, ja que arriba, ens queda pocs mesos per encetar la capitalitat de la sardana, ara sembla que ja hi ha algun col·legi que vol fer cursos de sardanes, bueno, ja seria hora, perquè jo fa anys que m'estic bellugant a nivell d'ajuntament i no hi ha manera de poder enganxar per poder fer algun curset. I això, esclar, això...
2: impulsaria una mica.
3: Exacte.
2: Bé, doncs...
3: I bueno, doncs d'aquí, doncs, vull dir, sabia, doncs, que hi ha això.
2: Vale, qui vulgui apuntar-se també pot trucar, hi ha algun contacte, telèfon, mail...
3: Sí, bueno, hi ha el mail de l'entitat, sacsardanes@gmail.com.
2: Vale.
3: I llavors, bueno, pot tocar el telèfon, el... bueno, potser més que telèfon és anar el dia que comencem o l'altre i
2: que ja és allà, a l'institut.
3: Exacte, sí.
2: L'Elies
3: Sant Esteve.
1: Doncs avui hem tingut el plaer de comptar altra vegada amb el Joan Ventura, el president de l'agrupació sardanista Amics de Castellà, que ens ha acompanyat aquesta tarda. Nosaltres, de moment, ho deixem aquí. Bona tarda a tothom. Bona tarda, Carme.
0: Gràcies, Marina Antúnez, des de Castellà. Efectivament, fins aquí aquest Connectats de dijous. Gràcies a tots per acompanyar-nos un dia més. Demà tancarem una nova setmana d'aquest Connectats. Gràcies. Adéu-siau.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Nou retard en la planificació del futur hospital que s'ha de construir a la ciutat. La consellera de Salut, Olga Pané, explicava ahir a la tarda en la seva primera visita a Rubí que el pla funcional d'aquest futur hospital encara no s'ha aprovat i que la previsió és tenir-lo enllestit el mes vinent per poder encarregar el projecte executiu durant 2027, això sí, si la Generalitat té pressupost l'any vinent. Part de la raó d'aquest nou retard, i és que la licitació havia d'haver començat aquest mateix mes de setembre, és una concreció del model. Ara la nomenclatura que s'està fent servir és la de Centre d'Atenció Integrada en Salut, CAIS, i no Centre d'Alta Resolució, CAR, com fins ara. Contempla com a mínim dos canvis importants respecte a l'última informació compartida: la voluntat de centralitzar ja tots els serveis de salut mental públics de Rubí i la possibilitat que finalment no disposi de quiròfans per a operacions ambulatòries. Aquest últim punt és precisament el que s'està acabant de decidir. En tot cas, aquest futur CAIS serà un dels primers centres d'un nou model sanitari que deixarà les intervencions i tractaments menys freqüents pels hospitals de referència i que centralitzarà l'atenció més comuna en aquests centres de proximitat.
2: Al voltant d'unes 60.000 dones catalanes, entre elles rubinenques, estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal. Es tracta de productes que ajuden a millorar, a pal·liar la sintomatologia de l'etapa de la menopausa, com ara sufocacions, osteoporosi o sequedat vaginal. Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu, de fet, un avís per la manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i es normalitzi el 2027. El rubinenc Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol, ha explicat que aquest desabastiment té dues causes. Per una banda, s'ha aconseguit trencar amb els tabús d'aquesta etapa vital de les dones i, per tant, són moltes més les dones que expliquen la seva sintomatologia als especialistes, ginecòlegs, ginecòlogues. Això es tradueix en un augment de la demanda d'aquest tipus de teràpies, les hormonals. I la segona raó està relacionada bàsicament amb els preus d'aquest tipus de productes a tot l'estat espanyol.
3: I en esports, mentre s'acaba la ressaca d'un dimecres per recordar amb la presentació de les lligues de divisió d'honor de waterpolo a la nostra ciutat, el conjunt masculí ja pensa en dissabte, quan s'estrenarà en aquesta màxima categoria del waterpolo a casa, tot i que juguen a Sabadell davant del Barcelona. Un cap de setmana també d'estrena en futbol de tercera catalana. El grup 12, el Juventut 25 de setembre, B, rebrà a les 6 de dissabte el Sabadell Nord, també a casa. Jugarà el Rubí B a 7:45 davant del Martorell B.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Aprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
1: Actualicat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva.
2: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.
1: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
3: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
1: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i Gent normal. Gent normal com tu. Informatiu migdia.
4: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
5: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
6: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
1: Informatiu vespre.
7: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
8: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
9: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres a partir de les 7 de la tarda podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
8: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
9: Sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
8: ¿Estás seguro?
9: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
8: Jejejeje.

0: Bona tarda, són les 6 i 9 minuts i sigueu benvinguts a una nova temporada del De Sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, la cinquena temporada del programa on es parla del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisis, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, un servidor, Víctor Pérez, com a presentador, i a la Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Tres mesos després, estan aquí los pesados de la sèrie. Otra vez. Hem vist moltes coses aquest estiu, com sempre, no? Jo sé que la Núria té recomanacions, jo també, però avui hem de parlar d'una altra cosa, perquè un altre programa parlarem de tot el que hem vist. Però avui toca parlar d'una cosa que sempre fem al primer programa de cada temporada, i són els Premis Emmy, que sempre coincideixen amb la setmana que estrenarem temporada, perquè sí, ho fan per nosaltres.
1: Clar.
0: Evidentment. I parlem d'aquesta gala dels Premis Emmy, que són els premis que s'entreguen cada any, no?, a les millors sèries de la televisió als Estats Units. En aquest cas és l'edició número 78. I hi ha una sèrie que s'ha alçat com la principal guanyadora d'aquests guardons de la televisió americana, que és La Maldición de Widow's Bay, d'Apple TV, que ha fet història amb 14 premis per la seva primera temporada. A més, la plataforma d'Apple ha sigut per primer cop la més premiada als Emmys. Nada nuevo. Aquest programa ja sabíem que això passaria algun cop. Vam parlar, va ser l'última sèrie de la que vam parlar la temporada passada, Maldición de Widow's Bay. Así que, bueno, tenemos poderes, ¿no, Núria?
1: Sí, tot estava pensat, tot estava planejat.
0: Ja ho sabíem, no? Però a més també hi ha altres guanyadores, ja parlarem de The Pitt, per exemple, i a més també donarem protagonisme a una nova secció feta per la satisfacció general de la nostra audiència i d'aquest estudi, també. Però abans d'això comentarem els estrenes d'aquesta setmana.

0: Doncs comencem sense notícies, perquè tenim els Emmys, però no, sense les estrenes, i comencem amb una sèrie que ens agrada molt, que és Slow Horses, que estrena la seva 6ª temporada. Ahir mateix va estrenar el seu primer episodi a Apple TV i se centra en el Jackson Lamb i el seu equip que fugen d'uns misteriosos assassins que van darrere els membres actuals i retirats dels cavalls lents. Els agents hauran d'amagar-se, protegir altres exagents i actuar en poc temps. És la 6ª temporada en 4 anys i mig de Slow Horses. És l'antisèrie, no? En aquesta època de sèries de cada 2 anys, no? Però aquí la tenim, a Slow Horses, un altre cop.
1: Bueno, televisió de veritat, com la d'abans. Vull dir, cada any una temporada, acaba la temporada i ja tens el teaser de la següent temporada. Vull dir, això a mi em sembla meravellós i que han sabut mantenir la qualitat durant totes, a mi totes em semblen boníssimes. Vull dir que fantàstic tot.
0: Sí, i renovada per temporada 7 i 8. O sigui, això ja és que ja fa bola, hi ha tantes temporades, però la crítica la situa com la millor temporada d'aquesta sèrie. O sigui, bueno, veiem les imatges i opinem què ens sembla aquesta 6ª temporada de Slow Horses.
2: What are you doing?
3: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
2: What do you want?
3: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
2: Just a coincidence.
3: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. You didn't piss anyone off other than me recently.
2: Oh, shut up. You can leave the way you came.
3: It's all right to come through the house.
2: No.
3: Well, I came in through the house.
4: What is happening?
5: There's a list with all our names.
6: Anyone who's ever worked at Slough House is being targeted.
7: It's a bloodbath.
4: Why are we just sitting here?
3: Pick up the others. Head to the safe house.
8: Please come with us.
9: I haven't been in touch for months.
10: So I'm not actually needed.
11: No, I'm afraid you are.
0: Doncs una 6ª temporada que, com sempre, té a Gary Oldman com a protagonista, també el Jack Lowden, Kristin Scott Thomas, i també tenim el retorn d'Olivia Cook, que ho vam parlar a la Núria fora d'antena. Curiós, no? Només no ens esperàvem a aquest retorn.
1: Però super contents, vull dir, l'Olivia Cook sempre benvenida.
0: També retornaran els pets de Gary Oldman, no? En aquesta sèrie, que qui no sàpiga, pues...
1: Los pies con los calcetines mal puestos... Bueno.
0: Els peus no són massa agradables, tampoc.
1: No, toda su persona.
0: Gary Oldman, recordem, que li maquillen els peus per la sèrie, que no esté així, a la vida real, ni és tan porc com en aquesta sèrie. Oh, estaria graciós, però no és el cas. Una sèrie que després parlarem, però una de les sèries que va guanyar Emmys. Un altre cop, sorprenentment per mi, a la categoria que ho va fer, però bueno, ja després comentem aquest tema de Slow Horses. Ara passem al segon estrena d'aquesta setmana, en aquest cas a la plataforma que més estimem, que és Netflix, i una sèrie de Ryan Murphy.
1: Venga.
0: Que comença fort aquesta temporada amb la quarta entrega de l'antologia Monster. En aquest cas, la quarta temporada es diu Monstro, la història de Lizzie Borden, i s'estrena avui mateix, dijous, a la plataforma. Ens n'anem fins al 4 d'agost de 1892, on l'Andrew i Abby Borden van ser trobats brutalment assassinats a cop de destral a casa seva, a Fall River, Massachusetts. La seva filla, Lizzie, es va convertir en la principal sospitosa d'aquests assassinats. Com dic, és la quarta temporada d'aquesta antologia, que va començar amb la ja superfamosa, no?, en aquell moment de Dahmer, no? Com era d'Ivan Peters, l'actor que va protagonitzar aquella sèrie que va guanyar l'Emmy, però després ja les següents temporades, diguem que no han tingut la mateixa aclamació popular ni crítica, tampoc ho va tenir massa la primera, però sí que és una sèrie que ha funcionat a nivell d'audiència, encara que ha baixat respecte a la temporada, com dic, però bueno, segueix tenint el seu tirón a Netflix.
1: Sí. Vull dir, bueno, jo personalment penso que és una mica de mal gust moltes vegades. Vull dir, ara ha sortit a Twitter, em fa molta gràcia, com un teaser, que surten com les cares, és com el universo cinematográfico dels assassins. O sigui, és terrible. Sobre tenir en compte que molts dels...
0: És veritat, aquest tuit l'he vist, terrible.
1: Sí, moltes de les víctimes encara estan, o sigui, de...
0: La seva família
1: i tot segueixen,
0: segueixen
1: vius.
0: Que no és una cosa que ha quedat massa enrere, no?
1: Clar, vull dir, és de molt mal gust, de veritat.
0: Bueno, Ryan Murphy ja sabem que se li va la olla, va començar molt bé en això de la televisió, però ara ja s'ha liat bastant.
1: Sí.
0: Doncs veiem imatges d'aquesta quarta temporada de l'antologia de Netflix.
12: There is nothing wrong with blood. Blood is power. Blood is freedom. This house is like a puzzle to me. You're like a puzzle to me. Never met anyone like you. Your parents, and the way they treat you, they deserve it.
0: Aquí estava no li volia dir res a la Núria, amb Rosalía, el tràiler, no? La sèrie no pot ser més de Netflix, no? Visualment. Ens treuen la marca d'aigua de Netflix i nosaltres ja ho sabem.
1: Sí.
0: Que és una sèrie de Netflix. En aquest cas està protagonitzada per la Ella Beatty, la Vicky Krieps, que és una gran actriu. I també tenim, com sempre, a Sarah Paulson, no? A les sèries de Ryan Murphy, i a Jessica Barden també, que era la protagonista de End of the Fucking World. Sí, mm-hmm. Bueno, actrius allà de Netflix. Però, bueno, nosaltres no serem els espectadors d'aquesta sèrie, no?
1: No som l'audiència nicho, jo crec. Però, bueno...
0: Qui és l'audiència nicho d'aquesta antologia, Núria?
1: No ho sé. Gent complicada, segur.
0: Aquesta és la pregunta, no?
1: Sí.
0: Doncs anem a acabar les estrenes d'aquesta setmana amb una segona entrega, en aquest cas aquesta sèrie, almenys jo sé que la seguiré veient, que és Mobland, Tierra de Mafiosos, que ens arriba el dilluns 21 de setembre a Sky Showtime. Se centra en la família Harrigan i Stevenson, que estan enfrontades i són dos familiars del crim organitzat, londinenc, que xocant en una batalla de vida o mort que amenaça amb enderrocar imperis. Enmig s'hi troba el Harry de Sousa, un arreglador a les ordres de la família Harrigan, que sap molt bé on es troben les lleialtats quan xoquen les forces oposades. Una sèrie que té un repartiment, bueno, escandalós, no?, amb Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren, Paddy Considine, bueno, molts guanyadors d'Oscars i famosos de fa dècades ja, no?, a les sèries de tele i cinema, dic, i joder. Una sèrie, per mi, els actors són molt bons, però sí que és veritat que potser la sèrie és una mica cliché a la trama, s'ha de dir, però són tan bons que val la pena, jo crec. No sé si Núria va veure, em sembla...
1: Jo he vist com alguns capítols sueltos i tal.
0: No
1: vaig acabar d'entrar, però...
0: Però la intro...
1: Home,
0: la intro de Star Wars...
1: Fontaines, que acaben de dir que el seu nou disc té una col·laboració amb la Rosalía. O sigui que...
0: Hòstia, la primera
1: ja.
0: Em sorprèn.
1: Que
0: l'haurem d'escoltar. Doncs veiem el tràiler d'aquesta segona entrega de Tierra de Mafiosos.
7: ¿Puedo hablar claro? Esta familia está cayendo en picado. Conrad, los Harrigan controlan el norte de Londres. Y mi trabajo es impedir que eso cambie. Hemos perdido el fentanilo y la heroína más de lo mismo. Estamos rodeados de tiburones que esperan su momento. Y yo diría que ya ha llegado.
8: ¿A qué te refieres?
7: La guerra.
0: Doncs més guerra, la primera temporada de guerra, la segona, pues, más de lo mismo, però esperem que una miqueta millor, això sempre amb les sèries que duren més d'una temporada.
1: Sí.
0: Però en aquest cas veurem si duren més temporades Tom Hardy, perquè vaig llegir que a la tercera hi havia aquí unes baralles dins del rodatge i no sabem si Tom Hardy, que és el protagonista de la sèrie, pues, continuarà a la tercera.
1: Sí, però va ser curiós perquè és com que semblava que hi havia una baralla, però després van dir que no, que era mentir... Bueno,
0: ha passat
1: de tot.
0: Un par de punyetazos i ja està. Els personatges de la sèrie, no?
1: Clar, s'estan ficant al personatge, no?
0: Sí, ja sabem aquest tipus d'actuació de mètode, no?, que molts odien, potser algú d'aquí, pues, l'ha estat practicant, no? Però a més és una sèrie recomanable, no és la gran sèrie per la seva trama, ja està molt vista la trama d'aquesta sèrie, però sí que és veritat que els actors fan que valgui molt la pena. I a nivell visual també és una sèrie que està molt bé.
1: Sí.
0: Doncs veurem com surt aquesta segona entrega i ara nosaltres ja passarem directament amb aquesta música meravellosa, no?, de Fontaines D.C. a parlar de la premiació dels Emmy Awards d'aquest any 2026.

0: Doncs amb aquesta música meravellosa de La maldició de Widow's Bay, que és la gran guanyadora, com he comentat abans, d'aquesta nova edició dels Premis Emmy, comencem a parlar de la premiació de les millors sèries d'aquest any als Estats Units. Un fenomen, el que ha sigut La maldició de Widow's Bay, que jo crec que no ens esperàvem ningú. És aquest tipus de sèrie que ens agrada perquè no les tenim al nostre radar, però després resulta ser doncs, el fenomen, no? A nivell televisiu de l'any. En aquest cas, a nivell crític, ha tingut bastanta audiència també per ser Apple TV, però sí que és veritat que no és una sèrie tampoc d'aquestes de Netflix que veu mig món, no? Això sí. També som conscients d'això, però sí que és veritat que Widow's Bay era una sèrie esperada més per gent més de nicho, de seriefils, perquè coneixent el director que havia fet sèries com Barry, Atlanta, que parlàvem, o la guionista que era de Parks and Recreation, llavors bueno, hi havia una bona unió de talent. De fet, he llegit que la sèrie ja estava plantejada des de fa 20 anys per la creadora, per la guionista de Parks and Recreation, que anava a ser un episodi d'aquella sèrie. La sèrie, com, bueno, una cosa molt estranya.
1: Bueno, desquadra molt, però bueno.
0: Sí, sí, volíem fer un tipus d'episodi com una maledicció dins dels personatges de la sèrie. I al final, pues, no van fer aquest episodi. La sèrie es va presentar a Amazon fa uns 10 anys. La creadora no va voler... No li va agradar. Sí, ja, va haver com... coses que, no, que sí. no vaig voler tirar cap endavant amb Amazon. I finalment, pues mira, Apple TV ha sigut la plataforma elegida de forma correcta, com han sortit les coses, i s'han dut doncs, aquests 14 Emmys. És la sèrie que més Emmys ha guanyat a la seva primera temporada. Sí, aquests Emmys, aquest rècord sempre que cada any es supera, perquè els Emmys estan prenent també una deriva que no sé si a tu t'agrada molt, Núria, que és que cada any se'n van per una sèrie i tot cau en una sèrie.
1: Sí.
0: A veure, és molt bona, però potser és el que diem sempre. S'hauria de repartir més això?
1: Sí, que això també... Els Oscars també s'estan... Jo, en general, noto amb les acadèmies americanes, en general, que penso que és com, està molt bé premiar a una sèrie que està molt bé i merescudament, però també és el tema aquest, no?, d'una mica de variar, i que al final hi ha moltes coses molt interessants durant l'any que jo crec que també mereixen les premiacions definitivament. Vull dir, no ho sé. A veure, jo en aquest cas, Widow's Bay sí que crec que ho mereix... però clar, no ho sé, potser hi ha hagut altres vegades que potser no, potser sí, però en aquest cas jo estic d'acord amb les premiacions en general, però clar, és això, que potser per una persona també que no ha vist potser aquesta sèrie o potser no li ha agradat tant o el que sigui, i clar, veus com el desnivell que hi ha, doncs és una mica xocant, jo crec, sí que és veritat.
0: Al final, jo sempre parlo de que si és una sèrie o una actuació, que és una cosa incontestable, a veure, al final sempre és subjectiu això dels premis, evidentment, però hi ha coses que tothom sabem que les veiem i sabem que són història.
1: Sí.
0: No? I Widow's Bay no sé si serà història, és una molt bona sèrie, això segur, però ara, quan estàvem parlant, per exemple, quan premiaven a l'última Succession, dius, aquestes són coses que és que no es pot qüestionar, no?, que aquesta sèrie arrasi. O quan Joc de Trons estava en el seu prime, o quan Breaking Bad també estava en el seu prime, que ara són sèries que és difícil, no, que no arrasin, no?, els premis.
1: Sí.
0: Clar, en aquest cas, doncs, veus algunes actuacions i sèries de comèdia que potser dius... Hi ha actors ja que van mereixent algun premi, però sempre hi ha alguna sèrie que arrasa, no? Fa uns anys va ser The Bear, merescudament, per exemple. Fa uns anys va ser Hacks, ara és Widow's Bay, l'any passat d'Estudio... Sempre hi ha una sèrie, no? L'any passat també en Miniserie Adolescència... Bueno, és ja... Es veu venir els últims anys. Encara que aquest any a drama ha estat bastant repartit, s'ha de dir. I ja dient això, anem a començar a parlar de drama, perquè The Pitt ha sigut la guanyadora de la millor sèrie dramàtica. Sí que és veritat que ens ho esperàvem, no?, que passés això.
1: Sí.
0: Però potser hi ha hagut més dubtes del que imaginàvem, perquè al final de grans premis, només entre cometes, ha guanyat dos, que ara comentarem a millor actor també, però sí que és veritat que potser hi ha hagut més batalla del que ens paràvem en Pluribus.
1: Sí, sí que és... jo crec que aquest any, justament, hi havia una mica bastanta varietat a nivell de drama. És a dir, The Pitt crec que va ser molt la sorpresa amb la seva primera temporada, perquè clar, de cop va ser com un fenomen i plantejar una cosa tan diferent, que clar, aquesta segona temporada és com ha continuat en un bon nivell, però clar, potser hi han passat altres coses, i Pluribus va ser la sorpresa. Al final és la tornada de Vince Gilligan, vull dir, ha dirigit Breaking Bad, Better Call Saul, les grans sèries dels últims anys, llavors també és normal que hi hagi com aquesta repartició, jo penso. I aquest any, vull dir, hi havia coses molt interessants. També em sap greu perquè El Caballero Siete Reinos no s'ha emportat res, i penso que és molt bona sèrie, però sí que és veritat que jo crec que als Emmys els hi passa una mica, no?, això de les seqüeles o sèries d'altres sèries o com li vulguis dir, pues, no els hi escau molt bé, però és això. Curiosament, per mi aquesta sèrie, o sigui, va ser superxula i va ser superguai, i vull dir que merescudament també s'ho hagués pogut emportar, però bueno...
0: Per els spin-offs. ja ho sabem. És Better Call Saul, no?
1: Sí, sí.
0: Amb la història que va tenir aquella sèrie, amb més de 50 nominacions i sense cap victòria.
1: Em va sortir el vídeo del Bob Odenkirk allà, crec que va ser dels últims
0: Emmys
1: que estava nominat, i estava allà en plan de, bueno, jo vinc aquí, però...
0: Mira, almenys l'últim Emmy el va perdre contra Kieran Culkin, que dius, bueno, encara.
1: Sí.
0: Però el que va perdre contra el protagonista de Juego del Calamar va ser, a veure... que no ho feia malament a la primera temporada, però clar, són altres nivells. Jo crec que són sèries molt diferents.
1: Sí.
0: Doncs, Abada, abans de continuar parlant, veiem el tràiler de The Pitt, que és la guanyadora a millor drama, i comentem aquests premis que ha guanyat la sèrie d'HBO.
2: Nightcrawlers! Let's clear up this board and show Day Shift how it's done!
3: Robbie's name's on the schedule. Is he finally back?
4: I'll believe it when I see it.
5: Try not to kill anyone today.
6: Yeah, you too.

0: Doncs aquest tràiler és de la nova entrega, que sortirà al gener, la tercera temporada, i com diem, The Pitt es confirma com la gran sèrie dramàtica dels últims anys, és la segona victòria consecutiva, i HBO pues, segueix imparable en el que fa a sèrie drama. No? Va tenir 4 victòries per Joc de Trons, 3 per Succession, i ara 2 a The Pitt. O sigui, els últims 12-13 anys, 9 victòries d'HBO. O sigui, vull dir, està intratable.
1: És que, vull dir, HBO jo crec que sempre ha sigut ha sigut equivalent a qualitat. Sí que és veritat que aquests últims anys doncs, hem vist, per exemple, Apple TV, no? Que comença a fer-se el seu lloc, que a mi em sembla superinteressant i superbé. Hi ha hagut com aquests grans fenòmens de Netflix que també han aparegut per allà, però al final, si mirem a nivell de qualitat i en general els productes que presenten, vull dir, HBO és que, vull dir, porten fent televisió tants anys, hi ha tanta varietat de coses, i també és això, les sèries, que les tres sèries són tan diferents entre elles, o sigui, The Pitt, Succession i Joc de Trons són tan diferents, presenten coses tan diferents però tan bones totes, que és que jo crec que al final el triomf és innegable. Sí que és veritat que aquests anys no hem tingut aquesta por amb el tema de la Warner i tal, com afectaria i tal, però de moment sembla que la qualitat està allà, o sigui que jo suposo que això també continuarà en els propers anys.
0: The Pitt, de fet, ha guanyat, com dèiem, a millor sèrie drama i a millor actor protagonista pel Noah Wiley, un premi que aquest sí que semblava incontestable, a una categoria boníssima, perquè teníem a Gary Oldman, teníem a Mark Ruffalo per Task, que estava brutal, que per mi hauria d'haver guanyat Mark Ruffalo.
1: Ja.
0: Però ja sabem que Task no estava nominada a millor sèrie dramàtica, però ens va sorprendre després, perquè va guanyar millor actor secundari pel Tom Pelfrey, un premi merescudíssim, i que jo no m'esperava, sincerament. Però sí que ha passat una cosa que a vegades ha passat més d'un cop, ja els Emmys, que, però feia temps que no, que era això de repartiment de vots entre actrius i actors de la mateixa sèrie. O sigui, a dues categories, com eren les de repartiment, teníem 4 actrius de la mateixa sèrie, com era The Pitt, i actor de repartiment també 3. Pues sembla que hi ha hagut una divisió aquí, que la gent que li agrada The Pitt, d'aquí voto, a una, a l'altra, i al final, per un costat tenim a Tom Pelfrey, que ha guanyat per Task a millor actor de repartiment, i per l'altre, Alison Janney, que per La Diplomàtica va guanyar actriu de repartiment, que ni ella mateixa s'ho esperava. Llavors, pues mira, tenim aquestes dues victòries inesperades, però jo crec que són molt bones, les dues. Sí que és veritat que per mi The Pitt, el personatge de la doctora Al-Hashimi, sonava boníssim, jo li hauré donat, però bueno. S'han repartit els vots. The Pitt en total ha guanyat 6 premis Emmy, en el que fa també amb els premis tècnics i tot això. Però sí que és veritat que, comparat amb la primera temporada, potser no ha guanyat tants. Veurem si The Pitt se l'acaba el regnat l'any que ve, perquè sabem que és una sèrie molt bona, però fins a quin punt no es farà bola.
1: Exacte.
0: El que és The Pitt. Veurem la sèrie si sap innovar-se, també.
1: Sí, perquè jo crec que és una cosa que ja potser la segona temporada, jo crec que ja es comença a veure una mica de dir, ui, que és això, és una sèrie que si surt cada any pot semblar una mica saturada fins a cert punt. Clar, la cosa és veure amb les temporades com van, sobretot el build-up, que jo crec que aquesta temporada el problema que ha tingut ha sigut, no, el tros final no va ser tan impactant com la primera temporada. Al final, la primera temporada va acabar amb el tema del tiroteig i tal, que va ser molt impactant, i aquesta segona temporada potser ha anat cap a un altre camí. Llavors, s'ha de veure si aconsegueix mantenir el regnat. No ho sé, vull dir, estaria bé que continués amb la qualitat i que ens sorprengués, perquè jo crec que ho pot fer, però tenint en compte el tipus de sèrie que pot arribar a ser de moltes temporades, etc., cal veure si es pot innovar, també tenint en compte que el context segueix sent el mateix, hi ha moltes coses que són similars, llavors potser és que un context que potser costa una mica d'innovar, però a veure si funciona.
0: Però la pregunta és ara, tu a qui li hauries donat Premi a millor drama, Núria? Perquè jo, The Pitt, estem contents perquè és molt bona sèrie, s'ha de dir. Però jo personalment li hauria donat a Pluribus, que era l'altre gran rival, i aprofitem per parlar de Pluribus perquè va guanyar 2 premis Emmys als importants, a millor actriu protagonista per la Rhea Seehorn, por fin. Va guanyar aquesta dona que és meravellosa, que va ser la protagonista, coprotagonista de Better Call Saul, i va ser ignorada durant molts anys. I també el Vince Gilligan, no? El creador de Breaking Bad i Better Call Saul, que va guanyar el premi a millor guió per l'episodi pilot de la sèrie, que per mi és dels millors episodis que he vist en molt de temps, en sèries, molt merescut. I no m'esperava que perdés també a millor direcció. Jo pensava que anava a guanyar millor direcció, però va guanyar Slow Horses, que per la Mount, bueno, no diem que no estigui bé, dirigir, al revés. O sigui, sobretot la direcció d'actors és boníssima, Slow Horses. Però sorprèn que Vince Gilligan, sent el director tan famós que és, no, de sèries, pues no s'hagi portat el premi. Però bueno, s'han portat el de guió i el de millor actriu aquesta sèrie, que ens va sorprendre moltíssim l'any passat i va ser de les millors estrenes, no?
1: Sí, vull dir, és això, Vince Gilligan va tornar a lo grande, vull dir, vam quedar superencantats, sobretot això, donant-li protagonisme a la Rhea Seehorn, que mereixia, perquè molts ens vam enamorar d'ella a Better Call Saul, i la veritat és que aquesta sèrie va ser una gran sorpresa, i sobretot pel el món aquest post-apocalíptic que presentava, que és molt original i és molt diferent, i que al final també aprofundeix en coses superhumanes, i em sembla superinteressant. O sigui, que sempre, o sigui, és una sèrie que jo crec que és tan diferent de The Pitt, les coses que presenta, sí, que és com posar-les a la mateixa categoria i comparar-les és com molt... No ho sé, és difícil. Que és això, difícil, sí, sí. Les dues realment ho mereixien, però clar, Pluribus és com... És tan original i fora de sèrie, jo crec, que és que... Vull dir, pots pensar que el premi segurament, pues, potser sí que se l'hauria d'haver merescut, però bueno.
0: Veurem, perquè ara Pluribus la tindrem fora d'emissió de 2 anys, sí, i veurem si els premis la gent s'oblida d'aquesta sèrie, que això és el problema, no? Amb sèries com Pluribus tan bones, de tanta qualitat, però que ens tenen, pues, aquí esperando indefinidamente. La sèrie estarà superbé també la segona temporada, ja va passar en separació, teníem, sí, dubtes, i va ser espectacular 3 anys després. Però veurem si els premis això i l'audiència ho accepta d'una manera, pues, com ho ha passat en aquesta primera temporada. La sèrie va guanyar 6 Emmys en total, també, com The Pitt, i de fet va guanyar, per la música que escoltem darrere, el millor tema principal de sèries, que també és un tema interessant, i per mi m'ha descut, està molt guai la música de Pluribus. I ara anem a passar a comèdia, anem a parlar del que estàvem comentant, d'aquesta arrasada total, no?, que va ser La maldició de Widow's Bay, que dels premis importants, que són 7 en total de comèdia, doncs va guanyar 6. Només van deixar espai per un Emmy que està adjudicat des de fa anys, no?, que és el de Jean Smart, a millor actriu de comèdia, que ha guanyat 5 Emmys de 5 possibles per la seva actuació a Hacks, no?
1: Ella arrasando.
0: No és el primer cop que ha passat a comèdia, s'ha de dir, perquè va haver una època també que la protagonista de VIP, que és una gran sèrie, la Julia Louis-Dreyfus, va guanyar 6 de 7. O sigui, quasi ha fet el que va fer Jean Smart, però també va ser... Bueno, era un poco pesado, no? Però, clar, és una cosa també... Aquí sí que jo penso que és d'això incontestable. És que està genial, l'actriu. Clar, o sigui, tenim a Ayo Debiri, que també està brutal, però ja va guanyar el seu Emmy, com, mira, l'Ayo ja gano su premio, ara Jean Smart torna un altre cop a guanyar l'Emmy. Sí que és veritat que va haver-hi bastants... A nivell de muntatge a la gala, va haver-hi bastants planos allà del creador de Hacks, com que està una mica enfadat perquè Widow's Bay arrasés tant. I, bueno, a veure, Hacks ja va tenir el seu moment,
1: sí,
0: ja va guanyar millor comèdia, no és que mai l'hagin premiat, no? Llavors, a mi em sembla bé. Al final, els Emmys i els Globus d'Or també són premis que quan hi ha una sèrie novedosa, de primera temporada, que impacta molt, solen tirar cap aquí. Doncs abans de parlar més de Widow's Bay i de per què creiem també que ha guanyat, doncs veiem imatges de la sèrie d'Apple TV.
2: Soy Tom Loftis.
3: Encantado, Tom. Arthur.
2: ¿Te apetece tomar un café?
3: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
2: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
3: He estado hablando con el tipo del ferry. Ajá. Y me ha dicho algo raro.
2: ¿El qué?
3: Que aquí pasan cosas malas.
2: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones. Cuentos de viejas... Me parece encantado.
0: Doncs com dèiem, Widow's Bay, o La maldició de Widow's Bay, ha guanyat 14 premis Emmy, és la primera temporada més premiada de la història, i va guanyar, pues, tots, direcció i guió, per al director Hiro Murai i l'escriptora i guionista, la Katie Diepold. Hiro Murai lo tenia merecido ja, de fa anys, però no, que no li van donar. També teníem a millor actriu de repartiment, òbviament havia de guanyar-lo Kate O'Flynn, no? Patricia, el personatge, no, d'aquesta, sí, sèrie. I també el Stephen Root, que va sorprendre aquesta victòria, no se l'esperava la gent. Posava Harrison Ford, no?, com a, que ja va perdre l'any passat, i era com, bueno, ja se lo van a dar a Harrison Ford por ser Harrison Ford. Pues no, pues va guanyar Stephen Root per Widow's Bay també, i el gran guanyador de la nit, a part d'Apple i Widow's Bay, que va ser Matthew Rhys, que és la primera persona de la història que guanya 2 Emmys a millor actor de diferents categories. En aquest cas ha guanyat a millor comèdia, actor de comèdia i actor de minissèrie també, que després parlarem. Però és que a part, fa uns anys va guanyar actor de drama per The Americans. Llavors és el primer actor de la història en 80 anys que ha guanyat a millor actor en drama, comèdia i minissèrie.
1: Wow.
0: O sigui, té un... Bueno, és una llegenda de la televisió. O sigui, ningú ho ha fet a la història. O sigui que, bueno, Matthew Rhys pot estar content. I hem de dir que en el cas de Widow's Bay, merescudíssim la seva, sí, victòria.
1: Totalment, vull dir, és això, que Widow's Bay jo crec que és una sèrie que va sorprendre moltíssim, però també això per les actuacions, que de veritat que, o sigui, parlant això de la Kate, vull dir, és que té 2 episodis que són com seus i és que brilla moltíssim, però és que tots els personatges en general, l'Steven Root és això, va ser com una sorpresa jo crec, però super merescuda, perquè també és molt bon fil de la sèrie, tota la seva actuació. I el Matthew Rhys, vull dir que té... És molt curiós, no?, perquè té com aquest punt com de tristesa, però també de, com de comèdia involuntària, molt, molt estrany, no?, aquell punt.
0: Histriònic, fins i tot.
1: Sí, que fa que funcioni superbé a la sèrie, vull dir que super merescut els, mm-hmm. els tres premis d'actuació, 100%.
0: Una sèrie que ja vam parlar, que ens va sorprendre moltíssim, no?, pel mix que fa, no?, de, mm. de terror i comèdia, dirigida de forma sensacional. O sigui, quan fa por, quan fa riure et parteixes el cul veient l'escena, i amb muntatges i idees genials, no? Mm. Com parlaves, l'episodi, els dos episodis que hi ha de la Patricia, sobretot el primer, que és pel que ha guanyat el premi, aquest on surt la cançó que després posarem, no?
1: Sí.
0: Amb escenes superben pensades, o sigui, una sèrie de veritat molt original i que ha sorprès mm. moltíssim, i que no m'estranya que estigui a Apple. Jo crec que és la plataforma perfecta per a un tipus sí. de sèrie així. Que parlàvem d'Apple, que és la plataforma més premiada d'aquesta edició, és el primer cop que li passa, és el primer cop que Apple reina sobre altres plataformes amb 28 premis, perquè a de les 14 de Widow's Base li sumem els 6 de Pluribus, el de Slow Horses, i Apple, doncs, aquest any sí que sí, és la número 1 indiscutible, o sigui, guanyant a HBO i una Netflix, que Netflix pensava, només he de barallar-me amb HBO, doncs pues ara li surt Apple i li guanya a la primera de canvi. Llavors, bueno, ho té complicat Netflix. D'Amazon sí. i Disney ni parlem, que és ja. Que ja no huelen nada de nada, no? Merescudament, també, al final, és el nivell que tenen les plataformes.
1: Sí, bueno, al final també, Prime Video també s'ha de dir que no treuen tant volum de sèries sí. en comparació, i Disney també, bueno, hi han demostrat la saturació, no?, que tenen en general amb les franquícies, o sigui que... Però és això, vull dir, està molt bé que Apple TV hagi... entrat, perquè sí que és veritat que Netflix jo crec que molt de tant en tant surt alguna cosa que està mm-hmm. molt bé, vull dir, vam tenir Adolescència, hem tingut diverses coses que estan molt bé, però sí que és veritat que al final apel·len una cosa més de doncs, que agradi a tothom, que sigui un gran fenomen, però bueno, el tema dels premis potser els és més indiferent, entre cometes, que sempre està bé, però crec que no és l'objectiu, també t'ho dic.
0: Al final Netflix ja sabem que la seva categoria és la de minissèrie, mm. és la que sempre això opta, sí. ha guanyat 4 cops, i per tots fenòmens mundials, Gambito de Dama, Reino de Peluche i Adolescència, per exemple, no, són fenòmens. L'únic que no va ser fenomen com a tal, que va ser boníssima, però no va ser tan famosa, va ser Bronca, mm-hmm. que de fet després parlarem, era la favorita, en teoria,
1: sí.
0: per guanyar l'Emmy a millor minissèrie, al final, pues mira, no s'han emportat el premi, però sí que és veritat que mai ha guanyat a millor comèdia i a millor drama, només va ser un any que va ser The Crown per la quarta temporada, que era excel·lent, mm. merescudament. Però sí que és veritat que a Netflix, a veure, té aquest d'això de dir, bueno, hem guanyat a minissèrie, però a nivell històric,
1: sí,
0: d'augment...
1: No,
0: i no és que no ho hagin buscat, sí, com dius tu, que ara potser ja no els importa tant, però va haver uns anys, també amb els Oscars, que Netflix estava molt sí. pesada de s'ha de guanyar l'Oscar, s'ha de guanyar l'Oscar, no el van guanyar... I al final, mira...
1: I fan aquestes coses, no?, de posar les pel·lícules als cinemes sí. per poder tenir aquesta elegibilitat, que només ho fan per això.
0: Uh-huh.
1: Però, bueno, que és això. Al final, també busquen una mica el producte. Perquè ara, per exemple, amb aquesta pel·li espanyola, Bola Negra, sí. l'han comprat de seguida corriendo, perquè diuen, hòstia, està arrasant aquí i tal.
0: Maledicció.
1: Ens podem emportar un bon d'allò.
0: Ja no guanyarà.
1: Veurem
0: la millor pel·lícula,
1: surt,
0: La Bola Negra. Ja no guanyarà. Estarà nominada, segurament, no?
1: Sí.
0: Tot fa pinta.
1: Això jo crec que sí.
0: Però, bueno, veurem. Imagina una pel·li espanyola guanyant la millor pel·lícula als Oscars. Això seria...
1: Bueno, és que des de l'Almodóvar...
0: Qui ens anava a dir que... Però millor pel·lícula, general. Clar,
1: ja,
0: estem parlant.
1: Ja.
0: És una cosa... que la gent que hizo Paquita Salas podria guanyar premi a millor pel·lícula.
1: O sigui, la gent ara després mira la cinematografia, no?, d'aquests dos.
0: Brutal.
1: Mirando La Llamada i totes aquestes coses.
0: Bueno, jo sempre deia que la Messias, que és l'últim que van fer els Javis, sí. per mi és una sèrie que si hagués sigut d'HBO als Estats Units hagués guanyat 15 Emmys.
1: 100%.
0: Sí, vull dir...
1: Sí, sí.
0: Però bueno, és una sèrie espanyola, però llavors no va cridar tant l'atenció internacional, no?
1: Mhm.
0: Doncs anem a acabar, que nos queda un poquito... Anem a parlar de millor minissèrie, que és la categoria que més ens ha sorprès, jo crec, perquè no perquè la sèrie sigui dolenta, la que ha guanyat, sinó perquè potser no ens ho esperàvem tant, i és la victòria de DTF St. Louis, aquesta sèrie d'HBO, que també, recordem, Netflix potser els últims anys s'ha adueñado, no?, d'aquesta categoria de minissèrie, però HBO habitualment era la guanyadora, sempre, no?, en aquesta categoria de minissèrie o antologia, i aquesta sèrie protagonitzada per Jason Bateman, David Harbour i Linda Cardellini, pues s'ha imposat a Bronca, que jo crec que era la gran favorita, va tenir bona recepció crítica la segona temporada, miqueta menys que la primera, però bueno, Bronca se'n va de vació total.
1: Sí, és curiós, jo s'ha de dir que ara l'he començat a veure aquesta de TF Sound Louis, i no sé, vull dir, és això, és que Viv, vull dir, ja tenia aquest historial, no?, de la primera temporada que va arrasar bastant, i que tenia bon nivell. La segona temporada va ser una mica diferent, però també tenia bon nivell, I de cop doncs, ha vingut aquesta sèrie i s'ho han portat tot. Bueno, jo és això, estic en desarrollo de saber si realment s'ho mereix, perquè encara no he acabat de veure.
0: Però... una sèrie molt rara, aquesta
1: sí,
0: DTF San Luis. De fet, primer, abans de comentar què em sembla a mi, que la vaig veure ja fa, és que ja fa 3 o 4 mesos que va sortir, doncs veiem imatges d'aquesta sèrie d'HBO.
4: The autopsy is going to say heart attack.
5: Excuse me.
4: What can I do for you?
5: Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
6: Come on in. Hello there.
5: Nick Clark.
4: Carol. I saw this thing, an app. DTF St. Louis. You meet these people so you can spice it. Spice up your life, you know. And spice it up.
7: What's DTF?
4: Down to fuck. Whoa. You work together here.
0: Yeah. És una sèrie que sembla que va d'una cosa, com veiem aquí al trailer, no? D'aplicacions sexuals i tal, i després no va tant d'això. O sigui, parla de moltes coses, de molts temes, sobretot de la soledat,
1: sí.
0: El principal tema de la sèrie, i uns actors que m'han sorprès moltíssim pel seu rang interpretatiu, no m'esperava. O sigui, és una sèrie que... és rara, de comèdia negra a vegades, de drama on total, després de quina escena. Després està el personatge de Linda Cardellini, que és una cosa superestranya, ja ho aniràs veient.
1: Sí, jo de
0: perquè...
1: moment no sé per on agafar-la.
0: Pues,
1: perquè...
0: és que ni ho sabràs. O sigui, pel que queda de sèrie, va guanyar el Premi Millor Actriu de Repartiment a minissèrie, merescudíssim. Sí que és veritat que ha fet la típica aquesta sèrie dels 3 actors, que ja són principals, són de millor actor, no de reparto. Sí. Ja s'han posat aquestes categories per guanyar els Emmys. Bueno, això és un clàssic, ja ho sabem dels premis, el fraude de categoria, no? Que es diu. I els millors actors de minissèrie, en canvi, clar, perquè DTF San Luis no competia, doncs dèiem abans Matthew Rhys, no? Era el seu doble premi, en aquest cas per La bèstia en mi, que és una sèrie de Netflix, que crec que la Núria no l'ha vist, ni jo tampoc, no podem comentar massa. Però bueno, si és Matthew Rhys estarà bé, això segur. I a millor actriu va guanyar Sally Field, una actriu pues, ja veterana, no? a Hollywood, que ningú s'esperava aquesta victòria, per una pel·lícula de televisió,
1: sí.
0: D'aquesta random.
1: Jo s'ha de dir que el meu pare la va veure, jo no l'he vist, però el meu pare sí, i em va dir que és xula. O sigui, bueno, que, bueno,
0: pues, confiarem en el criteri de la de Núria, però jo, de veritat, que ni idea d'aquesta pel·lícula. Teníem, per exemple, a Carey Mulligan, a Claire Danes o a Sarah Snook, que són actrius pues, ja premiades en el passat, no? Però de veritat, a mi les actuacions de Biff, sobretot aquesta de Bronca, de Carey Mulligan i d'Oscar Isaac, jo Oscar Isaac, que no hagi guanyat l'Emmy, mare de Déu. Si fa una actuació per mi boníssima, a Bronca. Un actor que tinc d'habilitat. O sigui, em semblava brutal, amb aquesta cara, que jo crec que és un psicòpata, a la vida real, Oscar Isaac, perquè, la veritat... Però bueno, sí, el que diem DTF San Luis doncs, va ser la gran guanyadora, va guanyar millor minissèrie, direcció, guió i actors de repartiment. A una gala que, com diem, pues Apple ha arrasat, va haver una presentadora que no és que sigui massa famosa, era una actriu de Ley Orden, i van dir que la gala va ser horrible, en general, zero diversió. Bé, ja sabem que això...
1: aquestes gales, ja és que no... les gales, bueno...
0: S'estan yendo al garete, ja, no? Sí. I ja, fixa't que els Emmys ja han fet una cosa, ja, que és ja la denigració total, que és posar a la gala els dilluns, a la nit. O sigui, de dilluns a dimarts, no de diumenge a dilluns,
1: sí.
0: Com era abans. Que diuen por ahí que sí que era perquè s'iniciava el futbol americà, la temporada de futbol americà, vale, molt bé. Però això no ha passat tots els anys? Pregunto. Però bueno, ja està, han decidit això, però ja sabem que cada any passa l'audiència, de fet els Oscars ja tenia aquesta estratègia de fer-ho a Netflix, no?
1: Sí.
0: Un directe a Netflix per tenir més audiència i ni coneixes. No? Bueno, veurem què passa amb això dels premis. A nosaltres ens agrada parlar de les millors sèries de l'any, això segur.
1: Sí.
0: Una altra cosa ja són aquestes gales avorridíssimes.
1: Clar, a més també, bueno, en el nostre cas, que les hores que les fan, no?
0: Sí,
1: doncs
0: sí.
1: És inviable, però bueno.
0: Intempestives són les hores, no? Doncs bueno, acabem de parlar d'aquesta nova edició dels Premis Emmy, veurem l'any que ve què tenim dins d'aquests premis. Segurament pues, cap sèrie d'Amazon guanyarà, això és segur. I anem a estrenar una petita secció que jo crec que teníem temps que la volíem fer, no?
1: Sí.
0: Que és el nostre company i amic Guillem Uceda, que un cop ha vingut aquí a visitar-nos i a parlar de sèries, i l'esperem sempre amb els braços oberts, però és un home molt ocupat. No?
1: Sí.
0: Però per això hem fet aquesta secció que es diu Better Call Guillem.

0: Doncs en aquesta petita secció tindrem el Guillem parlant d'una temàtica, pues, habitualment no, relacionada amb la televisió, les sèries, sinó també de pel·lícules, jo, lo que él quiera. Mentre sigui audiovisual, cap problema, imagina't que es posa a parlar de llibres. També no ens estranyaria, tampoc, eh? I el que farà, pues, aquesta setmana, sí que no hi ha una temàtica lliure, jo li diré, tu, Guillem, aquesta setmana pots parlar del que vulguis, però avui doncs, havia parlat més de la premiació dels Premis Emmys i a veure quina és la seva opinió. Jo, Núria, no he escoltat aquest tall de veu que està misteriosament guardat en les redes. No?
1: Bé saber què hi ha dins. No?
0: Però veurem de què ens parla el Guillem.
2: Bueno, m'hem convidat a parlar durant una estoneta dels Emmy, així que faig aquest àudio des de l'estació de Totxa, a Madrid, per comentar una mica la jugada. Com que hi ha molt a comentar, em deixaré cosetes, però bueno, està clar que The Pitt era la millor sèrie dramàtica, tenia claríssim que Widow's Bay, la gran sorpresa de la temporada, o la gran revelació, havia de guanyar millor comèdia, també amb actor principal de comèdia, i hi ha algun de repartiment, i per mi la no sorpresa, però sí la cosa que més m'agrada és que DTF St. Louis hagi guanyat a millor sèrie limitada o antologia, i que l'actor i actriu també hagin guanyat com a repartiment a la categoria d'antologia. Està clar que a millor sèrie de comèdia l'actor que havia de guanyar era el protagonista de Widow's Bay, ho tenia claríssim i m'agrada, estic esperant que facin més coses, i què més? Bueno, que Linda Cardellini s'endugui un premi, a mi m'encanta perquè m'agrada moltíssim ella des de Scooby-Doo, i bé, i què més? Bueno, actors i actrius de repartiment, jo crec que aquest any estava força clar que hi guanyarien, hi ha hagut molt poques sorpreses, i només vull dir que torna la millor època de l'any, que és la tornada de la sèrie de Slow Horses, que comença ja, així que tornada al col·le i Slow Horses, què més es pot demanar? Em despedeixo i ens escoltem aquí la setmana que ve.
0: Oh, aquesta referència és cuido boníssima, eh?
1: Sí,
0: no ho havia pensat.
1: No me l'esperava, però...
0: És veritat, Linda Cardellini era Vilma, no? Les pel·lícules de Scooby-Doo, d'aquests live actions atroces, però a la vegada queden boníssims, no? Tenien alguna cosa, no?, aquí que enganxava.
1: Són infància.
0: No ens ha donat tanta comèdia el Guillem. És que aquell àudio... És que, a veure, l'àudio de Stranger Things... És insuperable.
1: És que allò va ser increïble.
0: Sí, qui no hagi escoltat aquell programa, que vagi al passat i escolti el nostre programa especial de l'última temporada, de Stranger Things.
1: No vam penjar xarxes al final, crec que no.
0: Ah, no? Clar, que hi havia, és veritat que va haver un problema o alguna cosa així. Bueno, teníem dues parts, però bueno, l'àudio està, està segur.
1: Sí,
0: el podcast segur, però aquell àudio era, vamos, era pic de la comèdia de este país, no?
1: Sí.
0: És així. Doncs la setmana que ve veurem de què ens parla el Guillem, serà temàtica lliure, jo... que nos haga reír, sobre todo, ¿no? Y ahora va a pasar al nuestro ya mític top 10. Doncs, com sempre, anem a repassar les 10 sèries ara mateix, les més comentades, les més vistes o les que més polèmica creant a les plataformes. Comencem amb el número 10.
1: Número 10 tenim Matèria Oscura, Apple TV.
0: Que ha estrenat fa poquet, a finals d'agost, la seva segona temporada. Apple TV sigue manteniendo lo de la ciencia ficción. Per molt que sigui tenint més sèries bones, altres gèneres, això sí que és una marca que no se'n va d'Apple TV. I això, pues, s'ha de respectar, eh? Fiel a su ideologia.
1: Sí.
0: Passem al 9.
1: Número 9 tenim Lioness a Sky Showtime.
0: Que és la sèrie més vista ara mateix a la plataforma, una sèrie que m'han recomanat aquí a la ràdio l'altre dia. Però esto es una sèrie de padres. O sigui, jo ho he de dir. El meu pare la veu, o sigui, no por nada lo digo, eh?
1: Bueno.
0: Té molts actors bons, està Nicole Kidman por ahí, ja veiem aquí a Morgan Freeman. Bueno, ahí... S'han gastat una pasta els actors.
1: Sí, no
0: sabem si és la qualitat de la sèrie. Això ja...
1: Los guiones.
0: És otra cosa, si valen tanto com els actors. Passem al 8.
1: Número 8 tenim Richer a Prime Video.
0: De sèrie de padre. A sèrie de padre de tota la vida.
1: Sí.
0: No?
1: Aquesta jo crec que és la definitiva.
0: És que veus el pòster Richer.
1: És que la cara del tio, saps? Un xat, vull dir, és que...
0: Duríssimo. Sembla que hagin estirat a l'actor com a la foto, però no l'han estirat, no. Sí. Busqueu Richer a Google i ja me direis. Passem al número 7.
1: Número 7 tenim Stuart no consigue salvar l'univers a HBO Max.
0: Aquest spin-off estrany, no?, de Big Bang Theory, que encara... Bueno, que tenim HBO Max i crec que no sé si ha acabat la missió o fa poquet, però tampoc tenia masses bones crítiques, tampoc molt dolentes, una mica així com regulera, no? Però jo, des de luego, que no tengo tiempo per allà.
1: No, jo ja és que vaig acabar fins aquí, de Big Bang Theory.
0: A mi és que això és una opinió impopular, però és que mai em va agradar massa, Big Bang Theory.
1: Jo, quan era més petit, és com que li trobava alguna cosa de gràcia, però quan vaig anar creixent ja és com que no entendia nada, i no sé, al meu pare sí que li agrada, però al meu pare és físic, llavors ja li agrada quan parlen de coses d'aquestes.
0: Públic objectiu.
1: Clar. Pero no sé, y a més jo crec que hi ha coses que han envejecido muy mal de esa serie, bastante.
0: Bueno,
1: i no tens tants anys,
0: Com els actors guanyen 30 milions per episodi.
1: Això, a part d'això.
0: No 30, però bueno, però sí, un milloncito se lo llevaban, Passem al número 6.
1: Número 6 tenim La maldición de Windows Bay a Apple TV.
0: Que amb la victòria dels Emmys doncs ha tornat a pujar, no? A la seva audiència a Apple TV, molta gent ha dit, bueno, pues si esta sèrie ha ganat tantos premios, habrá que verla. És una bona decisió. Crec que setmanalment aquesta sèrie era crema veure-la,
1: És que...
0: Passem al 5.
1: Número 5 tenim Silo a Apple TV.
0: També que ha passat fa poquet, la seva tercera temporada, al final de la tercera entrega, sense afició, com dèiem, a Apple. Aquesta sèrie que sempre parlem la Núria i jo, no? Que hi ha 7 episodis que no passa nada, però els dos últims després són espectaculars, no? És televisió a la vieja usanza, vamos. Però... Està ahí, i és bona la sèrie, s'ha de dir. Els últims episodis són boníssims i la quarta temporada serà l'última i s'estrenarà l'any que ve. També en moda Slow Horses, O sigui, bueno, s'ha de respectar el que està fent Apple TV amb els calendaris de rodatge. I parlant d'aquesta sèrie, doncs el número 4.
1: Número 4 tenim Slow Horses, Apple TV.
0: Que es va estrenar ahir, com dèiem. Jo encara no he vist el primer episodi, perquè, bueno, no hace ni 24 hores que està, però jo crec que aquesta nit ja puede caer. Tinc ganes de veure com avança aquesta sèrie i sobretot de veure ja, en teoria, com encara la recta final. Clar. Encara que la temporada 8 serà l'última, però bueno, com són temporades tan curtetes, no? Al final pues no queda tant.
1: Sí, vull dir, jo sempre muchas ganas de todo.
0: De la sociedad.
1: Sí, lo que pasa es que a mí me da miedo a ver a quién van a matar esta temporada.
0: Sí, sempre solen matar algun del grup,
1: sempre,
0: ¿no?
1: Sempre estoy con la tensión en el cuerpo de a ver a quién mata.
0: Al final, Gary Oldman morirà, això ho sabem tots. A l'última temporada, això tiene que passar.
1: Bueno, sí.
0: Morirà de sucio. No perquè el matin. Però bueno, això ja ho veurem. Passem al 3.
1: El número 3 tenim Ted Lasso a Apple TV.
0: La quarta i última sèrie que tenim, bueno, cinquena, d'Apple TV, Ted Lasso, que ha estrenat aquesta quarta i estranya temporada, no?, que no sabíem mai si anava a sortir. I al final la tenim aquí, no?, amb l'equip femení de Ted Lasso. A mi m'està agradant de moment, però bueno, que va en la línia una miqueta de tercera, que tiene picos, diguem. Però sobretot hi ha un personatge molt bo dels nous, que jo tinc ganes de que la Núria em digui la seva opinió, per mi, dels millors personatges, potser de la sèrie i tot, Està molt guai, però sí que és veritat que potser els altres personatges no em semblen tan interessants. Passem al 2.
1: Número 2 tenim The Gentlemen a Netflix.
0: Que ha estrenat la seva segona temporada, fa poqueta de la plataforma, amb bons números, ja els va tenir la primera temporada, aquesta sèrie del Guy Ritchie, no? Que és una mica... No és el Ryan Murphy, no?, de la sèrie, és... Però bueno, se va poniendo las pilas també Guy Ritchie, que fa 4 sèries a l'any. Si és de productor ejecutivo, de lo que sea, no?
1: Sí.
0: Però ja està, amb aquest estil també, pues, bastant particular, no?
1: Sí, jo tinc ganes de veure aquesta segona temporada. A mi la primera em va agradar bastant. O sigui que a veure què fan aquesta segona.
0: Jo no la voy a ver, lo siento. La que sí veuré serà la número 1.
1: Número 1 tenim Linternas, d'HBO Max.
0: Que ja està acabant també, bueno, segona meitat de l'emissió de Lanterns a HBO, una sèrie que dèiem... pel tràiler, no pinta massa bé, però jo deia està Damon Lindelof detrás, no? Creu de Perdidos, no sé, molt bona, és de superherois, però no és de superherois, és una sèrie d'HBO, de tota la vida, molt recomanable, ja parlarem d'aquesta sèrie quan acabi, però ara ens hem d'anar acabant el nostre programa amb l'actualitat al món de les xarxes socials. Doncs comencem, com hem acabat pràcticament, amb els Emmys, no? Perquè, evidentment, doncs la gala va tenir molts moments comentats a xarxes, Núria.
1: Doncs sí, la cerimònia dels Emmys, com sempre, ha anat acompanyada de moments molt comentats. El món de Joc de Trons ha tingut un gran protagonisme, amb l'Emilia Clarke tornant a parlar amb Valyri, la llengua dels Targaryen. Una de les imatges més tendres ha estat la de l'actor Dexter Saul Ansel, que ha pogut conèixer la Zendaya i en Tom Holland, dos dels seus actors preferits. L'actriu i comediant Meg Stalter també ha sigut motiu de conversa, ja que va aparèixer vestida del trofeu de l'Acadèmia de Televisió.
0: Bueno, cridant l'atenció de manera espectacular.
1: És que jo m'ho veuré gràcia. En plan, feia una gràcia perquè el primer clip que vaig veure va ser com d'una de les guanyadores i, clar, sortia allà com les mini-imatges, no?, de cada persona i sortia allà de color daurat i dic, què és això?
0: Bueno, quería salir la foto y lo ha conseguido, sí. Pero mai superarás a Sonia Monroy vestida con la bandera de España en los Oscars. Això... nadie lo va a superar. No, és la cutrez de les cutreces.
1: Sí,
0: no?
1: Allò sí que...
0: I, evidentment, ho havia de fer una persona d'Espanya. No? Bueno, coses que passen. I sí, el món de Joc de Trons pues, va tenir molt protagonisme, sobretot aquest actor, el petitó, no?, de 11 anys, que va, bueno, va complir 12, precisament a la gala dels Emmys, era el seu aniversari, del Dexter Solange, el protagonista del Caballero de los Siete Reinos, que aquest nen tindrà un perill quan tingui més anys, perquè no parava quieto. A la gala, yeah, preguntant a la gent, va parlar amb David Harbour, també, amb l'actor de Stranger Things, que li deia, m'ha agradat molt la sèrie. Després ja anava a l'actor del Dunk, el Peter Claffy, dient, dice que le ha encantado nuestra serie. Va anar com un nen... Bueno, és un nen de 12 anys, estava feliç a la gala i es notava molt, però va estar bé també aquest premi d'Emilia Clarke, amb Emma Darcy, no?, les dues reines Targaryen, les dues com una cabra en sus sèries.
1: No? Sí, fa gràcia la broma, no? En plan, o sigui, la Emilia Clarke fa com tot un discurs en Valirio, no sé què, i ella, bueno, ha dicho buenas tardes.
0: Sí, ja està, no? Sí. Bueno, encara tenia el toc Emilia Clarke, de parlar-ho bé, se'n recordava, de sus tiempos mozos en Juego de Tronos. Doncs fins aquí ha arribat ja el nostre primer programa del de sèrie. Ens despedim d'aquest inici de cinquena ja temporada. Esperem que hagueu dit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries, Núria. Ens veurem la setmana que ve o no? Esto es un misterio. Veremos qué pasa. Però ens acomiadem amb el tema The Rhythm of the Night, un mític tema, no?, de Corona. La cançó publicada l'any 1993 dins l'àlbum del mateix nom apareix al quart episodi de La maldició de Widow's Bay, en una de les escenes, jo crec que no, si no és la més icònica de la sèrie, por ahí anda la cosa, no? Això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Nou retard en la planificació del futur hospital que s'ha de construir a la ciutat. La consellera de Salut, Olga Pané, explicava ahir a la tarda en la seva primera visita a Rubí que el pla funcional d'aquest futur hospital encara no s'ha aprovat i que la previsió és tenir-lo enllestit el mes vinent per poder encarregar el projecte executiu durant 2027, això sí, si la Generalitat té pressupost l'any vinent. Part de la raó d'aquest nou retard, i és que la licitació havia d'haver començat aquest mateix mes de setembre, és una concreció del model. Ara la nomenclatura que s'està fent servir és la de Centre d'Atenció Integrada en Salut, CAIS, i no Centre d'Alta Resolució, CAR, com fins ara. Contempla com a mínim dos canvis importants respecte a l'última informació compartida: la voluntat de centralitzar ja tots els serveis de salut mental públics de Rubí i la possibilitat que finalment no disposi de quiròfans per a operacions ambulatòries. Aquest últim punt és precisament el que s'està acabant de decidir. En tot cas, aquest futur CAIS serà un dels primers centres d'un nou model sanitari que deixarà les intervencions i tractaments menys freqüents pels hospitals de referència i que centralitzarà l'atenció més comuna en aquests centres de proximitat.
2: La Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler acull aquesta tarda la presentació d'Un món de colors, l'obra pòstuma de la rubinenca Maria Teresa Voltó i Vinyals, un extens treball de recerca lingüística dedicat a les paraules i a les expressions catalanes relacionades amb els colors. El llibre ha estat editat pel seu vidu, Pere Vilanova, que reivindica que aquest volum hauria de formar part dels centres educatius de Rubí com a eina de consulta i aprenentatge. Voltó, que va exercir com a professora i assessora al Servei Local de Català, va dedicar dècades a recopilar centenars de paraules, derivats, dites i locucions vinculades als colors, al cromatisme. El resultat és un diccionari especialitzat, estructurat i accessible per a estudiants, però també per a escriptors i per curiosos. L'acte es farà aquesta tarda a les 6 i comptarà amb el suport de l'historiador local Jordi Vilalta.
3: Quant als esports, estrena de la tercera catalana del futbol masculí aquest cap de setmana. El grup 7 visitarà el Viladecavalls, la penya blaugrana Ramon Llorenç, dissabte a quarts de 7 de la tarda. Diumenge a les 6 rep a casa l'estrena l'Olímpic de Can Fatjó, ve al Tibidabo. Torre Romeu serà a Can Fatjó, i pel que fa al waterpolo, també estrena de lliga amb el Club Natació Rubí, que rep a casa el Barcelona a Sabadell a la divisió d'honor masculina dissabte a 3:15, després de la ressaca i el gran èxit de la presentació de les lligues de divisió d'honor ahir al casino.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Actualicat, el programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
1: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
0: Actualicat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva.

0: David García.
1: Bon vespre. Fa 6 mesos que no es detecta un senglar amb pesta porcina a Rubí. De fet, només s'han pogut confirmar 2 únics porcs infectats pel virus als límits del nostre terme municipal. Fora de Rubí, però, el brot continua actiu i, com la nostra ciutat és dins de la zona del risc, continuen les restriccions d'accés al medi natural, que duraran, com a mínim, fins que comenci 2027. En política municipal, avui us explicarem que els caps de l'oposició, Esquerra, comencen la precampanya de les pròximes eleccions municipals amb un cicle de trobades amb la candidata pels diferents barris de Rubí. I sentirem com valora en Comú Podem les novetats que ahir va compartir la consellera Pané sobre el futur centre hospitalari que és previst construir en algun moment a Rubí. Parlant de salut, avui ens aproparem a 2 realitats que poden ser familiars per a alguns de vosaltres. D'una banda, la manca d'estoc dels productes per la menopausa a les farmàcies i de l'altra, el desconeixement generalitzat dels protocols i necessitats al voltant de les al·lèrgies alimentàries dels més petits. Després de la sonada tempesta de la matinada, avui ens hem aixecat amb un temps més agradable, tot i que, això sí, amb una certa fresca. El Lluís Mi Pérez, des de la xarxa, ens explica com seran les pròximes hores.
2: Bona tarda. Sens dubte que avui la notícia és aquesta temperatura ja normalitzada. Sembla mentida, després de tantes setmanes de temperatures molt elevades, aquesta temperatura avui ja al seu lloc. I també hem deixat enrere l'episodi de molt fortes tempestes d'ahir. Igualment, algun ruixat s'ha anat produint i encara a hores d'ara cau, a cavall del Gironès, del Pla de l'Estany, també cap a la comarca del Baix Empordà, i immediatament algun ruixadet apareixerà al Prepirineu, per exemple, cap a la Vall Fosca, també al Cadí i al Port del Comte, independentment d'alguna gotellada que continuarà caient a la costa barcelonina, especialment al voltant del Garraf. Justament aquí, aquesta propera nit i matinada, també el divendres molt d'hora, hi haurà algun xàfec més intens, especialment entre la costa del Maresme, del Baix Llobregat i del Barcelonès. Podríem dir que són les escorrialles d'aquesta pertorbació, que demà anirà marxant, però encara al matí podríem tenir aquests xàfecs molt locals. N'estem pendents a la xarxa.
1: Rubí fa 6 mesos que no registra cap cas positiu de pesta porcina africana. De fet, des de l'inici del brot, només s'han confirmat 2 únics senglars infectats pel virus en tot el nostre terme municipal. El primer cas es va detectar a la zona oest, a tocar de la C-16, entre el novembre del 2025 i el gener d'enguany, el primer brot del virus. El segon i últim exemplar positiu confirmat a la ciutat es va trobar a finals de març a la Llera de la Riera. Des d'aleshores, les anàlisis setmanals que fan els agents rurals als exemplars trobats morts o abatuts han donat sempre resultats negatius. El brot, però, continua actiu i avui mateix s'han comunicat 5 nous casos positius. El cert, però, és que aquests, els casos de les últimes setmanes, es concentren bàsicament al sud de Collserola, lluny de Rubí. Tanmateix, el nostre municipi continua formant part de la zona d'alt risc amb les mateixes restriccions que fins ara. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, en declaracions la setmana passada a 3CAT.
3: El país s'hi juga molt i no hem acabat. No podem donar un missatge de que s'ha acabat la crisi i que es pot accedir al medi natural. Per seguretat de les persones, per seguretat de la crisi sanitària, per no transmetre el virus, per no espantar els animals, necessitem, si us plau, mantenir aquestes restriccions durant almenys aquests 3 mesos més.
1: A Rubí no es pot entrar a cap part del medi natural i s'ha de restringir el pas de persones pels camins asfaltats i delimitats, no pel mig del bosc. Zones, però, com el Parc de Can Oriol o el Torrent dels Alous es consideren àrees periurbanes i sí que s'hi pot transitar, però a partir del

0: Ràdio Rubí.
1: Esquerra ha presentat La Montse t'escolta, un nou cicle que portarà la candidata de la formació a l'alcaldia, Montse Soler, a diferents barris i urbanitzacions de Rubí. El projecte té com a objectiu conèixer de primera mà les prioritats i necessitats de la ciutadania de cara a elaborar el projecte i programa amb el qual els republicans es presentaran a les eleccions municipals del 23 de maig de 2027. La primera parada serà demà al matí al Mercat Municipal. Soler ha enfatitzat la voluntat d'aquestes trobades per crear vincles als carrers més enllà de l'entorn digital.
2: En aquests temps que vivim, que sembla que tot passi a les xarxes socials i que tot passi a través del telèfon, volem sortir més al carrer, més del que hi som normalment. Volem ser més presents als carrers i a les places de tots els barris de la nostra ciutat i urbanitzacions, perquè creiem que és molt important la proximitat, és molt important saber què passa a cada barri de Rubí.
1: Un dels objectius que Esquerra s'ha marcat amb aquesta campanya és recollir propostes dels veïns de cara a la redacció del pròxim programa electoral. En aquesta línia, Soler assenyala que no volen dissenyar una campanya només des d'un despatx, sinó construir propostes a partir de les necessitats reals. Per aquest motiu, la cap de llista republicana ha defensat la importància del diàleg directe amb la ciutadania.
2: Que els barris són pels que hi viuen, i qui millor que qui viu en aquell barri perquè ens digui què ha detectat en els seus carrers, què ha detectat en el seu barri, quines problemàtiques veu, què és el que li agrada, què és el que no, i doncs poder copsar una miqueta tot el que està passant.
1: La primera trobada d'aquesta campanya, La Montse t'escolta, tindrà lloc demà divendres, 18 de setembre, de 10 del matí a 12 del migdia, a la plaça del Mercat. I encara en política, En Comú Podem ha titllat aquest mateix matí la visita de la consellera Olga Pané, ahir a la Rubí, de molt decebedora i amb molta indefinició, perquè la titular de Salut va contradir el que havia dit en altres ocasions sobre el futur hospital i sobre el seu pla funcional. El portaveu d'En Comú Podem, Andrés Medrano, ha dit que no entenen com la consellera, no és que no concretés, és que encara va posar més dubtes sobre com serà aquest pla funcional i com serà en si mateix el centre. Segons els comuns, no està clar ara mateix el futur d'aquest hospital.
3: Però ahir la consellera, en lloc de refermar-se en els mínims que sembla que podria tenir aquest centre sanitari, va llançar una ombra de dubte i ara no està clar. Després de la visita d'ell, no està clar si es podrà fer això. I si no està clar això, vol dir que no està clar res. Perquè de tot el que se'ns havia dit, com a espai polític, com a govern municipal, a través de Marea Blanca, per part dels responsables de CatSalut, tot està en entredit.
1: Des d'En Comú Podem tornen a reclamar la gestió 100% pública de la sanitat i recorden les mancances històriques que encara té Rubí, com les urgències pediàtriques nocturnes o traumatologia, dos serveis que no existeixen.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Al voltant d'unes 60.000 dones catalanes, entre elles rubinenques, estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva. Es tracta de productes que ajuden a millorar la simptomatologia de l'etapa de la menopausa. Parlem, per exemple, de l'estradiol, que és un estrogen abundant al cos de la dona durant la seva etapa reproductiva i que es prescriu per pal·liar els símptomes més molestos, com les sufocacions, l'osteoporosi o la sequedat vaginal. Aquesta problemàtica està succeint des de fa ja uns quants mesos. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per la manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i es normalitzi ja l'any vinent. El rubinenc Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol, ha explicat que aquest desabastiment té bàsicament dues causes. D'una banda, s'ha aconseguit trencar amb els tabús d'aquesta etapa vital i, per tant, són més les dones que expliquen la seva simptomatologia als especialistes. Això es tradueix en un augment de la demanda de les teràpies hormonals. La segona raó, però, està relacionada amb els preus d'aquesta mena de productes.
4: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs, a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
1: Sobre aquest tema, Mila Martínez, ginecòloga de l'Hospital General de Catalunya, parla de conseqüències terribles per la salut física, mental i econòmica. De fet, ha volgut deixar ben clar que les dones estan en plena teràpia hormonal necessiten aquests productes perquè els símptomes de la menopausa estan afectant la seva qualitat de vida. Martínez ha afegit que tots aquests medicaments que no es poden trobar en una farmàcia són els que es subministren a través de la pell perquè no tenen gairebé efectes secundaris i tenen molta demanda. El problema és que es donen casos que només poden utilitzar els productes transdèrmic, és a dir, no els orals.
5: De vegades hi ha dones que no poden fer de via oral, per exemple, que de via oral tenim diverses alternatives encara, però no

0: poden fer per via oral, jo que sé, per exemple, els casos més freqüents perquè fumen, o perquè tenen obesitat, o viuen amb obesitat, o perquè tenen migranya, per exemple. Són tres casos que no són infreqüents a la població. I totes aquelles dones que per algun motiu tenen més risc de trombosi que la població general. Aquestes també han de fer l'estrogen a través de la pell. I això és el problema principal, perquè aquestes, bueno, l'alternativa que els hi queda és fer els pagats.
1: Sí que existeixen alternatives mèdiques, com ara aquests pagats que menciona la doctora, però no estan finançats, tot i que no són cars. Però un tractament d'aquesta mena finançat denuncia que no hi haurà a curt termini. I encara amb temes de salut, el CAP Mútua de Rubí posa el focus en la necessitat de reconèixer ràpidament les reaccions al·lèrgiques als aliments en infants i saber com actuar davant d'una anafilaxi. La pediatra de l'ambulatori, Beatriz Lorenzo, ens explica que una reacció greu pot posar en risc la vida de l'infant.
2: Una anafilaxi és això, no? Una reacció greu a un aliment que posa en perill la vida, no? És molt greu i has d'actuar de manera molt immediata. I bàsicament, per diagnosticar una anafilaxi has de tenir afectació de dos sistemes, no? La pell, no? Que és el més conegut, i un altre, que habitualment el més conegut és la dificultat respiratòria, però també tenim problemes digestius, és a dir, unes ronxes i uns vòmits incoercibles també és una anafilaxia.
1: Davant d'una d'aquestes anafilaxi, la resposta ha de ser immediata. Canal Salut estableix que cal administrar adrenalina i buscar assistència mèdica urgent. La necessitat d'actuar ràpidament la coneix de primera mà la infermera Pilar Moreno, creadora de la polsera Herix. El seu fill, al·lèrgic als fruits secs, va patir una anafilaxi a l'escola després de menjar macarrons amb pesto. Moreno defensa que les persones que estan amb infants al·lèrgics han d'estar preparades per reaccionar.
3: Doncs que 15 minuts són molt en una reacció al·lèrgica. Molt, moltíssim. Aleshores, no pots deixar de la mà d'altres allò que s'ha de fer en el moment, in situ. Per tant, els que estan al voltant dels nens, sigui on sigui, han de saber actuar davant d'una anafilaxi.
1: Moreno reclama més formació en escoles, menjadors, activitats de lleure i altres espais on els infants puguin quedar-se sense els seus pares. La SEICAP, la Societat Espanyola d'Immunologia Clínica, Al·lergologia i Asma, també destaca la importància de formar les persones que treballen amb infants per reconèixer els símptomes i actuar davant d'una anafilaxi. A Rubí, la documentació municipal del Servei de Menjador Escolar contempla mesures específiques per les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.
4: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I acabarem explicant-vos que el Consell Comarcal i el Consorci de Residus han impulsat els centres educatius Residus Zero per avançar en la prevenció de residus a la comarca. La proposta ofereix a escoles i instituts un acompanyament sense cost per diagnosticar, posar en marxa accions i avançar de manera continuada cap a la reducció, reutilització i correcta separació dels residus. L'objectiu és implicar activament els alumnes i els professors i avançar cap a una xarxa de centres educatius Residus Zero al Vallès Occidental. El Consell i el Consorci posen a disposició, doncs, de escoles i instituts una proposta d'acompanyament per avançar en aquests temes. Sota el lema del programa Petits gestos, grans canvis, la iniciativa al nostre centre educatiu Residu Zero vol ajudar els centres a anar més enllà d'accions puntuals i incorporar la prevenció de residus de manera progressiva en el seu dia a dia. La proposta forma part del programa d'informació i sensibilització en matèria de residus que està desenvolupant a la comarca. El servei és adaptable a cada realitat i compta amb el suport directe de professionals comarcals, així com també recursos educatius i de comunicació. L'acompanyament s'articula en tres àmbits de treball. En una primera fase de diagnosi, el centre analitza com gestiona actualment els residus, quina secció de prevenció ja desenvolupa i quines oportunitats de millora té. A partir d'aquesta anàlisi es planteja un full de ruta Residu Zero, revisable anualment, que permet definir objectius i reptes concrets per reduir, reutilitzar, reparar i reciclar. La segona fase es centra en la intervenció i l'acció. És aquí on els centres poden participar en la iniciativa Cada residu un toca, destinada a millorar la separació de les diferents fraccions als espais i activitats del centre. Teniu més informació als webs del Consell Comarcal i del Consorci de Residus. Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 17 de setembre. Recordeu que podeu seguir informats al nostre web radiorubí.cat i als nostres perfils a les xarxes socials. Ara la programació de l'emissora continua amb els esports del Siscu Lara García. No us ho perdeu.
4: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
5: Benvingudes, benvinguts. Ja hi som aquí, sintonia de l'emissora municipal, ara en clau d'esports, en aquest dijous, en el qual encara revisem una mica, passem ressaca, eh?, de la gran festa que va suposar ahir la posada de llarg de les lligues nacionals de divisió d'honor en waterpolo, categoria masculina i femenina, i el gran dia que es va viure, el gran migdia, es podria dir, que es va viure al casino, un recinte perfecte per a aquest tipus d'actes, el qual doncs va organitzar Federació Espanyola de Natació juntament amb Club Natació Rubí i Ajuntament de la nostra ciutat. També avui ja mirem cap al cap de setmana, per exemple, parlant del waterpolo i dels nois que tenen la seva primera cita en lliga, però sobretot també ens aturarem a parlar i molt de futbol i de la tercera catalana. Inicien camí els equips de la nostra ciutat aquest cap de setmana, tant el grup 7, amb dos equips, 20 i Rubí B, com el grup 12, amb uns altres dos equips, com són l'Olímpic de Can Fatjó i la penya blaugrana Ramon Llorenç. Vinga, va, posem-nos en marxa.
4: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
5: I ho fem, doncs, revisant per sobre, perquè ahir vam fer fins i tot el programa en directe d'aquesta, doncs, presentació de la temporada 2026-2027 de la divisió d'honor del waterpolo de les lligues, tant en categoria masculina femenina, la qual ja hi són els homes des de fa 4 temporades, i les noies que van estar una dècada, l'any passat van jugar a primera nacional, però han retornat de nou a la màxima categoria, i era un dels aspectes claus per celebrar, doncs, aquest esdeveniment a la nostra ciutat, amb el casino, un espai perfecte per a aquest tipus d'esdeveniments. Va deixar tothom, evidentment, que molt contents després d'aquesta primer presentació, després reconeixement de les jugadores, jugadors, tant de categoria juvenils així com de l'absoluta, amb el set ideal en categoria masculina i femenina, i el reconeixement de les millors porteres, màximes golejadores, màxims golejadors, millors porters i també millors jugadors, en aquest cas destacant la presència de la rubinenca. Ariadna Ruiz Barril ha estat escollida la millor jugadora de la temporada 2025-2026, és a dir, que un altre èxit a sumar a tot el que es va viure en el dia d'ahir, que per a l'entitat, escoltem el seu responsable de la secció de waterpolo, el Dani Gómez, és tot un orgull haver viscut el que es va viure ahir.
6: Aprofitant la inauguració del casino i aprofitant que portem uns anys ahir cada vegada donant més, tocant més a la porta, doncs va pensar que era una bona ocasió i, la veritat, un èxit i molt orgullós per tot, per l'organització.
5: Tothom molt content després del que es va viure ahir, amb la presència de Fernando Carpena, el president de la federació, d'altres, doncs, diguem-ne, que autoritats, així com també, evidentment, que de l'equip de govern encapçalat per l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez. Una gran festa de la qual ahir en fèiem molt de ressò. Avui també havíem de revisar una mica, perquè també aprofitem ja per mirar cap al cap de setmana, primera de les cites en waterpolo oficial, divisió d'honor de la temporada. Parlem de la categoria masculina. Juguen a casa, com que no ho poden fer per normativa a la seva piscina de Can Rosés, de nou es jugaran els partits a Sabadell a 1:45 d'aquest dissabte, primera jornada divisió d'honor, Club Natació Rubí, Club Natació Barcelona. Rival que ha acabat entre els quatre primers, dels més complicats, vaja, no objectiu de guanyar, però sí que plantar cara per part del conjunt que entrena Ruiz Tia, que manté la força de la passada temporada, per tant, s'ha d'intentar apostar per alguna cosa més en aquesta, encara que si no s'aconsegueix, no passa res, com destaca el director esportiu Dani Gómez.
6: Al final sempre tens de ficar objectius una miqueta més ambiciosos, ja només per l'equip, sinó per la motivació general. L'any passat a nivell masculí, pues, jo porto molts anys dient-ho, a mi m'arriben a dir fa X anys que estem on estem ara mateix i no m'ho crec, que cada vegada passa més. No sé on podem arribar, però sí que sé que costa i estem orgullosos. I res, pues, si aconseguim primer, el primer objectiu és mantenir, evidentment l'objectiu també intentar classificar-nos a la Copa del Rei sense que sigui una pressió i una obsessió, perquè això no és bo. I si ve Europa, pues, bueno, evidentment nosaltres internament pues, intentem pues, pensar en això.
5: Un autèntic plaer, sense cap mena de dubtes, veient com funcionen les coses, perquè ja saben, els dos equips divisió d'honor, però no ens hem d'oblidar del que ha aconseguit l'Ariadna Ruiz, la seva germana, campiona, medalla d'or als Jocs Olímpics, l'Helena Ruiz Barril, així com també, evidentment, que qui va ser escollida com a millor jugadora del món ara fa un parell de temporades, també rubinenca i criada al club rubinenc com és la Bea Ortiz.
7: Cavall a Mataró, Tenerife, Cheide, Catalunya, Real Canoe, Terrassa, Sant Andreu Atlètic Barceloneta i Mediterrani Sabadell.
5: El David Burillo, que ens ha revisat la resta dels enfrontaments d'aquesta divisió d'honor, els nostres que juguen a 3:15, els altres partits són aquests que hem conegut, en veu de qui a partir d'ara també podran escoltar en aquesta casa a Ràdio Rubí, el David Burillo.
8: www.radiorubí.fm.
9: Tota la informació dels equips rubinencs.
10: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
9: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
10: Perquè sàpigues a on i quan disputant el seu partit.
9: Tot l'esport rubinenc a
10: radiorubí.fm.
5: I parlem ara ja de futbol, mirant cap al cap de setmana i les primeres cites oficials del cap de setmana. Parlem en el dia d'avui de la tercera catalana amb 4 equips que tindrem en l'actual campanya. 2 al grup 7, uns altres 2 al grup 12 de competició. Comencem pel grup 12, en el qual trobem el filial del Juventut 25 de setembre, 20B, així com també el filial de la Unió Esportiva Rubí, el Rubí B. I comencem per aquí, entre d'altres coses, perquè, per exemple, el 20 és la primera vegada amb el seu segon equip que juga a la tercera catalana, arribant amb l'empenta de la gran temporada la passada campanya, la qual vol dir que potser no haurien de patir massa per la permanència, però en són conscients, escoltem el seu entrenador Abde Tajrifet, que serà un any de moltes novetats.
11: Sí, la verdad que somos los novatos de la categoría, estamos muy bien, muy motivados y con muchas ganas. Muy agradecido con los chavales que hemos tenido, con los que se han ido desgraciadamente y ara toca mirar els nous reptes.
5: Uns nous reptes en els quals se'ls afrontaran amb també nous jugadors, els quan han arribat un 70-30, més o menys és el canvi amb respecte a la passada temporada, també a l'estaf tècnic, perquè ha arribat un home de la casa, ha arribat un jove valor del 20, com és l'Izan Olid, que vindrà a treballar a l'estaf tècnic del Lab de Tajrifet. L'escoltem.
12: Estava la temporada passada sufriendo como él y como todos los jugadores, ya que iba a visitar los partidos de casa y de fuera, y esta oportunidad que me ha ofrecido Abde y Esteban como encargado de amateur, me dijo Abde de si quería ser su delegado y acepté, y a muerte con él, con los compañeros del staff y con el equipo, que se ve muy buen grupo.
5: La primera de les cites la disputaran a casa aquest dissabte. Serà a les 6 quan es vegin les cares amb el Sabadell Nord, un històric ara en hores baixes i en aquesta tercera catalana, en el grup 12. Primer partit, doncs, força interessant el que viurà el conjunt de la nostra ciutat en aquesta tercera catalana, que suposarà la seva estrena en la categoria després de l'exitós encens aconseguit en la passada campanya.
13: A Ràdio Rubí, Esports 99.7 FM.
5: I no s'estrena la categoria, perquè la tenia l'any passat, però gairebé es podria dir que és com una nova estrena la que tindrà el Rubí B, perquè gairebé ha canviat tot, staff tècnic i pràcticament tots els jugadors de cara a l'actual campanya, com ens explica qui serà el màxim responsable, l'entrenador Unai Martínez.
14: Una vez sale el míster anterior, hay una desbandada enorme de jugadores, luego hay jugadores que marchan a equipos más cercanos de su vivienda, hay algunos que no apuestan por el proyecto nuevo, otros se han quedado, más bien los que ya llevan años en este club se han quedado, y hemos hecho una plantilla casi, como bien dices, desde cero.
5: Comencen des de zero, això sí, ja saben el que és la tercera catalana, l'Unai Martínez havia estat entrenador al 20, per tant, la seva aposta és clara, malgrat que saben que comencen doncs, un nou projecte.
14: Con muchas ganas, proyecto muy chulo, muy atractivo. Pues sí, la verdad que salí del 20 de una experiencia muy, muy bonita y bueno, la coordinación de este club estuvo preguntando por mi incorporación, estuvo luchando por mi incorporación y la verdad que me he decidido venir aquí a un nuevo reto bonito, con aspirar a puestos altos de la clasificación y esperemos que sea así.
5: Així doncs, bona aposta la que es fa des de la Unió Esportiva Rubí amb aquesta continuïtat pel que fa doncs, a l'Unai Martínez i al seu nou equip de treball en aquesta categoria com és la tercera catalana i el doncs, grup 12 de competició. El conjunt rubinenc que també s'estrena com a local. Ho farà dissabte a 6:45 de la tarda i davant del Martorell B amb la clara intenció de començar amb bon peu el seu camí. La resta dels enfrontaments en aquest grup 12 són el Castellbisbal, Vallirana, Sant Andreu de la Barca, Abrera, Penya Unión Deportivo Málaga, Sant Vicenç dels Horts, Sant Vicenç dels Horts, la penya barcelonista davant del Mirassó, Baco Unión, Joan 23, Vista Alegre i Torrelles, Castelldefels.
13: Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
5: I més qüestions, ara canviem de grup per anar al grup 12. Aquí trobem a l'Olímpic en Fatjó B i a la penya blaugrana Ramon Llorenç. Un equip, el blaugrana, que tot just ha començat a treballar amb la nova gespa artificial, que aquesta setmana doncs, ja s'ha tancat el seu doncs, inici perquè es pugui treballar amb ella. Una penya blaugrana també amb canvis a la banqueta i a l'equip, com ens explica el nou entrenador Francesc Román.
8: L'inicis de Lliga sempre és allò que penses a com sortirà per temporada, doncs bueno, tot són mentides, vull dir, serveix més pel tema físic, perquè els jugadors doncs tinguin el ritme, ja comencin a agafar el ritme de competitiu, etcètera. Al final la Lliga és... el bo del futbol.
5: Tenen moltes ganes de començar amb aquest equip, que té molts jugadors del filial de la passada temporada i algunes incorporacions després de la marxa del 90% de la plantilla de la passada campanya, quan doncs, l'equip es trobava en aquesta tercera catalana. Ara nou projecte, nou camí, això sí, que ha estat condicionat per l'estat de la gespa o el canvi de la mateixa.
8: El canvi de gespa, doncs, bueno, no hem pogut trepitjar gespa, la veritat és aquesta, han fet alguna cosa en pilota, però, bueno, fora del camp. Tot ha sigut físic, a part dels tres amistosos que hem fet. Són circumstàncies que ens adaptem i fora.
5: L'estrena de la penya blaugrana Ramon Llorenç al grup 7 de competició tercera catalana serà dissabte a 6:45 de la tarda a Vila de Cavalls.
13: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
5: I qui jugarà diumenge el seu primer partit al grup 7 de tercera catalana és qui disputarà la tercera temporada consecutiva en aquesta categoria amb molt bona participació en les dues anteriors. Parlem de l'Olímpic Can Fatjó B, entrenat per Fran Moreno, que considera que aquesta temporada se li ha fet curta. Voldria haver treballat una mica més amb els seus jugadors.
15: Sí, home, claro, siempre el inicio siempre son con muchas ganas. Se ha hecho muy corta porque empiezas muy tarde y no se hace como nos gustaría a todos, creo yo, vamos. Ha hecho una pretemporada de 4 semanas cortíssima.
5: En qualsevol cas, Fran Moreno, doncs, que ha fet els canvis que consideraven necessaris en la plantilla i, per tant, té un potencial important de cara a lluitar per estar a la part alta de la classificació, la qual cosa reconeix el que no ha fet en d'altres temporades. L'escoltem.
15: Este año tendríamos que intentar estar arriba. Pero luego otra vez cuando empieza a rodar la pelota. Pero tú ya sabes que yo soy muy precavido para esto. Pero sí. Bueno, este año me gustaría estar ya de inicio, estar arriba.
5: El primer dels partits el disputen, com dèiem, a casa, per tant, a Can Fatjó, en horari de diumenge tarda, que és el seu, habitualment. A les 6, primera jornada al grup 7 d'aquesta tercera catalana que els enfronta el Tibidabo Torre-Romeu B, el filial del conjunt de la segona catalana, en aquest grup 7 que tindrà, més enllà del partit de la penya Vila de Cavalls i el de l'Olímpic de Can Fatjó a casa, aquests altres enfrontaments, David.
7: Sant Lorenzo Can Trias, Badia del Vallès Barberà, Pajaril Can Rull, la penya blaugrana Sant Cugat, penya blaugrana Castellbisbal, Camparellada Sant Pere Nord i Ronin la Romanica.
13: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
5: Apa, tu, ja veieu, comença a activar-se l'esport amb aquestes competicions oficials, comencen a viure moments especials. De fet, ja venim, de l'estrena amb la doncs, final a 4 i la final de Copa Catalunya, amb l'accés a la Copa de la Reina pel que fa al futbol sala. En definitiva, doncs, hi ha competicions que s'han disputat per part dels equips de la nostra ciutat, la Supercopa en hoquei patins en línia. En definitiva, doncs, molta feina esportiva que ja doncs, comença a tenir el xup-xup de les competicions oficials, que al cap i a la fi és el que busquen molts dels jugadors dels equips de la nostra ciutat. Nosaltres, que pel que fa al dia d'avui, marxem. Rebeu la salutació del David Burillo i també d'un servidor, Siscolara García, que vagi bé el dijous.

0: Continguts en xarxa.
1: La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Avui el nostre programa, el nostre espai Blanc i Negre, té una connotació especial. Abans de començar i entrar en el contingut del programa d'avui, volem fer una petita història, volem explicar-vos una petita història i compartir-lo també amb tots vosaltres. Senzillament perquè aquest episodi és especial i no neix només de discos i cançons.
1: Neix d'un concert, d'una nit concreta i d'un concert en directe de Greta Van Fleet.
0: Sí, aquell vespre ens vam conèixer en David i jo. No sabíem que allà començava una amistat ni que amb el temps acabaria prenent forma un projecte. El que avui tenim entre mans, el nostre Blanc en Negre.
1: Aquella trobada va ser possible gràcies a un amic comú, una persona que estimava la música, que connectava gent, que feia de pont sense fer soroll.
0: Avui, malauradament, ja no el tenim amb nosaltres, però continua present en tot allò que fem i tot el que escoltem.
1: Per això, aquest episodi el volem dedicar a la memòria del nostre amic, en Carlos.
0: Per la música compartida, per les converses constants i per les emocions viscudes davant de tants escenaris. Moltes gràcies, amic, i a la memòria d'aquest Blanc i Negre, a la memòria de Carlos Sobrino.

0: I ara sí, comencem. Benvinguts i benvingudes a Blanc en Negre, el podcast on els clàssics del passat conviuen amb les veus del present i on la música s'explica a través del contrast. Avui entrem en un territori especial. Avui parlarem del rock com a mite, del moment en què la música deixa de descriure el món i comença a crear-lo. Un disc que no només s'escolta, s'interpreta, es simbolitza i es mitifica.
1: Avui posarem en diàleg un disc que va convertir el rock en llegenda i un disc contemporani que encara s'atreveix a creure en aquesta llegenda sense ironia. Un disc sense títol, sense nom de grup a la portada, sense instruccions. Un disc que demana una sola cosa. Escolta'm, avui viatgem fins al conegut com a àlbum Led Zeppelin 4 i busquem com aquest esperit encara ressona amb força al segle XXI.
0: Hi ha músiques que no entren en la teva vida de manera progressiva, no les descobreixes a l'instant, no les busques, senzillament arriben. I un dia te n'adones de que ja formen part del teu paisatge interior. No perquè l'escoltis cada dia, sinó perquè han canviat la manera de com escoltes tot el que ve després.
1: Són músiques que no funcionen com a banda sonora, no acompanyen activitats, no omplen silencis. Són músiques que et reclamen, que t'obliguen a aturar-te. A escoltar amb el cos, amb el temps i amb la memòria.

0: ressò, perquè tota la música carrega en un passat i tota generació ha de decidir què fa amb aquest passat. I avui connectem Led Zeppelin amb Greta Van Fleet.
1: Això és Blanc en Negre, els clàssics del passat amb les veus del present.

0: El 1971 ens situa aquest disc. El rock ja no és una promesa jove. Ja no és una rebel·lió improvisada. Led Zeppelin 4, a més, no té ni títol oficial, no té nom imprès a la portada i no té una narrativa explícita. I tot i així, és un dels discos més carregats de significats de la història del rock. Aquí, Led Zeppelin deixa de ser una banda de blues amplificat i es converteix en una força simbòlica. És indústria, és poder cultural i és una manera d'ocupar espai dins el món.
1: Led Zeppelin arriben aquí després d'haver-ho conquerit tot, escenaris immensos, una influència descomunal, i al lloc de reforçar aquest mite, fan un gest inesperat, una aura gairebé mítica. Aquest disc no explica històries quotidianes, parla de desig, de força, de destí, de viatge. La música ja no pot representar el món tal com és, sinó com podria ser si el rock fos una religió pagana.
0: No posen títol al disc, no posen nom del grup a la portada i simplement no expliquen res.
1: És un disc que no es presenta, no sedueix, no demana atenció. Existeix, i punto. I si entres, és responsabilitat teva.
0: I des d'aquest lloc de força absoluta, saltarem 50 anys endavant, ni més ni menys. I el posem en diàleg amb Anthem of the Peaceful Army, un disc que en ple segle XXI recupera aquesta idea del rock com a missió. No com a comentari irònic del passat, sinó com una afirmació directa.
1: A un grup molt jove, en un món saturat de referències, on tot sembla revisió, còpia o ironia. Greta Van Fleet no fugen d'aquesta ombra, no la dissimulen, no la neguen, la miren de cara i decideixen cantar igualment.

0: Els primers 70, per situar el context històric i cultural d'aquest disc, són una ressaca, la ressaca dels 60 dels somnis col·lectius, de la fe en un futur millor. I Led Zeppelin decideix retirar el seu nom de la portada i tirar simplement endavant. La música ha de parlar per si sola.
1: La realitat pesa, la violència pesa, la pèrdua d'innocència pesa. I la música ja no pot ser lleugera. Aquí el rock es carrega de significat arquetípic, blues, folk, hard, rock dur i misticisme conviuen sense demanar permís. El disc contribueix a un univers on el desig, la força física i la transcendència espiritual formen part del mateix camí.

0: Black Dog. Black Dog no obre el disc buscant complicitat. No vol que t'instal·lis i que estiguis còmode. És una cançó construïda des de la tensió, des de l'entrada i la sortida constant, des del joc entre el silenci i l'explosió. Led Zeppelin comença en el disc dient-te molt clarament un missatge. Aquí no hi haurà camins rectes. Aquí hauràs d'estar atent.
1: Sí, Black Dog és el cos, el desig primari, el riff com a ritual. La veu de Robert Plant no sedueix, invoca. Aquí el rock és pulsió, repetició, energia sexual sense filtres. És una música que no avança de manera natural, s'atura, s'hi torna i et descol·loca. Després d'escoltar-la, queda la sensació molt clara. Aquest disc no vol agradar-te, vol que el sentis. És una música que no s'explica i es manifesta.
0: Black Dog estableix les regles del joc i aquí la música no serà decorativa. Serà presència física i això ja no canviarà. Com passa amb la resta del disc?

0: Rock and roll sembla, a primera escolta, una celebració, un retorn als orígens, al ritme primari, a l'energia directa. No hi ha nostàlgia aquí. No hi ha tampoc una mirada enrere amb tristesa, amb tristor.
1: Sí, aquesta cançó és una celebració sense distància al rock com a festa fundacional, no hi ha ironia ni revisió, només fer absoluta en el gènere. És el passat accelerat, passat, com si Led Zeppelin diguessin tot això ve d'aquí, sí, però ara ho necessitem més fort, més ràpid i més intens. El passat no és refugi, és combustible. I la memòria aquí no serveix per quedar-s'hi, serveix per agafar embranzida i per continuar.

0: Una cançó simbòlica és fantasia, lluita, destí. El rock connecta amb la llegenda, amb un imaginari que va més enllà del temps present. La fantasia no és una evasió, sinó un refugi emocional.
1: Sí, aquí Led Zeppelin no fugen del món, el reimaginen una mica, i inventar mons també és una manera de resistir.
0: Led Zeppelin va néixer també amb una idea molt clara, no ser un grup simpàtic. Jimmy Page no volia una banda propera ni dialogant amb el públic. Va ser un grup que desitjaven que fos una banda que s'imposés per si mateixa. Per això gairebé no fan singles, gairebé no concedeixen entrevistes i durant anys van evitar aparèixer a la televisió. La relació amb l'oient passa només per el contacte amb els vinils, el disc i els concerts i els escenaris.
1: Sí. A més, contràriament als rumors que es diu o que es deien, no hi ha missatges al revés a Stairway to Heaven. En alguns moments fins i tot es deien que podien ser missatges satànics, etc. No? Tot això es va llançar com si fos una gran llegenda, perquè és el que és, perquè no és certa. I no hi ha fins ara cap prova de que això sigui així. Això va sortir a principis dels anys 80, arran de los Dragones de Masmorras, els Dungeons and Dragons que deien, i no és ni molt menys cert. I bé... Stairway to Heaven és...
0: Sí, no és una cançó pensada per entrar ràpid. És una cançó que ve a representar un viatge. Comença íntima, gairebé fràgil, i acaba expansiva. El rock aquí no vol impactar, vol elevar. És una construcció lenta, un camí. Comença gairebé com un murmuri, com una pregunta dita a mitja veu.
1: Sí, és la promesa que hi ha alguna cosa més, alguna cosa que potser no sabem explicar, però que intuïm.

0: way to heaven.
1: Potser mai arribarem al final de l'escala, però hem sentit una de les cançons més meravelloses de la història del rock. El que importa, per això, és haver-la escoltat.
2: Stairway to Heaven no neix com un himne. És una peça construïda per acumulació, versos íntims, progressió lenta i una explosió final que no arriba fins que el tema ja està molt avançat. La lletra mai explica què és l'escala, ni on es porta. Plan sempre ens ha dit d'aquesta cançó que el sentit no era fixe. És una cançó que no dona respostes i potser per això s'ha convertit en un ritual col·lectiu.
1: Doncs bé, i per acabar ja el nostre disc clàssic d'avui, el disc no podia acabar d'una manera lluminosa. No després de tot el que havia passat i de tot el que havíem escoltat. When the Levee Breaks és una constatació. Tot cau i no hi ha ningú que ho pugui evitar.

0: Led Zeppelin mai es presenta com un grup polític, mai s'ho ha presentat, però el seu posicionament ha estat sempre clar: llibertat absoluta dins del rock. Van rebutjar modes, van rebutjar pressions comercials, van rebutjar adaptar-se també al format de la ràdio, i en plena era de singles, ells construeixen discos sencers pensats per ser escoltats com a blocs, i això és precisament el que hem escoltat avui, el disc que hem posat en el nostre blanc en negre de Led Zeppelin com a clàssic. El temps passa, el crit col·lectiu es va apagant i la força canvia de lloc, deixa de ser pública i es torna interior.
1: Sí, com a disc contemporani, per situar-nos en el context del que és la part negra del nostre podcast, el disc contemporani que escollim des del 2000 fins a l'actualitat, ens centrem en Greta Van Fleet. Greta Van Fleet neixen en un món ple de veus, un món on tot ja sembla que s'ha dit, i quan el rock es converteix en mite deixa empremta. Anthem of the Peaceful Army neix en un món descregut, un món on el rock ja no és el centre cultural, on ja no organitza generacions, ni explica el temps present, i tot i així, Greta Van Fleet decideix fer una cosa que avui sembla gairebé radical: creure-hi. Aquest disc no neix de la ingenuïtat, sinó de la consciència, de saber que tot pesa, que les comparacions són inevitables i que el passat projecta una ombra enorme, però, malgrat això, canten igualment.
0: I tot i així, com diu en David, decideixen fer una cosa gairebé radical: creure-hi, sense ironia, sense distància. No hi ha distància irònica, no hi ha comentari al final. Hi ha una fe directa en el poder transformador del rock, no com a eina de domini ni com a vehicle d'èxit, sinó com a espai on encara és possible sentir-se part d'alguna cosa més gran. Aquest disc no vol ocupar el lloc dels clàssics, vol dialogar, vol dir: encara som aquí i encara necessitem això.
1: Exactament això. Anthem of the Peaceful Army neix en aquest món descregut que dèiem, on el rock ja no és el centre. I, tot i això, hi creuen i tenen una fe directa en aquest poder. Rock.

0: Hem començat el nostre disc contemporani, aquest disc que funciona com una declaració inicial molt clara. El disc no entra amb timidesa, entra avançant. El riff és directe, segur, i la veu que s'aixeca amb una confiança que no demana permís. Aquí el rock no parla de finals, sinó de continuïtat. Quan el taló baixa, quan l'escenari queda buit, la música no s'atura, torna a començar.
1: Sí, When the Curtain Falls parla d'una idea molt concreta. Què passa quan baixa el taló? Quan la tensió s'esvaeix, quan la novetat deixa de ser-ho. La lletra no dramatitza aquesta pèrdua, simplement l'assumeix com a pròpia. Seguir tocant, encara que el focus ja no estigui garantit.
0: És una cançó escrita des d'un grup molt jove. Recordo que em sembla que tenen 20 i pocs, no?
1: Sí, en aquella època, quan va fer aquest disc, penso que estaven rondant els 20.
0: Sí, quan la primera vegada que
1: els vam anar a veure. Sí, la segona els vam anar a veure i no vam sortir gaire satisfets.
0: No, la segona va ser una altra experiència.
1: Sí.
0: És una cançó doncs, que dèiem que escrita per un grup molt jove, però sorprenentment conscient de que l'èxit pot ser momentani i que l'única resposta possible és continuar fent música com si ningú estigués mirant.

0: Lover Lever recupera el desig com a motor central del disc, no com una història d'amor, sinó com a força. El desig que t'activa, el desig que et tira endavant. I bé, és com un mite que no és antic i ni llunyà, ni mira al passat.
1: Sí, i aquí aquest mite, tal com deies, mira el passat, però és un present, és un present immediat, corporal. Passa pel cos abans, pel cap. Recordem que Greta Van Fleet va néixer com un grup de germans i amics del poble. No apareixen com a projecte calculat, sinó com una banda que toca junta abans de pensar què vol dir tenir carrera. Això explica molt del seu so inicial, que és un so intens, visceral i poc filtrat.
0: Sí, i ara anem a escoltar You Are The One, que introdueix una pausa molt necessària dins el disc. El volum baixa, la veu s'acosta i el discurs grandiloquent deixa pas a una relació concreta, un tu molt clar.

0: És un recordatori important. Creure no vol dir ser invencible. Dins d'un relat èpic també hi ha dependència emocional, por a perdre, necessitat de l'altre. I el grup no ho amaga.
1: Exacte. Aquí, a You Are the One, la grandesa no està en el gest, està en la intimitat.

0: I aquesta és la darrera cançó que escoltem de... No, encara en tenim una altra.
1: Encara en tenim una altra, sí, en farem dues.
0: Sí, a veure si ens dona temps, sí. Doncs aquesta, com dèiem, una de les darreres cançons, Cool Wind, introdueix el passatge com a element narratiu. Vent, carrera, moviment constant, la sensació física d'avançar quan quedar-se quiet pesa massa.
1: Sí, no hi ha una història tancada, hi ha una sensació molt clara. El cos travessa el temps, continua avançant, encara que no sàpigues cap a on.

Doncs bé, després d'escoltar aquesta cançó Cold Wind, ens anem a escoltar la darrera cançó que tenim prevista pel nostre programa d'avui, Mountain of the Sun, que funciona com una combinació simbòlica del disc, l'ascens, la llum, la idea d'un destí, i no com un horitzó difús, sinó com un horitzó molt clar que justifica el camí. Aquí el rock no dona respostes ni solucions, simplement t'ofereix una direcció, i en un disc com aquest, això ja és molt.

0: Doncs tenim aquí unes connexions molt clares en aquesta sintonia que hem fet avui, en aquests contrapunts. Led Zeppelin canten des de la certesa, des del poder adquirit. Led Zeppelin construeix un mite. I Greta Van Fleet reprèn sense demanar perdó. Greta Van Fleet també canten des del respecte, des del dubte, des del desig a estar a l'alçada del que han heretat.
1: No és una còpia, és una conversa entre generacions. I aquí ja entrem, tancant l'episodi d'avui. Led Zeppelin 4 no és només un disc decisiu dins de la història del rock. És el moment en què la música s'atreveix a mirar més amunt del seu temps. Aquí el rock deixa de ser només una resposta generacional i es converteix en llenguatge simbòlic. És ritual, és mite compartit. Aquest disc no parla de lo quotidià, parla del procés de forces, de fer-nos més grans, el desig, la por, la necessitat de sentir, la intuïció, que hi ha alguna cosa que ens supera i que només podem tocar a través del so. Aquest sentit no parla d'això. I, per tant, doncs, Led Zeppelin no ens ofereixen explicacions. Ofereixen camins i ens conviden a caminar-los amb el cos, amb la fe, amb la imaginació. Pot ser per això aquest disc no envelleix. Pot ser perquè no depèn d'una època concreta, sinó d'una necessitat humana que sempre torna. Creure que la música pot ser més que música.
0: Per altra banda, Anthem of the Peaceful Armor de Greta Van Fleet neix en un món molt diferent, un món cansat, un món que sovint mira el rock amb distància, amb ironia i amb sospita. I tot així, Greta Van Fleet fan una lecció molt clara: no protegir-se, no rebaixar el gest i no demanar perdó per creure. Aquest disc no intenta ocupar els jocs dels mites, intenta dialogar-hi. Dic que, malgrat tot, encara hi ha qui necessita cantar amb grandesa, amb vulnerabilitat i amb convicció. Aquí el rock no és poder, és necessitat, una manera de sentir-se part d'alguna cosa quan tot sembla fragmentant. Anthem of the Peaceful Army no garanteix res, però recorda una cosa fonamental: no creure en la música encara avui pot ser una forma de no resistir. Per tant, l'hem d'escoltar i hem d'aguantar.
1: Led Zeppelin 4 va demostrar que el rock podia ser més, molt més que cançons. Podia ser un relat compartit, una mitologia moderna i una manera de mirar el món amb grandesa.
0: Anthem of the Peaceful Army ens recorda que fins i tot avui encara hi ha qui necessita creure en aquesta grandesa. No com a còpia, sinó com a necessitat vital.
1: Quan el món es torna petit, encara busquem música que ens faci sentir més grans. Això és Blanc en Negre.
0: Els clàssics del passat amb les veus del present.
2: Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
3: Continguts en xarxa.
4: Són les 11 de la nit.
5: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Què tal, família? Molt bon dia. Ja està aquí, i tu què tal? Segona temporada, primer programa. Jo estava desitjant, tot l'estiu pensant què podem fer, què... Arribant gent, notícies, coses... Bueno, he organitzat tot el que crec que és més o menys important i, home, el primer que haig de fer és presentar la meva taula aquí amb el Didac Reina, que es torna a estar a la segona temporada. Didac, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pep. Un plaer tornar aquí.
0: Home, un plaer meu. Jo crec que has de portar aquí informació de la bona. He vist que has passat un estiu allò de perla, xaval.
1: Ens hem cuidat una miqueta.
0: Unes imatges que, bueno, ja li diré que faci a l'Àlex algun muntatge així amb alguna coseta, perquè déu-n'hi-do, m'has d'explicar moltes coses del teu estiu, eh?
1: Hem de parlar, hem de parlar.
0: I, home, a la part tècnica, ni més ni menys que el gran Àlex Baños, que torna a estar aquí al comandament de la nau. Àlex, què tal? Avui jo crec que ets el Rodri. Ah, és veritat que encara no tenim la càmera interior. Us ho heu d'imaginar, bueno, un senyor guapo, amb ulleres, ulls blaus, tot pentinadet, Està... Ahí està, allà dintre. Bueno, no puc presentar la doctora Clàudia Cunha perquè té un problema amb la seva mare, que està malalta i que desitgem des d'aquí, des de l'Itu, què tal, que es recuperi molt aviat, però la setmana que ve segurament hi serà. Així que molta salut per tots, gràcies per estar aquí i anem a donar pas ja a la nostra convidada. Primer de tot, donar les gràcies per l'esforç que ha fet aquesta persona per venir, que és la regidora de Salut, la Sònia García. Molt bon dia, Sònia.
2: Molt bon dia, Pep, què tal?
0: Gràcies, perquè sé que tens una agenda molt compromesa i has fet tot el possible per poder venir avui al primer programa i tenir-te com a convidada madrina, si em permets, vale? D'aquesta segona temporada del programa I tu què tal?
2: Moltes gràcies a vosaltres per aquesta invitació.
0: Molt bé. Tenim també acompanyant a la Sònia, a l'Encarna Medell, que també podrà comentar-nos alguna coseta que ara anirem parlant amb ella. L'Encarna Medell és directora dels Drets Socials, dirigint així càrrecs de serveis socials, salut pública, vivenda i programes sectorials. I Font de Ferro també, em sembla. Perfecte. Alguna pregunteta també farem. Doncs, Sònia, jo quan vaig plantejar convidar-te, el primer que pensava era conèixer una mica no a la regidora de Salut, sinó també una mica la persona que hi ha darrere. Com va començar tot? Què hi ha darrere de la Sònia quan et treus la jaqueta dient de regidora?
2: Doncs soc la Sònia de sempre, soc la mateixa. Soc una persona que m'agrada molt estar amb la meva gent, amb la meva família, amb el meu marit, amb les meves amigues. M'agrada molt també fer esport, m'agrada viatjar. Sí que és veritat que quan ets regidora, no?, costa com treure't una miqueta aquesta jaqueta, perquè és veritat que vas pel carrer, no?, i continues doncs tenint aquest paper que mai deixes a un costat, i sobretot aquesta jaqueta, no?, que quan vas pel carrer, com comentava, que sempre quan et paren les persones, pues és d'agrair, no?, que et puguis doncs ajudar. I sí, és això.
0: La Sònia García Francés és regidora pel Partit Socialista de Catalunya, del PSC, en substitució del regidor Moisés Rodríguez Cantón, que això va suposar, pues, bueno, una reorganització de les responsabilitats i funcions dintre del nostre ajuntament. Una substitució del Moisés Rodríguez dona una mica així com de vertigen, no?, tenint en compte tots els càrrecs que portava i una mica la reputació de l'exregidor d'aquí de l'Ajuntament.
2: Sí, sí, o sigui, va marxar Moisés, com has comentat. El Moisés, que és un gran company, un gran amic, i que es va anar a la Generalitat, però que continua estant en el Partit Socialista i aquí a Rubí, que sabem que va deixar, doncs, un llegat molt important, perquè la feina que Moisés fa és increïble per la nostra ciutat.
0: Regidora d'Igualtat, Joventut i Salut Pública, crec que des del 30 de gener, sí, del 2025. Així mateix, del districte 6, juntament amb el Jordi Arnaiz, de regidor d'En Comú Podem. Responsable política també dels serveis de salut pública, cooperació, primera acollida i solidaritat de joventut i igualtat.
2: Sí,
0: Això és top, eh?
2: Has comentat educació?
0: Sí.
2: Ah, vale. Dic, perquè ara fa un mes que porto la regidoria d'educació i...
0: Ahí està.
2: Sí, molt bé.
0: Déu-n'hi-do, això és per portar una maleta gran, eh?
2: Sí, però molt bé. Perfecte. A tope, estem a tope.
0: Sònia, dintre d'aquesta part més profunda teva, com et definiries així amb tres paraules? Una mica la Sònia que no coneixem.
2: Propera, molt empàtica amb les situacions. Crec que sóc molt treballadora i molt implicada. Sí, aquestes serien com les tres paraules que em definirien.
0: Com surt aquesta

0: sempre els meus pensaments i sempre hi seran, són de l'esquerra. I em van sortir amb el temps, o sigui que vaig militar, com he comentat, em vaig posar en el partit, vaig estar amb els meus companys i va sortir una miqueta, doncs, d'estar amb la gent de l'Ajuntament, dels treballadors, en la militància, amb les campanyes, i llavors em vaig involucrar molt més amb la política. Sí, sí.
1: I van passant els dies, van passant les setmanes, i un dia, pum, truquen a la porta per ser regidora.
0: Sí, sí, vaig pensar...
1: Com cau aquesta notícia a tu i a casa teva?
0: Sí, doncs... Pues, home, quan m'ho van comentar jo vaig dir... ostres, que això és una responsabilitat molt important i que crec que fins que no estàs dins del paper de regidora o treballant en una administració pública, doncs no ets conscient de tot el que comporta, però amb molta felicitat, amb molt d'orgull i sobretot a casa meva, doncs tots molt, molt il·lusionats de que m'hagin, com tu dius, no?, trucat a la porta per ser regidora de la meva ciutat, d'on soc des de ben petitona.
1: Quan he pogut parlar amb persones que es dediquen, com tu, a la política, hi ha sempre una frase que diuen que no llueve nunca a gusto de todo el mundo, no? Com es porta això, no?, de que puguin haver-hi moltes vegades persones que no estan d'acord, tal, els comentaris, les xarxes socials... Hi ha una forma de gestionar tot això o has de dir, bueno, continuo treballant per la ciutat, que era la pregunta que et volia fer, no?, què pots sentir, no?, per treballar per Rubí... Bueno, I com es controla aquests comentaris, bons i dolents?
0: Bueno, al final tu saps que quan treballes per la teva ciutat o quan estàs treballant amb persones, no?, amb la gent constantment, doncs saps que les crítiques sempre hi seran, no?, i que les pots agafar per una banda... m'ho emporto tot cap a mi o cap a casa i les altres crítiques que també són bones perquè moltes de les persones que ens paren pel carrer sempre són molt bones, ho hem de dir, perquè treballem i ho fem bé, perquè la ciutat ho nota, la gent ho nota i, bueno, les crítiques dolentes, bueno, intento com... les assumeixo, les agafo, però bueno, intento que no m'afectin les dolentes i les bones, pues, sempre agraïda de tota la gent que sempre ens paren i ens diuen coses bones. O sigui que, bueno, ho porto bé.
1: T'aixeques al matí i dius, haig de treballar per Rubí.
0: Sí.
1: Quina sensació tens? És una...
0: Pues m'agrada, clar, sí. Perquè veus que estàs treballant, que estàs implicada, no?, que són moltes hores, perquè són moltes hores de treball, però quan surts al carrer i veus, per exemple, que jo vaig amb el meu germà, no?, i vaig a algun parc infantil, no?, doncs, pues, oye, que aquest parc ens ha costat, però que el tenim bé, no? Uh-huh. No sé, que vas pel carrer i veus que ara en el pont d'aquí de... que puja cap a Can Oriol, s'han pintat i surten, no?, les cares de persones que viuen allà, no?, doncs són tot això que et recompensa i que dius, això és el que m'agrada a mi de Rubí, no?, fer millores i que la gent es senti còmoda i nosaltres també ens sentim molt còmodes de ser d'on som.
1: Trencant una mica la part de la Sònia, tan interna i tan xula i tan maca, i aprofitant que tenim aquí a l'Encarna Medel, no voldria deixar pas fer-te una pregunta que crec que és molt interessant, Encarna, que seria a veure si em podries aclarir una mica també la diferència entre salut pública del servei sanitari de la ciutat. Quin seria més o menys així, a grans trets, la diferència?
2: Salut pública vetlla per la prevenció de la salut de la ciutat, no? Uh-huh. Tot allò que pot tenir des de la perspectiva de l'atenció a les persones i la promoció de la seva salut en bons hàbits, quan parlem de bons hàbits parlem d'hàbits alimentaris, hàbits relacionats amb la relació amb l'entorn, les vinculacions que estableixen, els consums que fan, tot el que són actius propis d'una vida saludable. El Servei de Salut Pública té la competència de fer molt de promoció de la salut i quan parlem de promoció parlem de difondre, de formar, de fer sensibilització, de treballar amb infants, amb joves, amb adults, de treballar als barris, de treballar a les escoles, d'oferir eines perquè se promogui realment la salut a la ciutat i es pugui fer una prevenció. Llavors, també la generació de serveis, ara ens preocupa molt el tema de la salut mental, de la salut mental dels joves, de tot el que té a veure amb la vinculació dels joves amb els consums,

0: no només a substàncies, sinó el consum de xarxes, el joc, aquesta dificultat per pensar en les expectatives de vida. Bé, tot això ens porta a crear un servei que és el CIA, que és un servei d'informació sobre addiccions. No? I això, tot això és posar a la ciutat espais i eines perquè millori la salut des d'una perspectiva més preventiva.
1: Clar.
0: Quan parlem d'una salut que s'ha de tractar, que s'ha de curar, que s'ha d'atendre des de serveis sanitaris, aquí l'Ajuntament no té directa la competència, la té la Generalitat. Llavors, tot el que són els CAPs, els hospitals, els serveis d'atenció de la salut mental, el que és el tractament de les malalties o el tractament de la salut, i tot el que allò que identifiquem que es fa en espais sanitaris és competència de la Generalitat, i per tant sí que hi ha molta relació. Ahir va venir la consellera, van visitar la inauguració d'un nou espai que és el CESMIC, Hospital de Dia Infantojuvenil. Aquí hi ha col·laboració perquè ha d'haver-hi molta col·laboració, però no hi ha una competència directa.
1: Perfecte. Gran aclariment, perquè era una de les preguntes que ens han arribat des de les xarxes socials i m'ha servit perquè pugui quedar molt clar. Moltes gràcies. Sòria, continuant, que ja estem quasi acabant amb tu, què és el que menys t'agrada de la política?
2: Pues, segurament el soroll, que això genera moltes vegades al voltant de la política, no? Perquè a vegades sembla que tot hagi de ser o blanc o negre, i no és així. I després, quan vaig començar a treballar a l'administració pública, des de fora es veu tot com molt més fàcil, no? És com, poseu un arbre en aquest lloc, no? O heu de fer no sé què, no? Sí. Alguna idea. I quan estàs dins, el que menys m'agrada de la política és la burocràcia. És a dir, som molt lents. Som molt lents perquè surtin les coses. O sigui, perquè bueno, hi ha uns tràmits i són tan lents que a vegades això és el que la gent no entén, i això a vegades és el que menys m'agrada de la política, si haig de dir alguna coseta.
1: Si haguessis de fer una mica així de selecció de qüestions que has de treballar, a mi em preocupa molt la situació dels joves actualment. Des de l'Ajuntament i, en el teu cas, des de les teves responsabilitats, quines millores o sobre què treballeu actualment cara als joves?
2: Bueno, actualment tenim unes jornades de l'habitatge, perquè a dia d'avui el tema de poder independitzar-se doncs està molt complicat, la veritat. I, bueno, fem unes jornades d'habitatge avui, Encarna.
0: Sí, pel Dia Mundial de l'Habitat fem unes jornades on hi haurà diferents espais, on es parlarà de quines són les possibilitats d'accés a l'habitatge, quines són les dificultats més reals, com sortejar-les, quins són els ajuts, quines són les vies d'accés, bueno, tota una sèrie d'informacions que poden servir per millorar les condicions d'accés a l'habitatge, però tampoc soluciona, perquè realment estem davant d'un problema estructural i sistèmic, no?
1: Perfecte. Bueno, sabeu que aquí sempre tenim unes preguntes com molt ràpides que també ens arriben per xarxes socials, i dic 5 preguntes i ja deixo que la Sònia pugui marxar a les seves reunions. Sònia, em pregunten, cafè o té?
2: Cafè, cafè.
1: Cafè, com jo, mira.
2: Sí.
1: Mar o muntanya?
2: Sempre soc de mar.
1: Sempre sí. De mar.
2: De mar, aquí... però amb la gosta m'agrada la muntanya, eh?
1: Sí? M'agrada...
2: Sí, sí, m'agrada. Bueno. Però sempre de mar, sí.
1: Estàs una mica així de la que...
2: La tarda de fer, així bonic, amb les goletes...
1: Molt bé. Racó que més t'agrada de Rubí?
2: Pues un racó. Hi ha bastants, però em quedo amb un, que és quan estàs en el camí de Can Oriol passejant, hi ha com un... Al mig hi ha com un petit mirador, no?, que estan amb uns banquets i tal. Correcte. I m'agrada perquè veus Rubí i estàs en el voltant, quan et gires està amb uns xiprers que m'encanten.
1: I dius, és Rubí.
2: És Rubí, sí.
1: Una cançó que recomanis.
2: No sé, recomanar és...
1: Escolta, el president del govern dona moltes recomanacions,
2: sí,
1: de música.
2: Sí, recomano... Mira, pues, una que m'agrada, perquè em surt, no?, en la bona vibra aquesta i tal, és la de Caramelo, de Pablo Alborán.
1: Mira, me la miro.
2: Sí.
1: I ja per acabar, un plat que mai rebutjaries.
2: El sushi.
1: El sushi.
2: O sigui que...
1: Perfecte.
2: Sí, sí.
1: Sònia, m'agradaria tenir així el compromís que queda aquí en càmeres gravat i tal, eh?
2: Vinga.
1: Que ens tornarem a veure tan aviat com puguis. Nosaltres farem tot el possible per convidar-te i xerrar ja més tendidament de cosetes així interessants de Rubí, projectes, plans, i veure com està tot plegat l'any que ve, el 2027.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies. Això ho anoto i ens veurem.
1: Sí, ja estarem en contacte. Encarna, moltíssimes gràcies per la teva assistència.
0: A vosaltres, per convidar-nos.
1: Per explicar-nos tantes coses tan interessants i també estàs convidada, per suposat, aquí a l'Itu, què tal? I ens veiem aviat, Sònia.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, que passeu bon dia.
0: Adéu, bon dia.
1: I anem a una secció nova, que és el teu consell. Ara us parlaré de què va, però anem a veure què diu el Sergi Almirall.
3: El teu consell.
4: Hola, sóc Sergi Almirall, fisioterapeuta. Avui us vull donar un petit consell de salut que pot ajudar-nos a cuidar millor el nostre cos. Sovint pensem en el fisioterapeuta només quan tenim un dolor molt intens, una lesió o després d'un accident. Però la fisioteràpia també té una funció molt important, com és la prevenció. Quan hem de visitar un fisioterapeuta? Doncs no cal esperar que el dolor sigui insuportable. Si tenim molèsties que es mantenen durant dies, setmanes, rigideses, sobrecàrregues musculars, problemes de mobilitat o dolor recurrent, és recomanable consultar a un professional. També és especial interessant acudir si practiques esport, si passem moltes hores asseguts davant l'ordinador, si realitzem una feina física exigent o si repetim constantment diferents moviments. El fisioterapeuta pot valorar d'on prové el problema i ajudar-nos a recuperar la mobilitat, reduir el dolor i millorar la nostra funcionalitat. Però, sobretot, ens pot ensenyar com prevenir que aquestes molèsties tornin a aparèixer. I un altre consell important, no hem de normalitzar el dolor. Aquell típic de ja em passarà o sempre m'ha fet mal aquí, no hauria de formar part de les nostres rutines. Escoltar el nostre cos també és una manera de cuidar-nos. Per tant, si tens un dolor que repeteix una lesió, limitacions de moviment o simplement vols prevenir problemes futurs, consulta un fisioterapeuta. Recorda, cuidar el cos abans que aparegui el problema també és salut. Ens trobem a trobar amb més consells per cuidar-nos millor. Gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Sergi Almirall, per la teva col·laboració. Aprofito per dir que tota la gent que vulgueu enviar un consell personal, ho podeu fer. Ara us donarem les xarxes socials, que en un momentet les passa a l'Àlex. Però, bueno, estem parlant amb botiguers, amb gent de Rubí, tothom que passi i vulgui comentar un consell personal seu. Tu, per exemple, Didac, algun consell personal que tinguis així en el cap? Fes esport.
5: Aquest sempre.
1: Sempre.
5: No, però...
1: Home, tu dones molts consells a les teves xarxes socials, eh?
5: Sí, sí.
1: El Didac Training.
5: Didi Training, estem
1: Didi,
5: a tope.
1: Didi Training.
5: Penjant vídeos.
1: Sí. Clar, però sí, un consell. Jo, mira, m'agrada sempre la vitamina C, per exemple. Ara, quan vingui una mica a l'època de tenir una mica així de baixada de sistema immunitari i tal, la jalea real, que diuen que va molt bé, no?
5: Jo, una cosa que sí podria aconsellar, perquè he tingut problemes amb això, és que begueu molta aigua.
1: Ah, sí? Això sempre... Escolta, moltes vegades dic amb els tractaments, i bebeu aigua... Ah, pues mira, ja ho faré perquè és que no bec massa aigua. Ostres, no tenim cura dels
5: rellons. No, però jo parlant amb molta gent últimament, em dono compte que la gent beu molt poca aigua.
1: Molt poca, molt poca. Tu quan beus? Perquè amb aquest cos has de beure un tanque...
5: Ara estaré a 3 litres al dia, aproximadament.
1: Mare meva. Que plogui, eh? Perquè si no aquest senyor es pren tot l'aigua que hi ha a Catalunya. Jo, si el pantà de Sau Baixa és perquè el Didac s'ha pres...
5: He passat per allà.
1: 4 litres. Bueno, pues escolteu, avui és 17 de setembre, eh? És un d'aquells dies del calendari que sembla que tingui ganes de parlar de tot una mica. Per què? Pues mireu, commemorem moltes cosetes així diferents. Primer, Dia Mundial de la Seguretat del Pacient. Mira, justament hem tingut avui a la regidora de Salut... I ves tan per on que és el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient. Dia també de la música country. Saps ballar bueno, música country, Didac?
5: Se'm complica una mica, eh?
1: No rompas más el corazón.
5: Els bàsics em donen bé, però...
1: Sí? Bueno. I després de dues coses sí, una miqueta rares. Una, Dia Mundial de la Febre Mediterrània Familiar, que és una qüestió autoimmune, veus? El tema de la immunologia... que comença a patir-se febres i debilitat del sistema immunitari, ¿vale? I té, pues això, unes característiques molt concretes, però que és una malaltia sí, una mica rara. I una molt, molt, molt ultra rara, que es diu Dia Mundial del Síndrome de Kleefstar. Kleefstar. Déu-n'hi-do, eh? També, ja dic, ultra rara. Deuen haver-hi molts poquets casos. De fet, aquest any parlarem, tu què tal, d'una malaltia ultra rara que estem preparant un programa molt xulo on només hi ha 7 casos a Espanya, 7, i un està a Rubí. Mira. Brutal. Parlarem. Deixem així de moment. Didac, com ha anat l'estiu?
5: Molt bé.
1: Sí?
5: Molt bé, he seguit amb les meves coses, he seguit entrenant, fent que la gent entreguin i es mogui una mica. He tingut dues setmanetes de no fer res.
1: Sí.
5: Que jo sóc dels que sempre diu que si durant tot l'any fas el que has de fer, si tens vacances, aprofitaràs. Si és un bon moment per no entrenar, descansar el cos. I ara ja he tornat a tope, estic a tope entrenant, penjant vídeos, intentant motivar la gent com sí. m'agrada a mi. I aquí seguim.
1: No tenim a la Clàudia per veure... com ha anat l'estiu i tal, però bueno, t'has plantejat canvis, cosetes així a mig llarg termini ara per aquesta temporada?
5: Sí, jo personalment estic molt motivat ara amb aquesta temporada poder venir, que el programa està exponencialment creixent, poder conèixer gent nova que ens ensenyi a diferents àmbits de la salut i personalment sí que estic molt motivat perquè estic com canviant una miqueta el meu enfoc d'entrenament. Ara he deixat una miqueta al gimnàs, estic fent més aerox, estic corrent, fent velocitat... Estic intentant convertir-me en un atleta.
1: Sí.
5: I a veure si ho aconseguim.
1: Sí, això passa moltes vegades, no? Que la gent, moltes vegades que esteu així en l'àmbit esportiu, feu canvis com... Ara faré més tonificació i tal, i veus un dia que el tio té uns braços allò, uns deltoides, bíceps i tal... quadradíssim, i després diu, no, ara canviaré una mica el registre i passo més al tema running i tal, i no necessito tenir tanta tonificació ni trofisme, no?
5: És una miqueta el que m'ha passat a mi. Sí que molta gent que ja porta més de 6-7 anys entrenant, hi ha gent que ho sap mantenir, però hi ha gent que, bueno, que el cos li demana altres coses, que no només aixecar ferros. I hi ha gent que, bueno, busca objectius diferents, com començar a córrer, com intentar... Dins de l'esport hi ha molts àmbits. Pues no ser bo només en un, ser bo en altres. I avui dia, que està molt de moda a tot el tema d'atletes híbrids, entrenament tant de força com de resistència, jo estic una miqueta en aquestes corrents.
1: Precisament, clar, com que aquí anem avançant un programa següent, vale, ja tenim, ja estem preparant el i tu què tal de la propera setmana, la persona que m'ha donat el consell és molt, molt, molt esportista i Olé. Justament em va parlar del Didac.
5: Sí?
1: Sí, sí, sí, sí, diu, escolto el programa, però a més és que el Didac i tal, i el Didac, el Didac... Així que allò de conèixer gent, a tu, ja crec que hi ha molta gent que et coneix, però bueno, home, sigues una mica generós i dona també les teves xarxes socials que puguem seguir, Didi, sí. no?
5: Didi. Jo encantat, Didi Training, sí? A Instagram i TikTok, intentem ajudar motivant a la gent i ensenyem una miqueta com entreno, com m'organitzo, i bueno, tothom que vulgui ajudar i ser un més de la causa... Aquí estem.
1: Endavant. Avui hem tingut una mica una distribució del programa estranya perquè havíem de fer l'entrevista a la regidora de Salut, a qui estem molt agraïts, però hem fet una mica així de desordre, amb la qual tinc el meu company Àlex Baños girao, en plan, me tienes loco, Però clar, necessito explicar-vos poquet a poquet aquestes novetats que tenim aquest any en el programa, i tu què tal? Volem sortir al carrer, volem fer preguntes, volem que tingueu més contacte amb xarxes socials, que aquestes preguntes que em feu que no m'arribin només en el mòbil, sinó també per xarxes i que podeu participar en tot el que fem. Vaig amb un micro pel carrer i em podeu dir el vostre consell, cosetes, si voleu... Ara ja ho estan fent també, Dida, que associacions que estan posant en contacte amb nosaltres, coses super, super interessants per aquest any. I estic molt motivat. Però on heu de fer aquestes cosetes de comentar, preguntar i tal? Teniu dubtes? Doncs pues ara mateix l'Àlex Baños ens diu com posar-vos en contacte.
3: Si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer per Instagram a Nitucatal Ràdio Rubí. Per WhatsApp al 687 70 7203. En directe trucant al 93 588 59 60. O si ho prefereixes, escriu-nos un correu electrònic a itocatalradiorubi@gmail.com.
1: Didac, tu que estàs dintre de l'àmbit esportiu, dintre d'un gimnàs, que allò és com un laboratori, com arriba la gent al setembre?
5: Molta gent arriba malament. Haig de dir...
1: Però del cap o del cos?
5: Del cos. Del cap arriba la gent genial, però els dura dos dies. No, però haig de dir que cada setembre que passa veig que hi ha menys persones que perden l'hàbit. És curiós. Si no és un canvi significatiu, sí. No són percentatges molt grans, no... però es nota. Jo que relaciono amb la mateixa gent any rere any, normalment sempre ve gent nova, però tens compte que més gent intenta a les vacances fer alguna cosa o no prendre's les vacances com un descans total. També hi ha vacances i vacances. Qui pot descansar un mes, mes i mig, si és professor, per exemple, per a un mes i mig és significatiu. Dues setmanes a ningú li fan perdre el ritme. Sí que em dono que la gent li genera frustració. El fet de venir i veure's que potser et s'acaben uns pesos o no es cansaven tant a algunes classes o entrenaments i ara el cos pesa, s'ha de tornar al ritme. I és curiós, però són dues, tres setmanes de tornar a agafar el ritme i tot torna com sempre.
1: I aquí què fas? Una selecció de les cares noves que estan allò perduts mirant cap a tota, no?
5: Última fila.
1: Aquí, les de darrera fila, no? O sea, tot per l'anteta. I després els antics, que són allò, los guerreros, que tal, he fet els deures, no? I tal.
5: Exacte.
1: No sé, com... Tens por ahí un col·lega allà dintre, no? Que, com el tens, l'amic Joel?
5: Un amic, que...
1: Sí?
5: Ha tingut bon estiu, també,
1: Sí, sí, jo sé...
5: No ha parat.
1: Sí, parlem del Joel, que és un gran col·lega del Dida, que, bueno, està full, però sí, sí, és com... A la meva època hi havia uns dibuixos animats que es deien Willy Fogg, pues igual. Andalusia, tal, és toda España, me voy pa Malta, luego vengo, me voy a Polonia... Bueno, sí.
5: Ja me veréis.
1: ¿No? Sí, ja... Però, bueno, després fem una revisió a veure si ha fet els deures. I, bueno, hi ha... crec que un tema de base que ara entrarem també amb Això és notícia, una secció nova, que s'estan posant de moda també tema de medicaments. No sé, des del punt de vista dels preparadors físics, de la gent que esteu allà controlant, aquesta gent que arriben ara, que han perdut pes en molt poc temps i comencen a tenir problemes d'atrofisme, de to muscular, que les articulacions no controlen ben bé la nova massa muscular que hi ha, no?, per la pèrdua tan ràpida de greix.
5: Yeah.
1: Això és una etapa nova, no?
5: Sí, ara entrarem en un món nou i quan més puguin avançar tots aquests medicaments encara més. Però jo personalment haig de dir que tampoc tinc gran informació perquè són medicaments amb els quals no vull treballar. Si jo considero que és molt important els beneficis que es dona a l'esport, al muscular, poder perdre pes, és un de tants que ens ajuda. I penso que aquests medicaments et poden ajudar només en això. Després hi ha molts factors que un medicament no et pot ajudar. Per exemple, la disciplina que ens genera l'entrenar, quan tens un dia més cansat, més dolent, el fet de tenir força de voluntat i entrenar igual, el fet de relacionar-te socialment, el fet d'anar, sortir de casa, compartir una estona, un espai amb gent que té un objectiu similar a tu... Són coses que una pastilla, un medicament, mai et podrà donar. Llavors, jo puc entendre que hi ha casos personals molt específics que l'esport potser no és la millor eina o no l'eina que et pot ajudar en el temps que tu voldries i pensis o vulguis fer servir un medicament.
1: Clar.
5: Abans d'això, jo intentaria anar a un bon nutri, anar a un bon entrenador, un bon físio i que aquestes persones t'aconsellin com fer-ho de forma que no necessitis un medicament i generar una dependència. Intentis obtenir tots els beneficis que et dona l'esport.
1: Tu actualment quines activitats dirigides fas?
5: Faig de tot. Faig classes musculars, classes de més cardiovasculars, de ball, intervàl·liques, on combines força i cardio, una miqueta de tot, funcionals, en grup, entrenaments individuals, en parelles... Faig una miqueta de tot.
1: I una mica de ball, no?
5: Sí, ball també, sempre.
1: Bueno, pues seguim una mica el fil conductor... que estava parlant el Didac, anem a veure avui de què va una secció nova que fem on parlem de notícies. Això és notícia. Molta notícia.
6: Això és notícia.
1: Mira, Didac, parlem de la ENB-308. Sembla un avió, eh? Jo pensava que em posaries música de telediari ara, però bueno. Mira, aquí està. Muy buenas noches, saludos cordiales. Miri, què passaria si algun dia una pastilla pogués imitar alguns efectes de l'exercici? Tia, tremola, Didac.
5: Fa por.
1: Imagineu-vos la situació, eh? Jo us poso en context. Arriba dilluns al matí, sona el despertador i pensem, avui sí, avui vaig al gimnàs, eh? Patapam. Però després mirem el sofà ens mira a nosaltres i guanya el sofà. Clar. Doncs bé, la ciència està investigant una molècula que podria fer que alguns dels efectes metabòlics associats a l'exercici es puguin reproduir mitjançant un medicament. Ostres. El seu nom és NB-308. De moment, així, després ja li posaran un nom comercial, vale? Com tot. I abans que ningú pensi que ja podem llançar les sabatilles esportives a les escombraries, tranquil·litat, encara estem parlant d'investigació. Vale? Però hi ha gent que diu, bueno, ¿cuándo va a salir la pastilla esta del ejercicio? ¿Tu l'has sentit allà al gimnàs, això, Didac?
5: Alguna cosa escoltes, ja no al gimnàs, sinó també en el teu entorn, xarxes socials...
1: Clar, tu imagina que jo arribo allà i encontro... Didac, ¿a qué hora empieza l'entrega de pastillas?
5: No, és que poca broma que sí, a lo millor això passarà, eh?
1: Vale, pues aquesta ENB-308 és una molècula experimental desenvolupada per estudiar una via relacionada amb una substància que el nostre organisme produeix durant l'exercici, que es diu LAC/PHE. Tela, eh? O lactoil. Sí? Sona el lactoil? Sí. Vale. Aquesta molècula ha despertat molt interès perquè els investigadors han observat que augmenta després de fer exercici i que podria estar relacionada amb mecanismes que regulen la gana i el metabolisme. Això ho han fet amb ratolins, eh? Li dan la pastilla al ratón i el ratón diu «Tu hi catxes?» i «Avui no me pongo en la rueda». És flipant, eh? Sí. I aquí és on apareix la gran pregunta que li llenço al Didac. Podríem aconseguir alguns d'aquests efectes sense haver de fer exercici? Tu què penses?
5: Clar, jo no tinc la informació suficient com per poder dir si sí o si no.
1: Sí.
5: El que tinc clar és que no hi haurà res com entrenar. Tu em pots donar un medicament perfecte que m'ajudi a aturar o controlar més el metabolisme, si el tenim més desaccelerat, accelerar-lo, o a l'inversa. Però és el que he dit abans, l'esport té múltiples beneficis. Si de 10 coses que et pot donar a entrenar, la pastilla et dona 2, t'està deixant de donar 8. Llavors, al cap i a la fi, puc veure bé que la ciència vulgui ajudar, perquè hi ha percentatge molt petit de gent que potser al fer esport li és un drama, és una gran limitació,
1: sí.
5: Però jo penso que hem d'intentar aconseguir que la gent entreni. Si al cap i a la fi estem entrenant un món on tot fa més mandra, on ho volem tot ja, on no ens volem currar les coses, ja el que falta és que una de les poques coses que és bonic del procés d'entrenar, d'esforçar-te, que passi un temps, veure com millores, que la teva gent del teu entorn et digui, hosti, estàs millor, et veig millor, has perdut pes, oh, t'has posat més fort, més forta. Són coses que una pastilla mai et donarà.
1: Clar, jo és que estic pensant, dic, home, una taula aquí, amb un preparador personal, la Clàudia també, tal, portar el doctor Aragón que ens parli d'aquests gels reconstituents viscosuplementaris que ara ja, pum, poso una xeringa i el cartílag comença a regenerar. Ja no és una qüestió d'una pròtesi, sinó algo que està regenerant. I ja, per contra, li diem al doctor Borbano, a l'endocrí, que li damos la pastilla ENB-308, ostres, i després al McDonald's.
5: Sí, bàsicament. No, però jo penso, si és la meva opinió, no sé com avançarà tot aquest tema,
1: clar,
5: però jo crec que l'esport no es deixarà. Que hi haurà casos particulars de gent que s'aprofitarà i dirà, mira, si no vaig a cansar i amb una pastilla ho tinc, però aquesta gent jo crec que es donarà compte amb el pas del temps que aquesta pastilla no et farà guanyar massa muscular. Uh-huh. Aquesta pastilla et podrà ajudar que el ritme de pèrdua de greix sigui major, però ningú et treu l'efecte de rebot. Mira, la nostra Nutri,
1: sí, eh?
5: Podrà opinar molt aquí, ella.
1: Hombre.
5: Segur que la tindrem aquest any.
1: Sí, sí.
5: I pensarà com jo, com la doctora, com molta gent que ens dediquem a, al món de la salut, sí, directament, sí, no indirectament.
1: Bueno, pues precisament, a banda del que m'estàs dient, aquí, segons els investigadors, la gent que estan fent tot això, diuen que aquesta és precisament una de les línies que s'està investigant. ¿Vale? L'objectiu no és crear una pastilla que diuen màgica, ni molt menys, ¿vale?, per substituir l'esport, sinó estudiar si una molècula com aquesta pot arribar a ser útil en el control de pes i especialment en persones que han perdut pes amb determinats tractaments i que necessiten mantenir-lo.
5: Això ja m'agrada més.
1: Ah, amigo.
5: Si és un... A cap i a fi és un factor complementari que ajudi a que l'esport o els beneficis de l'esport s'augmentin, molt millor. Sempre, lògicament, que no tingui efectes secundaris, que no pugui afectar a generació, hereditàriament, o quan siguem més grans. Si és un complement que pot ajudar que la salut d'una persona millori, sempre el recolzaré. Vale. Però sempre haurem d'entrenar igual. Això no m'ho traurà mai ningú del cap.
1: Que està clar és que no estem davant d'un medicament que ja puguem anar a comprar a la farmàcia, ni molt menys, amb la qual cosa, per això fem aquest espai, aquest news, que la gent pregunti, consulti i tal. Tot el que ens arriba de nou el posarem aquí sobre la taula, ¿vale? Encara està en fase, ja diem, d'investigació i els primers estudis en humans han servit principalment per analitzar-ne la seguretat i la tolerabilitat. Ojo, perquè, clar, si recordes a l'Ozempic, que és una marca, d'acord? Ja estan començant a sortir, després de tot el batiburrillo de gent que l'està fent servir, algunes cosetes que inclús els mateixos investigadors no sabien què passaria. Aquesta pèrdua tan ràpida de greix, per exemple, què passa amb el greix de la cara, no? Amb la musculatura facial, per exemple. Ja es parla de cara de once pic, que és un rostre pues, pràcticament quasi sense expressió, allò amb les típiques ulleres que comencen a fer una mica de greix sota de la parpella i tal, i una cara poc expressiva, i que jo ja estic veient pel carrer. No sé si tu t'has trobat en el gimnàs o no, que no, ja no fan servir massa l'Ozempic.
5: Exacte.
1: Bueno, exacte, que cuidado, no,
5: Hi haurà algun que altre que segur,
1: Exacte. Per això dic que tot és qüestió d'esperar a veure què tal. Però bueno, si realment funciona o podrem fer-lo servir i tal, això encara, per demostrar-lo, queda temps, ¿vale? Encara que algun dia el tractament, com que es pot aconseguir, bueno, podria reproduir determinats efectes metabòlics de l'exercici, això no significarà mai, i estarem d'acord aquí, substituir l'entrenador personal, el gimnàs i la bona condició física, Didac.
5: Això mai, això sempre ha d'estar, i espero poder estar sempre per poder ajudar la gent a que puguin entrenar, integrar hàbits saludables i tot el que fem dia a dia aquí.
1: Pues aquesta ha estat la notícia, la primera notícia de... així de... alcance, al nostre espai, això és notícia. Podeu enviar a xarxes socials tot el que vulgueu, que mirem, tal. Nosaltres estarem sempre amb en Guaret. Ja tenim un altre tema per la propera setmana. I hasta aquí el ENV 308, que no és un cotxe.
5: Ni una nave espacial.
1: Ni una nave espacial. Didac, ara canviant així una mica de tema, com estàs veient tema intel·ligència artificial dintre de l'àmbit esportiu?
5: Molt bona pregunta.
1: Clar, home, jo estava esperant, dic, ara... Però mira, quina llàstima que no tinguem aquí també a la Cristina, a la nutricionista, perquè déu-n'hi-do, la gent de tema nutrició, que ho estaràs veient, no?
5: Sí.
1: Me ha dicho el Nutri de la intel·ligència artificial i dius, ¿cómo que el Nutri o la Nutri de la intel·ligència artificial?
5: Avui dia el Nutri o l'entrenador de molta gent és el seu telèfon o el seu ordinador. I sí que m'arriba gent amb... Mira, m'he fet aquesta rutina amb aquesta IA. I, bueno, tu pots veure-hi, lògicament, si tu saps contextualitzar bé a una intel·ligència artificial,
1: sí,
5: té una gran base de dades com per poder recomanar-te què fer. Després la cosa és que tu sàpigues fer bé això, que aquest és un altre tema. O sigui, jo, lògicament... puc fer-me oferta una rutina avui dia amb una IA, però potser hi ha factors del teu cas personal, a nivell lesiu, a nivell propi de metabolisme, que no, la IA no té en compte, perquè no contextualitzes bé.
1: Clar.
5: El que et dones compte és que la gent que ve al gimnàs com no tens coneixements suficients a nivell fisiològic, biològic, com per poder contextualitzar bé a la IA, què passa? Que tenen rutines que no estan especialitzades cap al que busquen. Uh-huh. I això passa molt més encara amb dietes. No, vull perdre pes. Peso això, vull aconseguir aquest pes i entreno aquests dies. Sí, la IA et donarà una tauleta molt bonica amb què has de menjar cada dia, però no té control ni de calories, ni et farà un seguiment constant i t'anirà canviant els aliments, els macro o micronutrients. Llavors, sí, està molt... O sigui, millor que no tenir res, però per jo considero que el millor és tractar amb un professional, ja del món nutricional o esportiu, perquè t'ajudi a adaptar una miqueta al que tu busques al més específic possible.
1: Parlant d'aquest tema, amb un altre entrenador personal com tu, d'Elite, em va comentar, diu, poder nosaltres som també una mica responsables, i et pregunto, que ara ve acostumat... Clar, aquí hauríem de fer una separació, no? Si va ser moment post-Covid o durant el Covid i tal, de fer aquestes rutines i sessions online. També hi ha psicòlegs que ho fan, eh? No, pots venir aquí a la consulta, doncs ho fem per xarxa social. I clar, confondre aquest aspecte online amb intel·ligència artificial. Total, t'estic parlant per distància, i és igual que parli amb el telèfon, que sembla que estigui el Didac aquí parlant, perquè el xat GTP aquest sembla que sigui una persona humana, no?, que està que el mateix Didac, que, bueno, total. I més quan són grups de treball. Fem un grup per 10 persones, fem una dieta per 10 persones, clar. Fins a quin punt no hem sigut responsables també de dir, ai, que m'he agafat els dits.
5: Ja, jo sé que hi ha gent que treballa via online, que fa assessories, fa seguiments, i és molt professional, i probablement s'ajuden de la IA, perquè la IA és una eina que els entrenadors, els nutricionistes, et pot ajudar. Però és una ajuda, és un complement. No ha de ser qui faci tot, tota la planificació o programació de la dieta, de les rutines. Llavors sí que, per desgràcia, hi ha molta gent que s'aprofita d'aquesta eina i es lucra econòmicament de fer rutines o dietes a gent sense els coneixements necessaris, perquè una IA t'està ajudant.
1: Clar.
5: Llavors sí que entrem en un món perillós, perquè la gent que treballem amb vocació, amb informació, que busquem aprendre sempre dia a dia, ens estem veient que tenim una competència de gent que potser no té coneixements, el típic home o dona de gimnàs que porta 15 anys al gimnàs, tota la gent al gimnàs el coneix perquè entrena tota la vida allà, aquesta persona pot ser entrenadora personal online. Exacte. Sense una titulació ni una formació prèvia.
1: Sí, sí, sí.
5: Llavors és un risc.
1: Clar. Sí, sí, totalment d'acord. Bueno, doncs ja veieu la nostra opinió. Són coses que quan les plantejo aquí en el programa és perquè també les esteu preguntant per xarxes socials. I ja sabeu, i això no canviarà, que aquí a l'Itu què tal tenim una secció per totes aquelles persones que sou tan tafaners, tan los xafarderos del poble, que es diu Rubí Pregunta.
3: Rubí Pregunta.
1: Clar, avui el Rubí Pregunta li he fet 5 preguntes a la nostra regidora, així... Cafè o té, Cafè o té, agua, no?
5: Agua.
1: Agua, no sé, tu sempre porta... Mar o muntanya, les dues, Jo, home, ja et conec una mica, Torno a dir quins vídeos més xulos. M'han impactat, el muntatge,
5: He tingut sort, he pogut fer un bon viatge.
1: Sí?
5: I ara que estic...
1: Però portaves algun productor, realitzador...
5: Que va, el meu mòbil.
1: El teu mòbil.
5: El meu telèfon.
1: M'has d'explicar com funciona això, Però, bueno, en fi. Didac, avui ets la Diana, Clar, perquè sempre que dic que ve el Didac, comencen a ploure preguntes. Jo sempre dic, a veure... Quan veus el Didac no pots dir és que és mi espejo, perquè clar, hi han diferències notables, ¿vale? No. Però bueno, sempre hi ha la mateixa. I diu el Johnny, Didac és Didac i té una genètica també, però diu, cuesta mucho mantenerse como se te ve en imagen, però vamos a ver. Vamos.
5: Clar, pots una...
1: Però Johnny, has vist la xarxa social del Didac, que se quita la camiseta tipo... el noi aquell que porta l'aigua a la casa, pues... Sempre aprofites, per treure la samarreta una mica.
5: Bueno, s'ha d'ensenyar una mica. No, però no s'ha d'abusar.
1: Bueno, bueno, a veure.
5: Però és que ha fet molta calor aquest estiu, llavors.
1: Sí, clar, no, bueno, ha fet calor, però jo no em trec la samarreta, perquè, clar, no, no se luce igual. Bueno, cuesta mucho mantenerse, va, digue-li algo al Johnny.
5: A veure, realment, ho pots veure de dues perspectives. Clar, a mi no em costa.
1: Va.
5: No em costa, però perquè és el meu dia a dia. Algú que està acostumat a caminar 10 quilòmetres cada dia, pregunta-li si li costa.
1: Uh-huh.
5: Doncs probablement no. Però jo entenc que per una persona que potser no té la meva vocació a entrenar i ni el temps que tinc jo treballo en gimnàs, jo tinc facilitats que potser altra gent no té, no tinc fills.
1: Escolta, tu què penses quan veus alguns preparadors personals o staff d'equips de primera divisió, que al Barça hi ha algun, i podria donar noms,
5: ja,
1: que tenen una panxa que flipes.
5: Bueno.
1: Però panxa,
5: No m'agrada, però...
1: No m'agrada, però com que sóc del Barça, bienvenido sea.
5: Sempre. No, però...
1: No, escolta, al Barça hi ha unes panxes que flipes, sí, els staff. Sí o no?
5: Però jo penso... Però després mira el rendiment. O sigui, a cap i a la fi, jo el que primer busco d'un entrenador és que sigui professional.
1: Sí.
5: Considero que la imatge és molt important, però també considero que grans preparadors físics d'elit que han portat els millors equips de futbol, els millors boxejadors... Ah, sí. No necessiten tenir un físic perfecte com per poder fer bé la seva feina.
1: Ja, però bueno, si tires però, una mica enrere, culer, els Juanjo Brau, Paco Seirulo, Emili Ricard... Hòstia, aquells tios eren fibra pura,
5: Sí, Julio Tous... Ja,
1: no, i continuen sent així,
5: Sí, però perquè és gent que, a part de tenir uns coneixements top i ser superprofessionals, a més tenen vocació a l'esport i el practiquen.
1: Emili Ricard, per cert, fill de Rubí. Ojo, Didac, era normal que sortís això, no? ¿Cómo te llevas con los hidratos de carbono? Quina relació tens amb els hidratos de carboni?
5: Mi gasolina. Els meus amics, jo sabeu que pel meu tipus d'activitat física cremo molt.
1: Sí.
5: Tinc un gas calòric molt elevat. Llavors, per mi els hidrats són com la benzina per un cotxe,
1: vale.
5: Sí, imprescindible.
1: I amb això arribem a la conclusió de que cada persona és un món i si tu vas a una nutricionista i t'està traient els hidratos de carboni és perquè te'ls han de treure,
5: sí,
1: però no, inevitablement, que no s'hagin de menjar perquè aquí tens a un noi que les fa servir perquè el seu cos les necessita.
5: Total. Tot depèn del teu objectiu, el que estàs buscant i com tolera el teu cos o no els hidrats.
1: Després, clar, aquestes que ja són molt tafaneres, sempre has volgut dedicar-te a l'entrenament personal o tenies altres...
5: No, crec que això no ho he comentat aquí. Jo de petit volia ser veterinari.
1: Veterinari?
5: Sí, perquè m'encanten els animals.
1: Sí.
5: I, bueno, sempre he volgut ajudar a que la vida dels animals sigui el més còmode possible.
1: Sí.
5: Després he crescut i un dia em vaig fer una pregunta de què sempre se m'ha donat bé i una cosa que se m'ha donat bé sempre és l'esport. Llavors vaig dir, va, apostaré per això. I mira, avui dia mai canviaria la decisió que vaig tenir.
1: Bueno, tens pinta de veterinari, ara que miro,
5: Em quedaria bé la bata,
1: Sí, no, mira, un veterinari de confiança, jo que tinc quatre gats tan macos.
5: Mira.
1: Didac, per acabar, així amb el cor a la mà, plans de futur, així a mig llarg termini. Una mica has parlat abans, però... Quines il·lusions... Sí, quines il·lusions tens? Sí, ho pregunta la mare. No sé si la coneixes, però... Tens moltes seguidores,
5: Ho agraeixo,
1: sí. Sí.
5: Pató,
1: ara que no ens escolta la teva parella.
5: Un petó per tots i totes?
1: Sí, sí.
5: No, ho porta bé,
1: Ho porta bé, clar, home.
5: Li agrada que m'estimin.
1: Pues plans així ràpidament a mig llarg termini.
5: Doncs m'agradaria tornar a fer un Aerox. Vale, jo penso que la vida és superar-se i no em va agradar la marca que vaig tenir, llavors has de millorar-la sí o sí, i és un objectiu a mig termini. I un altre objectiu també, jo com m'encanta la meva feina, és seguir ajudant els meus clients.
1: Sí.
5: Tinc clients que he ajudat molt, però encara queda feina a fer, i considero que, bueno, que una de les motivacions que em fa llevar-me cada dia i continuar és poder ajudar aquesta gent, ja no que millorin els seus objectius, si jo et puc alegrar el dia, un dia venint a una classe meva, fent un entrenament o veient-nos pel propi gimnàs, per mi ja és molt. Llavors, personalment, això, salut per els meus pares, la meva parella, els meus gossos.
1: Ahí està.
5: I que tothom es cuidi, sempre.
1: La vena veterinària ja ha sortit. Doncs, Didac, moltíssimes gràcies per venir. Vull que estiguis aquí cada dijous que puguis.
5: Aquí estarem.
1: M'has confirmat que aquest any serà més visible la teva persona. Saps que aportes molt aquí sempre
5: a tope
1: en el programa. I desitjar-te sempre el millor. A totes les que seguiu l'I tu què tal, moltíssimes gràcies i vull donar especialment les gràcies a la regidora de Salut Pública, la Sònia García, que ha fet l'esforç de venir, també a l'Encarna Medel, directora dels Drets Socials d'aquí de l'Ajuntament de Rubí, i per suposat tornar a recordar que molta força i una abraçada molt gran a la doctora Clàudia Cunha, que esperem tenir-la la propera setmana. Que tindrem de convidat, ojo, a l'Ivan Corretja. El tindrem aquí per parlar de pàdel i també una mica li preguntarem a veure com ha anat això del món de les relacions amb tota la gent que ha portat com a representant d'esportistes d'elit. Bona setmana, ens veiem la setmana que ve, dijous 12 del migdia. I tu què tal? Que pille.

0: les 9 del matí i és 16 de setembre. Estic un dia atrasada. Bon dia, Rubí. Molt bon dia. Començam, Rubí, el dia amb tota l'actualitat d'aquest dijous i molts continguts per compartir amb vosaltres.
1: Comencem, com sempre, repassant les notícies més destacades de la jornada i tot allò que marca l'actualitat de Rubí.
0: I xerrarem d'un tema que afecta cada vegada més famílies, les al·lèrgies alimentàries en infants. Ens acompanyaran la doctora Beatriz Lorenzo i Pilar Moreno, que és la creadora de la polsera Erits, per xerrar de la seva, de l'evolució de les al·lèrgies, la prevenció i de com actuar davant d'una reacció al·lèrgica.
1: També tindrem una nova edició de Drets de Butxaca, avui dedicada al dret a l'avortament.
0: I a Rubí en dos minuts coneixerem millor un personatge rellevant de la història de la nostra ciutat.
1: Després arribarà la tertúlia amb Conxita Jimeno, Isidre Rubio, Pep Adelantado, Mohamed Said i Sol Expósito, que analitzaran l'actualitat.
0: I a la part final del programa xerrarem de literatura amb el racó literari de Carme Pomareda i Enric Pallarès.
1: I també posarem el focus en els gimnasos, en els bons propòsits de setembre, també de gener. Moltes persones s'hi apunten, però també són moltes les que deixen d'anar-hi i continuen inscrites. En parlarem amb Gerard Figuera, sotsdirector del DIR, Xavier Pizarro, director del DUIN, 125 de setembre, i Begoña Gureña, que és la tècnica del DUIN.
0: I acabarem amb una nova trobada del Club de Lectura Veus de Dona amb Graci Pérez i Lupe Fornés.
1: Tot això, i molt més durant les pròximes 3 hores.
0: A Rubí al dia. Comencem.
2: Rubí al dia.

0: El futur equipament sanitari de Rubí encara té pendent l'aprovació del Pla Funcional Salut. Preveu tenir-lo enllestit el mes vinent i encarregar el projecte executiu durant el 2027 si hi ha pressupost. El nou CAIS centralitzarà també els serveis de salut mental de la ciutat.
1: Al voltant de 60.000 dones catalanes, també rubinenques, es veuen afectades pel desabastiment d'alguns tractaments hormonals per a la menopausa. L'Agència Espanyola de Medicaments preveu que el subministrament es recuperi a partir del novembre i es normalitzi durant el 2027.
0: Una família de Rubí reclama que Educació torni a assumir el transport fins al CIEL de Bellaterra. És l'única de les quatre famílies rubinenques que ha decidit mantenir-hi el seu fill, tot i la posada en marxa del nou servei d'audició i llenguatge a l'escola del Bosc.

0: I abans d'entrar en matèria, com sempre, primer volem conèixer la previsió meteorològica i com estan les carreteres catalanes. Començant pel temps, amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Déu-n'hi-do el reguitzell de tempestes, en algun cas molt importants, que hem tingut les últimes hores. Destaquen i molt els 106 litres per metre quadrat que han caigut al barri d'Horta de Barcelona Capital, gairebé 65 litres per metre quadrat a Vacarisses o també a Caldes de Montbui, entre d'altres municipis. S'acaba regant tot el territori barceloní i, de fet, encara a hores d'ara tenim algun ruixat. No és que plogui gaire, però sí que al llarg d'aquest matí anirà plovisquejant una mica, sobretot al Vallès Occidental, al Garraf i també al Baix Llobregat. Al voltant del migdia, primera hora de la tarda, algun xàfec es reproduirà, en aquest cas, a tocar del mar. I compte, perquè no serà estrany que molt a prop de la costa, el Barcelonès, el Baix Maresme i cap al delta del Llobregat, per tant, viles molt poblades, tornem a tenir algun xàfec més intens. En qualsevol cas, no tant com els de la nit passada. N'estarem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui quina és la situació a les carreteres a hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous pendents d'algunes afectacions encara actives arrel de les pluges d'ahir al vespre. Parlem de la calçada tallada de la C15B a Sant Pere de Ribes en ambdós sentits de la marxa i on s'obren desviaments senyalitzats. Més enllà d'aquesta incidència, hores d'ara també parlem de 4 accidents actius. El primer ha estat a la AP2 a Vila-rodona en direcció Lleida. El segon ha estat a la C17 a Manlleu en direcció Ripoll, on hi ha només un carril de circulació obert. I els altres dos accidents que deixen fins a 5,5 km de cues cadascun. Un ha estat a la C32, a Premià de Dalt, en direcció Barcelona, amb un carril tallat, i el darrer ha estat fa una estona a la AP7 a Cerdanyola del Vallès, en sentit nord, en direcció Girona, que també talla un carril de circulació. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions habituals a la AP7, com dèiem, en sentit nord, a causa d'aquest accident, però també en sentit sud, entre la Roca del Vallès i Montmeló, però també entre Mollet i Barberà, en direcció Tarragona. A la C58 encara circula amb retencions des de Terrassa fins a Barberà del Vallès i també entre Cerdanyola fins al Nus de la Trinitat. I també tenim, per últim, alguns punts també amb retencions intermitents arreu dels túnels de Vallvidrera en direcció Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia!

0: fet que deixaria en suspens la previsió d'ampliar el CAP Sant Genís amb aquesta finalitat. També s'està acabant de decidir si el centre disposarà finalment de quiròfans per fer operacions ambulatoris. El futur CAIS serà un dels primers equipaments d'un nou model sanitari que pretén concentrar l'atenció més habitual als centres de proximitat i derivar als hospitals de referència les intervencions i tractaments menys freqüents. Escolta'm la consellera Olga Pané.
1: A l'hospital cada que estarà fent aquests casos que són pocs i greus, perquè tu necessites poques manades en ell. Tu necessites que et campin a Juroi, m'agrada, dona l'Anita. O necessites que tractin volcans. La idea és que també estàs postcorporant. Anirà que els hospitals que ara tenim, tot allò anirà, pues, anirà amb aquest altre.
0: La resta de serveis previstos es mantenen, uns 30 despatxos de consultes externes, serveis de diagnòstic per la imatge amb TAC i ressonancis, diàlisi, hospital de dia per a la gent gran i el trasllat del CUAP i dels serveis d'urgències. Una vegada aprovat el pla funcional, el ple de Rubí podrà reprendre el procés de cessió dels terrenys iniciat fa temps i que estava pendent d'aquest document. Salut no ha concretat un calendari per a l'obertura del centre Pané, però ha situat en diverses ocasions el termini entre 5 i 7 anys a partir de l'inici dels tràmits, de manera que l'equipament podria arribar entre els anys 2032 i 2034.
2: La consellera va fer aquestes declaracions durant la inauguració del nou centre de salut mental infantojuvenil del barri del Progrés, que acull des d'aquest estiu el SESMIC i un hospital de dia per a menors. El trasllat era especialment esperat per a les famílies que durant mesos han rebut atenció principalment telefònica després del tancament del centre Ferran Salsa i Roig per deficiències estructurals. Les noves instal·lacions milloren les condicions d'atenció, però els usuaris continuen denunciant la manca de professionals i les llargues llistes d'espera. Una situació que, segons la consellera, no té una solució immediata.
1: Tenim els professionals que tenim, que no sobretot vaig parlar o dos ajuntaments, són els que són. Són els que són, t'ho van dir. Pues van dir que ara tenim oportunitat de contractar aquests professionals quan estem parlant de l'Eixo, per exemple, que vàrem fer a la Universitat Pai 2016. Si això no ha sigut un moment que ha tingut més accés, no en pogarem fer la... Que estem fent ara? Doncs pues, volant el nom de la plaça es fet d'aïllant de tota aquesta sèrie de professions. I qui s'ho trobarà? A Puigcerdà hora 2036.
0: Abans de visitar el nou centre de salut mental, Pané va fer una visita institucional a l'Ajuntament, on va explicar aquestes novetats als representants dels grups municipals i va signar el llibre d'honor. A l'exterior, a la plaça Pere Aguilera, unes 35 persones es van concentrar convocades per la coordinadora d'entitats per la sanitat pública de Rubí per reclamar la construcció del futur hospital i una millora de l'atenció sanitària. Entre els concentrats també hi havia pacients del doctor Josep Vigordà, metge de família del CAP Mútua, que reclamen que continuï treballant a Rubí.
2: Segons els manifestants, l'operador sanitari ha comunicat al facultatiu que finalitzarà la seva etapa a la ciutat el 25 de setembre per incorporar-se a un altre ambulatori amb falta personal. Els pacients asseguren que Vigordà voldria continuar treballant a Rubí, denuncien que encara no tenen clar qui serà el seu substitut. Són Maria Teresa Pujol i Alberto Morales, pacients del doctor Vigordà, des que va començar a treballar a Rubí.
3: No agrada gaire. És clar, l'home, no sé...
4: Que
3: el
4: que ha passat ell, ara vol... se sent fort i amb ganes de treballar, pues, coi, el seu puesto és aquest de tota la vida, pues, que el deixin.
2: Els manifestants també denuncien que quan intenten demanar visita amb el seu metge a través de La Meva Salut, l'aplicació es limita a indicar que el facultatiu no està disponible, sense que, segons asseguren, hagin rebut cap comunicació oficial sobre el seu trasllat.
0: I continuem xerrant de salut perquè al voltant de 60.000 dones catalanes, també rubinenques, es veuen afectades des de fa mesos pel desabastiment a les farmàcies d'alguns productes per a la teràpia hormonal substitutiva. Són tractaments que ajuden a alleujar símptomes de la menopausa com les sufocacions, la sequedat vaginal o la pèrdua de massa òssia. L'Agència Espanyola de Medicaments manté actiu un avís per la manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a recuperar-se al novembre i que es normalitzi durant el 2027. El farmacèutic rubinenc Marc Toro de la farmàcia Can Oriol apunta dues causes del

0: desabastiment.
1: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs, a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs, les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
2: La manca de medicaments afecta especialment les dones que ja han començat una teràpia hormonal. La ginecòloga de l'Hospital General de Catalunya, Mila Martínez, alerta que la situació pot tenir conseqüències en la salut i la qualitat de vida de les pacients. A més, molts dels medicaments que costen de trobar són tractaments transdèrmics, és a dir, que s'administren a través de la pell. Algunes dones no poden utilitzar els tractaments orals i necessiten específicament aquesta via.
3: De vegades hi ha dones que no poden fer de via oral, per exemple, que de via oral tenim diverses alternatives encara, però no poden fer per via oral, jo que sé, per exemple, els casos més freqüents, perquè fumen o perquè tenen obesitat o viuen amb obesitat o perquè tenen migranya, per exemple. Són tres casos que no són infreqüents a la població. I totes aquelles dones que per algun motiu tenen més risc de trombosi que la població general. Aquestes també han de fer l'estrogen a través de la pell. I això és el problema principal, perquè aquestes, l'alternativa que els hi queda és fer els pagats.
2: Actualment hi ha alternatives com els pegats, com deia, però no estan finançades pel sistema públic. Segons Martínez, no es preveu disposar a curt termini d'un tractament d'aquest tipus que sí que estigui finançat.
0: I una família de la nostra ciutat reclama que Educació torni a assumir el transport fins al CIAL de Villaterra. És l'única de les quatre famílies rubinenques que ha decidit mantenir el seu fill en aquest centre de Cerdanyola, tot i que aquest curs s'ha posat en marxa un nou servei intensiu d'audició i llenguatge a l'Escola del Bosc. Laura Jurado i Jesús Martínez expliquen que el seu fill, de 3 anys, ja està adaptat a Villaterra i que valoren especialment l'experiència del centre i l'entorn educatiu familiar amb la llengua de signes.
4: És una experiència boníssima perquè la escoleta de Villaterra lleva 25 anys que és referente de inclusió per a la comunitat sorda i estem molt contentos con tot l'equip, els professors, les mães, les logopedes i bueno, incluso con el alumnado que també tienen nociones de llengua de signes. Y eso es muy importante para nosotros y para nuestros niños.
0: Tres de les quatre famílies de Rubí que fins ara utilitzaven aquest recurs han optat pel nou CIAL de la ciutat. Aquesta família, en canvi, com dèiem, ha decidit continuar a Bellaterra i assumir els desplaçaments en vehicle privat.

0: I ara és temps d'esports amb el Cisco Lara García.
1: Què tal? Molt bon dia. Encara es manté la ressaca i l'alegria del gran èxit de la presentació en el dia d'ahir de les lligues de divisió d'honor de waterpolo a la nostra ciutat i amb aquest marc incomparable com és el casino, que des que es va estrenar va reentrar de nou a l'activitat social de la nostra ciutat la primavera passada, doncs la veritat és que ens deixa moments com el d'ahir amb aquesta presentació i doncs els reconeixements als equips i també als jugadores i jugadores, destacant l'Ariadna Ruiz Barril, la jugadora rubinenca, ara a les files de l'Atlètic Barceloneta, l'any passat al Sant Andreu i que ha estat la millor jugadora de la passada campanya. Ens deixa doncs aquests grans moments un waterpolo, el qual ja pensa ara en clau de competició, i és que aquest dissabte s'estrena el conjunt masculí i les noies començaran el següent cap de setmana. Però en cita de divisió d'honor, primera jornada, en aquest waterpolo masculí, el Club Natació Rubí rebrà el Barcelona. En la primera de les jornades, dissabte a 1:45 del migdia, ho farà com més habitual fora de la nostra ciutat, a Sabadell. Pel que fa al futbol, estrena de la Lliga, la tercera catalana i el grup 12, tindrem dues cites dissabte tarda. A les 6 s'estrena a casa el Joventut 25 de setembre, rebrà el Sabadell Nord. També com a local, a Can Rosés, el Rubí B rebrà el Martorell B, en el seu cas, a 7:45 de la tarda del mateix dissabte, en una tercera catalana, en la qual també tenim a dos equips, en aquest cas, el grup 7. Dissabte, visita a Viladecavalls per part de la penya blaugrana Ramon Llorenç, un partit que es disputa a 7:15, mentre que el conjunt de l'Olímpic de Can Fatjó s'estrenarà a casa, ho farà en el seu horari habitual de diumenge tarda. A les 6, el conjunt que entrena el Fran Moreno es veurà les cares amb el Tibidabo Torreromeu B. En termes generals, la lluita d'aquests quatre equips a tercera catalana en els seus grups serà el d'estar a les respectives parts altes de la classificació

0: el balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.
1: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
2: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
3: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'actualitat.
4: Actualitat, el programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
3: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
5: Era això, sempre volem massa i necessitem...
4: Actualitat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva.
5: El que buscava tenia ben a prop.
6: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.
7: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
8: I és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
9: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
10: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
11: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
12: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
13: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Avui volem xerrar d'una realitat que afecta moltes famílies i que va molt més enllà de no poder menjar determinats aliments, les al·lèrgies alimentàries en infants. Com han evolucionat en els darrers anys, què implica que un infant pugui tenir una al·lèrgia quan va a l'escola, quan va a una excursió, quan va a un aniversari, i què passa quan es produeix una reacció greu i els pares no estan al costat. Ens xerraran de tot això la doctora Lorenzo, pediatra del CAP Rubí Mútua Terrassa, i Pilar Moreno, que és infermera i creadora d'una pulsera que ens ajudarà moltíssim als pares, que és la pulsera Eritz, pensada per ajudar a identificar les al·lèrgies i facilitar l'actuació davant una possible anafilaxi. Bon dia a les dues, com esteu?
1: Bon dia.
0: Començant per una qüestió que potser moltes famílies s'han preguntat. Avui hi ha més infants amb al·lèrgies alimentàries que fa uns anys? Com ho veieu això a la consulta, Beatriz?
1: Bueno, jo crec que l'al·lèrgia alimentària com a tal és més o menys estable. Potser ara es diagnostiquen més intoleràncies, es busquen més símptomes digestius, però l'al·lèrgia com a tal, una al·lèrgia als fruits secs o al peix o a la llet, una al·lèrgia IgE mediada, jo crec que més o menys és bastant estable.
0: I han canviat les edats que es detecten o es detecten exactament com antigament? Perquè depèn de les al·lèrgies, algunes es detecten més aviat que d'altres, i no sé si això ha canviat en els darrers anys.
1: Bueno, potser ara es diagnostiquen més, tenim més eines per diagnosticar, es busquen més, a la mínima que tenim qualsevol símptoma, busquem, però al final ens esperem que hi hagi un símptoma per diagnosticar una al·lèrgia alimentària, no? Perquè tenir un prick test, una prova positiva a la pell o en sang, no assegura que tinguis una al·lèrgia, perquè pots estar sensibilitzat però no tenir símptomes, amb la qual això no has de retirar l'aliment. Llavors, al final la diagnostiques quan tu trobes un símptoma i llavors la vas a buscar. No? Però un screening d'anem a buscar al·lèrgies, això no serveix a la pràctica clínica.
0: Moltes vegades xerram d'al·lèrgia i intolerància com si fossin el mateix. Ens pots explicar de manera senzilla quina és la diferència?
1: Pues mira, bàsicament l'al·lèrgia, hi ha una intervenció del sistema immune, i la intolerància al final és un problema digestiu, no? Tens una impossibilitat per digerir un aliment, per exemple una intolerància a la lactosa, et falta l'enzim que metabolitza la lactosa, llavors tens uns símptomes principalment digestius a les poques hores de la ingesta, i una al·lèrgia, tot i que n'hi ha mediades per IgE i no mediades, hi ha una intervenció del sistema immune, hi ha uns símptomes que habitualment són més greus.
0: Quins són els aliments que serien més freqüentment provocadors d'aquestes al·lèrgies?
1: A nivell global, la llet i després l'ou, no? Perquè l'al·lèrgia alimentària és més freqüent en els petits, menors de 5 anys, no? I després doncs, vindrien els fruits secs per excel·lència, que habitualment són en nens més grans, ho detectes en nens més grans.
0: Que dèiem la llet, però és proteïna de la llet de vaca.
1: Proteïna de la llet de vaca, sí, que, exacte, que no la lactosa.
0: Que no la lactosa, que la gent ho confon.
1: Sí, molta confusió amb això, sí.
0: Xerrem també d'un terme que escoltarem diverses vegades avui i que potser l'hem d'explicar bé, que és l'anafilaxi. Què és exactament i com podem reconèixer que estem davant d'una reacció greu?
1: Una anafilaxi és això, no? Una reacció greu a un aliment que posa en perill la vida, no? És molt greu i has d'actuar de manera molt immediata. I bàsicament, per diagnosticar una anafilaxi has de tenir afectació de dos sistemes, no? La pell, no? Que és el més conegut, i un altre, que habitualment el més conegut és la dificultat respiratòria, no? Pell i dificultat respiratòria, però també tenim problemes digestius, és a dir, unes ronxes i uns vòmits incoercibles, també és una anafilaxia, perquè hi ha una afectació del sistema digestiu, o l'angioedema com a tal, perquè clar, si fas una pell i després hi ha la glotis s'inflama, no pots respirar, llavors posa en perill la vida i això és una anafilaxia.
0: I què hem de fer els pares si passa això?
1: Bueno, depèn si ho coneixen o no. Evidentment, buscar atenció immediata, atenció mèdica immediata, el que no té res a casa, no? Perquè molts nens el que tenen després ja és una adrenalina, el tractament d'elecció és l'adrenalina i l'has de posar quan més aviat possible.
0: Pilar, tu no xerres d'aquesta qüestió només com a creadora d'Erits, ets infermera i sobretot ets mare d'un nen amb al·lèrgies alimentaris i vas viure precisament una situació, la situació aquesta que ens explicava ara Beatriz, d'anafilaxi greu del teu fill quan era al col·le. Què va passar aquell dia?
2: Doncs que ell és al·lèrgic als fruits secs, entre d'altres aliments, i a, li van donar macarrons amb pesto, vale? Per una mala gestió de, en aquell dia. I em van trucar a mi de que començava a tenir una mica de sensació de que li faltava costar d'entrada l'aire i també que li picava la llengua. O sigui, jo vaig sortir superràpid de la feina, trigo en arribar uns 20-25 minuts i vaig trigar 15. I m'estaven esperant al col·le, no l'havien posat res, ja se sabia... Bueno, són coses que, és a dir, tampoc hem d'anar... van canviar el protocol a partir d'allò, van xerrar, si vaig explicar allò de l'adrenalina, com se tenia que posar. El meu fill va tenir una anafilaxia greu, no va tenir conseqüències a posteriori, i després sí que em vaig reunir amb el col·le, els hi vaig fer una classe de com posar l'autoinjector d'adrenalina, els hi vaig fer un vídeo amb una taronja i un autoinjector i els hi vaig enviar. És a dir, van canviar el protocol també de com gestionar els aliments a l'hora del menjador, i arrel d'això pues, vaig crear, bueno, una mica més d'aquest episodi vaig crear Erics.
0: Tu has explicat que arribar a temps no pot ser l'única resposta. Què vols dir amb això?
2: Doncs que 15 minuts són molt en una reacció al·lèrgica, molt, moltíssim. Aleshores no pots deixar de la mà d'altres allò que s'ha de fer en el moment, in situ. Per tant, els que estan al voltant dels nens, sigui on sigui, festes d'aniversari, escoles, campaments, és igual. Els familiars que estan al cuidador del millor d'ells han de saber actuar davant d'una anafilaxia.
0: Quan tens un fill, xer per experiència ara, quan tens un fill amb al·lèrgia alimentari, et condiciona la vida en tots els sentits. Veritat, Pilar?
2: Molt, moltíssim. Sobretot el tipus d'al·lèrgia. És a dir, n'hi ha al·lèrgia, però si tens al·lèrgia...
0: I el grau. I el també, grau de l'al·lèrgia.
2: Però el kiwi normalment no està en tots els plats d'un restaurant. Però els fruits secs sí.
0: I la llet.
2: I la llet. I l'ou.
0: Sí. El moment de deixar-lo a l'escola, a més, o anar a una excursió, anar a un casal, a la casa d'un amic, també a les famílies, no sé si vos ho traslladen a la consulta, a les famílies ens genera moltíssima inseguretat. Ho veieu, això, a la consulta? Vos transmeten aquesta inseguretat que hi ha a la societat?
1: Sí. De fet, demanen informes pel col·le, pel menjador, tenir-ho tot escrit. Això genera molta ansietat, no? Les famílies ja estan com molt, no? Molt, molt conscienciades. I llavors tenen una adrenalina aquí, otra allà, altra allà, no? I ho tenen com molt clar.
0: No només
2: a les famílies, als nens.
0: Als nens.
1: Correcte.
0: Teniu la sensació de que se li dona al manco, jo l'he tanguda, jo fa poquet, que sóc mare d'un fill molt al·lèrgic. Teniu la sensació de que no es dona la importància que se li hauria de donar a les al·lèrgies, que és com a, bueno, és una al·lèrgia.
1: Sí, jo crec que fins que no has viscut una al·lèrgia de veritat posa en perill la vida. Jo crec que sí, moltes vegades s'espanta, no? Perquè a vegades venen a la consulta qualsevol ronxeta, a veure si serà una al·lèrgia. Vull dir, que sí que hi ha gent que s'espanta molt i ho veiem. Corre, truquen al mostrador, que hi ha un nen amb ronxes, no? I llavors s'espanten, no? Però no sé si realment tant com això que dic, són minuts, no? El que si és greu.
2: És a dir, jo crec que falta consciència sobre el que pot derivar.
1: Exacte.
2: Perquè tothom pensa que està vinculat una al·lèrgia a la pell. i no passa res. Són unes ronxetes i això no passa res. I quantes vegades... Però bueno, no passa res, deu ser traces. És a dir, no, sí que passa. És a dir, la conseqüència pot ser molt greu. I aleshores aquí sí que falta una mica de si no ho has viscut, no t'ho imagines.
0: S'hauria de fer com a més pedagogia, sobretot en la gent que treballa amb infants. Els doctors esteu molt acostumats a això. Sí. Però jo crec que a les escoles, als llocs on es treballa amb infants, s'hauria de fer més conscienciació, no sé si per part de salut o per part d'educació, no sé per quina part, no sé qui seria l'encarregat, però necessitaríem més fer aquesta pedagogia.
2: Sí, sí, sí, és fonamental. Segur que hi ha formacions que intenten, doncs, també està la figura de la infermera escolar, però jo crec que per lo que jo he viscut en els meus 17 anys de mare, de nena amb al·lèrgies alimentàries, falta molt. I cada vegada anem una miqueta millor, jo crec, però queda molt
0: camí. Ens hem de preparar més, sí, ens hem de preparar més. Sí, sí. Pilar, quan vares crear Erits, pensaves precisament en aquests moments que el nin no està amb els pares?
2: Home, i tant.
0: Únicament amb això pensaves, eh?
2: Bàsicament, sí, sí, perquè els pares, és a dir, el que té el cuidador directe del nen, sigui pare, tutor o el que sigui, t'ha explicat a l'al·lergòleg com posar un autoinjector d'adrenalina, l'has practicat davant d'ell. Però resta d'aquest contacte directe, la resta no té ni idea de posar un autoinjector d'adrenalina i és normal. Primer, perquè no ho han fet mai i després perquè genera por la paraula adrenalina. Genera una mica d'ansietat de dir, és que poso adrenalina, que a veure què li va passar. Bueno, és que si no li poses, sí que es posarà malalt. Mm-hmm. I aleshores està pensat bàsicament per quan està en persona sense formació sanitària al cuidador directe.
0: Explica'ns, en què consisteix aquesta polsera?
2: Doncs és una polsera que té dos objectius. Per una banda, té uns iconos identificatius de l'al·lèrgia que té el menor que li fiques a la corretja, vale? Com si fos, bueno, això. Li poses el que necessita, a l'identificatiu. I després el QR t'enllaça a un vídeo que tu l'escaneges amb qualsevol dispositiu mòbil, necessites, això sí, cobertura mòbil, però no necessites contrasenyes, ni apps, ni registres, de res. I t'enllaça un vídeo on t'explica la sintomatologia de què significa una anafilàxia. El vídeo dura 1 minut 20 segons. Després, com posar l'autoinjector d'adrenalina i que has de trucar al 112. Però són passos com molt... És a dir, és una seqüència i aquest està revisat pels al·lergòlegs de la SEICAP, que em van donar el feedback, perquè el vídeo l'he fet jo, I bàsicament és això, és que el nen ho porta a sobre i en un moment determinat que pugui passar, escaneges i saps actuar.
0: Uh-huh. Tu mateixa insisteixes en que Erits no és només una pulsera. Què falta perquè els infants amb al·lèrgies estiguin realment protegits?
2: Consciència i formació, bàsicament, no?
1: Totalment, consciència. I més informació, perquè és veritat, vull dir, a vegades no són conscients de que no només són les ronxes.
2: Sí.
1: I és molt important això, perquè una banda estan els que sí, ronxes, al·lèrgia, però hi ha un pool de població que si tu comences a estossegar després de menjar-te alguna cosa, no ho relacionen amb una al·lèrgia.
2: Correcte.
1: I això és molt important.
2: Mm-hmm. Sí, mm-hmm. O una picor de llengua.
1: Una picor de llengua, em pica el coll. Això és un signe de gravetat i jo crec que la gent no ho té clar.
0: Uh-huh. En el meu cas em fa mal la panxa.
1: O fa mal la panxa, també.
0: Uh-huh. És com, bueno, ja se te passarà.
1: Ja passarà.
0: No. Sí, Beatriz, si demà arriba a la consulta una família, perquè acaben de diagnosticar a un fill amb una al·lèrgia alimentària, quin és el primer missatge que li donaries?
1: El primer, una al·lèrgia, una anafilàxia, vols dir, no? Sí. El primer missatge, bueno, sobretot, depèn del nen, si és un nen més gran, és important que el nen tingui consciència i bueno, pues que informin a l'escola, sobretot, i que, bueno, que tinguin molta cura amb les traces, bueno, això ja li explica a l'al·lergòleg, però bueno, que tinguin en compte que l'al·lèrgia també són les traces, també és donar-li un petó a un nen després d'haver menjat alguna cosa que el nen té al·lèrgia, i això és important, i sobretot que no tinguin por de posar l'adrenalina, que més val posar una de més que no de menys. Si poses una i no toca, no passa res, però s'ha de posar.
0: Uh-huh. Pilar, després de tot el que has viscut amb el teu fill i de convertir aquella experiència en èrits, què t'agradaria que canviés en la manera com la societat mira els infants amb al·lèrgies?
2: M'agradaria que els miressin amb molta cura. Seria com cuidar-los, mimar-los, estar molt pendent d'ells. I que també tinguessin el feedback amb el que seria, és a dir, la comunitat educativa, per donar-hi una manera, molt de contacte amb la comunitat d'infermeria / pediatria / al·lergologia. ¿Vale? És a dir, i jo crec que podríem fer sinergies i de xerrades, cursos, explicar com posar una... Perquè no només és un curs, és practicar de com posar un autoinjector d'adrenalina, toca'l, treu el tap, vull dir, que no sé, que tinguis consciència d'això.
0: Mm-hmm. On podem trobar aquesta pulsera?
2: A les farmàcies, a qualsevol farmàcia d'Espanya i també a la pàgina de la web de la distribuïdora farmacèutica, que és Dietètica Central. És a dir, en aquests dos llocs.
0: Uh-huh. Volia preguntar-vos a les dues que si vos haguéssiu de quedar amb una sola idea que qualsevol família recordés després d'escoltar aquesta entrevista, quina seria?
1: Bueno, pues jo crec que treure l'estigma de que una al·lèrgia no només és pell, jo crec que és molt important tenir en compte, o sigui, estar atent enfront qualsevol símptoma, poca estona després d'un menjar, tot símptoma crec que s'ha d'escoltar i s'ha de valorar.
2: Que no tinguin por a l'adrenalina.
1: També, molt important.
0: És una gran frase. Sí. Pilar i Beatriz, moltíssimes gràcies per estar aquí avui, tant per explicar-nos aquesta iniciativa tan important que ens pot ajudar molt als pares amb nins amb al·lèrgies, i a tu, Beatriz, per explicar-nos en què consisteix això i posar un poquet més d'informació sobre el tema, que encara en falta molta. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes
1: gràcies a vosaltres.
0: I avui, a la nostra secció de Drets de Butxaca, l'advocat Jan Botí ens xerra sobre el dret a l'avortament, un dret que ha ocasionat moltes discrepàncies al Congrés i que encara avui està a debat. Continguts en xarxa.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre advocat, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Jan, avui quin dret ens portes?
2: Avui parlarem d'un tema d'una enorme transcendència humana, social i també jurídica, que per això som aquí, que és la regulació de la interrupció voluntària de l'embaràs, també coneguda com l'avortament. Per tant, vagi per endavant que l'objectiu d'aquesta secció d'avui no és ni moralitzar ni prendre partit davant de cap posició, sinó que la meva funció és merament divulgativa, per d'una manera tècnica i estrictament objectiva explicar a dia d'avui quina és la realitat jurídica que tenim a l'Estat espanyol. Per tant, quin és el seu funcionament i quines paradoxes es generen en el sistema en relació, com deia, a l'avortament. Perquè se'n generen, com en tants altres drets, oi? Per tant, darrere de cada posicionament ideològic sabem que hi ha una arquitectura normativa doncs, que defineix què podem fer i què no podem fer en cada moment. Aleshores, per entendre aquesta importància de la claredat de les normes, vull que comencem analitzant la realitat recent. En aquest cas, ens situem a l'any 2010. En el govern socialista de l'època, aprova una nova llei que canvia el model d'avortament que regia fins aleshores a l'Estat espanyol. En parlarem tot seguit. En aquest cas, un grup de més de 70 diputats del Partit Popular al Congrés dels Diputats presenta un recurs d'inconstitucionalitat contra diversos articles d'aquesta nova llei aprovada, en considerar que vulneraven la Constitució. A partir d'aquí comença un llarg camí, més de 13 anys.
1: Més de 13 anys.
2: Més de 13 anys, esperant resposta de l'alt tribunal sobre la constitucionalitat o no de tots aquests articles que el PP va enviar al Constitucional, no? D'aquesta nova llei que flexibilitzava l'avortament.
1: La justícia és lenta, eh?
2: I a vegades deixa de ser justa en ser tan lenta. Aquest és un dels problemes. La lentitud fa que certs processos, a parer meu, això sí que és una opinió personal, redueixin les garanties del sistema. Perquè què no ha passat en 13 anys, no? És una barbaritat.
1: Bueno, fet, l'incertesa que et genera, no?, durant tots aquests anys.
2: Anava a dir, la incertesa en aquest procediment, clar, és que durant més d'una dècada estem parlant de que milers de dones, de metges, d'hospitals i de clíniques han estat prenent decisions, d'acord amb una llei vigent, evidentment, però que es troba sota l'ombra constant de la possible inconstitucionalitat. Aleshores, ostres, compte perquè l'allargament i la dilatació indeguda dels procediments a vegades desvirtua el quid de la qüestió.
1: Clar, doncs anem a desgranar, no?, una mica què ens diuen les lleis, quin marc legal tenim en el tema de l'avortament.
2: Doncs més enllà de, et deia, no?, aquesta llei que es va aprovar l'any 10 i també la que regia anteriorment, el que tenim és jurisprudència, per tant, aquella acumulació de sentències tant del Tribunal Constitucional com del Tribunal Suprem, que ens indiquen com hem d'interpretar la norma i com s'ha d'entendre, com els tribunals han d'entendre-la, no? Ens remuntem a la sentència 53 de 1985. Molta gent la coneixerà. Durant l'època de Felipe González es va aprovar el conegut com Llei de Supòsits. L'any 85, com deia, el Tribunal Constitucional va dictar una resolució clau on va validar aquesta primera despenalització parcial de l'avortament a l'Estat espanyol a través de la llei orgànica que es va aprovar l'any 85. Aquella llei de l'any 85, la Llei de Supòsits, no reconeixia l'avortament com un dret, estrictament, sinó el que feia era despenalitzar-ho com a delicte, que en aquell moment estava en el Codi Penal, perquè es considerava un homicidi, en tres supòsits. És a dir, no era penalment responsable el qui practicava l'avortament, en tres supòsits. Greu perill per la vida de la mare, un embaràs a causa d'una violació o una probabilitat que el fetus nasqués amb greus malformacions físiques o psíquiques. Aquests tres supòsits són els de l'any 85. I el Tribunal Constitucional, amb la sentència que us mencionava, el que va dictaminar va ser que el fetus, el no nascut, el nasciturus, no era titular del dret a la vida, que és un dret tenim reconegut com a dret fonamental a la Constitució, a l'article 15. Perquè considerava que la personalitat jurídica, és a dir, aquesta condició, s'adquiria amb el naixement.
1: Per tant, és en el moment en què naixem que comencem a tenir aquest dret
2: drets,
1: de la vida.
2: A tenir aquests drets. Això ho diu la sentència de l'any 85. No obstant això, el Tribunal Constitucional va determinar que el fetus sí que constituïa, és a dir, el no nascut, el que està dins la panxa de la mare, sí que constituïa un bé jurídic constitucionalment protegit. Se l'havia de protegir, d'alguna manera.
1: Per tant, no té cap dret, però s'ha de protegir.
2: D'alguna manera, exacte. Per tant, l'Estat aquí el que deia és hi ha una obligació activa de protegir la vida en aquesta fase prenatal, abans del naixement. I, per tant, com a conseqüència d'aquesta premissa, el tribunal el que va fer és declarar que un model d'avortament totalment lliure, per simple voluntat, i no en els tres supòsits que hem mencionat, seria inconstitucional perquè deixaria el fetus completament desprotegit. Any 85. Val? Passen molts anys, fins a l'any 23, perquè la llei s'aprova l'any 10, 2010, i fins al cap de 13 anys, ho dèiem a l'inici, doncs que no s'aprova la llei de terminis, que s'aprova l'any 10 i tenim resolució dels Constitucional l'any 23. Per tant, gairebé 25 anys després, no, 25 anys després, no,
1: no molts més.
2: Bueno, 25 anys després en el cas de l'aprovació de la primera llei, això sí. I n'hi sumem 13 més per la resolució del Constitucional. Clar, aquí el panorama canvia radicalment amb aquesta aprovació l'any 2010, on es deroga, s'elimina aquella llei de supòsits. I s'introdueix un sistema de terminis, que seria homologable, si fem una visió comparada, a molts dels nostres veïns europeus. Per tant, després de 13 anys, el ple del Constitucional dicta aquesta sentència, la sentència 44-2023, on avala, sí, avala, la constitucionalitat d'aquella llei del 2010, que el Tribunal Constitucional... que el Partit Popular va portar al Tribunal Constitucional. Per tant, ja teniu la resposta. Sí, la llei del 2010 s'avala. I aquesta sentència suposa un canvi de paradigma en dos grans eixos. En el primer eix, perquè el Tribunal Constitucional ja no parla simplement d'excloure la pena de presó en aquells tres supòsits, sinó que l'avortament passa a ser considerat un dret lligat a l'article 15 de la Constitució. Això és fonamental. L'article 15 ens parla del dret a la vida, de integritat física i moral. Per tant, un dret fonamental, perquè està en la primera secció de drets de la Constitució, especialment protegits. Per tant, es diu que la decisió sobre el propi cos i el projecte de maternitat està directament vinculat també a la dignitat de la persona i al lliure desenvolupament de la personalitat. Article 10, preàmbul de la Constitució. Per tant, negar de manera absoluta aquesta capacitat de decisió, diu el tribunal que seria una mena d'instrumentalització o de maternitat forçada de la dona contrària a la Constitució. I per tant, segon gran eix que estableix aquesta sentència de l'any 23, ens diu que s'avala aquesta interrupció durant les primeres 14 setmanes de l'embaràs, que és constitucional en aquest període, i argumenta que aquest model no desprotegeix el fetus, sinó que garanteix un equilibri raonable. Això és el que diu la resolució final. Però el Tribunal Constitucional el configuren a 11 magistrats. I malgrat hi va haver aquest aval, la decisió no va ser unànim. Va ser una, per això deia, un tema doncs, que encara a dia d'avui cueja. Va haver-hi 4 vots particulars. Els vots particulars és quan, davant d'una decisió, el magistrat diu, ep, jo discrepo, ho fonamento i, per tant, malgrat s'aprovi, jo vull deixar constància de la meva opinió contrària. Doncs n'hi va haver 4 d'11. No és la meitat, però és una part considerable, que van argumentar que el Tribunal Constitucional el que no s'havia limitat a decidir si la llei s'ajustava a la Constitució, que és el que li havien demanat amb aquest recurs, sinó que va crear ex novo, és a dir, del no res, una mena de dret fonamental a l'avortament que el legislador, el que va crear el constituent, el que va crear la Constitució, no va contemplar. I que, per tant, si vostè vol incloure-ho, escolti'm, canviï la Constitució per les vies que toca i incorpori-ho. Però si no, el Tribunal Constitucional el que no pot fer és incloure drets amb drets ja existents. Valgui una mica la redundància, no? Per tant, també van argumentar més que aquest sistema de terminis lliures fins a la setmana 14 sí que deixava el fetus desprotegit d'una manera efectiva. Aquesta era la consideració. Però la pregunta que segurament molta gent de la que ens escolta es farà és què permet la llei actual?
1: Clar, és el que t'anava a preguntar jo ara, no? Perquè hem anat com fent salts ara això així, després el Tribunal Constitucional diu una cosa, després tenim aquests jutges que no volen el mateix. Com ha quedat tot plegat?
2: Tot plegat ha quedat que la llei del 2010 és constitucional i que, per tant, el que se'ns permet fer és que fins a la setmana 14 l'avortament és lliure a petició de la dona. Uh-huh. Punt número 1. Punt número 2. De la setmana 14 a la setmana 22, aquí sí que s'exigeixen causes mèdiques, greu perill per la vida de la mare o probabilitat de que el fetus neixi amb malformacions físiques o psíquiques. Ens en recordarem una mica d'aquells supòsits que parlàvem. Si es produeixen, també es podria practicar aquesta interrupció. I més enllà de la setmana 22, només seria legal si es detecten anomalies que són fatals, incompatibles amb la vida o una malaltia incurable que haurà de confirmar un comitè mèdic. Uh-huh. Ens trobem aquí. Val? Això és el que ens permet la norma.
1: Per tant, fins a 14 dies tenim per avortar de manera... Perdó, setmanes. Fins a 14 setmanes per avortar de manera lliure, sense haver de donar explicacions ni presentar cap tipus de paper en secte.
2: Exacte.
1: Doncs, Jan, sempre ens portes algun mite. Tenim uns 5 minutets. Quin ens desmuntes avui?
2: Sí, parlàvem de la Constitució, d'una possible reforma, no? Doncs el govern espanyol justament ha plantejat incloure expressament l'avortament com la millor manera per protegir les dones i blindar-lo. Compte. Compte, govern espanyol, perquè políticament, diguem que cadascú tregui les seves conclusions, es podria presentar com una mena de blindatge fort, jurídic, però des d'una perspectiva constitucional la proposta té llacunes molt rellevants, que el que podrien fer és rebaixar el nivell de protecció actual. Per tant, compte, perquè el sistema constitucional que nosaltres tenim, n'hem parlat alguna vegada, no tots els drets tenen el mateix rang ni gaudeixen de la mateixa protecció. D'una banda, drets fonamentals, de l'article 14 al 29 i el 30.2. Aquí tenim els drets, n'hem parlat abans, dret a la vida, expressió, associació, honor. Val? Aquests tenen una especial protecció. I, per tant, tenen reserva de llei. Això vol dir que s'ha de fer una llei orgànica que requereix una majoria qualificada al Congrés. Això vol dir, també, que el govern no pot fer un decret per regular el dret a la vida, per exemple. Tenen una tutela judicial reforçada i un accés directe al recurs d'empara al Constitucional. A mi, si se'm vulnera un dret fonamental, puc presentar un recurs d'empara al Constitucional. Si és qualsevol altre dret dels que ara parlarem, no funciona així. Uh-huh. Quins són aquests altres? Els principis rectors. La resta de la Constitució, en el capítol tercer del títol primer, allà ens trobem, n'hem parlat també, el dret a l'habitatge, el dret a la salut, són voluntats. L'Estat ha de treballar perquè això sigui així, però no tenen aquesta protecció tan especial que sí que tenen els altres. Per tant, compte. Quin perill hi ha aquí? Doncs el perill que hi ha aquí és que en la proposta que planteja el govern espanyol per blindar justament l'avortament es vol incloure en l'article 43. Mm-hmm. No és un dret fonamental, estaria dins del dret a la salut, i per tant, si l'avortament es consagrés, l'incorporem de manera expressa en aquest article, el que faríem és convertir paradoxalment en un dret amb menys capacitat de protecció real del que té avui dia. Perquè recordem, el Tribunal Constitucional ens ha dit que l'equiparem a l'article 15, que és un dret fonamental.
1: Per tant, retrocediríem enrere.
2: No automàticament, però és una possibilitat, perquè el legislador haurà decidit una altra qüestió i, per tant, la jurisprudència dels tribunals podria canviar d'acord amb la nova norma. No? Uh-huh. Per tant, com deia, a dia d'avui, després d'aquesta sentència de l'any 23, el Tribunal Constitucional ja havia dit que entenia la interrupció voluntària com una part del contingut directament protegit dels articles 10 i 15. I aquest últim és un de fonamental, com deia. Aleshores, no és tant si incloem l'avortament o no a la Constitució, sinó a on i per què. Aquesta és la qüestió.
1: Uh-huh. O sigui, com ha d'estar qualificat, no, aquest dret? Si ha de ser un dret fonamental, un principi rector, o en quin compartiment de la Constitució l'ubiquem?
2: Què passa? Que depèn d'on el posis, la reforma de la Constitució és una o una altra. I requereix d'unes majories o d'unes altres. I com us podeu imaginar, la proposta és fer-ho per la via senzilla.
1: Que requereix menys majories, no?
2: Exacte. Uh-huh.
1: Doncs anem acabant amb uns consells i recomanacions que sempre ens portes. Jan, què ens dus avui?
2: Molt ràpidament, per tancar en temps. Pels diferents agents, metges, personals d'infermeria, a vegades n'haurem sentit a parlar, l'objecció de consciència. Uh-huh. Aquest dret existeix. Per tant, els metges, els professionals, poden no practicar per raons doncs, de consciència, morals, religiosos, aquesta pràctica. Però aquesta pràctica de l'objecció es limita exclusivament a la pràctica concreta, a la intervenció. Això no inclou que no hi hagi d'haver un tracte previ en la dona, un tracte posterior, una ajuda en les tramitacions. Això no ho inclou l'objecció de consciència. Per tant, aquí hi ha una protecció de la dona en què no se li pot, diguem-ne, no practicar per part d'aquell metge allò, però no se li manlleven la resta de drets, no? Serà un altre metge el que ho faci. En segon lloc, per les dones, la llei contempla que aquesta interrupció és una part de la cartera de serveis de la Seguretat Social, aleshores del Sistema Nacional de Salut. Totes les dones han de poder tenir aquest accés en condicions d'igualtat efectiva i equitat territorial. I, per tant, l'administració té l'obligació d'organitzar els serveis de ginecologia perquè això es pugui produir sense problemàtiques. I, finalment, pels estudiants, pels professors de medicina, aquesta objecció de consciència no aplica en l'àmbit acadèmic. Per tant, una cosa és la pràctica, l'altra és l'estudi. Els metges, els professors, els estudiants han d'estar preparats perquè això pugui produir-se. Després ens acollirem o no ens acollirem en aquest dret. Però estudiar-ho no implica una participació directa en l'acte, per tant, s'ha d'estudiar igualment.
1: Doncs, Jan, moltes gràcies per portar-nos avui el dret a l'avortament, que hem vist, no?, que al llarg de la història ha sigut objecte de debat i de diferents qüestions.
2: Exacte, i per tancar, la reflexió final és dir, escolta'm, quan plantegem una reforma de la Constitució hem de veure on la plantegem, de quina manera ja a dia d'avui s'aplica el dret, perquè potser la protecció que tenim a dia d'avui ja és suficient i no cal entrar en un debat polític per acabar no blindant allò que realment voldries blindar, no? Per tant, escolteu, que tingueu aquest dret a la butxaca i així sereu més lliures.
1: Doncs moltes gràcies, Jan. Ens retrobem al proper Drets de Butxaca.
2: Molt bé, fins la propera.
0: Continguts en xarxa. Rubí en 2 minuts. Qui era? Qui és?
3: Avui, a Rubí en 2 minuts, ens preguntem: qui era Francesc Alujas? Potser el seu nom no és tan conegut avui com el d'altres personatges vinculats a la ciutat, però durant bona part del segle XX va ser una figura molt important de la vida cultural rubinenca. Francesc Alujas i Oliana va néixer a Rubí l'any 1922. Va estudiar comerç i comptabilitat, però la seva gran passió van ser les lletres. Va escriure poesia, assaig i teatre, i també va col·laborar amb diverses publicacions locals. Fins i tot va ser corresponsal literari de La Vanguardia. Però probablement una de les seves facetes més recordades a Rubí és la d'ensenyant. Abans que les acadèmies d'idiomes fossin habituals, Alujas ensenyava anglès, francès, alemany i altres llengües. Ho feia des de casa i durant dècades van passar per les seves classes molts rubinencs i rubinenques. També va escriure sobre Rubí. Una de les seves obres teatrals va ser Vida, obra i entrega del doctor Guardiet, dedicada a una altra figura fonamental de la història de la ciutat. Alujas va continuar vinculat a la cultura rubinenca durant tota la seva vida i va rebre diversos reconeixements. El ple de l'Ajuntament de Rubí també va reconèixer institucionalment la seva trajectòria i la seva contribució a la cultura de la ciutat. Francesc Alujas va morir el desembre de 2016 als 94 anys. I si avui el recordem aquí, és perquè una ciutat no només es construeix amb carrers, edificis o places, també es construeix amb les persones que dediquen tota una vida a ensenyar, escriure i mantenir viva la cultura. I Francesc Alujas va ser, sens dubte, una d'aquestes persones.
4: Rubí en 2 minuts, perquè Rubí també té moltes històries per explicar.
5: Després de que la Mariona Jerez ens expliqui aquest Rubí en 2 minuts i qui era Francesc Alujas, ja tenem aquí el Toni Bravo, que tot preparat per la tertúlia?
6: Doncs ja estan, ja tenim part dels tertulians, que avui xerrarem de salut, d'immigració, de xarxes socials de menors i de tot el que pugui sortir, perquè ahir pensàvem que entrarien en algun tema dels que dèiem i després vam començar a xerrar molt.
5: Això va com va. Doncs, Toni, anem a donar-li pas a tots els tertulians que venguin a l'estudi, que es puguin col·locar, i començarem a analitzar l'actualitat. Fem aquest traspàs cap a la tertúlia i deixem de banda tota la informació d'aquesta primera hora del Rubí al dia.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Brago.
1: Passen 3 minuts. Ara, moment. Bueno, ara són 4 ja, justament. De les 10 per començar aquesta segona hora de Rubí al dia, en moment de tertúlia, la nostra primera tertúlia de la temporada dels dijous, i que tractarem diversos temes que ara mateix... Pamela Martínez, quins seran? Explica'ns una miqueta del que parlarem.
2: Bon dia, una altra vegada. Doncs avui tenim sobre la taula que una notícia d'ahir, que Salut retarda fins al 2027 la licitació de l'hospital que havien de fer aquí a Rubí. Aquí a Rubí ja estan posant cares els tertulians.
1: Sí, jo encara no els he volgut presentar perquè ja tindreu temps, eh? Ara en xerrarem, ara en xerrarem. Ara en xerrarem.
2: I concreta el model, això sí, aquí hem avançat, ha concretat el model. Ara, el model, no sé jo si vos agradarà massa. Per una altra banda, les farmàcies alerten del desabastiment de productes per a la menopausa. Jo sempre dic que si la menopausa fos d'homes, això no passaria, però ho deix a la vostra opinió. Per una altra banda, la Unió Europea vol prohibir, una cosa que jo estic molt d'acord també, als menors de 13 anys que puguin accedir a les xarxes socials i que fins als 15 només entrin amb supervisió dels pares. I, per últim, que l'Audiència Nacional frena la instal·lació d'un campament per a 1.000 immigrants al Port de Ceuta.
1: Doncs aquests seran alguns dels temes. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Que xerrarem en aquesta tertúlia. Amb qui? Doncs ara ho direm.
3: La tertúlia de Rubí al dia. De dilluns a divendres, de 10 a 11, a Ràdio Rubí.
1: Vinga, ara sí, tenim per endavant 54 minuts de tertúlia, comandada pel José Malagón, al control tècnic de tot aquest programa de 3 hores, des de les 9 del matí. Vosaltres, que podeu trucar al telèfon del 93-588-5960, és el telèfon del directe, per participar en aquesta àgora, que podíem dir-ho així, en aquesta plaça, en aquesta taula, proposant d'aquests temes, parlant d'aquests temes, proposant d'altres, amb qui? Doncs amb la Conchita Jimeno, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Isidre Rubio, bon dia.
5: Bon dia, bona hora.
1: Sol Expósito, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Pep Adelantado.
7: Bon dia.
1: Bon dia. Que hi ha ganes de començar de nou aquesta tertúlia, que comencem la vostra primera.
7: Sí, no, de ganes sí, de ganes sí que n'hi ha. I ganes que d'aquesta tertúlia sortissin solucions pels que han de prendre mesures, però jo, això ja és...
1: Bueno, jo crec que es tracta més aviat de construir aquest crisol de mirades, no? De mirades ja de molt diverses. I quan més diverses siguin, doncs
7: sí.
1: Menys ens farem una idea. Aquí no intentem solucionar... Jo crec que no intentem solucionar res.
7: Donar alarmes per dir alguna cosa sobre temes... Mm-hmm. I jo, no estaria bé que s'aprofités per alguna cosa, aquestes alarmes, no? Bueno, és igual.
5: També no podem servir per gran cosa més, perquè si no llavors manaríem massa.
7: Exacte, i no ens deixaria. No ens deixaria manar massa, no.
1: Sí, Conchita, Sole, hi ha ganes, Isidre, hi ha ganes de començar de nou?
6: I tant.
5: Sí, i tant. Perquè, a més, vull dir... hi ha moltes coses que realment fan il·lusió, vull dir, fa gràcia que, sobretot ara que Rubí, farà molta gràcia que et donin un pis perquè en tindrem per durar i per vendre, suposo que en posarem a la plaça de l'Església i tot, vull dir, ara fem pisos a tot arreu, ara arribarem a la tan esperada xifra del Rubí dels 100.000.
7: Sí, arribarem.
5: Tot
7: sí,
5: deia, sí. No, és impossible, no volem arribar. Bé.
7: Pensa que ja en el POM, en el primer projecte de POM, de que ja fa, no sé si fot 10 anys o 12 ja que el van presentar, ja se parlava de 115.000.
5: Imagina't.
7: Vull dir que vam fotre el crit al cel, entenem amb això. Ja hi arribaran, no pateixis.
1: No, esteu parlant de que ja hi era notícia que Rubí doncs, preveu superar els 260 pisos d'habitatge públic el 2027. que suposo que... No sé si és que esteu xerrant d'això. Ahir també vam parlar de que el ple de Rubí doncs havia reclamat la gestió del 100% pública dels pisos de la Sareb. I la idea és intentar doncs, anar donant resposta doncs, a un problema gravíssim i que es necessita un parc d'habitatge gegant i enorme.
7: Sí, sí, però a part d'això es necessita posar en moviment aquest parc d'habitatge que ja existeix i que n'hi ha molts pisos tancats.
4: I hi ha molta gent aquí, vivint en habitacions, eh? Jo
2: sí.
4: No em feia la idea que hi havia tanta gent, però hi ha moltíssima gent en habitacions.
2: Sí, sí.
4: Famílies,
2: sí,
4: eh? Sí, ja no sí, sí. Una persona sola que
7: sí,
4: vingui.
7: Sí, això és immoral, home, això és immoral.
4: No sé. Quan els meus pares van aterrar per aquí de l'Aragó, doncs ells van llogar un piset, però tot el veïnat tenia habitacions llogades, vull dir, això, parlo dels anys 60, no?
7: Els anys 60, hi havia molta gent amb els... I llavors hem tirat enrere, allò d'anar endavant.
4: Sí.
2: Bueno, como han puesto un límite en el alquiler de los pisos, ¿qué hacen? Pues alquilan por habitaciones y les sale más rentable, mucho más rentable.
4: Però és que el preu d'una habitació és immoral.
7: Però és que en el moment en què tu subalquiles una habitació, passes a tenir un... És com un negoci.
2: Sí.
7: Habrá que pagar impuestos d'això també, no? Clar, és que és això. Vull dir, regulat i ordenat, tot pot funcionar, tot pot servir, però, coño, és que el que no pot ser és que jo allò algun pis, no dic res a ningú, foto tres persones en tres habitacions, em paguen el pis i encara guanyo calés. I no pago res a ningú. No, home, això s'ha de posar. I ara hi haurà gent que deu tenir que això, que m'estarà maleint els ossos. M'és igual.

0: molt gran, no? I tu denuncies també, doncs, que mira, que hi ha un pis que es lloga per habitacions per intentar evitar aquest topall i
1: això
0: treure major rendiment.
1: Amb una estructura ben feta, amb una cosa ben organitzada, aquests impostos, aquest rendiment, podria servir per edificar més pisos. M'entens? Que no fos allò de dir aquests calés són per l'Ajuntament perquè s'ho gasti, no sé. Aquests calés d'aquesta gestió, si és que no n'hi ha una altra alternativa, cuidado, que l'alternativa és que tothom tingui el seu pis. Pugui tenir un pis pues en condicions.
2: Aunque sea pequeñito.
1: Aunque sea pequeñito, però...
3: És un dret de la Constitució. Sí.
2: Tenir una vivenda digna.
1: És que la Constitució posa... L'article és el 1 o el 2 de la Constitució, diu que tot el ciutadà té dret a una vivenda digna i no sé què més. Dius, bueno... estan parlant, s'omplen la boca de Constitució per qualsevol cosa.
4: Bello, que passa
1: i els primers articles de la Constitució ja no el compleixen.
4: El que passa que tampoc diu que sigui gratis aquest
3: vivent. No, clar,
4: però... jo suposo que de mica en mica anirem trobant la manera d'anar regirant. Vull dir que ara aquesta construcció de tants pisos comporta també una quantitat important de pisos de diguem-ne, doncs, afavorits d'allò, i em sembla que són 3.000 en total, dels 7.000 que
0: si,
4: generen.
0: Si parlem de...
4: sembla que són 3.000 de...
0: Parlem de Rubí, l'equip de govern, parlem de Rubí, només ens centrem. Preveu que el parc públic d'habitatge de Rubí arribi als 266 pisos al 2027. Els nous immobles provenen de sistemes com la compra de tempteig i retracte, la incorporació de pisos particulars a la borsa de lloguer social o les noves promocions públiques del carrer Marconi, Maria Aurelia Capmany o l'avinguda Castellbisbal. I, per exemple, l'edifici del... hi ha noves promocions. L'edifici de Sant Jordi Park, amb un període de construcció aproximat de 2 anys, sumarà una 20ena de places més. I es presentarà una nova promoció basada en els dos dels solars que Rubí ha cedit a la Generalitat per construir habitatge protegit, doncs, que sumarien una 40ena de pisos més. Per tant, ara mateix del que estem parlant és d'uns 300 pisos, seria aquí, no?, d'habitatges a Rubí.
2: A ver, en un papel suena fenomenal, pero también esto me huele campaña electoral total, total. Sí. Ya veremos, a ver, en el 2027 cuántos pisos tenemos.
1: Sí,
2: y seguramente
1: sí.
2: Estaremos hablando del mismo problema.
1: Sí, sí, sí, sí, sí,
2: seguro. Porque lo anuncian 7 meses antes o 8 de la selección.
1: A la selección, sí.
4: El llenguatge administratiu et descol·loca sempre, perquè no saps mai. Ahir em vaig deixar de pedra la consellera quan diu... retardem lo de l'hospital,
0: sí,
4: encara s'han de fer-ho colla de tràmits, no sé què. Diu, lo primer és que el ple de Rubí faci la cessió dels terrenys. Perdoni, encara estem així?
2: Sí, des del 2003.
4: Però què coi és això? Si ho van dir, el dia que ho van dir ja havia d'estar firmant...
3: Jo vaig dir que aquest hospital no el veuríem.
2: No,
4: jo no ho faré servir, no el veurem, segur. Però vull dir que dius, no. Bueno... és d'aquelles coses...
3: com l'escola d'educació especial, que igual. També any rere any, l'escola del Bosc, que també anem fent concessions, ara sí, ara no. I no sé, crec que hi ha temes que, com diu la Sole, no?, queden molt bé en campanya electoral i després, bluf, desapareixen. No.
2: Desapareixen i luego justo unos meses antes otra vez vuelve a la palestra. No?
3: Sí, és com el tema del CESMIC, que ha estat... temps paradíssim.
0: Anem per parts, perquè aquí ha sortit un tema també, que era la cessió dels terrenys. Clar, hi ha un calendari. Hi ha el calendari de licitació i cessió dels terrenys. El primer pas que s'ha de fer és l'aprovació final del pla funcional, que justament abans de poder fer doncs, aquesta cessió dels terrenys. Primer ha d'haver-hi aquest pla funcional i després el ple de Rubí podrà reprendre els tràmits de cessió del terreny de Can Oriol. No? I com dius, com bé dius, Isidre, és un tràmit que es va iniciar el gener del 2024, però que està a l'espera d'aquest pla funcional. Vaig a posar els rubinencs i els rubinenques una mica en situació. Salut, que ha retardat fins al 2027 la licitació de l'hospital, el pla funcional doncs no s'ha aprovat, que la previsió és tenir-lo enllestit a l'octubre per poder encarregar el projecte executiu durant el

0: 2027, sempre que hi hagi un nou pressupost de la Generalitat. Resulta que part de la raó d'aquest nou retard és una concreció del model. Ara la nomenclatura que s'està fent servir és ara mateix la del Centre d'Atenció Integrada de Salut i contempla, com a mínim, dos canvis respecte a l'última informació coneguda. La voluntat de centralitzar allà tots els serveis de salut mental anirien allà, i la possibilitat que finalment, això encara no està segur, no disposi de quiròfans per les operacions ambulatòries, com sempre s'havia demanat. Operacions, per exemple, com cataractes o varios, doncs, tot això és el que s'està acabant de decidir. Aquest futur centre serà un dels, li diuen CAIS, ara.
1: Sí, claro.
0: Serà un dels primers centres d'un nou model sanitari que deixarà les intervencions i tractaments menys freqüents per als hospitals de referència. I que tindria, doncs, uns 30 gabinets de consultes externes, servei complet de diagnòstic amb TAC, ressonàncies, diàlisi, hospital de dia per a la gent gran, el trasllat del CUAP, serveis d'urgència, i seria un centre de dia sense internament i de caràcter estrictament ambulatori. I el que deien, el primer pas, que encara no ho han fet, que ho ha de fer, és aquest pla funcional que intentarem, o s'intentarà, perdó, que estava llegint ara, doncs, que estigui a l'octubre. Podem escoltar a la consellera, a la Olga Pané. L'àudio no és gaire bo, però el llançarem a veure si el podem entendre.
2: A l'hospital cada escriu estarà fent aquests casos que són pocs i greus, perquè tu necessites poques manades en ell. Tu necessites que et canviïn el jugador i m'agrada, no te n'alianitza. O necessitaràs que tractin algú que ens està. La idea és que jo també estic postcrebrant. Anirà que els hospitals que ara tenim tot allò anirà, pues, anirà amb aquest entorn. No és infreqüent que quan es dona una casuística per l'edat de salut mental amb moviment o amb un adult, la resta de la família també hi faci anar. Per tant, manera que ho veia conjunt facilita com és efectiu i fa més eficient a voler dos uns detalls.
0: Sentim la qualitat de l'àudio, que no se l'escolta com se l'hauria d'escoltar. El cas és que, doncs, s'ha retardat aquesta licitació de l'hospital fins al 2027.
1: Però no li llamem que... hospital.
0: Vinga, com li diuen?
1: Ara, pues clar,
0: ara li diuen centre d'atenció, no? CAIS, li diuen centre d'atenció integrada en salut.
3: Un cap, una mica apanyat.
1: És que al final lo de hospital se ha ido, se ha evaporado.
3: És un cap una mica més arregladet. Ja està.
1: I ja està, i nos damos por satisfechos. És que de verdad.
4: És allò, quan els polítics parlen, és qüestió de deixar-los parlar, perquè al final no saps ben bé què volen fer.
3: Clar,
4: perquè
3: però
4: després de tota la història, sí, tot això, si hi ha calés, collons, no cal que comencem, doncs. Ah,
5: sí.
4: Sí, sí.
3: Però no
4: si
3: se'ls paga projecte, per parlar.
4: No, un projecte per sense pressupost.
1: Exacto.
4: Deixem-ho córrer.
3: I administra.
4: Però que sempre farà igual. Aquest estiu, aquella senyora, la Meloni, la... com se digui, no? La
5: italiana.
4: La italiana.
5: Meloni.
4: Va estar m'escantant a tothom i dient: tanco l'espai Schengen pels espanyols. Sí. I ahir, abans d'ahir, van fer una reunió i van dir: aixequem en Schengen. Mm. I dius, però per l'amor de Déu, els meus fills van anar a Itàlia i ningú els hi va dir res.
5: Clar.
4: Per què et raones? Si el cap de duanes no fot ni cas, per què et raones, home? I llavors no. Aquesta gent fan uns missatges. Ara diu, inventarem un nou sistema perquè així els hospitals tinguin menys feina. Cagada, Pastoret. Això em sona a Madrid, eh? Em sona aquesta mena de situació de la llista d'espera per entrar a la llista d'espera. Vull dir que... mare de
5: Déu. No, bueno, vull dir, està claríssim que aquí l'objectiu és derivar cap a la privada el sistema sanitari. I bueno, ho dissimularan més o menys, però això va per aquí. Vull dir, ara foten un hospital que una sèrie d'atencions no es poden donar. Qui les donarà? Ja faran un concert amb algun hospital privat, segurament ja, inclús ja sabem quin,
1: sí.
5: I ja aniran, ja tindran la feina cap a aquesta gent. Clar, en el cas, ha citat el cas de Madrid, el que paga Madrid el grup en qüestió, cada any és un disbarat, 200 i pico de milions, vull dir, és una burrada. Clar, per això la sanitat s'ha fet un fàstic. Per què? Perquè el que interessa és els clients, que els pacients que no tenen accés aquí, els deriven cap a la... Bueno, no tenen o tenen, vés a saber. El deriven cap a la concertada. I llavors l'administració va pagant.
1: Sí, però realment públicos, hospitales públicos aquí en Barcelona hay muy pocos, ¿eh? Creo que Belviche...
5: Van quedando pocos,
1: el
5: había.
1: El resto son concertados, había. Tanto el clínico y todo concertados. Sí, sí, o sea que
5: el al final... El concerto en la universitat, a més a més, vull dir, no. Sí. Però, bueno, no, és... un sistema que s'ha pensat d'aquesta manera, s'ha posat en pràctica d'aquesta manera i no té volta enrere. Ara tu no pots agafar i dir no, anem a transformar en públic tot aquest servei. Ara ja no pots, perquè ja has donat molts, t'has desfet de molt caler, t'has desfet de molts ingressos per donar el servei a fora. I ara ni tens calés ni tens el servei, la maquinària i tot el que tens per això.
0: També la vaga de metges.
4: Fins i tot la privada comença a tenir problemes de llista d'espera.
1: No, sí, ja fa temps que els té.
4: Va riure, que diguin, aviam. Això, aquesta operació, vale, doncs per privat. Tres mesos, llavors, però no és privat.
5: Sí.
3: Però el sistema mateix és molt incongruent, perquè els funcionaris hem tingut l'opció d'optar per la sanitat privada a través de Muface. Jo durant una temporada doncs ho vaig estar fent. Quan hi ha una cosa, una necessitat greu, realment has d'anar a un centre públic, això és així.
1: Sí.
3: Però jo diria que el 90% dels funcionaris estan tots en un centre privat. Suposo que ningú tocarà això, perquè clar, si tota aquesta gent passés a pública... No vull ni pensar què passaria, no? Perquè, clar, no tothom es podria també pagar una multa privada. Però, no sé, jo trobo molt incongruent que dins del sistema públic tu optis amb un sistema privat. No sé, ho veieu.
1: Sí.
4: Bueno, perquè hi ha uns interessos determinats que apreten molt.
3: Sí, sí.
4: I amb la vivenda passa igual.
5: Sí.
4: Ara, el fet que se'l vivia 100.000 i tal, els polítics es podran posar la medalla que vulguin.
5: Sí.
4: Però tenen 40 promotors que els estan empaitant cada dia.
5: Sí.
4: Dient, a Rubí és un desastre, no es pot fer res, no es pot construir, això no pot ser. I bueno, ara construirem. Dones 7 o 8 pisos d'alçada, salvada el tema. Ja està, quan deies 3, no, tothom deia, bueno, és que 3 això no surt.
5: Ja.
4: Ara diuen 6 o 7, ara sí.
3: Va. Els pisets ara tenen una o dues habitacions, potser ho salvem, no?
4: Sí,
3: el tema de
4: però clar, tota la zona aquella davant de la Riera, com que té espai davant, 7 o 8 pisos, no hi ha cap problema. Però això ho estan demanant els constructors. Una vegada un antic alcalde de Rubí em comentava, aquest matí tinc 7 o 8 visites. Totes les visites aniran per la mateixa banda i a totes els hi haig de dir que no. Perquè tothom demana coses que no puc dir que sí.
5: Ja.
4: I tota aquesta gent fa una pressió i és un lobby impressionant, home.
0: Però per què t'ho deia, Isidre?
4: En aquest sentit, que hi ha molta gent que va allà a dir, escolta tu, aquí jo vull fer 6 pisos. No, tu no els pots fer, que has de fer 3.
5: Durant molts anys aquí,
4: mare de Déu,
5: la norma va estar 4 pisos i sota cobert.
4: 3 pisos ja t'he regulat. Però ara això, mira les alçades, mira les distàncies davant, ja està.
5: Segons el preu del terreny, si només pots fer 4 alçades...
1: Passa la cuenta.
4: Tot parat.
3: I per això ens mouríem els rubinencs, perquè, no sé, dic jo, si fessin una concentració per moure'ns que volem un rubí d'una altra manera, jo crec que seríem 4 gats.
1: Sí.
5: Sí.
4: Bueno, és que més
3: critiquem
4: a més...
3: i parlem a passadissos i parlem a cafeteries, però no tenim l'esma d'anar realment a moure'ns pel que
4: és important. Més,
1: totalment d'acord.
4: És una cosa que la...
1: Tota la raó.
4: Hi ha una mena de situació que no pots lluitar contra aquesta gent, perquè aquesta gent estan treballant a nivell de Generalitat, estan treballant a tots els nivells, i jo ho entenc, perquè ells es dediquen a vendre pisos i, per tant, a fer-ne, i, per tant, doncs, estan demanant a veure què es pot arreglar.
3: Clar, en un país on la construcció és un motor important, perquè quan falla realment es nota, no? Toca moltes tecles, però jo penso que una població sencera, enfadada i indignada, potser sí que aconseguiria, però no ens movem.
5: Aquí només s'indignen si baixen un equip a segona divisió o si piten un penal equivocat o deixen de pitar-lo. Aquí la gent s'indigna amb això, sí. I s'ha acabat. I no és que passi només aquí, hi ha altres llocs que també passa, però bueno, ens interessa aquí, i és indignant veure el passotisme de la gent davant de temes greus, que els afecten amb ells, que els afecten els seus fills, i que no siguin capaços de moure's per canviar alguna
0: cosa. La desmotivació, també, no?
5: Estan desmotivats. Això és una tasca que normalment els governs hi tenen la mà trencada. O sigui, de desmotivar la gent perquè no hi hagi allò, grup, conjunt.
0: Sí, manifestacions, claro. perquè s'aconsegueixen a massa crítica.
5: Exacte, és la tàctica de sempre. Sí. Ho fan expressament, ja, els governants ja ho fan.
1: Sí,
5: jo m'he queixat més d'una vegada, i heu escrit, i s'ha sortit amb algun d'això, de que han aconseguit que els ciutadans deixin de sentir-se ciutadans. O sigui, que han renunciat a la ciutadania perquè no se senten part d'aquella ciutat, no se senten part d'aquell col·lectiu. No se senten... Per què? Perquè ja se n'han encullat d'anar-los expulsant d'aquest col·lectiu. I, bueno, i això t'ha pensat així i els hi va funcionant. I per això...
0: Estem tocant també temes de salut i volia posar sobre la taula que les farmàcies alerten del desabastiment de productes per a la menopausa. Al voltant d'unes 60.000 dones catalanes, entre elles rubinenques, òbviament, estan afectades pel desabastiment de productes relacionats amb la teràpia hormonal sistèmica a les farmàcies, que són productes que contenen un ingredient que ajuda a millorar la simptomatologia de l'etapa de la menopausa per pal·liar símptomes de, per exemple, sufocacions, osteoporosi, sequedat vaginal. Podem escoltar a Marc Toro, farmacèutic de la farmàcia de Can Oriol.
6: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs, a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
0: Doncs resulta que aquests productes, doncs, aquí al mercat d'Espanya, doncs, té preus fixats pel govern que són més baixos que a la resta d'Europa i, per tant, són molt més demanats i, a més, doncs, s'ha aconseguit trencar amb els tabús que històricament, doncs, han envoltat aquesta etapa de la vida de la dona. Per tant, hi ha un augment d'aquestes teràpies hormonals i per això, doncs, hi ha aquests problemes.
3: I ho venen al país que més paga.
1: Sí.
0: Clar, o bueno, que tenen més marge de... No, bueno, clar, en un altre lloc, doncs,
3: tenen
0: més marge de benefici, no, vols dir? No?
1: Sí, però luego hay otro tipo de medicamentos que también es para lo mismo y tienes que pagarlo porque no lo cobre la Seguridad Social.
0: Sí.
1: Y son carísimos.
5: Vale. Aquí anava jo, que tu dius, que tu deies... Això de que aquí és, clar, és més barat. Ja, espera, és més barat que
0: un altre. Espera un segon, que apunto això que deia també la Soler, que té raó. Resulta que hi ha medicaments que se subministren a través de la pell, que no tenen gairebé efectes secundaris, i que hi ha casos que només es poden utilitzar, per exemple, les dones fumadores que tenen obesitat, les que pateixen migranyes... i resulta que hi ha alternatives mèdiques, com ara els pegats, però aquests ja no són finançats. No. Llavors, clar, hi ha una part que queda, doncs, exclosa per un determinat col·lectiu, també, de les dones, no? O sigui, hi ha una part que sí que està finançada i una altra part que no, que és el que estava apuntant una mica la Sole.
5: És que, bueno, és que avui tenim el dia fi. Hem entrat amb la construcció, hem entrat, ara toquem les farmacèutiques, vull dir, és que, clar, perquè aquesta és una altra, el que tu deies, aquí és més barato. Doncs a partir d'aquest més barato ja ho faran, ja ho vendran amb un altre que els hi pagui més car.
4: ja està.
3: Això va passar no fa massa amb l'Ozempic, aquests GLP-1s per aprimar-te, que França, crec que m'ho van explicar així en una farmàcia, França pagava millor, doncs derivaven el producte cap a França, en comptes d'aquí, no?
0: Clar. Però el tema aquest de l'Ozempic, no hi ha cap d'aquests medicaments que estan pensant en medicació per a l'obesitat,
3: sí,
0: en aquests casos. Hem de tenir clar que també és això, i que s'utilitza en d'altres casos que també, en certa forma, també han estat denunciats. I escoltava fa un parell de dies a la ràdio en el cas de que havien estat receptats per a menors, també, sí, sí, que era un problema, però que són medicaments per l'obesitat i que s'utilitzen també, i per el control també de
3: la diabetis,
0: que això és el principal. I, però que recordem, no hi ha cap d'aquests que estigui finançat,
3: Això no, sí que ho hem de tenir clar. Però vull dir que el tema de la farmacèutica, no? O sigui, el finançament és una altra cosa a part. Va estar esgotat, inclús si tu el pagaves un trinco-trinco. Vull dir que...
0: Ah, que no hi havia
3: estoc.
0: No
3: hi havia, però perquè el derivaven a llocs on el compraven a més bon preu.
1: Però això passa també con colirios para mi ojo, igual.
3: Sí, sí.
1: Hay veces que no hay en stock. Y dice, bueno, vale.
3: I el tema de les...
0: Però te diuen per què?
1: No, porque no hay...
0: No, no tenen.
1: No lo pueden servir. No,
4: home, és que diu,
1: jo entiendo que lo deriven.
4: I aquí és més barat, els fabricants i les indústries químiques els interessa vendre a un altre país.
5: Clar.
4: Home, si som els que paguem menys, però no em porten. Així de senzill.
3: El tema de la menopausa ja fa anys que passa, perquè la meva filla, doncs, per la seva casuística, li vam haver de retirar la menstruació, i un dels medicaments que prenia eren uns pagats per aquesta finalitat, i de cop i volta no la vam trobar enlloc, inclús a través d'un amic farmacèutic que va remenar, no la vam trobar enlloc, i al final, doncs, solució, parem el tractament. No hi havia una alternativa. I això ja fa anys que està passant.
1: Sí,
3: Veig que torna a reviure una altra vegada el problema, però...
1: No s'ha ido, Esto lleva coleando tiempo. Porque...
0: Jo el que estic entenent és que estigui finançat significa que una farmacèutica, ja sigui d'on sigui, és finançat per el pacient, o sigui, del govern cap al pacient, però, o sigui, la part que paga de menys al pacient ho està finançant, ho està pagant el govern, per tant, per la farmacèutica. Estic entenent, potser estic equivocat, que el preu hauria de ser el mateix. El que passa és que això fa que hi hagi més demanda, que la demanda aquí, doncs, sigui més gran, i entenc que llavors hi ha falta de subministrament. Això és el que estic entenent.
3: Pacten un preu més reduït. Si tu tens un volum més gran de compra, suposo que igual Espanya o el que sigui, el país que sigui, està pagant un preu més baix que pot pagar França.
0: Clar, però com a pacient paguen una part i l'altra part, doncs, paga...
1: Sí, està subvencionada.
0: Doncs, que sigui la Generalitat, Salut, etcètera.
5: En definitiva, ho paguen el mateix pacient proporcionalment amb els seus impostos. Vull dir, aquesta és la segona part de la història, no? Que et subvencionen una cosa que tu dius, bueno, està molt bé, jo no tinc en compte, no, trobo que està bé. Pagada per tots. Molt bé. Però vull dir que llavors el servei sigui per tots, que no hi hagin uns que tinguin accés a uns medicaments, unes coses, amb facilitat, sense problemes, i aquell senyor que està pagant aquest accés a aquest medicament amb uns ciutadans no pugui tindre accés al que ell necessita i hagi d'anar pagant. Bueno, és un galimaties, que en definitiva és falta d'interès en posar les coses en burna, perquè jo no sóc cap científic i vull dir, i veig les coses clares,
3: és un peix que es mossega la cua, perquè no tenim cultura de pagar impostos correctament, tampoc ens fiem de la gent que administra aquests impostos. Llavors, jo veig que és com un cercle viciós que hauríem d'arreglar moltes coses, no? Per arreglar un problema mínim.
5: Sí. Però bueno, i fins a bon... Per això ja ho dius tu, hauríem d'arreglar perquè el país pogués funcionar amb unes característiques més o menys normals. Llavors dius, amb el ritme que portem, tu fins on creus que podem arribar per tenir-ho arreglat? Fins al 2014 o així, una cosa així.
0: Doncs la consellera de Salut, Olga Panicla, escoltada, va fer les declaracions en la inauguració del nou Centre de Salut Mental per a Infants i Adolescents del barri del Progrés, que ja acull des d'aquest estiu el Centre de Salut Mental Infantojuvenil, el CESMIC, i un hospital de dia de menors. Hi ha una millora de les instal·lacions, però, clar, què passa? Que els usuaris, doncs, denuncien manca de professionals. No sé si ara els podrem escoltar, que el José Malagón ens pugui posar també els usuaris del CESMIC i les llistes d'espera que justament doncs, han de tenir. No? O sigui, tenim ara l'estructura, però ens falta doncs, els recursos i la mà, que és el que es queixa doncs, justament les persones. No és fàcil, perquè no és una solució fàcil a curt termini, tenint en compte doncs, tot el que... Hi ha l'aigüera, entre per la Generalitat, entre educació, sanitat, les vagues de metges, les vagues de professors, que s'han de treure els recursos, i ja veurem com ho faran per la climatització també del que és les aules. Clar, a més, els professionals de la salut són professionals que s'han de formar també al llarg dels anys i que la incorporació doncs, tampoc acaba de ser immediata. Crec que podem escoltar-ho.
7: No agrada gaire. És clar, l'home, no sé... Que
8: el que va passar a ti, ara vol, se sent fort i amb ganes de treballar, pues, coi, el seu puesto és aquest de tota la vida, pues, que el deixin.
0: Doncs ja m'ho he escoltat. No sé, què opineu vosaltres?
3: Pues un cop més, que no és nou. O sigui, el tema de la salut mental s'ha agreujat molt, ha augmentat la població, però també ha augmentat els problemes de la població que afecten a la seva salut mental, i la infantil és un desastre. I, clar, jo en aquest món, per desgràcia, m'he hagut de barallar molt i anar-me'n a casa molt frustrada, perquè veure criatures que necessiten tractament que no el podran tenir en 6 mesos i que cada cop que tenen una visita els hi han canviat el terapeuta, amb la qual cosa torna a començar des de zero.
0: I que donen ganes de deixar-ho, perquè si ho fan una vegada, vale, però si ho fan més...
3: I a vegades és el substitut del substitut del substitut que, per enganxar el fil, que és molt complicat. I, bueno, sí, és que, com sempre, jo crec que és recursos, i sobretot humans.
0: I que estem parlant de salut mental, és a dir, que no sé si heu anat al psicòleg o la psicòloga, però necessites tenir un... sentir-te còmode, un cert feeling per poder explicar i una periodicitat que de vegades ja d'adult ja costa, no? També, i que trobar una persona que et pugui oferir solucions i que et vagi bé a tu, doncs imaginem un jove amb aquesta impaciència també que tenen i que necessiten doncs, justament doncs, connectar també per poder explicar, perquè no deixa de ser també una figura adulta.
3: No? No, és que la majoria dels terapeutes amb els que tractàvem eren gent molt professional, però molt cremats, i estaven molt fins a la barretina de veure que la seva feina no anava enlloc. Perquè és que estaven molt cremats. Vull dir, no podien, ells mateixos, dins la seva agenda col·lapsada, no podien fer un forat per un cas urgent. O sigui, et poso un exemple, una criatura que t'està manifestant que no vol viure, l'has d'atendre ja. Amb ell i a la família i als serveis socials, perquè alguna cosa deu estar passant. Amb una mica de sort, li fan un forat per 3 setmanes. En 3 setmanes pot passar de tot. I això, qui ho està atenent? Doncs a les escoles, que no estem preparats per atendre...
0: Estic entenent que això et colpeja a tu, perquè jo estic sentint que et colpeja, perquè tu ho has viscut, això.
3: Sí, i a més...
0: Perquè estic sentint això.
3: No, Toni, però és que no era un cop a l'any. És que això era molt sovint. Molt. Una criatura que en un moment donat et manifesta un maltractament, no necessita només una ordre de retirada de custòdia, necessita que l'ajudin psicològicament.
5: Un acompanyament.
3: I que a nivell de serveis socials també s'activin. I ho fan, pobres, o sigui, és que anem a veure, els professionals estaven a l'alçada, però les hores són les que són, i aleshores no podien atendre amb aquesta persona com calia. Un cop més, queia sobre els metges dels CAPs, els pediatres i els mestres, que particularment els mestres no estem formats per atendre un cas d'una criatura que està maltractada. Pots acompanyar-lo emocionalment, però no professionalment. O sigui, no hi ha la carrera un apartat per atendre això.
4: Però és que ni els hi toca, no?
3: Ni toca.
4: Cadascú ho seu.
3: Recolzar les famílies, sí. Però no toca, i a més jo et diré que no sé, que m'he trobat, i a més els últims anys, molt sovint. I
0: els centres no tenen un psicòleg? De referència.
3: Està l'EAP, que és el centre de... O sigui, és el referent, ve un cop a la setmana, un matí, i si el centre té un volum important d'alumnes, ve un matí més al mes. O sigui, pots tenir un psicòleg de l'EAP 5 o 6 mesos, ai, 5 o 6 cops al mes. Però no fan teràpia. Ells deriven al terapeuta, detecten el problema, escolten el professorat pel que pot necessitar i mouen fitxa, però...
0: Per tant, és un pont.
3: És un pont, o sigui...
0: Entre l'escola, educació i un psicòleg que el tracti.
3: És que només els hi faltaria, els ALEAP, que venen, que poden tenir una llista de 50-60 alumnes per centre, i en alguns llocs em quedo curt, com per fer teràpia, impossible. Llavors, ells són els que mouen l'engranatge i moltes vegades ho agilitzen, però agilitzar-ho vol dir 3 setmanes. Això anant bé.
5: Sí,
3: i agilitzant, eh? O sigui, si no, apunta la cola. Mira't, un exemple, detectar X a 1 i 4, amb 4 anys...
0: Detectar, perdó?
3: X, un trastorn X, val? Si la família no té recursos, ens podem plantar a segon o tercer de primària quan comencen a fer alguna cosa. 3-4 anys entremig. I això és real. I ha passat moltes vegades. I veies que començava el curs i tornaves a tenir a la mateixa criatura a sobre de la taula amb el seu trastorn agreujat.
0: Clar. I casos... Sí,
3: clar.
0: Clar.
3: Llavors, a veure, hem de reforçar el que hi ha al sistema educatiu, però el sistema sanitari és que van de la mà totalment i cada vegada més, i sobretot el de la salut mental, que jo no sé si és una percepció meva, crec que no, però amb 10 anys cap aquí.
0: Clar, tu has viscut això deu afectar molt emocionalment al professorat, a més de les seves classes, i jo no sé si això també els fa que tinguin el burnout, el cremar-se, no? També perquè, clar, perquè veus que les solucions no arriben, que trobes aquests casos que poden ser greus o molt greus a les aules, que et mous, que probablement posin temps seu personal per intentar moure això i que es tornen a trobar, i que això deu ser, també deu afectar a l'educador, a l'educadora emocionalment, i el deu cremar.
3: A mi personalment m'afectava. Conec a molt poca gent que no li afectés.
5: Sí.
3: He vist gent plorar per no poder atendre a les seves criatures. Seves vull dir les que hi ha dins de l'aula. L'altre dia parlava amb un company que està en una concertada, no de Rubí, però en una concertada potent, eh? Tenen alguna criatura que venen de la motxilla i aleshores són de classes socials menys afavorides, però aquesta escola, ja us dic jo, que és potent. Em deia que dins de la seva aula tenia 2 nens amb trastorn de l'espectre autista, 7 o 8 maleducats, que també els hauríem de tractar, un parell de TOC amb obsessions, no sé quants dislèxics em va dir que tenia, no recordo si em va dir 3 o 4, que se'ls ha d'atendre, i molt, perquè els afecta el seu aprenentatge totalment. Això estem així, amb una concertada a Barcelona. I a la pública, doncs, igual, no? És que...
4: Arribem a la conclusió de que tenim un jovent que és un desastre.
3: Clar, de la pandèmia cap aquí també s'ha notat, eh? Però...
4: Jo que no soc polític, l'única solució que li veig, tant pel camp de l'ensenyament com el camp de la sanitat, és doblar plantilles...
3: I formar-les.
4: Bueno, però és que d'alguna manera les escoles respectives no formen per això...
3: Sí, però mira...
4: Els metges surten i llavors han de fer 3 cursos per formar-se, però no ho fotem.
3: Et poso un exemple claret. Mira, posem que a l'ESO hi hagi un problema de professorat de matemàtiques o de llengua catalana, que això ha passat. Val? Un matemàtic cobra 6 vegades més treballant en una empresa privada. I un filòleg no n'hi havia prous, perquè la filologia no tenia una sortida important. Per tant, va arribar un moment que a l'ESO no hi havia professionals preparats. Què va passar? Tots els nanos acaben carrera 22 anys sense haver fet ni el màster, que tampoc és que el màster sigui la solució, eh? Però sense ni haver-lo fet, a capdavant d'una classe de l'ESO o batxillerat de matemàtiques i de llengua catalana. Les PISA, els resultats de les proves PISA, és que, anem a veure, la llista és llarga, eh? I no veig entonar un mea culpa. Com pots posar a gent amb 22 anys sense un suport, sense un maestratge al costat, una mentoria, davant d'una classe de 30 alumnes de l'ESO que estan com estan, a fer unes matemàtiques o una llengua catalana? Doncs clar, formats vull dir... Acompanyem amb aquesta persona. Jo també vaig començar a treballar i tenia 21 anys. Però acompanyem-los I que puguin fer la seva feina amb decència i que l'alumnat no en pagui les conseqüències.
0: I en un context molt diferent, clar, quan vas començar, sí, amb tu, aquesta que no passa ara.
3: No, totalment. Teníem més alumnes per classe, però el context no era aquest. I jo vaig començar amb un context complicat, eh? Ni molt menys me n'anava a casa amb la frustració que sentia els últims anys. Ni molt menys. Perquè ja havia un acompanyament familiar. Era una altra història.
4: Aquí falta gent. El que passa que, clar, falta gent vol dir doblar plantilles i vol dir doblar pressupostos.
5: En definitiva, Gidre, aquí el problema està és la distribució més raonable dels recursos.
4: Ah, segur, segur.
5: S'ha acabat. Perquè de recursos n'hi ha. Hi ha sous, però hi ha gent que estan cobrant 100 i escaig mil d'euros de l'any. Vull dir, si en lloc de 100 i escaig un cobra 80, també podrà viure. I aquests 30 de cada un poden donar recursos per totes aquestes coses. És la distribució digna i adequada dels recursos. Recursos n'hi ha. El que passa és que estan mal repartits.
1: Exacte.
5: Cada un va a la seva. Jo m'apujo, jo entro d'alcalde i el primer que faig és pujar-me el 30% al sou. Ja està. Llavors diu, no, home, no.
1: En vez de arreglar su ciudad.
5: En lloc d'arreglar la ciutat.
3: Si la gestió fos correcta i tota una gestió eficient, ningú qüestionaria el que cobra un dirigent.
5: Però és que si tingués una gestió eficient...
3: Però com que no ho són...
5: No ho qüestionaries perquè ho tens tot arreglat. Dius, home, no em falten calés pel que m'han d'atendre a mi. Com que el meu m'ho tenen atès... Bé, doncs, bueno, ja em sembla bé que cobri més, tu, bueno, que ho disfruti, però tal com estem, hi ha sous indignants i quantitat de llocs de treball, de col·locacions insuportables. Dius, home, siguem raonables, hi ha molt caler inútil, eh? I excessiu. Posem-lo en servei dels ciutadans, que en definitiva... Aquí hi ha un problema i és de què, i ho estem veient en diverses coses.
0: Espera, amb l'anunci, per exemple, del Salvador Illa del 6% del PIB, de passar del 4% al 6% en 10 anys en educació, la Conxita està dient...
3: Ni per començar.
0: Ni per començar.
3: No, i no parlo de sous.
5: I a més s'ha de veure.
3: No parlo només de sous, no, ni per començar. Tal com està el panorama ara, ni per començar.
5: No, i a més s'haurà...
0: Sí, continuaria sent insuficient.
5: Esclar.
0: Sobre la vostra opinió, eh? Un 6% del PIB en educació.
3: Ara, si tu dius amb xifres, posarem 1.000 professionals més a tota Catalunya. Hi haurà escoles que ni els ensumaran, perquè hi ha més de 1.000 escoles a tota Catalunya, instituts i tal. Vull dir, 1.000 professionals, sembla que posin una barbaritat. No sé, a les escoles de Rubí Promig, com a molt els hi tocarà mitja persona, estones. És així. Llavors, clar, no estem parlant de xifres rimbombants que diguin, no sé de què es queixen, si els hi posen 1.000 persones més. Sí. Però, perdona, a la millor ja et dic, et toca el que et toca. Vull dir que no hi ha un estudi seriós, no hi ha... Un estudi potser sí que hi és seriós, però no hi ha una planificació assenyada de gent que estigui pensant com es pot resoldre això i amb quins recursos.
4: I a sobre vindran 7.000 pisos nous... que representen, posa 20.000 persones més a Rubí.
5: Dos i mig.
3: Tornarem a pujar ràtios?
5: Els ràtios de Rubí són dos i mig per pis. Quants pis?
4: 7.000.
5: 7.000? Pues, vols dir 17.000 persones més. 17, entre 17 i 20.000 persones
0: més. Mira,
5: he
0: preguntat...
4: Sí. 20.000 més? Sí. Quants xavals van a l'escola? Quanta gent estarà tarada? Perquè és que clar... Ara has d'anar a mirar a veure què ens passa, però vull dir...
0: Jo crec que el Google m'escolta, perquè he posat quants centres, i ja m'ha posat ell sol, quants centres educatius hi ha a Catalunya. Això, per mi, ja m'espanta.
3: 2.000 i pico, eh?
0: Sí. No, hi ha més. Diu que hi ha... clar, sí, centres públics, sí. A Catalunya hi ha un total de 3.933 centres educatius, incloent educació infantil, primària... segons l'IDESCAT, centres públics, el que tu deies, 2.733, centres privats, 1.200. Inclou els que imparteixen el primer cicle d'educació infantil de 0 a 2 anys. Per tant, estem parlant de pràcticament 3.933 centres educatius.
3: Treu els privats, que aquests que s'ho paguin ells.
0: 2.733.
3: La resta, mira, si et donen 1.000 i pico professionals, a què toquem?
1: Nada.
0: A mig. Menys de mig.
3: Doncs ja està. És que l'estadística i les dades són perverses, eh?
5: Sí, sí, sí, sí.
3: Jo no volia parlar tant avui, però...
0: És que me tiráis de la lengua.
3: M'està punxant el tema, eh?
0: És que sí, mira, hi ha una cosa més que et punxarà el tema. Bueno, hi ha molts, eh? Perquè
4: tenim molt complicat, això,
0: sí,
4: vull dir.
0: Sí, sí.
4: I és clar, vas veient que els pobres anem fent solucions, però som pagats. Que ningú diu que estiguin bé, que ningú està d'acord, que ningú s'hi conforma, però n'hem fet.
3: Espera't que ens fem
0: dos,
3: grans.
0: Sí, hi ha dos... Bueno, hi ha molts temes, eh? Però per una banda hi ha el de la Unió Europea, que està relacionat amb una mica amb el que parlem, de que vol prohibir que els menors de 13 anys puguin accedir a les xarxes i que fins als 15 només hi entrin en supervisió. Als menors de 13 se'ls vetaria totalment. Els infants entre 13 i 15... adolescents, eh? Hi podrien accedir de manera regulada amb minicomptes de control parental, límit d'una hora al dia d'ús i funcions de les aplicacions limitades.
4: Ja.
0: Sí, digues, no? Perquè si no ho dius tu, Conxita, ho diré.
3: Qui compra el mòbil? Qui compra el mòbil?
1: Pues el padre. I
0: qui li diu...
3: No li compris un mòbil, mira que fàcil, no cal prohibir res si no tenen accés.
1: Si los tenemos distraídos, claro, vas a comer y te pones al niño con la pantallita ahí a tu voz y ya está.
3: Abans no vas al restaurant.
0: I una hora al dia. O sigui, us imagineu... No sé si teniu la sort de tenir nens o nenes d'aquestes edats de 13 a 15 i dir-li, tindràs una hora al dia al mòbil.
1: Impossible. Una vez que se lo das...
3: Si la família ja el té més d'una hora, o sigui, si l'exemple ja és d'estar així, sí, és impossible.
5: Jo vull fer una pregunta. Jo recordo que em vaig comprar un mòbil fa molts anys, perquè ara aquest, el que tinc, ja té una xula d'anys, i a més ven d'aquests que donen la companyia perquè et mantinguis i tal. Vaig comprar un mòbil i me'n van regalar un de petit que només servia per trucar... Sí, petit, me'l van regalar... I deu rondar per casa en algun lloc. Jo dic, aquests mòbils encara existeixen perquè jo estic d'acord que els nens puguin anar a l'escola i puguin tenir un mòbil per trucar a casa seva si tenen un problema o tenen una cosa. Molt bé. Però jo no fotia res més que això, eh? Era un mòbil que servia per trucar i rebre trucades. Punto.
0: Probablement aquesta sigui també una de les possibilitats de solució.
5: Llavors es dius... clar, jo és que quan veig... Vas a sopar a algun lloc i a la taula del costat doncs hi ha una família amb un crio, amb el cotxet i el mòbil dels morros i d'això dius aquest quan li diguin al pare que no pot anar, no pot tenir accés al mòbil d'això, dirà, anda ja,
0: anda ja. Sole, tu deies ni vamos, he dit d'una hora i tu deies que ni pensar-ho.
1: No,
0: imposible.
1: Imposible. Imposible. Ya con 13 o 15 años que le has puesto la miel en los labios,
5: claro.
1: Una hora ni de coña, vamos. Además es que para ellos es crea adicción.
5: Sí,
1: porque yo cuando
5: sí,
1: mi hija era
5: sí,
1: más
5: sí,
1: joven sí. intenté sí, quitárselo. Sí. Bueno, y es como si tuviera el mono de
5: sí, sí,
1: ¿sabes?
5: Sí.
1: Se
5: bueno.
1: puso como una salvaje.
3: Anem a ser justos, sí, sí. A mi també
5: això,
3: passa, eh?
5: Això passa.
0: És que passa, clar, que quins trastorns hi ha? Pèrdua de son, clar. Hi ha molts.
1: Sí, totalment.
0: I són molts pares els que també els seus fills, les seves filles es fiquen a l'habitació perquè amb el mòbil, perquè també els serveix el despertador, i més a aquestes edats quan anen a l'institut, però clar, la cosa seria comprar un despertador.
5: I tant.
0: Que sigui, no?
5: I tant.
0: Ansietat, també.
1: Sí, sí.
0: I aquesta ansietat, autolesions, també, intenten, o sigui, perquè la Unió Europea ho vulgui prohibir, és que hi ha d'haver-hi molts casos, no? Que en aquest cas són les tecnològiques les que estan manant i doncs es tractaria...
4: No, és que no hi ha Unió Europea que valgui. Si les famílies no hi estan d'acord perquè fan el que millor els sembla, què cony ha de dir la Unió Europea?
3: No ens
4: posem d'acord amb les fronteres, ens hem de posar d'acord amb els mòbils...
0: No. Hoy fronteras.
1: Y luego hay que si muchos influencers, la gente los sigue y todo es pues tú cómprate, vete a comprar esto porque es ideal y no sé qué.
3: Bueno. Però abans els nens volien ser policies, astronautes, ara volen ser influencers.
1: Influencers,
5: sí, sí.
3: 80%, eh? Volen
5: sí.
0: Dels nens que estan aquí perquè i parlàvem de fronteres, hi havia una darrera notícia que ens dona molt poc temps ja. que l'Audiència Nacional ha frenat la instal·lació d'un campament per a 1.000 migrants al port de Ceuta. Ho va ordenar aquest dimecres. De moment que no executi la resolució per instal·lar un campament al port de Ceuta on atendre els migrants, que recordem, que ho sabem, que van arribar en l'entrada massiva a finals de juliol. Hi havia un projecte per utilitzar aproximadament 16.000 metres quadrats de port per instal·lar un dispositiu temporal d'acolliment amb capacitat per a aquestes 1.000 persones. Hi ha hagut un sindicat policial que va presentar un recurs en contra, on advocava per alternatives d'acolliment per reduir la pressió sobre la ciutat, no? I ells parlaven com la utilització temporal d'un vaixell hotel, doncs, enfront de solucions que siguin improvisades i que puguin generar nous problemes de seguretat.
4: Perquè si ens posem de cul a l'atenció primària, els primers auxilis, que dimonis volem fer? Si necessitem col·locar aquesta gent, almenys perquè tingui un llit i un lloc per dutxar-se i un lloc per viure, ja no sé, vull dir, l'Audiència deu tenir uns motius molt importants, però me cago en Satanàs, què pensen, que els portin a casa seva, no? I és que arriba un moment que ja dius, bueno, escolteu, no comencem, això passa igual que amb l'amnistia. És qüestió d'anar embolicant la troca. Vinga, va, sí. A veure si aconseguim trobar més coses, a veure si surt alguna cosa, i potser amb el temps encara endevinarem alguna cosa. Vinga, va.
0: Què us va semblar tot aquest tema de Ceuta? És que ens queda molt poquet.
3: El proper dia l'agafem.
0: El proper dia l'agafem.
3: El posem al primer.
4: Sembla fora de lloc dir una cosa així.
5: El tema de Ceuta és difícil d'opinar, perquè no sabem de la missa a la meitat.
3: Exacte.
4: Bueno.
5: Vull dir que aquí ens arriba el que volen que ens arribi, i nosaltres, i els que ens preocupa una mica el tema, de Ceuta, el tema de la convivència, doncs mirem d'esbrinar una mica més enllà i tal i qual, i fer càlculs i això. Però saber, no sabem res de lo que passa.
4: Bueno, tens un problema gros amb una població. Em sembla a mi, a lo millor, jo no conec res, però tinc la sensació de que és una població el 90% de dretes i el 80% de militars, i aleshores no poden acceptar que passi això. I ja, bueno, però ja, carregar qui sigui.
0: Hi ha un tema molt important, és que venen una quantitat d'immigrants enorme en una ciutat petita i, per tant,
4: és un problema
5: social. No, si jo estic d'acord amb que es queixin els ceutis. Jo estic d'acord que es queixin els ceutis. El que passa que, ja, la solució no és dir... No autoritzem això. Cony, no autoritzem, no. On els posem? Solucions.
0: El proper dia, doncs, parlem de setmana que ve. I de més... La setmana que ve i de més temes, que ens deia la Sol Expósito. Us deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tots quatre. Continuem ara a Rubí al dia, a la tercera hora, amb més temes.
5: Bon dia.
4: Bon dia.

0: aquí a la taula ja estan preparats la Carme Pomareda, l'Enric Pallarés, serà la primera secció que tindrem. Després, una entrevista de setembre i els gimnasos. Per què? Doncs que setembre és una de les dates en què centenars de persones s'apunten al gimnàs. També passa al gener, però que després, i no triguem gaire, perdem aquest costum, 3 o 4 setmanes apareix el client fantasma, que això és el gran gruix que tenen els gimnasos de negoci, Aquelles persones que estan apuntades i que no van, i que després potser, mira, per l'operació biquini d'allà, intenten reprendre, no? Tindrem aquí el Gerard Figueres, sotsdirector del DIR, i el Xavi Pizarro, director del DUIN. Hi ha una tècnica també, doncs, del DUIN. I després parlarem del Club de Lectura Veus de Dona, que parlarem de més llibres, i també, doncs, que estan ara de viatge, crec que per Turquia. Doncs això són els temes d'aquesta tercera hora.
1: Rubí al dia.